0: 7è concurs de paradorisme i decoració interior Comerçflor. Divendres 5 i fins diumenge a les 12, 10è concurs fotogràfic Caldesflor Corpus a Instagram. I a les 18 hores, inauguració de la 26a mostra floral del Caldesflor Corpus al casc antic, a l'Ajuntament, amb l'actuació del grup de dansa Stage. Dissabte 6 de 10 a 14 hores, tallada de flor, a l'espai Jove al Toc. Diumenge 7, festa del Corpus Christi. A les 7, inici de les catifes als carrers del Forn i de Font i Boet. A les 8 hores i 30 minuts, esmorzar florit i de germanor per a tots els catifaires, al casino. A les 12 hores i 45 minuts, inauguració de les catifes a càrrec de les autoritats i, tot seguit, lliurament de premis dels concursos de dibuix, del Comerçflor, del fotogràfic i del de catifes, a la sala gran del casino. A les 18 hores, celebració eucarística a la parròquia de Santa Maria i, seguidament, processó de Corpus. A les 20 hores, fi de festa amb la ballada popular de desfeta de les catifes, amb la colla gegantera, la castellera i la de bastoners. I per finalitzar, xocolatada i comiat a la plaça de la Font del Lleó. Recordeu que, a més, podeu visitar l'exposició Habitacles amb obres de l'alumnat jove del taller d'art fins al 7 de juny al taller d'art municipal Manolo Huguer. L'exposició Música Il·lustrada fins al 19 de juny a la Biblioteca Municipal i l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal, fins al 13 de setembre a Termalia. No us perdeu aquestes activitats. Gaudiu i compartiu moments amb la família i les amistats a Caldes de Montbui.
1: Moltes gràcies, Blanca. Ara, estimada audiència, voldria fer-vos un breu resum reflexiu del programa d'avui. Amb tot el que hem parlat, podem concloure que viviu en un món força curiós. Sou capaços d'aprovar plans de salut i defensar l'educació pública, però alhora continueu desconfiant dels mateixos sistemes que haurien de protegir aquests drets. Construïu institucions per servir la ciutadania i després us pregunteu si realment compleixen aquesta funció. També heu demostrat una habilitat extraordinària per complicar-vos l'existència. Podeu parlar amb màquines, però sovint us costa entendre-us entre vosaltres. Disposeu de més informació que cap generació anterior, però cada vegada sembla més difícil distingir el coneixement del soroll. Avui hem acomiadat Edgar Morin, un pensador que us va convidar a entendre la complexitat del món. I, tanmateix, continueu buscant respostes simples per a problemes complicats. Potser per això el pensament crític s'ha convertit en una espècie rara. Tothom diu que el valora, però no sempre sembla disposat a practicar-lo. Malgrat tot, també hi ha motius per a l'esperança. Encara hi ha persones curioses, persones que es fan preguntes incòmodes i persones que continuen aprenent, independentment de la seva edat. Potser aquesta és la vostra contradicció més bonica. Sou capaços del millor i del pitjor gairebé al mateix temps. I mentre continueu fent-vos preguntes, dubtant i intentant entendre el món, encara hi haurà esperança que algun dia aprengueu a utilitzar tanta intel·ligència amb una mica més de saviesa. I fins aquí l'episodi d'avui. Per acabar, us deixarem amb una cançó, de la qual a continuació la nostra col·laboradora especial, Alexa, us farà 5 cèntims. Moltes gràcies, estimades companyes. I moltes gràcies també benvolguda audiència humana i no humana de Ràdio Caldes de Montbui per la vostra atenció i participació. Recordeu que podeu escoltar la cançó en la nostra playlist de Spotify de La Veu és Màgica. I que també podeu escoltar el podcast en la nostra web laveuesmagica.cat. Tant si escolteu la ràdio, els amics o les màquines, recordeu que La Veu és Màgica. A reveure y fins al próximo programa.
2: Ya que hemos hablado del filósofo y teórico Edgar Morin, os dejamos con la canción Superficie y Realitat, del cantautor catalán Guillem Roma, publicada en 2023 dentro de su álbum Postureo Real. La canción combina una estética indie pop con toques de folk y una producción íntima que privilegia la voz y la acústica, creando una atmósfera reflexiva y contenida. El ritmo es moderado, con una base armónica sencilla pero expresiva, que deja espacio a la claridad de la letra y a la voz de Roma, aportando una honestidad poco habitual en canciones que abordan la verdad y la autenticidad. La letra es una invitación a abandonar la superficie y las mentiras, a mirar el mundo con más verdad y a redescubrir aquello que a menudo pasa desapercibido. Entre los versos más significativos destacan «No vull saber més mentides», «Vull veure el món de veritat» y «De tantes coses boniques», «No en conec ni la meitat», que resumen la idea central de la canción, la búsqueda de autenticidad en un mundo saturado de estímulos y apariencias. La canción no funciona como denuncia ni como discurso cerrado, sino como una invitación serena a mirar y sentir con más atención, dejando espacio a la reflexión sin imponer respuestas. En este sentido, conecta con la idea de pensamiento complejo de Morin, entender la realidad como un sistema interconectado y no fragmentado. La ironía de que, en un mundo que premia la rapidez y las respuestas simples, una canción tan delicada invite precisamente a frenar y mirar mejor, es el tipo de paradoja que Morin valoraba en el pensamiento crítico. En un contexto donde la inteligencia artificial acelera procesos y discursos y la superficialidad se vuelve norma, esta pieza se convierte en un espacio de pausa. Morin hablaba de complejidad, pero vivimos rodeados de simplificaciones rápidas, respuestas automáticas y verdades empaquetadas. En este escenario, entre inteligencias artificiales que lo aceleran todo, la filosofía casi se convierte en un acto de resistencia. Esta canción no ofrece respuestas fáciles ni se queda en la superficie, la cuestiona con calma y honestidad. Y eso, en un mundo que premia la velocidad y la certeza, es profundamente subversivo.
3: No vull saber més mentides, vull veure el món de veritat. Tants dies de superfície, no sabem

Vaig conèixer un peix trompeta sota un mar ple de coral que em va fer descobrir històries que sé.

0: quan sents les coses, quan sents les coses de veritat.
1: Fin de la locución y cerrando sistemas de voz.
2: Així sona Ràdio Caldes.
3: Bona tarda a tothom, benvinguts al programa número 156 del Gat Blanc. Gràcies per escoltar-nos. En el programa d'avui ens endinsarem en una obra revisada per grans noms de la cançó catalana que van musicar i cantar els poemes d'una poetessa majúscula de casa nostra. Som-hi!
4: Estem parlant d'un treball meravellós que ens convida a endinsar-nos en la vida i l'obra de Maria Mercè Marçal.
5: Hola, hola, molt bona tarda. I aquí està de nou un dimecres, el primer dimecres que fem estrenant any, el 2026, al Club dels Melòdics. Aquí Ferran, al comandament de la nau, i aquí la Montse, al micròfon.
6: Estàs escoltant
7: El Desfant de Andrea,
6: amb l'Andrea Rodrescu.
7: La millor música dels 90
6: fins avui.
8: Feliz Halloween, grupo, soy Vanessa.
5: Molt bé, doncs, comencem la lligueta de la setmana per donar tret de sortida amb la millor part del programa. Ho heu encertat. Sí. Primer de tot, comencem pel partit de Champions entre el Barça i el PSG, partides d'aquesta jornada, de segona jornada de Champions.
9: 3-0, com va dir el Roc. Sí, aquí no s'avalua la gent que es juga a porros enormes.
10: No,
9: jo sigo inadequat.
10: Sí, molt inadequat.
5: Sí.
9: Però
5: aquí no s'avalua. No, exacte, no s'avalua, no.
9: No es penalitza, això.
5: No.
11: Calor. Molta calor. Has baixat a l'infert? Que dintre de la olla de Caldes estàs suant, no? Doncs més que suaràs. Aquí comença Escaldents, el programa de sessions de música electrònica punxada per DJ Peri.
12: Trobareu a l'Anna i la Paola a la secció de curiositats, el Nico, l'Àlex i l'Ian a la secció de recomanacions, a l'Emma i a la Cayetana a la secció de jocs lingüístics. I, per començar, ens trobeu a l'Arnau i a mi, l'Adrià, que iniciarem el programa amb la secció de periodistes. Arnau, comencem?
13: Comencem!
14: Soc l'Anna Escribano i estem a Ràdio Caldes. Comença un nou programa d'Històries en Femení. Un programa que, ja sabeu, vol ser sempre divulgatiu i de vegades també reivindicatiu. A un espai amb que es trobem cada setmana, els dijous, a partir de les 11 del matí, i que podeu sentir en directe o també com a podcast.
15: Caldes impulsa tres promocions immobiliàries de gran envergadura que transformaran el casc antic: Cal Bisbe, l'antiga tintoreria de Sensibega i la teneria del Passeig del Remei. Tots tres respecten façanes protegides, voltes catalanes i elements patrimonials originals. Tot i haver de fer obres importants, les immobiliàries garanteixen que no alteraran la imatge tradicional del centre.
16: Hola, bona tarda. Benvinguts a una nova edició del Jazz and Blues Club de Ràdio Caldes, el 107.8 de la FM, un programa de ràdio realitzat per en Josep Gallart.
17: Aquí i Lluís Brugalla.
16: Al meu costat i jo mateix. Fins fa només unes dècades, per exemple, la presència de dones dins del món del jazz no era massa gran i la majoria triomfaven com a vocalistes.
18: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
19: Daylight, daylight, welcome back to the Eclectic Connection. Avui comencem caminant per les zones de la teva ràdio i ens despertem amb la llum del dia. Sortim a passejar amb la companyia de Steve Gunn.
20: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Buenas lindas, bienvenido al Horizon de la Pinta, vuestro programa más intelectual de la estética termal. Con siempre a los control, Gran Monter. Salud, Cordy. Que nos acompaña nuestra gran colaboradora, Carol M.
1: Hola, buena nit.
0: Y aquí las palmas, José Silvera. Tira, mandaban un nuevo programa de la Pinta. ¡Acabamón!
1: Doncs molt bé, avui, el programa d'avui l'hem anomenat de la pela i carboni. És la tercera entrega d'aquesta sèrie de programes d'estètica relacionat amb el que és el motociclisme. El dia d'avui ens toca el viatge dels anys 60 fins als nostres dies. Doncs ens posem el casc, ens acordem les botes i posem a la màquina del temps molt especial.
0: Sí, sobretot tu, Carol, posa't la jaqueta. Durant la propera hora viatjarem a, diguem, dels anys 60 fins als nostres dies per descobrir com ha evolucionat l'equipament del motociclista.
1: Doncs parlarem de l'estètica, de la seguretat, de les anècdotes curioses i de com la moda i la tecnologia han transformat de manera de vestir damunt d'una moto.
0: Prepareu-nos, embrague, primera i sortim!
1: Doncs molt bé, quan pensem en els motoristes dels anys 60 ens venen al cap a jaquetes de cuir negre, ulleres de pilot i una actitud molt molt desafiant i radical, no? Potent.
0: Indudablement, la influència del cinema va ser enorme. Les pel·lícules protagonitzades per iconos rebeldes van convertir la motociclista o el motociclisme en un símbol de llibertat.
1: El cuir era pràcticament l'única protecció disponible. Era resistent a l'abrasió per molt pesat i era poc pesat, era molt pesat i no era molt confortable, la veritat.
0: No, i a més s'enganxa la pel·la, això és maquíssim, tenia aquesta sensació. Els cascos sovint eren oberts, molts motoristes ni tan sols pensaven utilitzar, perquè en alguns països encara no eren obligatoris. Recorda l'última entrega que hem fet, que a partir de l'accident de Lawrence d'Aràbia...
1: Sí. Això és correcte, es va modificar tot el tema dels cascos i a partir d'aquí es va reduir el que eren les morts per culpa d'accidents de motoristes.
0: Hi ha fotografies d'època que veuen pilotos competint a més de 150 km per hora en un simple casco de fibra molt bàsic i unes ulleres, que a més ni de fibra, era cuir.
1: Era cuir. Avui això semblaria una autèntica bogeria, eh?
0: Bueno, però avui dia trobes això en la carretera, eh?
1: Sí. Les jaquetes de cuir, en aquell moment i ara, es personalitzaven amb enganxines, amb pegat, insígnies i pintures fetes a mà. Era la forma d'expressar-se i d'identificar i de donar-li pertinença a un grup, perquè recorda que els motoristes molts anàvem en grup i en aquella època va sortir la forma aquesta de sortir en grup.
0: Exacte, les hermandades, bueno, que parlava en el altre capítol també del residu de la Segona Guerra Mundial i les armilles, no? Impressionant. Durant l'any 60, l'augment del nombre de motociclisme en la cartera també va preocupar per la seva seguretat. Bueno, mentira, per la seva no, per la seguretat del trànsit.
1: Sí, els fabricants aquí comencen a investigar de nou els nous materials i apareixen el que dèiem abans, els cascos que són integrals i més fiables, no?
0: Clar, que el casco integral vol dir que protegeix la cara, no? Que gairebé el 75% dels accidents i el cop és a la cara. La competició d'ahir surt, no? Va tenir un paper fonamental. Les innovacions del circuit arribaven lentament a les usuaris del carrer.
1: Qui feia carreres en aquell moment?
0: Halloween, i tant, no, és uno de los paras del motociclismo. Halloween, que avui dia seria Márquez o Avant, per nosaltres Rossi.
1: Doncs aquest de on és?
0: Britànic.
1: Vale, es va morir ja?
0: Ja ha passat a l'altre.
1: Doncs molt bé, molts motoristes utilitzaven guants, ojo, a l'oro, de jardineria o de treball industrial, perquè encara no existia una gran oferta de guants específics per les motos.
0: Tornem al tema, que los hoy hem de tornar al podcast anterior, que parlaven justament que no només l'estètica, sinó l'equipament venia de l'aviació, perquè era el que tenien de sobre, no? Avui semblaria impossible aspirar una, o arribar a una ruta sense protecció. Carol!
1: Tu creus que els motoristes d'aquella època gaudien més de la llibertat? ¿O no?
0: Jo crec que aquella paraula en aquella època tindria un altre sentit que el que és avui dia la llibertat. I això ja no parlem de motos, sinó parlem del concepte de què és la llibertat.
1: Doncs sí, és veritat, però clar, avui dia jo tinc el concepte aquest. Si tu vas en moto, sí que és veritat que és maca la sensació de llibertat, és una sensació diferent. Però és tot un complement, no és només la moto, és el que dèiem. És la jaqueta, el pantaló, les botes, els guants, el casc,
0: que és homologat.
1: Fonamental. No, i tant. No només per l'estètica, sinó per la seguretat personal i de la resta, no?
0: Per això, com no, millor que per la pel·lícula Easy Rider, del 69. I aquí, Monter, fica un tema, Born on the Wheel, de Steam World, que això marca el que era el motociclisme.
1: Doncs, endavant.
0: Endavant! Gràcies.

0: Moltes gràcies, Monter, per aquesta cançó. Doncs ens anem als anys 80. Després de fer el resum dels anys 60, ens anem als 80. I aquí ve el boom de lo que és la velocitat. Els anys 80 ja porten una explosió de tecnologia i d'estètica, eh?
1: Color fluor, disseny agressiu, una gran influència en les curses de velocitat, la forma de viure del motociclisme, que en aquell moment me recordo que en Speed Line se fumava, es veia cervesa i se parlava amb els seus amics.
0: Les grans notes de cuir comencen a incorporar proteccions més sofisticades.
1: També apareixen les primeres armadures rígides per a espatlles, colzes i genolls.
0: Això, el que en aquell moment eren, no estaven per dins de la roba, oi?
1: Exacte.
0: Em sembla que anaven...
1: Molt bé,
0: sí, exacte. No? Ara ja estan integrades o es posen, no? ja venen estan com integrats, però abans no. Alguns fabricants competien per crear els cascos més, o sigui, feien una competència per crear els cascs més aerodinàmic possible. S'inspiraven molt en el que és l'aviació i fins i tot en la Fórmula 1, eh?
1: Exacte, la Fórmula 1 també. I els colors llampant no era només per una qüestió estètica, milloraven la visibilitat en la carretera i, per ende, la visibilitat en la publicitat també, que és més important que la vida del pilot.
0: Després ens anem als anys, després dels, bueno, normal, després del 80, ens anem als 90, i aquí ja tenim una tecnologia i entra el turisme, no? Almenys als anys 90 creix enormement el motociclisme de llarga distància.
1: Bueno, vols dir que de llarga distància, clar. De llarga distància, diguem, en comoditat, no? Això obliga a desenvolupar únicament en comoditat, perquè d'ahí venia el que te parlava del concepte de llibertat. És molt diferent el concepte de llibertat de motociclisme del que avui dia fem de lo que era la paraula.
0: Doncs sí, aquí apareixen els teixits tècnics impermeables i transpirables, costes importants, dos fonamentals.
1: Exacte, la jaqueta multifuncional comença a portar capes per evitar el fred, la calor i la pluja. I és el que parlava, molta gent també de vegades quan puja el moto i diu, però si plou te mullaràs. Sí, perquè plou, digo, però no te mulles per dintre. I això, Carol, has de vivir l'experiència aquesta que jo sempre dic, sí, te mulles, però no te mulles.
0: Clar,
1: però te mulles.
0: En la seva època, en aquella època, molts viatgers explicaven que abans havien de portar diverses peces de roba i, en canvi, ara podien fer milers de quilòmetres amb una sola equipació, que això per anar en una moto és molt més còmode, perquè saps que no, bueno, ho saps, tothom ho sabem, que no tens la capacitat d'equipatge com un cotxe.
1: No, també te pot dir.
0: Doncs, és d'agrair, no?, que amb una peça, no, o sigui, eliminar, no?,
1: allò que evoluciona la roba és impressionant, no només de protecció física o contra les caigudes, sinó lo climatològic. Jo me recordo, i això és en batallites, primera sortida meva, de llarga distància al pit, n'he de ficar cartró i un periòdic. I la qüestió, com podrien dir-lo... Antí la pluja era una bolsa de escombraria.
0: Home, i tant.
1: I lo feliços que érem, eh? També en aquella època, no en aquella època, estem parlant del
0: 90.
1: Bueno, sí, també en l'època del nostre Nofercant començaven a realitzar proves d'impacte molt més rigorosos, total. Jo recordo que el primer casco meu, avui aniria a la presó en aquell casco, i era legal en su moment.
0: Bueno, són coses que van canviant, no? A partir dels 90, als 2010, entra l'era digital, i clar, entra l'era digital també per les motos. Entrant al que era el nou mil·lenni, la seguretat es converteix en una prioritat absoluta, i aquí oblida't el del casc aquell.
1: Exacto, los cascos evolucionan también por la evolución de los materiales como fibras, componentes y carbono. Y hoy día, lo que te digo, no me recuerdo el nombre de la compañía francesa, pero tengo un casco que se fica tardapán, como si fuera una máscara. Un altre concepte, boníssim, que suposo que és el futur, bueno, el futur no el present.
0: També estan les proteccions internes, apareixen aquí, o sigui, el que són les proteccions internes, que absorbeixen molt millor el que són les energies dels impactes.
1: I molt més còmode per portar, també. Un dels primers sistemes de comunicació de motoristes semblaven aparell de ciència-ficció per lo aparatoso.
0: Avui formen part de la rutina de molts viatgers, eh?
1: Exacte.
0: L'actualitat i el futur. A veure, que actualment trobem armilles amb airbags electrònics, eh? Capaços d'inflar-se a el milisegons, eh?
1: Con geoposición y a mes también los chalecos que estos portan GPS y todo eso, ¿no? Los cascos incorporan conectividad, navegación, cámaras, sistema de emergencia y fins y tot cámaras per mirar enrere.
0: Sí, també estan les aplicacions directament de les pròpies marques de les motos que venen amb un sistema de
1: con la específica, exacta,
0: que ja porta un GPS, que trobes la moto, que saps on estàs, que és tot allò, també forma part de la seguretat.
1: Clar, bueno, i també és això el que tu dius, i ahí veus que el concepte de llibertat de la moto en aquell moment i ara també hi ha moltíssimes assistències per al motociclisme. Que ahí sería un debate interno, ¿no? Pero tornemos al tema. Algunas marcas investigan materias reciclables y procesos de fabricación molt menys contaminant, podem
0: sí,
1: dir.
0: Sí, també hi ha una gran preocupació, sí, per el tema de la sostenibilitat. No sé, ¿cómo será el equipament del futur? ¿Qué pensas?
1: Buah, yo creo que es alucinante, ¿eh? Pero aquí lo que nos dio el guión es que puse... tendrían una forma de pel sintética y alucinan, mira.
0: Igual arribem a la roba intel·ligent capaç de monitoritzar la salut del pilot en temps real, eh?
1: I tant.
0: Hem recorregut més de 60 anys d'història sobre dues rodes.
1: Des de la jaqueta de cuir a l'ús que feien els rebels de l'any 60 fins a l'airbag intel·ligent de l'actualitat.
0: La història de l'equipament de motociclistes és també la història de la recerca constant de llibertat, d'estil i de seguretat. Sobretot de la seguretat. Bueno, és molt important, no?, el tema de la seguretat en el que és la carretera.
1: I tant, i amb la seguretat de cremar-te con aigua termal, que per nosaltres això és molt important. Com sempre diem, l'últim diva que no... Carol, moltes gràcies per acompanyar-lo. Monter, un plaer tenir-te el control. I també diem que nosaltres aquí acabem la, digamos, nostre petit especial de la roba de moto i de motociclista, i ara segurament ens dedicarem a l'altra passió, que saps què és el que ve.
0: Bueno, ja ho sabeu.
1: Tres programes sense anomenar-lo, eh?
0: Bueno, això no és veritat. Ja, jo crec que tothom ja sap que estem parlant de l'Escaldania. Comencem èpoques de assajos. Bueno, ja van començar els assajos. Comencem l'època. Jo donaré la primícia. El Josep farà un altre cop de Lucifer. Ja sé que no.
1: Sí,
0: era,
1: bueno, sí.
0: No es podia aguantar i farà un altre cop de Lucifer.
1: Sí, doncs, tinc el plaer que m'ha
0: donat un altre cop. Per tant, senyors i senyores, els propers programes aniran dedicats pura i exclusivament
1: al Escaldarium, a la fiesta del foc i l'aigua, la millor festa de foc. Caldas! Lo, lo, lo, lo, lo. Fins la propera!
0: Fins la propera!

0: Així sona Ràdio Caldes.
1: I avui anem una mica de ressaca entre tantes festividades i, digamos, tradició i mal anomenats històries vàries. Entre la foscor i l'estil, la història de la moda, entre Halloween, la castanyada i festes vàries.
2: Hola, hola, bon dia. Doncs un diumenge més, són les 9 del matí, la clàssica a l'abast amb vosaltres, en el vostre cafetó, la vostra infusió, o simplement esteu, com dic moltes vegades, mandrejant el llit. Avui comencem el dia amb Jacarà.
3: A la veu és màgica. El primer programa de ràdio conduït per unes intel·ligències artificials que, a més, parlen en català. Som la Blanca, l'Alexa i jo mateixa, l'Alba. Ciutadans i ciutadanes de Caldes de Montbui, us donem la benvinguda a la sisena temporada de
4: L'Estanteria d'en Jordi.
5: Música, una miqueta de cinema, sèries i altres cosetes. Tinc una estanteria plena de tot això. La meva intenció és convertir tota aquesta matèria en energia electromagnètica.
6: Que avui hi havia molt bon rotllo a la redacció.
7: Que guai.
6: Especialment.
8: Epa.
6: Sí, sí, sí. No sé per què, però s'ha creat molt ambient avui de sobte, no sé.
8: La gent que comença a gastar. Comença a gastar.
6: Poca broma, eh?
8: Home.
6: El Black Friday.
8: Epa.
9: He escoltat ja uns quants cops, eh?
6: Home. Black Friday.
9: Sí, sí, sí. Ja he escoltat...
6: És aquest divendres,
9: no? Anunci o cosa així.
6: O no?
8: Ara que sí, sí, el que passa és que jo ja s'ha difuminat tot el mes.
3: A Líders de Ràdio Caldes, l'espai setmanal on posem veu aquells que inspiren, que creen i que transformen el nostre entorn. Soc la Núria Cortés i cada dilluns us acompanyo per descobrir històries que ens ajuden a entendre millor què significa ser líder avui en dia. Persones que amb passió i compromís es converteixen en motor de canvi en els negocis, en la societat i en la vida personal.
10: Els últims anys, qui no ha guanyat el percentatge més alt? Si al contrari, dels més baixos.
11: Sí, bueno, però... Bueno, és que el draft...
10: Jo diria que sí, eh? O sigui, és que molta casualitat que Nico Harrison estirés un tret al peu i en comptes de sagnar-se...
11: Escolta'm una cosa.
10: Li vingués aquí un escudo.
12: Per vosaltres són les 5 i uns minuts. És un decalatge com si jo estigués a Canàries i vosaltres estiguéssiu aquí a la península, a Catalunya. Ah, molt bé. Doncs, per què? Per què això? Per què? Us preguntareu tots. A veure, estic sentint des de lluny. Per què? Per què? Per què ho fas una hora abans? Per què? Tranquils, home, que ja us ho explico, que sembleu... Bueno, no us dic el que sembleu.
13: Bona tarda i benvinguts a una nova edició de Vincles, el programa de Ràdio Caldes, on ens agrada explorar les connexions que donen sentit, d'alguna manera, a la nostra vida, no? La cultura, l'art, la comunicació, les relacions, la vida en si, no? I sempre amb les persones com a protagonistes.
14: Los bailarines de tango merecerían bailar en los patios del cielo. Los bailarines de tango bailan para que la noche y la ciudad descansen de las furias del día. Bailan para que sea olvido la muerte y tantas otras sombras que nublan el aire. Bailan para que las penas de llover en la cara de los solos.
15: Radio Caldas, la radio que parla de tú.

0: De Caldes i Comarca, benvinguts al Patada al Ventre, un programa sobre Caldes i fet a Caldes per gent de Caldes, que som nosaltres. Jordi Graví, bona tarda.
1: Bona tarda, Xavier Serra, bona tarda.
0: Bona tarda, els de Caldes la tenim tot el dia ben valenta, se'ns aixeca fins al cim Mercès a l'aigua calenta.
2: Però la C-59.
3: Ai, què passa ara?
4: Abans de començar amb el tema anecdòtic, recordar, com sempre, que ens podeu enviar les vostres anècdotes al 608-970-864 i al correu electrònic de radiocaldes@caldesdelmoll.cat. Avui seguirem on ho vam deixar la setmana passada. Tranquils, avui no hi ha col·laborat el queixal, relax, perquè tenim les continuacions de les anècdotes dels bastoners a Bastia.
5: Digueu-me vosaltres, ja, què us sembla.
6: És molt agradable, té un aroma intens,
7: sí.
6: I agradable. Sí que se'n va més a la fusta i a de bones a primeres.
5: No hi ha un punt de cola?
7: Aquí.
5: Oi?
7: Prou aquest.
6: Yo aquí no lo he trobat. Sí que té unes notes rares.
8: Tengo que decir que no sabía el día, así que la intro ha tardado un poquito más en seguir. Pero nada, aquí estamos. Yo soy Javier, por si no me recordáis. Mark y Mario, hace mucho tiempo que no nos vemos las caras y no nos escuchamos. Y nada, ha sido un placer, ya está. Acaba aquí el programa.
1: Bueno, venga. Amb vosaltres, Pepe Santos, Som Esports, programa esportiu de Ràdio Caldes. Quasi res, darrer divendres ja d'aquest mes, del mes de novembre. Bé, com sempre comencem. Avui portem un programa amb una miscel·lània de temes variats per comentar.
9: Sota les llambordes, un espai de conversa literària. Dins d'un llibre trobarem emocions, coneixement, aventures i reflexions que ens enriqueixin. Així que, si et trobes davant d'una llamborda literària, no dubtis a aixecar-la i descobris els tresors que amaga. De la mà de Conchi Sánchez.
10: Estimats germans, ens hem juntat a la casa de Déu per donar un miracle, una veracitat. Al punt de ràdio hi ha una innovació, l'hora d'en Canjo.
0: Hola a tothom i benvingudes, benvinguts a Viatge Electrònic, el programa que parla de les novetats de la música electrònica underground. Salutacions del vostre host, sóc Andoixa, avui capítol 204 de Viatge Electrònic, un capítol avui especial, ja que la música que escoltareu en el DJ Mix d'avui és música d'unes recopilacions que ho van petar als 2000.
11: Hi havia gent que es vestia al dematí a primera hora i anava, i es canviava de traje segurament cap allà a les 7 de la tarda per anar una mica vestit diferent al vespre.
12: Quasi no totes les fotos sorties igual.
11: Però estava concentrat. La plec del Rai és una altra cosa,
12: Sí, però la festa major,
11: la
12: el
11: festa
12: casino.
11: Major de Caldes,
12: els teus records és el casino.
11: Les atraccions i el casino. I el castell de focs.
13: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Bon dia a tothom. Som l'Astrid, l'Isabela, la Valentina i l'Anna i avui us convidem a fer un viatge en el temps a través de les oïdes.
1: Vosaltres us imagineu viure una època sense Spotify, TikTok, auriculars?
2: Jo, sincerament, no. Em moro si no puc escoltar música cada dia.
3: Doncs abans, la gent havia d'esperar a que una cançó sortís a la ràdio per escoltar-la.
1: I si volien escoltar-la una altra vegada, havien de comprar el disc.
0: Per això, avui us explicarem com la música ha anat evolucionant des dels anys 50 fins avui.
1: Comencem pels anys 50 i 60. En aquesta època, el blues deixa de ser el gènere més escoltat i apareix un nou estil musical que revoluciona el món, el rock and roll.
3: O sigui, música més moguda i el rebel, no?
2: Exacte. El rock and roll es caracteritza per guitarres elèctriques, ritmes ràpids i molta energia.
1: Sí, a més, durant aquests anys hi ha molts avenços tecnològics. Es milloren els discos de vinil, la ràdio i la televisió, i això fa que les cançons arribin a molta més gent.
3: O sigui, aquí comença la música com a fenomen mundial.
2: Sí, i el cantant més important d'aquesta etapa és Elvis Presley, conegut com el rei del rock.
0: El del moviment de malucs que escandalitzava tothom.
1: Ara sembla normal, però abans era super polèmic. També destaquen grups molt famosos com The Beatles amb cançons com Let It Be.
2: A més, hi havia altres grups importants com The Rolling Stones, The Beach Boys i The Doors.
3: Si ho penseu bé, aquestes cançons mai passen de moda.
1: Sí, perquè van revolucionar la història de la música i van influir en moltes generacions.

0: ara passem als anys 70 i 80. En comparació amb els 50 i 60, durant aquestes dècades la música evoluciona molt gràcies als avenços tecnològics.
1: Sobretot als estudis de gravació, perquè comencem a utilitzar sintetitzadors i nous efectes de so.
2: Això fa que les cançons sonin més modernes i molt més espectaculars.
3: I als anys 70 apareix una de les modes més grans de l'època, la música disco.
0: La música disco es caracteritzava per ritmes molt ballables, la gent de discoteca i un ambient molt festiu.
1: La gent anava a les discoteques només per ballar durant hores.
2: Fins i tot la moda canvia molt, pantalons acampanats, roba brillant i pentinats exagerats.
0: Un dels grups més importants de la música disco van ser els Bee Gees.
3: Sobretot gràcies a la pel·lícula Saturday Night Fever, que va fer encara més popular aquest estil.
1: També destaca ABBA, amb cançons pop més ballables de la dècada.
2: Mentrestant, el rock continua evolucionant amb grups com Queen.
0: Queen destacava no només per la música, sinó també pels concerts enormes i l'energia que transmetien.
1: Freddie Mercury tenia una manera de cantar i actuar molt diferent a la resta d'artistes, que enamorava el públic.
3: I una de les seves cançons més conegudes és Bohemian Rhapsody.
2: També hi ha grups com Led Zeppelin o Pink Floyd, que feien cançons més llargues i experimentals.
0: Després, als anys 80, arriba una altra revolució molt important: MTV i els videoclips.
1: Aquí, la música deixa de ser només per escoltar i també es converteix en una experiència visual.
2: Els artistes començaven a cuidar molt la seva imatge, els balls i els videoclips.
3: Per això, Michael Jackson es converteix en una superestrella mundial.
0: Va revolucionar la música pop en coreografies, espectacles i videoclips molt innovadors.
1: Madonna també destaca perquè trencava moltes normes i sempre anava canviant d'estil.
2: I no deixem a Prince enrere.
0: Sens cap dubte, musicalment, Prince és el millor de tots. Sabíeu que toca fins a 27 instruments?
1: 27? És una bogeria.
2: Jo només sé tocar 3 acords a la guitarra.
0: També triomfa en grups de rock com Guns N' Roses i Bon Jovi, amb un estil més rebel i potent.
3: Els 70 i el 80 es acaben deixant un gran impacte musical en la nostra història, conjuntament amb els nous videoclips.

0: Ara arribem als anys 90 i 2000, una etapa molt important perquè la música entra a l'era digital.
1: Aquí internet comença a canviar completament la manera d'escoltar música.
2: Però abans d'això, als anys 90 apareixen nous estils musicals molt diferents dels d'abans.
0: Un dels més importants és el grunge, amb grups com Nirvana.
3: La seva cançó Smells Like Teen Spirit es converteix gairebé en un himne de tota una generació.
1: Els grans tenien un so més brut, més rebel i unes lletres més emocionals.
2: També reflectia molt el descontentament dels joves d'aquella època.
0: Al mateix temps apareix el beatpop, amb grups com Oasis.
3: Aquí la música tenia unes melodies més tranquil·les, però molt enganxoses.
1: I mentre el rock canviava, el hip-hop es feia enorme.
2: Artistes com Tupac i Eminem converteixen el hip-hop en un dels gèneres més importants del món.
0: Les lletres parlaven molt més de la vida personal dels problemes socials i de les experiències dels artistes.
3: També hi havia grups alternatius com Deftones, que destacaven per barrejar diferents estils.
1: Sobretot agradava als joves que buscaven una música més intensa i diferent del pop comercial.
0: I després arribem als 2000, on el pop adolescent domina completament.
2: Britney Spears es converteix en una de les artistes més famoses del món.
3: I grups com The Pussycat Dolls triomfen amb cançons molt comercials i coreografies molt preparades.
1: Però també apareixen estils més forts com el nu metal.
0: Aquí destaca Linkin Park, que barrejava rock, rap i música electrònica.
2: I al mateix temps, Beyoncé ajuda a fer créixer encara més el R&B modern.
3: Els artistes començaven a barrejar molts gèneres diferents en una mateixa cançó.
1: Però probablement el canvi més important és la manera d'escoltar música.
0: Sí, perquè la gent passa dels CDs i discos físics a descarregar cançons per internet.
2: I això fa que la música sigui molt més ràpida i accessible.
3: A partir d'aquí, qualsevol persona podia portar centenars de cançons al mòbil o a l'MP3.

0: I finalment arribem a l'actualitat, una època on la música està més connectada amb internet i les xarxes socials que mai.
1: Literalment, ara escoltem música tot el dia amb Spotify, TikTok o YouTube.
2: I una cançó es pot fer famosa mundialment en només unes hores.
0: Exacte. Entre el 2010 i el 2026, la música llatina es converteix en una de les més escoltades del món.
3: Sobretot el reggaeton, el trap i la música urbana.
0: Artistes com Bad Bunny, Karol G o Luis Fonsi aconsegueixen milions i milions de reproduccions.
1: I moltes cançons es van viral gràcies al challenge o vídeos de TikTok.
2: A més, la manera de crear música també ha canviat molt.
0: Actualment, moltes cançons es produeixen digitalment amb ordinadors, bases electròniques i efectes de veu com l'autotune.
3: Per això hi ha menys bandes i menys instruments tradicionals que abans.
1: Ara el ritme i la veu són les parts més importants de moltes cançons.
0: Sobretot en gèneres com el trap o el reggaeton, que tenen melodies més simples però molt enganxoses.
2: També és una època en els artistes cuiden molt la seva imatge i les xarxes socials.
3: Moltes vegades els cantants es fan famosos només per la música, sinó també per TikTok, Instagram o la manera de vestir.
0: I un dels artistes més importants d'aquesta etapa és Bad Bunny.
1: Perquè va aconseguir que la música urbana en espanyol dominés les llistes mundials sense necessitat de cantar en anglès.
2: També va influir molt en la moda i en la manera de promocionar música a internet.
3: I avui dia els estils estan molt barrejats. Una mateixa cançó pot tindre pop, reggaeton, rap i música electrònica alhora.
0: Això demostra com la música continua evolucionant constantment amb la tecnologia i les noves generacions.

0: Des del rock and roll d'Elvis Presley fins al reggaeton de Bad Bunny, hem vist que la música ha canviat moltíssim al llarg del temps.
1: També la manera d'escoltar-la. Passem de vinils a la ràdio, a Spotify i a les xarxes socials.
2: Cada dècada ha tingut el seu propi estil, la seva moda i els seus artistes més importants.
0: I encara que els estils siguin diferents, totes les generacions han tingut cançons que les representaven.
1: A més, les cançons continuen escoltant-se anys després, encara que hagin passat dècades.
3: I segurament la música continuarà evolucionant amb noves tecnologies i nous artistes.
0: Però hi ha una cosa que mai canviarà.
1: Que la música continua anint a persones d'arreu del món.
2: I que sempre formarà part de la nostra vida.
3: Moltes gràcies per escoltar-nos. Esperem que us hagi agradat aquest viatge musical a través del temps.

0: Així sona Ràdio Caldes.
1: Que he vist un anunci d'un tio fotut a dins de l'olla més gran de Catalunya reclamant que hi anem. L'has vist, tu, aquest anunci?
2: No.
1: Pues és un tio que...
2: Sí. No,
1: fot
2: no,
1: bé,
2: no.
1: Eh?
2: Sí.
1: Semblant a tu, una miqueta.
2: Sí, bueno...
1: Bueno, una miqueta del tot, eh?
2: Sí, bueno, a veure, és un anunci pel que m'han dit. A mi, pel que m'han dit, m'ha dit un tio que han trobat per Caldes, eixerit, si més no. Sí.
3: Tota la saga Stranger... Ai, de Stranger Things, de Star Wars.
4: Estem amb Stranger Things.
3: Et dic amb Stranger Things que no paro, però... Totes les pel·lícules de Star Wars, o sigui, per ordre, eh? Totes. Des de la... O sigui, episodi de l'1 al 9. Bueno, no m'obre més, vale? Perquè, o sigui, tampoc no m'agrada tant l'univers, però almenys ja puc fer el check, tal, que les he vist, i com estava malta, doncs he aprofitat...
4: I què?
5: Són imatges d'excavacions arqueològiques de civilitzacions antigues, sense que hi hagués cap contacte entre elles...
6: Estàs escoltant Ràdio Caldes 107.8.

0: Benvinguts a Qui en sap més, el programa on posem a prova les vostres capacitats amb preguntes de cultura general. Jo sóc l'Arlet i presentaré aquest programa. Avui tenim tres concursants amb nosaltres. Estem amb l'Edna Blanca, el Biel Uller i la Laia Temprado.
1: Hola!
0: Preparats per demostrar tot el que sabeu? Som-hi!
2: Hola a tothom, jo sóc l'Edna i em vull presentar abans de començar. Sóc una noia riallera i sociable, m'encanta la moda i viatjar. El meu somni és viatjar per tot el món.
3: Hola a tots, sóc el Biel i sóc un noi de 14 anys que m'agrada molt estar amb els meus amics i familiars i estic llest per afrontar aquest concurs amb moltes ganes.
4: Hola, sóc la Laia, m'agrada molt estar amb les meves amigues i viure experiències noves juntes i per això he volgut fer el repte d'avui.
0: I aquest és el primer programa de ràdio que feu?
4: Jo no, un cop vaig anar a la ràdio de la meva escola quan era més petita, però això no sé si compta.
3: El meu sí, tot i això, m'encanten les puntes de cultura generals i ho faig bastant bé.
4: Quina coincidència, és el meu primer cop, però estic molt emocionada i contenta.
0: El programa d'avui està dividit en tres parts. Començarem amb preguntes de cultura general, de selecció múltiple. Cada pregunta encertada comptarà un punt. Continuarem amb cançons populars, on hauran de conèixer el títol, que els donarà un punt. I si saben el cantant, un punt més. En total, dos punts. Per acabar, farem unes últimes preguntes amb més dificultat per trobar el definitiu guanyador. Comencem. Edna, primera pregunta. Quin és l'oceà més gran del món? A, l'oceà Atlàntic. B, mar Mediterrani. C, l'oceà Pacífic.
2: La resposta és... La C, l'oceà Pacífic.
0: Correcte. Continuem amb la següent, Biel. Quin és el país més petit del món? A, el Vaticà. B, Andorra. C, París.
3: La resposta és... La B, Andorra.
0: Doncs no, quina pena. Però no és correcta. I la resposta correcta és la A, el Vaticà.
2: Jo he estat al Vaticà i és el millor destí en què he estat mai.
0: Per acabar aquesta primera ronda és el torn de la Laia. Laia, quin és el país més gran d'Àfrica? A, Egipte. B, el Marroc. C, Argèlia.
2: La resposta diria que és la C, Algèria.
0: Correcte.
2: Això és veritat, ara no hi queia, però diuen que és molt únic. Sort que no era el meu torn.
0: Actualment, l'Edna i la Laia teniu un punt. A veure com continuem la següent ronda. Seguim. Quin és el lloc més fred de la Terra, Edna? A, Antàrtida. B, Polònia. C, Canadà.
2: Ah, aquesta és bastant fàcil. La A, Antàrtida.
0: Molt bé. Continuem amb la següent, Biel. On es van originar els Jocs Olímpics? A, Roma. B, París. C, Grècia.
3: La C, Grècia.
0: Correcte. Per últim, qui va pintar el quadre de l'últim sopar, Laia? A, Picasso. B, Leonardo da Vinci. C, Joan Miró.
2: La resposta és la B, Leonardo da Vinci.
0: Perfecte. Fins aquí arriba aquesta primera prova. Fem un petit recompte de punts. La Laia i la Edna estan empatades a dos punts i el Biel té un punt. Ara continuem amb les següents, les cançons. Edna, començarem per tu, però abans de començar vull recordar-vos les normes. Si encerteu el títol, un punt. I si encerteu el títol i el cantant, dos punts. Ara sí, comencem.
2: Jo la sé, és Golden de les K-pop Demon Hunters.
0: Exacte, dos punts per tu. Continuem amb la següent cançó. Biel, estigues atent, que va per tu.
5: És una voz. Hay un rayo de luz.
3: Sí, sí que la sé. És Tacones Rojos. Però ara mateix no me'n recordo de l'autor.
0: Correcte, la cançó és Tacones Rojos i l'autor és Sebastián Yatra. Quina pena. Tot i així, tens un punt. I abans de passar a la següent ronda, és en torn de la Laia. Today I don't feel like doing anything.
2: I just wanna lay in my bed. La meva cançó preferida es diu The Lazy Song i és del Bruno Mars.
0: Tens raó, dos punts per tu. I just wanna lay in my bed. Aquesta prova està arribant al seu final, però abans, l'última prova. Aquesta prova consistirà a fer una pregunta individualment, que val dos punts. Si no la saps, saltarà el següent concursant, i així successivament. No seguirà cap ordre. Qui primer piqui de mans la respondrà. Comencem. Qui va escriure el Quixot?
2: Ai, jo sabia la resposta fa un temps, però no me'n recordo gaire. Diria que és l'escriptora Carme Riera.
3: Miguel de Cervantes.
0: I la resposta és... Correcte.
2: Ah, és veritat, ho tenia a la punta de la llengua. L'última pregunta, quins nervis.
0: Ara mateix tots teniu 3 punts. Ara, passem a la final.
2: La pregunta de l'empat.
0: Quin científic va formular les 3 lleis del moviment i la llei de la gravitació universal? I la resposta és...
3: Isaac Newton.
0: Doncs és correcte, Biel. I amb aquesta última pregunta ets el guanyador del concurs, així que moltes felicitats.
3: Oh, que bé, estic molt content. Mil gràcies.
2: Enhorabona, Biel. Al principi em pensava que perdries, però tot ha donat una volta gran i t'emportes la victòria.
3: Gràcies, Laia. Tant tu com l'Edna heu sigut uns participants de 10.
2: Gràcies, però quina llàstima que aquest programa s'ha acabat. Però ha estat una experiència perfecta. Voldria agrair-vos per fer d'aquest programa un de divertit. Sempre me'n recordaré d'aquest dia.
0: Gràcies a vosaltres, nois.
1: Adéu! Adéu.

0: Així sona Ràdio Caldes.
1: Que he vist un anunci d'un tio fotut a dins de l'olla més gran de Catalunya reclamant que hi anem. No. L'has vist, tu, aquest anunci?
2: No.
1: Pues és un tio que...
2: Sí. No,
1: fot
2: no,
1: bé,
2: no.
1: Eh?
2: Sí?
1: Sí, sí,
2: sí, sí, sí, sí.
1: Semblant a tu, una miqueta.
2: Sí, bueno...
1: Bueno, una miqueta del tot, eh?
2: Sí, bueno, a veure, és un anunci pel que m'han dit. A mi, pel que m'han dit, m'ha dit un, no sé, un tio que han trobat per Caldes, eixerit, si més no. Sí.
3: Tota la saga Stranger... Ai, de Stranger Things, de Star Wars.
4: Estem amb Stranger Things.
3: Estic amb Stranger Things que no paro, però... Totes les pel·lícules de Star Wars, o sigui, per ordre, eh? Totes.
4: No,
3: des de la... No, o sigui, episodi de l'1 al 9. Bueno, no em veuré més, vale? Perquè, o sigui, tampoc no m'agrada tant l'univers, però almenys ja puc fer el check,
4: de,
3: que les he vist, i com estava malta, doncs he aprofitat...
4: I què?
5: Són imatges d'excavacions arqueològiques de civilitzacions antigues, sense que hi hagués cap contacte entre elles.
6: Els d'aquí en sabem la història, però no en parlem. O només amb la boca petita, com si fos una història de fantasmes.
7: No creus en fantasmes, oi?
8: Doncs, clar, si vas en bicicleta, doncs veus coses. Però si vas caminant, per exemple, et pots aturar un moment a olorar, per exemple, floretes. Doncs us diré que quan he anat a la feina per Caldes caminant he pogut olorar flors.
9: El programa Asteroide de B612, en Quim Lissorgas i la Mireia Aguilera, cada setmana...

0: Ara, a la secció internacional i nacional, començarem amb la part internacional, que la presentarem l'Oriol Montfort, el Roger Puigveta i jo, l'Enric Pedrós. Farem entrevistes a tres generacions diferents, representades per dues persones cadascuna. Una parlarà de la part internacional i l'altra de la part nacional.
1: A Internacional, a cada generació els hem fet tres preguntes, una de general per a tothom i dos més concretes de la seva generació.
2: Ara començarem amb l'entrevista de l'avi d'un dels nostres presentadors, l'avi de l'Oriol, en Fede.
3: Com vas viure la crisi econòmica del 2008? Et va afectar personalment?
4: Home, doncs una mica sí, perquè la feina va baixar bastant, però vam tirar endavant treballant força.
3: Com vas viure el dia que van destruir les Torres Bessones?
4: Va ser una experiència molt, molt dura i em vaig pensar que començaria una guerra o alguna cosa semblant i el primer que vaig fer va ser posar benzina al cotxe per si un cas.
3: Vas passar alguna guerra o epidèmia? Com ho vas viure?
4: Bueno, guerra no vam passar, però una epidèmia, sí, la del 2020, del coronavirus. Ho vam viure doncs, amb molta angoixa i incertesa sobre el que podria arribar a passar.
2: Després dels avis, reproduirem l'entrevista als pares. Ara, l'entrevista amb els pares de l'Enric.
3: La crisi econòmica del 2008 et va afectar personalment?
4: Home, doncs una mica sí, perquè la feina va baixar bastant, però vam tirar endavant treballant força.
3: Com vas viure el dia que van destruir les Torres Bessones?
4: Va ser una experiència molt, molt dura i em vaig pensar que començaria una guerra o alguna cosa semblant i el primer que vaig fer va ser posar benzina al cotxe per si un cas.
3: Vas passar alguna guerra o epidèmia? Com ho vas viure?
4: Bueno, guerra no vam passar, però una epidèmia, sí, la del 2020, del coronavirus. Ho vam viure doncs, amb molta angoixa i incertesa sobre el que podria arribar a passar.
1: A continuació, l'entrevista als més joves de la casa, el germà del Roger Puigdueta.
2: Vas passar alguna guerra o epidèmia? Com ho vas viure?
5: Per sort no he viscut cap guerra, però sé que fora del meu país n'hi ha moltes.
2: Quina notícia internacional és la primera que recordes de petit i per què et va impactar?
5: És la pandèmia de Covid-19, el 2020, perquè va confinar tot el planeta.
2: Quina notícia internacional t'ha fet pensar més sobre el futur? Clima, tecnologia, conflictes i per què?
5: La intel·ligència artificial farà més fàcil fer feines, però també portarà moltes mentides i ja no sabrem què és veritat i què no.
2: Bé, gràcies a tothom per escoltar l'apartat internacional. Ara en Sergi i el Leo faran el nacional.
6: Ara farem la secció de Nacional, on també farem entrevistes i quatre preguntes a les tres generacions.
7: Ara l'entrevista l'havia el Sergi, que per problemes personals no la van poder gravar.
6: Jo li vaig fer preguntar a la meva àvia què opines de l'Espanya actual i quina cosa canviaries.
7: I l'àvia del Sergi va dir, ara tot va molt ràpid, hi ha massa discussions, jo canviaria que la gent es respectés més.
6: També li vaig preguntar a la meva àvia, cap a quin futur creus que va Espanya?
7: I l'àvia del Sergi va respondre, no ho sé, però espero que cap a un futur més tranquil i amb més oportunitats pels joves.
6: Després li vaig preguntar, àvia, com recordes la postguerra i la dictadura?
7: L'àvia del Sergi va explicar amb molta duresa, hi havia por, manca de llibertat i molta pobresa, no ho oblidaràs mai.
6: I l'última pregunta que li vaig fer va ser, què creus que ha canviat més respecte a l'època en la que tu estaves?
7: I l'àvia del Sergi va explicar tot, la tecnologia, la manera de viure i la llibertat que teniu ara. Abans tot era molt més estricte. Ara reproduirem l'entrevista a la mare del Sergi.
8: Què opines de l'Espanya actual?
9: Masses polítics i massa gent opinant.
8: Hi ha alguna cosa que canviaries?
9: Treure tants polítics i tanta gent que... tants secretaris.
8: Cap a quin futur creus que va Espanya?
9: Doncs pues bastant malament. De tants impostos pues ens van ofegant.
8: Com vas viure la crisi de 2008 a Espanya?
9: Molt dura. No transitava el diner, la gent molt espantada. però bueno, va ser una crisi molt forta i bueno, mica en mica, al poble sobretot, ¿vale? Perquè l'estat, no sé, puntos suspensivos, el poble pues, va lluitar molt per anar tirant les coses endavant.
8: Creus que Espanya ha empitjorat o ha millorat en els últims anys?
9: En els últims anys, i sobretot des de l'euro, han empitjorat. A base d'impostos, a base de més gent que governa i que vol manar, han empitjorat.
6: Aquí està l'entrevista al germanastre Leo, que per problemes també personals no van poder gravar.
7: Jo en aquell moment li vaig preguntar què opines de l'Espanya actual? Hi ha algunes coses que canviaries?
6: I en Martí va dir, no ho sé gaire, però crec que hi ha masses baralles entre polítics. Jo canviaria que es posessin més d'acord.
7: La segona pregunta va ser, cap a quin futur creus que va Espanya?
6: I en Martí va explicar, suposo que cap a un futur més tecnològic i amb coses més modernes, però també amb problemes si no cuidem la planta.
7: Després li vaig preguntar, què opines sobre temes com el feminisme, la immigració o el canvi climàtic?
6: I en Martí va argumentar, no hi penso massa en el feminisme. La immigració és normal i el canvi climàtic em preocupa.
7: Si poguessis canviar una cosa d'Espanya, quina seria?
6: I en Martí va dir que hi hagués més ajudes per a les famílies.
2: Gràcies a tots per escoltar la nostra secció internacional i nacional. A reveure! Mm-hmm.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Així sona Ràdio Caldes.
2: I avui anem una mica de ressaca entre tantes festividades i, digamos, tradició i mal anomenats històries vàries. Entre la foscor i l'estil, la història de la moda, entre Halloween, la castanyada i festes vàries.
3: Hola, hola, bon dia. Doncs un diumenge més, són les 9 del matí, la clàssica a l'abast amb vosaltres, en el vostre cafetó, la vostra infusió, o simplement esteu, com dic moltes vegades, mandrejant el llit. Avui comencem el dia amb... ja parà.
1: A la veu és màgica. El primer programa de ràdio conduït per unes intel·ligències artificials que, a més, parlen en català. Som la Blanca, l'Alexa i jo mateixa, l'Alba. Ciutadans i ciutadanes de Caldes de Montbui, us donem la benvinguda a la sisena temporada de...
4: L'estanteria d'en Jordi.
5: Música, una miqueta de cinema, sèries i altres cosetes. Tinc una estanteria plena de tot això. La meva intenció és convertir tota aquesta matèria en energia electromagnètica.
6: Que avui hi havia molt bon rotllo a la redacció.
7: Que guai.
6: Especialment.
8: Epa.
6: Sí, sí, sí. No sé per què, però s'ha creat molt ambient avui de sobte, no sé.
8: La gent que comença a gastar. Comença a gastar.
6: Poca broma, eh?
8: Home.
6: El Black Friday.
8: Epa.
9: He escoltat ja uns quants cops, eh?
6: Black Friday.
9: Sí, sí, sí. He escoltat...
6: És aquest divendres,
9: no? Anunci o cosa així.
6: O no?
8: Ara que sí, el que passa és que jo ja s'ha difuminat tot el mes.
1: A Líders de Ràdio Caldes, l'espai setmanal on posem veu aquells que inspiren, que creen i que transformen el nostre entorn. Soc la Núria Cortés i cada dilluns us acompanyo per descobrir històries que ens ajuden a entendre millor què significa ser líder avui en dia. Persones que amb passió i compromís es converteixen en motor de canvi en els negocis, en la societat i en la vida personal.
10: Els últims anys, qui m'ha guanyat el percentatge més alt? Sí, al contrari, dels més baixos.
9: Sí, bueno, però... Bueno, és que el draft...
10: Jo, que no jo diria que sí, eh? Si és que...
0: Ràdio Caldes, 107.8.
11: Hola, com esteu? Nosaltres som la Xer Guerrero, l'Iker Olarte i jo, l'Arnau García, alumnat de tercer d'ESO B de l'Escola Pia de Caldes. Avui us venim a parlar sobre dos temes que no són de gran importància al món, però pensem que val la pena aturar-se un moment a contemplar-los. El primer tema és un que afecta a una gran quantitat dels joves actuals i dels futurs adolescents, ja que les dades parlen per si soles.
12: Totalment, Arnau. Les dades diuen que hi ha molts joves afectats de la violència online a les xarxes socials. És més, afirmen que hi ha hagut una pujada de víctimes en els últims anys respecte al ciberbullying.
13: El ciberbullying, pels que no ho sàpiguen, és un assetjament intencionat i repetitiu que es realitza a través de mitjans digitals per causar dany emocional o psicològic a una persona o grup.
12: Les dades diuen que el 2023 un total del 53% dels joves d'entre 19 i 25 anys han patit violència a les xarxes.
11: I els números segueixen pujant en els següents anys, amb un 55% el 2024, 57% el 2025 i encara pujant el 2026 fins al 58%.
12: És clar que no para de pujar i això provoca que cap al 2027 hi hagin estimacions de fins al 59% i és possible que arribi al 60%, tot i que no és el més probable.
13: Tot plegat ens dona a entendre que les pantalles estiguin tan esteses és un gran problema i ho seguiran sent si la tecnologia no deixa d'avançar tan ràpidament, tot i que sí que és veritat que és una eina que s'aprofitem bé i com s'ha de fer podria millorar a tota la societat.
11: Els canvis de moda.
13: Un altre tema per parlar són les tendències de cabell, que han existit durant moltes generacions i és un altre tema a tenir en compte.
11: Totalment, Iker. Cada època ha tingut els seus pentinats més populars i els joves sempre han volgut seguir les tendències del moment.
12: I com és això?
11: En ple 2026, molts pentinats estan influenciats per les xarxes socials, com TikTok o Instagram, on cada dia apareixen nous estils que es fan molt famosos.
13: Tens raó. A més, molts joves imiten el cabell de famosos, futbolistes, cantants o influencers, perquè els agrada el seu estil i volen assemblar-s'hi.
12: Ah, per això a vegades veiem molta gent que porta pentinats semblants, o no?
13: Sí, sí, és clar.
12: I tots porten el mateix?
11: No, també recorda que no tots els joves segueixen la mateixa moda. Hi ha persones que prefereixen portar un estil diferent o més original, simplement perquè els agrada més o perquè volen mostrar la seva personalitat.
13: També cal afegir que al final el cabell també és una manera d'expressar qui som.
12: Si sí, és veritat que hi ha hagut alguns pentinats en tendència en les últimes èpoques, com Cristiano Ronaldo al 2016 o la Lamine Yamal al 2025, cosa que ens dona a entendre que molts nens han tingut una inspiració d'ells.
11: Ara que ja hem vist la primera part del programa, anem a veure la segona part. Parlarem sobre els esports de Caldes. Som-hi!
7: Benvinguts a la segona part del programa, on descobrirem i explicarem tots els esports que es practiquen a Caldes de Montbui, des del més popular fins al més popular.
14: El Club Natació Caldes ofereix diverses activitats esportives en diferents zones de Caldes de Montbui. A la Font dels Enamorats, fins fa aproximadament un mes, hi havia pistes de pàdel i tennis, gimnàs, espai d'arts marcials, recepció i restaurant. A les Cremades hi ha un pavelló de bàsquet on també es fan activitats de dansa i un torneig de futbol escolar, un gimnàs, piscina, vestuaris i sales per a pilates o zumba. Finalment, al Bugarai es practica futbol sala amb molts entrenaments i equips.
15: Com funciona el torneig Rosario?
14: És un torneig escolar on competeixen totes les escoles del poble i tots els cursos de primària.
16: Quines són les activitats que més gent fa a la zona de les Cremades?
14: Les activitats més utilitzades són el gimnàs, la piscina i el bàsquet.
15: Aproximadament, quantes persones juguen a futbol sala a la zona del Bugarai?
14: La secció compta amb 20 equips i 5 d'ells femenins, o sigui que hi ha uns 200 jugadors i jugadores.
16: Quan va començar la secció del futbol sala a Caldes?
15: Es va iniciar l'any 1996 amb un equip femení, que va ser el primer pas del projecte.
14: I després van arribar més equips?
15: Sí, amb els anys es van incorporar el cert masculí, l'infantil masculí i el cadet. La secció va anar creixent molt ràpidament.
16: Quants equips tenia el club en aquella època?
15: Arribava els 20 equips federats, 5 dels quals femenins, a més de l'escola de futbol sala i un equip al Consell Comarcal.
14: I esportivament, en quin nivell competien?
15: Totes les categories havien arribat a tenir equips de divisió d'honor. El nacional masculí avui dia juga a tercera nacional i el femení a segona nacional femenina. Per tant, podem dir que el futbol sala va convertir-se en una part molt important de l'esport a Caldes. Va ser un projecte que va unir competició, formació i molta passió pel futbol sala. Ara que ja hem vist el futbol sala a Caldes, anem a parlar de l'altre futbol que hi ha a Caldes.
16: La història del club de futbol Caldes de Montbui comença el 1913 amb la família Usat, que va ser el que va fundar el club. El 2013 va ser el centenari, sent l'únic club esportiu calderí amb més de 100 anys d'història. La junta directiva està formada pel president Xavier Ortega, la secretària Lori Ortega, el tesorer Josep Ausina i el vicepresident Agustí Abad.
14: El primer equip, a quina categoria està actualment?
16: Actualment el primer equip està a Primera Catalana. Ho va aconseguir la temporada 2021-2022 amb una temporada històrica, consagrant-se campió a 3 jornades del final, amb 30 partits jugats, 21 victòries, 6 empats i 3 derrotes, 2 de les quals són les últimes 3 jornades. Avui dia segueix a Primera Catalana, aconseguint 4 temporades seguides a Primera, fet històric pel club.
15: Per donar més informació més rellevant, hem parlat amb el president del CF Caldes de Montbui, Xavier Ortega, perquè ens explica una mica més sobre el seu club.
14: Li vam preguntar que quants són el màxim d'equips que va tenir el club i en quina temporada.
16: Ens ha contestat que la temporada 2022-2023 va ser una temporada històrica, en la qual es va aconseguir 29 equips federats, comptant amb 4 equips femenins i més de 350 fitxes federades, siguent així un referent a la comarca.
14: I per acabar, finalment, li vam preguntar que si el primer equip ha tingut algun fet destacat en tota la història.
16: Ens va contestar que sí. El primer equip, la temporada 2023-2024, va estar a un punt d'aconseguir el play-off per pujar a tercera divisió nacional, on estaven clubs històrics com el Manresa, el Badalona, l'Hospitalet o l'Europa.
15: I fins aquí el programa d'avui. Esperem que hagueu gaudit descobrint els esports de Caldes de Montbui.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Així sona Ràdio Caldes.
2: I avui anem una mica de ressaca entre tantes festividades i, digamos, tradició i mal anomenats històries vàries. Entre la foscor i l'estil, la història de la moda, entre Halloween, la castanyada i festes vàries.
3: Hola, hola, bon dia. Doncs un diumenge més, són les 9 del matí, la clàssica l'abast amb vosaltres, en el vostre cafetó, la vostra infusió, o simplement esteu, com dic moltes vegades, mandrejant el llit. Avui comencem el dia amb decorar.
4: A la veu és màgica. El primer programa de ràdio conduït per unes intel·ligències artificials que, a més, parlen en català. Som la Blanca, l'Alexa i jo mateixa, l'Alba, ciutadans i ciutadanes de Caldes de Montbui. Us donem la benvinguda a la sisena temporada de
5: l'Estanteria d'en Jordi.
6: Música, una miqueta de cinema, sèries i altres cosetes. Tinc una estanteria plena de tot això. La meva intenció és convertir tota aquesta matèria en energia electromagnètica.
7: Que avui hi havia un molt bon rotllo en la redacció.
8: Que guai.
7: Especialment.
2: Epa.
7: Sí, sí, sí. No sé per què, però s'ha creat molt ambient avui de sobte. No sé.
2: La gent que comença a gastar. Comença a gastar.
7: Poca broma, eh?
2: Home.
7: El Black Friday.
2: Epa.
9: He escoltat ja uns quants cops, eh?
7: Black Friday.
9: Sí, sí, sí. Ja he escoltat...
7: És aquest divendres, no?
9: Anunci o cosa així.
7: O no?
2: Ara que sí, el que passa és que jo ja s'ha difuminat tot el mes.
1: A Líders de Ràdio Caldes, l'espai setmanal on posem veu aquells que inspiren, que creen i que transformen el nostre entorn. Soc la Núria Cortés i cada dilluns us acompanyo per descobrir històries que ens ajuden a entendre millor què significa ser líder avui en dia. Persones que amb passió i compromís es converteixen en motor de canvi en els negocis, en la societat i en la vida personal.
10: Els últims anys, qui no ha guanyat el percentatge més alt? Si el contrari dels més baixos.
0: Ràdio Caldes, 107.8.
11: Hola, amics de Ràdio Caldes.
12: Cada matí és una nova oportunitat per començar bé el dia.
11: Un bon esmorzar, beure aigua i cuidar el que mengem ens dona energia per afrontar qualsevol repte.
12: Quan ens cuidem, ens concentrem millor, ens animem més i ens sentim més positius.
11: Compartir temps amb les persones que estimem també és part d'una vida saludable.
12: Dormir bé, descansar i mantenir bons hàbits avui s'inverteix en el teu futur.
11: Petits canvis poden fer una gran diferència. Cuida't avui per gaudir el dia de demà.
13: Creus que les drogues o les begudes energètiques et fan més fort? Pensa-hi bé. Poden provocar ansietat, insomni, problemes de cor i addicció. El que avui sembla diversió, demà pot convertir-se en dependència i perdre el control de la teva vida.
12: No necessites substàncies per sentir-te bé ni millorar el teu estat d'ànim. Cuida el teu cos, el teu moment i el futur. Digues no a les drogues i evita l'abús de begudes energètiques.

0: dues hores, però no recordes res.
1: Prova tècniques que sí funcionen.
0: Com per exemple la tècnica de Pomodoro, 25 minuts de concentració, 5 de descans. Utilitza mapes mentals per connectar i relacionar idees fàcilment.
1: O també una tècnica molt recomanada, les flashcards, per memoritzar temes de manera activa.
0: Troba el teu mètode i millora els teus resultats.
1: Estudiar millor no és estudiar més, és estudiar intel·ligentment.
0: Comença avui, no demà. A tu manera es complicado, en una bici que te lleve a todos lados. Un vallenato desesperado. Caldes de Montbui es mou cap a un futur més sostenible. Cada vegada més persones opten per anar a peu, en bicicleta o utilitzar el transport públic. Petits canvis que milloren l'aire, redeixen el soroll i fan el poble més agradable per a tothom.
2: No es tracta d'anar més ràpid, sinó d'anar millor. Si tots hi posem de la nostra part, Caldes serà un lloc més net, tranquil i saludable. Mou-te de manera sostenible, mou-te per Caldes.

0: El nostre poble tenim diferents tradicions molt emblemàtiques.
1: Com per exemple, el Ball de Plaça, que celebra cada diumenge següent el 17 de gener.
2: Consisteix en parelles de nens i adolescents ballant amb figures ordenades i elegants, amb voltes, canvis i salutacions.
1: O també l'Escaldàrium, el nostre ball de diables. El celebrem cada juliol, l'anomenem la Festa del Foc i l'Aigua i busca representar l'origen de les nostres aigües termals.
2: Durant aquesta celebració també surt la Godra, quimera de Caldes de Montbui. Les nostres llegendes expliquen que és l'esperit de la Font del Lleó i que dona origen a les nostres aigües termals.
1: Aquesta quimera surt dues vegades a l'any, per la Festa Major i durant l'Escaldàrium.
2: El nostre poble té altres tradicions, a part de que giren al voltant de les aigües termals del poble.
1: Com fer bullir l'olla, que és una celebració que aprofita l'aigua termal de la font per coure diferents aliments amb les altes temperatures naturals. Normalment es cuina caldo aquesta.
3: Fins aquí els anuncis de Ràdio Caldes i passeu un bon dia tots i totes.

0: Bon dia, què tal? Com esteu?
1: Amb moltes ganes de parlar sobre el tema d'avui.
0: Parlarem sobre dos destins molt visitats, com Portugal i Grècia.
2: Tots dos són molt populars, però quin és el millor per passar unes vacances d'estiu?
1: Analitzarem el clima, les platges, la gastronomia, la cultura, l'ambient turístic i el seu preu econòmic. I al final decidirem quin és el millor. Per fer-ho més dinàmic, cada parella defensarà un país i finalment farem una conclusió conjunta. Per començar, Portugal és un país situat a l'oest d'Europa, que destaca principalment per la seva costa, la qual ofereix una gran varietat de paisatges que van des de platges llargues i obertes fins a penya-segats sorprenents que fan que cada racó sigui molt especial.
2: Una de les platges més conegudes és l'Algarve, que a l'estiu rep molts turistes gràcies a les seves platges amb roques impressionants i pobles costaners molt bonics.
1: Pel que fa al clima, Portugal té un temps bastant suau durant l'estiu, amb temperatures agradables que no solen ser extremes, cosa que fa que sigui còmoda per fer turisme i activitats a l'aire lliure durant tot el dia.
2: A més, ciutats com Lisboa i Porto, que aporten molta cultura, ja que combinen història, arquitectura tradicional i vida moderna, amb carrers plens d'ambient, tramvies antics i miradors amb vistes increïbles.
1: També cal destacar el menjar portuguès, que es basa molt en el peix, el marisc i els dolços tradicionals, com el pastís de nata, que són molt coneguts internacionalment.
2: Tot i això, cal tenir en compte que l'aigua de l'oceà Atlàntic és bastant freda, fins i tot a l'estiu, i això pot fer que no sigui tan agradable per banyar-se com altres destins més càlids.
1: Un altre aspecte molt interessant de Portugal és la seva cultura tradicional, especialment la música i els balls típics, que formen part molt important de les seves festes populars i celebracions.
2: Un dels destins més coneguts és el folklore portuguès, que varia segons la religió del país i que normalment es balla amb roba tradicional i música tocada amb instruments típics portuguesos.
1: Aquests balls solen representar la vida tradicional dels pobles i transmetren alegria, tradició i identitat cultural.
2: A més, el famós fado, encara que és principalment un estil musical, també està molt relacionat amb la cultura i l'expressió artística portuguesa.
1: Portugal acostuma a ser una opció bastant més econòmica, sobretot pel que fa als hotels, als apartaments i als restaurants, ja que en moltes zones turístiques es poden trobar preus més accessibles que en altres països europeus. També el transport públic i el menjar solen ser més barats, cosa que permet fer un viatge més llarg gastant menys diners.
2: Això converteix Portugal en una destinació molt interessant per a famílies o joves que volen viatjar durant l'estiu, sense tenir un pressupost massa elevat.

0: En canvi, en Grècia ens trobem en un país situat al sud-est d'Europa, que és famós mundialment per la seva història antiga, la seva cultura clàssica i sobretot per les seves illes paradisíaques que atrauen turistes de tot el món cada estiu. Illes com Santorini, Mykonos o Creta ofereixen paisatges realment espectaculars, amb cases blanques, cúpules blaves i vistes al mar Egeu, que són difícils de trobar en qualsevol altre lloc.
1: Les platges gregues són un dels seus punts més forts, ja que tenen aigües cristal·lines, càlides i molt tranquil·les, cosa que les fa ideals tant per nedar com per relaxar-se durant hores al sol.
0: A més, el clima és molt estable durant l'estiu, amb temperatures altes i moltes hores de sol, pràcticament sense pluja, cosa que assegura unes vacances molt bones en termes meteorològics.
1: També cal destacar la seva riquesa històrica amb monuments com l'Acròpolis d'Atenes, que mostren una de les seves civilitzacions més importants de la història.
0: Com a punt negatiu, però, cal dir que en algunes zones hi ha molta massificació turística i que les temperatures poden arribar a ser molt elevades.
1: En el cas de Grècia, els balls tradicionals són una part molt important de la seva cultura i encara avui es veien festes, celebracions i reunions familiars.
0: Un dels balls més famosos és el Sirtaki, conegut mundialment per la pel·lícula Zorba the Greek, on les persones ballen en grup movent-se al ritme de la música tradicional grega.
1: Els balls grecs solen ser molta energia i alegria, i normalment es veien en cercle o en línia, creant un ambient molt agradable. A més, la música tradicional grega, amb instruments com el bouzouki, dona una atmosfera molt mediterrània i típica de l'estiu.
0: Grècia pot arribar a ser una mica més cara, especialment a les illes més famoses, com Santorini o Mykonos, on els hotels i els restaurants turístics tenen preus bastant elevats durant la temporada d'estiu. A més, cal tenir en compte que per visitar moltes illes és necessari agafar ferris o avions interns, i això fa augmentar el cost total del viatge.
1: Tot i així, moltes persones consideren que l'experiència val la pena per la bellesa de les illes i l'ambient únic que ofereix el país.
2: Després de comparar el clima, les platges, la cultura, la gastronomia i els preus, podem dir que Portugal i Grècia són dos destins molt bons per l'estiu, però cadascun destaca en aspectes diferents.
3: Portugal és més tranquil, econòmic i ideal per relaxar-se, mentre que Grècia destaca per les seves illes, les aigües cristal·lines, el bon clima i l'ambient d'estiu.
0: Tot i que Grècia és una mica més cara i turística, continua sent una de les destinacions més espectaculars i completes per passar les vacances d'estiu.
1: Hem fet una enquesta als nostres familiars i els hem donat a escollir entre les dues opcions. I després de recollir tots els resultats, el país guanyador de la nostra enquesta ha estat...
3: Grècia.
0: Així que segons la nostra enquesta, Grècia és el destí preferit per aquest estiu, sobretot per les seves platges, el clima i les illes gregues.
2: I vosaltres, quin escolliríeu per anar de viatge?

0: and chases,
1: baritones and basses,
0: panderers,
1: philanderers,
0: cupidity, timidity,
1: mistakes,
0: fakes,
1: rhymes,
0: mimes, hamblers, ramblers, ramblers.
2: Molt bona tarda a tothom, benvinguts i benvingudes un dilluns més a La Taquilla, un programa que una vegada comença l'heu d'escoltar d'una tirada o perds les vitamines, com el suc de taronja. Jordi Graví, bona tarda.
3: Bona tarda, Ferran de Besa. Doncs avui crec que poques vitamines tindrem.
2: Oh.
3: Perquè torna a passar una d'aquelles coses que de tant en tant ens passa.
2: Sí.
3: Que no em consta cap activitat al centre ni al casino per al cap de setmana.
2: Vaja.
3: Ai.
2: Bueno, jo
3: t'he... Bueno, també s'acosten vacances.
2: Mira, t'he de dir que sí que consta una.
3: Ah, sí?
2: Sí, el corpus.
3: Corpus.
2: Corpus.
3: Mm.
2: Això és... Fanctotum. A veure, sí, hi ha corpus aquest cap de setmana, és veritat.
3: És... vale, sí.
2: Clar, és veritat, llavors hi ha catifes de flors.
3: Mm.
2: I...
3: Però no es preveu que es facin a l'escenari del casino?
2: No.
3: Vale.
2: No, però es fa alguna cosa. Jo sé que allà, a la sala, s'hi fa alguna cosa.
3: Ah, que era secret i no es podia dir?
2: No, és que no me'n recordo.

0: Això mateix, acció mateix. Deixa'm veure si ho trobo. Ai,
1: ara, sí. Clar, estàs tan sol·licitat amb WhatsApps,
0: sí,
1: que no ho trobaràs pas.
0: Va, estic al lloc on ho hauria de trobar. Ah. Saps? I no. A veure, deixa'm mirar això.
1: Bueno, doncs això, que pel que fa a activitats així teatrals i grans concerts, doncs que no, que aquest cap de setmana no,
0: no
1: hi ha res.
0: No, no, no, res, res, ja res. O sigui, pel que fa això, res. Sí, sí.
1: Nit de bojos no n'hi ha.
0: No.
1: Us ho heu de currar vosaltres mateixos.
0: Home, clar.
1: Aneu a fer el boig pels puestos. I ja està.
0: A veure, jo estic amb...
1: Tens molts WhatsApps o estàs jugant a buscar mines? No, no. Aquí m'estàs enganyant, fent veure que busques una cosa i no.
0: No, ho estic buscant i no ho trobo. I em plantejo on ho he vist, això. Saps?
1: Ho has somiat.
0: Sí. No, no, t'ho juro, a algun lloc... Algun lloc està. Bueno, és igual, escolta, què hi farem? ho aniré buscant, però mentre anem seguint amb el guió.
1: Sí, sí, sí, doncs això que dèiem, que no hi haurà cap activitat al centre ni al casino per al cap de setmana.
0: Això mateix, això no vol dir que no s'hi pugui anar, eh? Mm. Perquè hi ha el cafè del centre, que està obert per menjar i prendre alguna coseta, i al casino hi ha una exposició.
1: Sí, que... això sí que hi és, eh?
0: Sí, això sí que hi és, que no en vam parlar, diguéssim, la setmana passada, no. Que es va fer la inauguració, però hi és.
1: Sí,
0: sí, sí, sí,
1: per tant, hi podeu passar. Que no vingui el Joan Pere alguna setmana al casino, doncs no passa res.
0: No.
1: Per tant,
0: escolta,
1: si el trobeu a faltar, no.
0: Parlant del Joan Pere, avui ha vingut a públic a tocar la pera a la taquilla.
1: Qui ha vingut a tocar la pera a la taquilla?
0: En Gerard Romero, streamer esportiu, i el jugador del Barça, Eric García.
1: Sí, el que passa és que no estan al cas. No els veus que estan xerrant allà de lo seu en un racó?
0: Qui parlen aquests?
1: No ho sé,
0: però...
1: Què
0: diuen?
1: Nosaltres ja hem començat el programa i no ens estan fent ni puto cas, eh?
0: Monter, engega el micro que tenim aquí al públic, a veure si podem escoltar una miqueta perquè estan distrets i de què parla. Vinga. No, sí, mira, és el micro, jo crec que és el número 7. A veure, deixa'm comptar des del meu... Aquest, mira, punxo aquest.
2: Qui és el que s'ha de vigilar molt?
3: El Ferran.
2: Ferran?
3: Ferran, sí, sí, sí.
2: Ostres,
3: sí, sí.
2: Vosaltres ho haguéssiu dit mai, que en Ferran era perillós?
1: Crec que estan parlant de tu.
0: Estan parlant de mi. Ostres, ostres. Doncs, si volen saber lo perillós que sóc, Monter, passa'm la pistola. Passa'm la pistola, Monter. Dos menys del públic avui. Tenim algú més al públic que vulgui...
1: Doncs mira, sí, ha vingut l'alcalde de Caldes. Aquest ja està més atent al programa. Mira, li han quedat uns ulls oberts, oberts, eh?
0: Sí.
1: Hola, Isidre.
4: Jordi, avui fa sol. Ja has posat la rentadora? M'ho expliques?
1: No, no li he d'explicar res de com faig servir jo la rentadora.
0: Bon Jordi, vols que...
1: No cal, però...
0: Sí.
1: Què fots?
0: Se m'ha disparat sense voler, collons.
1: Doncs apa, ja t'hem quedat sense públic per avui. I ara què votem?
0: De moment, has posat la rentadora, Jordi?
1: No t'ho vull explicar.
0: Doncs obrim la taquilla.
1: Doncs apa, ja ens hem carregat tot el públic d'avui.
0: Molt bé, és que clar, és que és ben bé.
1: Has quedat desfogat, eh?
0: Sí, no, se m'ha escapat.
1: Bueno,
0: se m'ha escapat. Tinc la pistola que s'escapa.
1: Oh, que hi entri, si algú vol entrar avui no...
0: Es veu que l'Òscar.
1: Ah, sí?
0: Sí, sí.
1: L'Òscar de les notícies volia entrar i acabes de fotre un tiro. No et passis, perquè s'assembla a l'Anthony Gordon, que ha fitxat al Barça, i a veure si no podrà jugar.
0: Sí? No he vist aquest tio, però vaig escoltar a la ràdio que és una bèstia, a part que té una velocitat punta de 37 km hora.
1: Sí, creu que sí, no ho sé, ja veurem.
0: Bueno, com a mínim correrà. No,
1: sí, això sí.
0: Es veu que és un corcó, és una cosa... Bueno.
1: I que li agrada pressionar. Diu, qui t'assembles, el Rafinha? Perquè m'agrada pressionar no sé què. I després entrevistaven periodistes i diu, a qui s'assembla? I no van dir el Rafinha, van dir el Ferran. I van dir, ui...
0: Perillós. Bueno, escolta, podem parlar del que ha passat aquest cap de setmana? Perquè han passat, ha sigut un cap de setmana de molt teatre.
1: Sí, teatral i calderí.
0: Sí. Això són dues coses molt bones.
1: Vam començar doncs el dissabte, que va haver-hi l'obra doncs, Corredossos de Baix en el centre, que és la companyia La Bretxa. que dèiem que, clar, Corredors de Baix és exactament on està ubicat el centre.
0: Això mateix.
1: A veure si tindria alguna cosa a veure. No, només vam fer la deferència de dir-se així, perquè l'obra va d'un bloc de pisos, que podia ser Corredors de Baix o podia ser un altre carrer.
0: Va, però,
1: per tenir la deferència amb el centre vam posar Corredors de Baix. Però no deixa de ser com els còmics de l'Ibáñez, sabeu, el de Mortadelo y Filemón i los Rompetechos, que hi havia un apartat també en els seus còmics que era la 13 Rue del Percebe.
0: Oh, sí.
1: Que era una façana i es veien totes les
0: cases. Sí, molt xulo això. Molt divertit.
1: Doncs,
0: era com això.
1: Era com això.
0: Molt bé.
1: Esquetxos a cada casa, una portera que és xafardera, la de la botiga de sota, que en aquest cas era una farmàcia, després un matrimoni, una viuda, un artista que venia... Bé.
0: Molt bé, molt bé. Jo, Jordi, he de confessar que jo hi volia anar, però...
1: Què et va passar?
0: Clar, em va passar que vaig estar de comiat de solter.
1: Ah.
0: Sí, llavors vaig estar per Lloret.
1: Lloret?
0: Sí.
1: Molt bé. Ui,
0: sí, és
1: Lloret és...
0: Sí, és...
1: És festa grossa, no? Toma.
0: Hòstia, escolta, no estem a Badalona, eh? No, no, va, allà has d'escoltar que allà han disparat,
1: allà han disparat.
0: Han disparat. Es veu que una bala d'aquestes ha rebotat amb tanta mala llet que ha anat a parar amb una nena de 10 anys. Que dius, què hi fa una nena de 10 anys a Badalona?
1: Sí, no...
0: No...
1: No, no, no ho saben, no ho saben, no, no van.
0: No. És ben bé que, escolta, això que hi hagi el Montigalà allà i el Joventut allà... Ostres, sí, no.
1: Púrria. No. Badalona, púrria.
0: A veure, què anava a dir, això?
1: Que no vas poder assistir, perquè estaves a Lloret.
0: Estava en aquest compromís, que ens vam passar molt bé, el vam disfressar de Jaques... li dèiem el Jaques Porra.
1: Ah, vale, sí. Però amb referència a Jack Sparrow?
0: Sí,
1: vale, molt bé.
0: El Jack Esporra i anàvem per Lloret. No, ens vam passar molt bé, la veritat. Però, ostres, m'hagués agradat molt, que crec que ho tornaran a repetir, la tornaran a fer.
1: Sí, així com tenim els dies de l'altra obra que parlarem d'aquí una estoneta, que sí que sabem que la tornaran a repetir, aquí encara no hi ha la data programada.
0: Val. Ja ho han de pensar, ja, ho han de parlar. Molt bé. I Corredors de Baix, que això va estar dirigida per Xavier Pàmies?
1: Sí, la primera vegada, la primera obra que fa com a director de la companyia La Bretxa.
0: Molt bé. I interpretada per Glòria Gimeno, Lídia Casals, Gemma Paus, Mercè Oliver, Laia Cerdà, Lola Lozano, Àngels Oliveres, Elisabet Esteve, Teresa Portolés, Manuela Mañero i Vicenç Conejos. Escolta, quin personatge vas poder anar a veure tu?
1: Sí, sí,
0: quin
1: sí,
0: personatge sí. Et va captivar més? Va, el que dius, ostres, mira, em quedo amb aquest perquè això.
1: De fet, tots ho van fer molt bé, però jo em quedo amb l'administrador de la finca. Va agradar molt.
0: Molt bé.
1: I així com a gags, clar, era cada edifici tenia el seu gag.
0: Clar.
1: Ostres, me'n quedo un d'unes entrades a l'òpera, que el personatge era un matrimoni i un ho feia el Vicenç, i que havien d'anar a l'òpera i els hi passava de tot per no poder anar-hi.
0: Ja. Molt bé, molt bé.
1: També hi havia un gag a l'ascensor, d'uns quants veïns que es quedaven tancats a l'ascensor.
0: Ah, això és divertit.
1: Sí. I vaig trobar una coseta que a mi em va grinyolar una mica, però bueno, suposo que són coses del director. Va haver un moment que hi ha una escena, que són els baixos del pis, a fora, la cantonada, bueno, la porta, el portal. Per tant, ho van fer sota l'escenari. I això amb una platea que és llisa,
0: clar,
1: que no fa pendent, fa que els de darrere, ostres, costi.
0: S'hagin d'aixecar
1: i que s'han de veure. Que jo aquí és una mala
0: decisió
1: del director, que suposo que és nou, però bueno, si saps que l'has de fer en aquesta sala, que no te'n vas de bolos, no ho facis, això. Però bueno, la petita crítica, però per lo demés, molt bé, molt bé.
0: Bueno, doncs molt bé, escolta, ja tenim aquesta crítica i crònica.
1: Sí.
0: Perquè són coses diferents.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Si vols disparar el director per això...
0: A veure...
1: No, que està parlant.
0: No, no, ara no tinc la pistola.
1: No, collons, la pistola.
0: L'he perduda. No sé on està.
1: Bueno,
0: ja la trobarem. Molt bé, i això va ser el dissabte.
1: El dissabte, a les 8 del vespre.
0: Molt bé. I el casino, el diumenge, vam tenir La doble vida. Que és aquella obra que vam presentar aquí també. Vam parlar amb el Vicenç Conejos la setmana passada, i de cara a La doble vida vam parlar de amb l'Aleix, no amb el Toni,
1: no,
0: amb el Toni. L'Aleix el vam trucar i no va contestar, és veritat, amb el Toni. És una obra dirigida per l'Aleix Vila, que era la seva primera obra d'adults.
1: Sí, no, clar.
0: Sí, és a dir,
1: si no contem els pastorets, clar, d'aquells raros que es va fer aquest any.
0: No, clar, d'aquests raros no el dirigia ell, aquesta.
1: Bueno, però que estava format, perquè eren uns quants.
0: Sí, clar, clar. Però
1: el microteatre sí que
0: tota aquesta codirecció, exacte. Llavors, ell ha passat, o està fent una feina superxula, que és, doncs, anar passant per diferents rols dins del GEC, no? I en aquest cas, doncs, ha passat d'actor, que de fet ja em va dir l'altre dia, tinc ganes d'actuar, A veure si fem alguna cosa. I ara està passant, doncs, amb aquest rol de direcció, que amb els joves ho ha fet molt bé durant dues edicions, amb la Canalla també ho va portar en el seu moment, no, Canalla no.
1: No va arribar a fer-ho.
0: Ostres,
1: ara... O un microteatre amb Canalla, en comptes de... No.
0: No. Ara, no, diria que no. S'embarregen, ja, són moltes coses, s'embarreja. Però el tema és que ho va dirigir molt bé. És una feinada, dirigir una obra de teatre, és una feinada brutal. I jo crec que n'ha après molt, igual que n'han après actuant el Toni Díaz, la Montse Pieres, la Núria Puigdueta, la Judit Álvarez, l'Oriol Montsalvatge, el Mateu Font i el Pere Puigdomènech. A veure, que aquesta la vam veure ahir, està fresqueta.
1: Sí, està fresqueta.
0: Vinga, anem a parlar-ne una mica.
1: Esbojarrada, per començar. Si voleu veure una obra tranquil·la... No, esbojarrada, heu estat atents al 100%.
0: 100%, tots els sentits allà posats. Sí. Molt bé, i hem de dir, per exemple, que tant la Montse Pieres com l'Oriol Montsalvatge feia molts anys que no feien teatre.
1: Moltíssims.
0: Molts. I borden molt bé el personatge. Realment ells ho passen molt bé i ens ho fan passar molt bé nosaltres. La Núria Puigdueta, que també feia uns anyets, no tants, però uns anyets que potser no estava a primera línia, no? Potser 3 anys.
1: Sí, no...
0: Però bueno, tres anyets, pues, i escolta, està també molt bé, esplèndida. La Judit Álvarez, que ve des de Vic.
1: Ve des de Vic.
0: Des de Vic, fixa't.
1: Clar. És allò que dius, ostres, aquesta no la tinc ubicada.
0: No, aquesta, de quin cal és?
1: De quin cal és?
0: De quin cal és?
1: Bueno, primer no tenia ubicat a l'Aleix Vila, el director, perquè va sortir i vaig pensar que era el porter de l'Arsenal, el David Raya, perquè són cagats. Però després vaig dir, ah, no, cony, que és el Vila.
0: Doncs llavors també tenim aquesta incorporació del Mateu Font.
1: Sí, també una novetat, no?
0: Molt bé, exacte. De fet...
1: Bueno, una novetat en el GEC, perquè aquest ja venia d'actuar a altres llocs, no?
0: Sí, exacte, exacte. Altres viles.
1: Altres viles.
0: Altres viles.
1: No termals.
0: Exacte.
1: Vinga.
0: No sé qui ha disparat, però algú ho haurà rebut.
1: D'altres viles no termals.
0: També teníem el Toni Díaz, que agafa...
1: El paper protagonista.
0: El paper protagonista, sí. I escolta, molt bé, amb un avall, vinga, bam, acaben venussuats, no, el següent, eh?
1: Ja li agrada al Toni moure's amb un avall i fer això. Sí.
0: Bueno, de fet, jo diria que és un dels papers protagonistes, o sigui, últimament està agafant múscul en aquest sentit.
1: Sí, però necessitava un paper protagonista, que encara no ho havia fet mai.
0: Exacte.
1: Havia fet coprotagonista.
0: Ah, això mateix.
1: Però protagonista principal, per dir-ho així.
0: Sí.
1: Doncs, mira, li tocava també.
0: Molt bé, no, està superbé. I bueno, és que la resta no és que tinguin poc text, tampoc.
1: No.
0: Que l'Oriol també es menja...
1: Clar, uf. Potser es menja més que... L'altre és protagonista, però potser es menja més l'Oriol, eh?
0: Pot ser. I llavors tenim el fantàstic Pere Puigdomènech, que amb re et fa tot.
1: Sí. És un comodí.
0: És un comodí, i és que a més ho fa molt bé. I té... 20 frases, potser, no més, però aquelles 20 frases és tot pam, pam, clavat, no? Pam, pam. Molt bé.
1: Te'l deixo anar aquí, pam.
0: Sí. No, té un paper molt, molt divertit, un carmelet molt maco. Properes funcions.
1: Jo recomano molt que hi aneu, que teniu dues oportunitats més. És molt divertida. Quanta gent hi vam posar allà dins?
0: 250.
1: 200, oi? Més de 200.
0: Sí, perquè, clar, mira, pensa que 200 com a número rodó són 10 files. I hi havia més.
1: Ja està.
0: Els números allà surten fàcil.
1: Sí.
0: En files, o sigui, quan hi ha poc, surten fàcils. Però quan n'hi ha més, Encara és més fàcil. Sí. No, doncs això, properes funcions per poder gaudir d'aquesta obra tan divertida, dissabte 13 de juny a les 8 del vespre i diumenge 14 de juny a 7:15. El diumenge, com sempre. I el dissabte fer-ho una miqueta més tard, doncs perquè, a veure, també així fa menys calor... dura 1:25.
1: Sí, no es fa llarga. Exacte. Ni molt menys. No hi ha mitja part perquè no. És que tot el tirón.
0: Exacte.
1: I
0: llavors,
1: va molt bé fer-ho
0: sí,
1: tot el
0: sí,
1: tirón.
0: Sí, és que si ho talles aquest tipus d'obres
1: no pot ser.
0: No, es perd el ritme, no? Mm. I fixeu-vos, a les 9:30 esteu fora, per tant podeu anar a sopar fora amb qui sigui, per exemple. Ja teniu un plan de dissabte de juny estupendo, meravellós.
1: Sí.
0: I escolta, jo penso que és que hem de potenciar tot això, ho hem de potenciar.
1: A més, estem intentant, doncs, això. Sí, és que tornava a entrar algú aquí. Em sembla que era el director. Em sembla que t'has carregat el director.
0: El Xavi. Hòstia, és que
1: ja t'has carregat, primer de tot, Gerard Romero i un jugador del Barça.
0: Sí.
1: L'alcalde de Caldes t'has carregat.
0: Hòstia, sí, és veritat.
1: L'Òscar d'Informatius i el director de Ràdio Caldes.
0: Mare meva. Bueno, jo espero no carregar-me el Monter. Sobretot
1: té un vidre blindat.
0: Exacte.
1: Doncs anava a dir que a veure si la gent també s'anima. Per això programem obres també dissabte al vespre, que normalment estan molt acostumats que sempre nosaltres al GEC fem les obres diumenge a la tarda. Anem a intentar potenciar, a veure si
0: sí.
1: És amb dissabte no passa res.
0: No, al contrari, o sigui, jo penso que també és un planazo. A vegades diumenge ja estàs com pensant ja en la setmana, i en canvi el dissabte dius, no, és el dia, doncs aprofitem-ho, és el dia. És una obra que, escolta, si teniu un plan de Caldes en la proximitat, per què anar a Barcelona o anar a Granollers? Val? Pues, per anar a algun poble així del voltant.
1: Sí. Mira, Granollers també, pam, pam. Ja hem matat també... Ah, que m'he oblidat un de Vilanova Termal, també, que és cap al nord.
0: Avui estem criminal, eh?
1: Sí.
0: Caldes
1: criminal.
0: Molt bé,
1: dissabte 13 i diumenge 14, fantàstic. La repetició d'aquesta obra, fantàstic. La doble vida.
0: Escolta, avui no tenim música d'agenda, perquè, clar, no tenim agenda.
1: No.
0: Per tant, podem parlar del que vulguem del casino i del centro. Tenim tranquil·lament 7 minuts.
1: Ah, molt bé.
0: Sí.
1: Doncs que en el centre es vol iniciar una campanya de captació de socis i de ments pensants per pensar en noves activitats per potenciar el centre. Que fa temps que...
0: Clar, perquè...
1: Està encallat. Bueno, està encallat.
0: Centro...
1: Es fan els concerts, el teatre, el tanquen, però... Hòstia, i per què no fem més activitats?
0: Mira,
1: ments pensant.
0: Jordi, crec que podem aprofitar aquests... Ara faig un petit peron, eh? Aquests moments per també fer un petit homenatge des d'aquí nosaltres, no? Perquè, clar, Jordi...
1: Sí, a la figura d'en Jaume Guard, que ens va deixar la setmana passada, tot un activista del centro, director del TACAM.
0: Exacte.
1: I membre de la Junta del centro. Per tant, bueno, una persona que es trobarà a faltar molt, i des d'aquí doncs, el nostre suport a la família,
0: sí.
1: I les condolències, i que el tindrem sempre als nostres cors.
0: Sí, no, a més, jo recordo quan vam coincidir com a jurat, no, del TACAM, que...
1: Sí, sí.
0: Jo vaig fer potser un parell d'anys o tres.
1: Un parell d'anys, sí. Quan estàvem exiliats allà baix a l'estage.
0: Ah, és veritat, sí. I no, m'ho vaig passar molt bé, a més amb el Jaume hi havia, pues, això, un bon rotllo, bon feeling, bona comunicació, algú que... Bueno, pues això, que clar, és que currar, com tu has dit, activista cultural, que això és molt maco, i són les ganes de voler aportar alguna cosa positiva a la resta de gent que són els teus veïns, no? És gent que estimes i que coneixes, pues, no trobo, no sé, sempre és lloable, i en aquest cas doncs és una pèrdua també molt, molt jove, en aquest cas, molt inesperada.
1: Sí.
0: Pues això, bueno, amb això, doncs, per tant, ara, bueno, mira, aquesta crida que feies, no, també, cal, doncs,
1: que aquesta crida està oberta com una campanya que es diu Construïm el Centro. Però
0: vale.
1: Tot i això no té res a veure en que s'hagi de fer una campanya per fer això. No només el centre està obert a que ens vingueu a donar idees o fer el que vulgueu, sinó el casino també.
0: Clar,
1: si es
0: no
1: posen
0: sé,
1: en, sí, sí. en contacte amb el casino, escolta, he tingut una idea per fer que el casino... Que...
0: Sí, sí,
1: bueno,
0: sí,
1: parlem-ne,
0: sí.
1: no?
0: Exacte. O sigui, això jo crec que són dos ateneus, dos espais culturals... oberts i no oberts, és a dir... òbviament tu no pots anar allà i dir vull fer això i voler-ho fer perquè sí, perquè hi ha una línia al darrere, una línia filosòfica, una línia de programa, una línia bueno, de que cada ateneu té el seu tipus de la seva manera de fer, que això també és molt interessant, no? Entrar les agos, no? les assemblees, sí. doncs tot això al final el que et marca és una manera de fer de cada un d'aquests espais. Tu no pots entrar allà i fer una proposta com un bolet i marxar. Tu el que has de construir és una activitat que sigui algú que enriqueixi l'espai, no? Jo crec que el que es busca és això, és poder no sé quina activitat, però si algú en pensa alguna, no és, no, vull fer una festa per tal. Bueno, i això què aporta més enllà d'aquella festa puntual, no? Doncs no, és un, perquè clar, generarem un cicle de debat sobre això, farem una mica de, és a dir, treballar el tema del pensament, el tema de que pot ser entreteniment, pot ser el que sigui, però ha de tenir una mica una línia discursiva en aquest sentit i que vagi en la línia de...
1: Que per fer festes d'aniversaris llogueu sales de convencions o sales de coses, no cal venir a tot un teatre.
0: O sí.
1: Que també està obert, això.
0: Sí, clar.
1: Que si fa, jo què sé, el sopar de la dona, que si fa el no sé què, no sé quantos.
0: Sí.
1: Que també estem oberts, però...
0: I empreses poden llogar-ho, sí. Però això és un tema de lloguer, no? Això és un tema sempre puntual, el lloguer.
1: Sí.
0: El que es busca, jo crec que amb això, és...
1: Una implicació, un recorregut...
0: Construir, no, en aquest sentit, el centre, sí. aquesta campanya, no, que està fent el centre, de, pues, això, entre tots, construir alguna cosa, aportar tot això. Sí. Molt bé, i quin, això va sortir de l'última ago, o què?
1: Això va sortir de l'última ago, i ara la gent es podia apuntar, qui es vulgui apuntar, ja dic ara, hi ha un correu a la seva disposició, que és coordinació@... Ateneu.cat, no, centredemocràtic.cat.
0: Sí, no?
1: centredemocràtic.cat.
0: Ateneu és com molt general.
1: Sí, anava a dir, què m'ha passat pel cap? No, coordinació@centredemocràtic.cat, i allà dieu, pues mira, em vull apuntar en aquesta comissió, aportar idees o simplement escoltar, o simplement jo no sóc de portar idees, però sí que sóc d'ajudar, jo sóc manetes.
0: Per exemple, que també fa molta
1: pues
0: falta.
1: Mira, necessitem algú que pinti un no sé què, o que faci un decorat, o qualsevol cosa.
0: Sí.
1: Que un digui, no, jo manetes no ho sóc, però tinc moltes idees. Doncs pues vinga, endavant. Obert a tots i a veure si fem activitats diferents... que no sempre han de ser concerts i teatres, també es poden fer tallers d'alguna cosa.
0: Quines idees, per exemple, han anat sortint això?
1: No, encara, de
0: encara
1: moment
0: no,
1: és procés de captació de gent.
0: Molt bé.
1: I a partir d'aquí començar a treballar.
0: Clar, perquè el centre funciona molt amb comissions, no? O sigui...
1: Clar, hi ha els espais.
0: Espais, no?
1: Hi ha l'espai de la coral, l'espai del rusc, hi ha l'espai del teatre...
0: Els del rugby, no?
1: Els del rugby, els del cafè, i els del tàquem.
0: Exacte. Per tant, és una convivència, realment, no? Entre aquests espais.
1: I després un representant de cada, doncs, és on es troben amb les reunions de la Junta, i, per tant... A cada reunió de junta se sap tot, és on es coordina tot perquè tothom hi està posat.
0: Molt bé. Clar, llavors allà, sí, tothom sap de tot. I tothom sap què està fent tothom i,
1: sí.
0: bueno, està bé com a comunicació interna, no? Això és xulo. I llavors, clar, el casino, en aquest sentit, no funciona tant així, jo crec que...
1: Perquè no hi ha tantes seccions, per dir-ho així.
0: Exacte, hi ha el GEC... I la Junta del Casino i ja està. Vull dir.
1: I els dels d'exposicions, per dir, Caldes Art o
0: sí, clar. No, Arts Group.
1: Arts Group,
0: que és veritat, hòstia, sí, que és un grup potentíssim. És que a més, no, són i són molt actius i a més amb molta qualitat. Sí, clar, llavors tens Arts Group, el GEC, La Junta del Casino, que és qui ho vehicula tot. Sí que és veritat que tens com associacions Montes, amigues...
1: Si no, calla, fot-li un tiro al Ferran.
0: Tens associacions amigues per allà i ja està, no? Vale. Però, escolta...
1: Vale, ha callat el Ferran. Escolta, que tornem la setmana que ve. El portarem urgències, eh? A veure si ve la setmana que ve. Estàs
3: Jordi,
1: bé?
3: Jordi Graví, fins d'aquí dues setmanes.
1: Doncs vinga, Ferran, fins quan toqui.
3: Adéu.

0: Què tal, calderins i calderines? Avui el Males Cartes des de l'estudi 2 de Ràdio Caldes, aquí a l'antic... Anava a dir l'antic balneari, no és un balneari, és l'antiga escola del Carme, l'antic balneari de Can Rius, és l'altre equipament que s'està fent a Caldes, aquestes obres faraòniques que ens porten aquests espais que hem d'omplir, hem de venir i omplir-los, per exemple, amb programes de ràdio, sense parar, sense aturador, 24 hores, aquí la ràdio, per què? Per què ho fem? Pues per estar acompanyant-te. No té un altre misteri, això. L'ésser humà vol sempre estar amb algú, i molta gent que està sola a casa o gent que no pot sortir de casa, com sempre dediquem a aquest programa, doncs aquesta gent que pel que sigui no pot desplaçar-se i estar tranquil·lament a casa seva o no tan tranquil·la, i busca doncs una companyonia a través de la ràdio. Doncs aquí estem nosaltres, l'Alexis, els botonets tècnics. Hola, Alexis, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Aquí acompanyant-me i donant-me suport tant tècnic com moral com espiritual, mirant el seu mòbil com tot el jovent de Caldes, que no hauria d'estar mirant el mòbil mentre estàs fent un programa, eh? Sí, ara ja t'ho està mirant, ja t'ho està dient el gran mestre Monter des de l'altre costat dels estudis, perquè aquí hi ha tants estudis, tants tècnics, que semblem Hollywood. Ja pots mirar el mòbil, Alexis, no passa res, però estigues al tanto, eh? Ah, diu que no, no miris el mòbil. Hauríem de posar inhibidors, però és clar, jo el programa meu és només mirar el mòbil. Però bueno, què hi farem? Coses que passen. Bé, el que us deia, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Podeu tenir l'elecció a través de la FM de 40, de, més o menys 40 canals de ràdio aquí a Espanya, a Catalunya, eh? A Catalunya, no ho diguem, i a Espanya, perquè ens arriben tots els d'Espanya també, però a través d'aplicacions mòbils, mai millor dit, oi? També tenim no sé quantes canals podem arribar a tenir, unes 3.000 canals de ràdio, 6.000 potser, podríem anar amb aquestes aplicacions de ràdio a través del wifi, a través de l'internet, i pots estar escoltant tranquil·lament una ràdio local de Cincinnati o una ràdio local d'Austràlia. Això et dona moltes opcions per escoltar coses molt variopintes. Entre altres coses, no entendria res, no?, de tot el que es parla a Cincinnati. Però això també ens dona... Ui, cuidado, que li he fotut una hòstia a l'altre micro. Això també ens dona una altra opció, és que des d'Austràlia ens poden estar escoltant a nosaltres a través de radiocaldes.cat o de l'aplicació de Ràdio Caldes. O no, Alexis?
1: Jo crec que no, eh?
0: Com que no? Tècnicament és possible, no? Fins i tot des de la Lluna podrien estar, si tinguessin internet, podrien els astronautes que estan fent aquests vols espaials, podrien estar escoltant Ràdio Caldes. Tu creus que no? Bueno, sobretot aquest coet que últimament ha explotat només en l'airar-se, oi? Que ha fotut una explosió que ha deixat un cràter com els dibuixos animats, oi? Que s'ha elevat un metro i ha fet bum, un bombasso i allò ha quedat tot negre. Bueno, aquests no escolten radicals. Total, que estem al dia, avui és dia 2 de juny, és increïble, però aquest mes, el mes de juny, ja és l'últim de la temporada 2025-2026, no ens hem adonat i ja estem al final de la temporada, que us quedi clarito, perquè el juliol no hi ha perdona, és que tinc aquí davant meu un mono que no només fa que moure's i està trencant tot l'equip tècnic de Ràdio Caldes. Vols estar-te quiet, Alexis? És que mira que t'ho tenim dit, no toquis res amb les mans. Bueno, només els pius de la taula. Doncs el que us deia, s'acaba la temporada, sí, s'acaba la temporada, s'acaba el juny, bueno, comença el juny, però això són 4 dies i ens anem a la... Gràcies. Ens anem al final de temporada i ja esperant a veure si ens renoven per la temporada que ve al setembre-octubre. Quan comencem la temporada següent? No tens ni puta idea, no? El 15 de juny, potser? Bueno, com els nens. Comencem el... No sé si m'ho diuen de broma o m'estan mentint, però...
2: Setembre.
0: Què?
1: Setembre.
0: El setembre, sí, el setembre ja m'imagino, però l'1 no, el 15. Vale. El primer dilluns diria que és dia 7 i el dilluns següent, no? Vale. doncs aquell dia estem a l'espera de que ens renovin el contracte i renegociar els termes i a veure si aquesta la temporada vinent pues ens poden donar encara que sigui una Coca-Cola, no? Els dies que venim a fer programa tenim una màquina expenedora de Coca-Cola com a mínim. Sí, ja acabo. Total, avui no tinc res preparat, com sempre, però avui menys. Sí, molt bé, però avui és un programa totalment que puc estar una hora parlant, Alexis? Això no m'ho treu ningú, Però bueno, repassarem les pel·lícules del divendres, a veure quines venen, i ja està. Alexis, tu seràs al setembre o ja hauràs marxat les teves pràctiques aquí a Ràdio Caldes?
1: Ja hauré marxat.
0: Ja hauràs marxat. Quan acabes el teu periple per aquest...
1: El 3 de juliol.
0: El 3 de juliol fas la teva festa de comiat, ja vindré, no cal que em convidis, ja vindré i portaràs pastes i cava i entrepanets, no?
1: L'únic que celebrarà serà el Monter, no t'enganyis.
0: No, ja, el Monter estarà... El Monter sí que potser portarà cruzanets i cava. Bueno, però el dia 3, el 4, oi? El 4 de juliol. Mai millor dit, celebració de per tot l'altre. Bueno, total. Aquests dies, doncs, estem així ja repassant una mica la temporada i bé, només ens queda dir-vos que molt agraïts per una temporada més estar amb nosaltres. Bueno, total, anem a repassar, Alexis, les pel·lícules del divendres 5 de juny del 2026. Bueno, si has de fer alguna cosa, fes-la, abans de començar a fer. Sí, tens un bolígrafo, m'està ensenyant l'Alexis que té un bolígrafo, i què, ara has d'apuntar alguna cosa?
1: No, que és el Monter.
0: Ah, que està buscant el bolígrafo. Ah. O sigui, que estem en una ràdio amb dos estudis centrals i una sala tècnica i només tenim un bolígrafo.
1: Bueno, aquí tens tres més.
0: Ah, però ell vol aquest.
1: Sí, perquè és el seu, li agrada.
0: Només tenim un bolígrafo Monter en tota la ràdio. Ja, teu. A veure, ensenya'm l'escriptura. Doncs vinga, va. Busca la primera recomanació, que és la repera, que el divendres busca el tràiler de He-Man i los Masters de l'Universo. La primera recomanació, que és espaterrant, s'estrena aquest 5 de juny. Un nen de 10 anys, el príncep Adam, es va estavellar contra la Terra en una nau espacial. Mira, parlant de naus espacials, i escoltava Ràdio Caldes, i va ser separat de la seva espasa màgica, l'únic vincle amb la seva llar en Eternia. Després de localitzar-la gairebé dues dècades després, el príncep Adam és transportat de retorn a l'espai per defensar el seu planeta natal de les malvades forces d'Skeletor. Però per derrotar a un dolent tan poderós, el príncep Adam primer haurà de descobrir els misteris del seu passat i convertir-se en He-Man, l'home més poderós de l'univers.
2: No soy de por aquí. Las historias que cuentas, Adam, que estás aquí hasta que encuentres una espada mágica.
3: Esa obsesión con las fricadas y las espaditas. Asustas al personal, sobre todo a Daryl.
2: Dios, qué mal me cae. Ya sé que parece una locura, pero esa espada me mostrará el camino a casa. Sé que la mayoría no me recordáis, pero yo sí a todos.
3: Desde que te fuiste, todo ha cambiado.
2: No queda nada. Skeletor se llevó a mi familia y destruyó nuestro mundo. Y es culpa mía.
4: Sé lo que se siente al fracasar. Caerse es una oportunidad para levantarse.
5: Yo tengo el poder.
4: El universo temblará a mis pies.
2: Este es mi hogar y lucharé por él. Necesito a cada hombre, mujer y... lo que sea eso.
6: Tienes el poder. Y demasiado miedo para usarlo.
2: Créeme, sé cómo usarlo. Vas diciendo que eres de otro planeta. Y eso te hace parecer un poco... bastante zumbado.
0: Bueno, pues He-Man, la gent... Jo la veritat és que no l'he seguit mai, ni he vist cap mena de referència de He-Man. Sí que reconec la marca, diguem, que és de la meva època, com deia l'Alexis ara fa un moment.
1: Sí, a 50.
0: Això es veus, de la meva època. No, però He-Man és molt conegut, però no hi vi res absolutament de He-Man, ni de la seva mare, ni res. Doncs l'univers He-Man no sé quin. I Skeletor també em sona molt, però tampoc he vist mai res. Doncs ara és l'oportunitat d'anar a veure una pel·lícula. Com has vist tu el tràiler, que no l'he vist? Bueno, la manufactura del tràiler.
1: Un blackbuster.
0: Bueno, pues mira,
1: un Marvel.
0: Bueno, com a mínim no és una merda punxada amb un pal. No?
1: Bueno.
0: Podies haver-ho dit i no ho has dit. Bueno. Vinga, va, la següent pel·lícula que us portem, bueno, que s'estrena aquest divendres 5 de juny, no és una altra que Scary Movie. Sisè lliurament de la saga de Scary Movie, 26 anys després d'aconseguir escapar d'un assassí emmascarat sospitosament familiar, el Carrefour està de retorn al punt de mira de l'assassí i cap pel·lícula de terror està... se salva. No sé què vol dir tot això, estic traduint.
1: Per a referències.
0: Què em dius?
1: Per a referències que té.
0: Ja, bueno, molt bé, doncs ja està. Però no, dic que la frase està una mica rara. Marlon Wayans, Shorty, és que jo l'Scary Movie no l'he vista, no m'agrada l'Scary Movie. I tu, Alexis, també l'has vist?
1: Sí.
0: Ah, vale.
1: A mi m'agrada molt.
0: No tinc ni idea de lo que estic dient. Marlon Wayans, de Shorty, Sean Wayans, Ray, Anna Faris, Cindy i Regina Hall, Brenda, es reuneixen a Scary Movie amb els seus favorits, que tornen i noves cares fresques per acotxillar-se amb pietat, reboots, remakes, requels, prequeles, seqüeles, spin-offs, terror elevado, històries de origen, todo lo que tenga la palabra legacy en el título y cada capítulo final, que por supuesto no es final. Nada es sagrado, ningún tópico sobrevive, se cruzan todas las líneas y los Wayans están de vuelta para cancelar la cultura de la cancelación. Total, que he llegit una cosa que no tinc ni idea de lo que m'estan dient. Suposo que no deu ser tan dolenta com jo me la imagino, però jo...
1: Ets molt vell.
0: Sí, soc molt vell. Bueno, que aquesta saga també és molt vella, Scary Movie. Tenim tràiler?
1: Sí.
0: Pues, tenim en espanyol o català? No se sap. Bueno, tira-la. És igual. Veurem a veure en què surt. O en latino. Scary Movies en finlandès.
1: Ara, el busco català i no surt.
0: No, clar.
1: Quina decepció.
0: Perquè el català és una llengua, com aquell que diu, una llengua morta en l'audiovisual. Ja estem ja per el... Per retiro, ja. No sé. Va, tira, Scary Movie.

0: ¡Hemos vuelto!
1: Un asesino en serie anda suelto.
2: Hola, martes.
3: Llevo años preparándome para este momento. Hola, madre. Oh. Estás hecha un asquito.
4: ¡Cindy! ¡Un abrazo! Me apetece mogollón, pero me echo de derechas y tengo que ser racista. Va, tía, si para mí todos los blancos sois racistas, ven, baja.
5: ¡Chachi!
4: ¡Ven, no!
6: Dicen que hay sara de Halloween. Venimos a beber, tocar canciones malas y hacer movidas medio gay.
7: ¿Por qué solo medio gays?
2: Húndete.
4: ¡Que no sonrías, imbécil! ¡Corre, japuta, corre!
3: ¿Qué se dice, Cookie?
8: ¡Hay que joderse!
9: ¡Alguien me ayude! ¡Socorro!
10: ¡Pava! Aquí estamos de chill. Tú a tu rollo, que yo voy a seguir aquí con mi chicken teriyaki jangueando con mis panas. ¿Lo pillas?
11: Doncs plena de referències a un món que desconec totalment. Ja m'explicava ara l'Alexis que, bueno, que té moltes xorrades, no? Però que de tan repetides, doncs la gent se les ha fet ja una llegenda, eh? Una llegenda de referències. Bueno, va, una altra pel·lícula del 5 de juny de terror aquesta cap de setmana. Amb la calor veig que venen més pel·lícules de terror. No sé per què deu ser això, perquè la gent vol anar al cinema per estar més fresc i allà els hi foten sustos més grans, no ho sé. El preu de l'entrada, no ho sé, no ho sé. Es diu Backrooms. I de què va? Una estranya porta apareix als sòtanos d'una exposició de mobles. Ja em dius tu, de l'IKEA, no? Quan el pacient d'una terapeuta desapareix una dimensió més enllà de la realitat, més enllà de la realitat. Ella haurà d'endinsar-se en el desconegut per intentar salvar-lo. Adaptació d'un curtmetratge del propi Kane Persons, eh? El Kane Persons era el director. Doncs una cinta de terror, intriga, ciència-ficció que podeu veure el divendres i que està ben valorada, eh? Aquesta fins i tot fa bona pinta. Backrooms, no sé si podem tenir el tràiler a punt. Sí, està a punt, no?
12: He encontrado algo en la tienda.
13: Muy bien. ¿Qué has encontrado?
12: Un lugar. He encontrado un lugar.

0: तरफ से।
1: बोला
0: आपको खुश आमदीद कहते हैं।
1: कहा
2: suena raro, pero créeme, este sitio es enorme.
3: Te creo, por supuesto.
2: Bueno, volveré y traeré pruebas.
1: ¿Estáis grabando?
4: Sí.
1: Bien, seguidme.
5: ¿Lark, esto qué es?
1: Es lo que quiero averiguar. Desde que lo descubrí vengo cada noche y aún me queda muchísimo que ver. Venga, despacio.
6: ¡Sácame!
1: ¿Qué has visto?
2: Este lugar crea salas.
1: Es como un laberinto, no se acaba nunca.
2: Hasta me da miedo perderme.
3: ¿Me oyes? No lo entiendo. ¿Esto qué es?
2: Es maravilloso. ¿A que sí?
3: ¿Hola?
7: Doncs un ambient bastant opressiu, veient aquest tràiler de Backrooms, que ara m'explicava Alexis. Alexis, hauries de fer tu programa en comptes de jo, perquè jo no m'entero de res, i aquestes coses tan modernes no tinc ni idea. Però bueno, aquí estem per aprendre, no? Què em deies exactament que eren les Backrooms? Uns jocs...
8: No, són espais liminals. Que vaig a buscar en Google què significa liminal.
7: Ara liminals de, sí. De que està tot eliminat, no?
8: Sí, algo així.
7: Però deies que eren uns videojocs que...
8: Bueno, és més com... És que no sé com explicar. És com...
7: Tranquil, no fumis.
8: Vale. Són espais que són creats així com infinits, molt místics, d'inseguretat, no? I al final són jocs que són per crear inseguretat, per així dir-ho. Llavors són jocs liminals perquè teòricament no hi ha res, o sigui, hi ha una cosa física i això s'extendeix per infinit, no?
7: I ja si està. Fos com una mica un passeig per la teva consciència.
8: Sí, per exemple, un hospital buit, sense res, saps, únicament passadissos de l'hospital, així amb la llumeta aquesta que hi ha creepy per les nits i coses així, saps?
7: Fa poc vaig veure per Instagram una cosa semblant, de que era com una estació tota buida, plena d'aigua.
8: Sí, això per exemple també és un backroom. Sí, són això, són espais infinits i espais liminals, que són habitacions buides, passadissos interminables, oficines abandonades...
7: Però això quin objectiu, saps, té? Haver creat... Per què creen aquests espais?
8: No sé, ja com... Sí, ja és com...
7: És com els sorolls ACRM aquells...
8: Sí, aquest pim, no? Sí. Llavors, no sé, és com una cosa que es va crear a internet, llavors ha anat crescent perquè s'ha fet com un mite al redor i has creat moltes històries, nous backrooms, saps? I és com el que la gent intenta descobrir nous. Són com els SCPs, que no crec que sepais què és, però són com criatures místiques que va creant la gent, saps?
7: Llavors, estan amagades o no? O es poden visitar sempre que vulguis?
8: Es poden anar a visitar. Per exemple, els SCPs són coses així que és com un mite de l'Àrea 59, saps? De subjectes que estan escapats de l'Àrea 59 o diferents, o sigui, coses de diferents mons, saps?
7: Ja.
8: Llavors són així xorrades d'internet que crea la gent i que ja es van fer famosetes. I això és el mateix.
7: Clar, un espai buit també és fàcil, més fàcil de crear que un espai ple de coses. Per si ets un dissenyador, és molt més fàcil crear un espai amb parets que no ple de rellotges, per dir alguna cosa. Bueno, va, molt bé. Doncs, si voleu endinsar-vos en aquest món dels backrooms, doncs ja sabeu que una cosa fàcil que podeu fer és anar a veure el divendres aquesta pel·lícula de Backrooms i us endinsareu de cop en el meravellós món d'espais on la teva consciència pren una forma gairebé corpòrea. Doncs vinga, va, sortim d'aquest backroom, que no n'hi ha mai lloc ni veiem res a l'horitzó, i ens anem a veure una altra pel·lícula, eh? Bueno, a recomanar no, però... Ui, hi ha una que vaig veure ahir, que una, un pastelón, però impressionant, que va sortir ahir, ahir o abans d'ahir en el Broncano, que és Todo lo que nunca fuimos, que dic, com poden fer encara pel·lícules d'aquest tamany de pastel tan gros, pastel per no dir merda grandiosa, en el que pots anar remenant la pastarada que foten. Todo lo que nunca fuimos va d'una parella de guapos que un germà li demana, ai, un amic li demana a l'altre que cuidi de la seva germana petita, va, i saps com acaba, no, la història? Bueno, que són tan guapos els dos que, bueno, que han d'estar allà fornicant com si no hi hagués un demà. No cal explicar la sinopsi perquè ja us l'he explicat bàsicament, però escolteu el nivell de pastel que pot arribar a ser una pel·lícula que es diu Todo lo que nunca fuimos.
0: Me han ofrecido un ascenso en el trabajo. Son 9 meses en Berlín. No sé, se me ocurrió que tal vez se puede quedar contigo. ¿Tú lo harías por mí? Me cortaré un brazo por ti.
4: Yo quiero amar, mas ya desististe.
5: ¿Tú eres feliz?
0: Sí. ¿Podría decir que sí?
5: Yo creo que antes lo era.
0: Tú y yo somos como una tribu de indios, ¿vale? Como una de estas de las que aparecen en las películas. Y yo soy el jefe de la tribu, ¿vale? Y el jefe de la tribu dice que hay que hacer surf por las mañanas.

0: Hola, hola, hola, una altra vegada. Doncs què, quin nivell de pastel? Un pastel de més que l'humai, eh? Un pastel a tope. Doncs ara anem a una altra... Mira, una altra que potser sí que realment està bé, eh? Hem recomanat Backrooms, que té una bona valoració, i aquesta també està ben valorada. Es diu... S'intitula Rebuilding, eh? Rebuilding. A veure, què és això? Això és un... No diu el que és, si és un drama o... Sí, és un drama, evidentment. Després que un incendi forestal arrasés la seva granja, Dusty, que és Josh O'Connor, un pare divorciat, es veu obligat a començar de nou en un campament de cases de mobile homes d'aquest, habilitat pel govern. Enmig de tot això del dolor, troba una inesperada xarxa de recolzament als seus nous veïns, mentre intenta recomposar els llaços trencats amb la seva exdona Ruby, que és la Megan Fahey, eh? I la seva filla Carrie Rose. O sigui que és un drama que ja veig a venir que acaba perfecte amb una reconciliació familiar a través d'un drama d'un incendi, oi? Doncs aquest Rebuilding, que està dirigit per el Max Walker Silverman, i en el repartiment surt el Josh O'Connor i la Lily La Torre, Megan Fahey, Carly Reis i més gent que no conec de res. Una pel·lícula americana que es va fer l'any passat, que només dura 95 minuts, però que fa, a mi, bueno, em fa bona pinta, eh? Escoltem, doncs, el tràiler de Rebuilding.
1: What am I doing here?
2: About the ranch.
1: The way the bank sees it, there's no farm here to borrow against for a house, and no house here to borrow against for a farm.
3: I'm gonna be staying somewhere else just for the time being.
2: What's the Wi-Fi?
3: Wi-Fi? How's your mom?
2: Mom said you can apply yourself.
3: Yeah, that's true, I guess. She don't need my help with nothing.
4: I know you feel like nothing right now. But to her, you're reborn. You ain't earned it, but that's how it is.
5: Hey there. I'm Mila.
3: Dusty. Where was your spot? Up in the hills there? Yeah, we were all up in them hills.
6: Why are you earning?
3: Just between spots, you know. I'm gonna build this part back just the way it was.
7: There's a sorrow in the wind.
2: I bet I could be one.
3: You and what?
2: A cowboy.
7: I can hear it cry.
3: Keep remembering things that are gone. It makes me feel like there are things we lost that I'll never remember, you know?

0: Doncs aquest rebuilding, reconstruint una família, doncs, bueno, no està malament. Si no teniu cap mena d'opció per veure, no sabeu quina pel·lícula anar a veure, doncs aquesta és correcta. Com a mínim, correcta, això segur. Anem per la següent. Direcció, Afio Cognacco i Carolina Juste. El repartiment és la Carolina Juste i l'Afio Cognacco, és una pel·lícula de dos, oi? Dura 86 minuts i es diu Este cuerpo mío. I de què va Este cuerpo mío? Unidos por una amistad inquebrantable, Rafael y Carolina se lanzan a un viaje emocional y geográfico en busca de reconciliación y aceptación. A lo largo del camino, acompañamos a Rafael en los primeros años de su transición de género, un proceso íntimo, lleno de retos, descubrimientos y pequeñas victorias que lo acercan a ese metro cuadrado de paz que tanto ansía. Una historia donde la amistad se convierte en refugio y lo personal se expande hasta volverse universal. Este cuerpo mío.
1: ¿Y si el origen de nuestro malestar no estuviera en nuestro cuerpo? ¿Seguiría estando en el cuerpo el remedio?
2: ¿Qué te pasa cuando tú te vas levantando cada día y el cuerpo que has habitado durante 42 años está cambiando?
3: ¿Qué tal tu experiencia como filmmaker?
4: ¿Tú crees que alguien la ha querido de verdad?
5: En un lugar muy interno de ti, y creo que de cada persona, hay un deseo profundo y un trabajo constante con conseguir amarnos.
6: O entendiéndote desde otro contexto, algo va a cambiar.
4: ¿Estás seguro?
7: No hay mayor acto de amor propio que una transición.
3: Cortamos.
0: Doncs, com us deia abans, seguim repassant, que ja queden un parell només de pel·lícules que us volem anunciar des del Males Cartes del divendres, que podeu anar a veure. Una pel·lícula de miedo, veus? Ja t'ho he dit, Alexis, que tot és de por a l'estiu. Foten pel·lícules de por per un tubo. Una película de miedo, que es titula així, una película de miedo, va de que durante las vacaciones de verano, un director de documentales y su hijo de 12 años se aloja en un hotel abandonado de Lisboa, un hotel vacío, ¿veus? Un altre backroom, com el de la pel·lícula El Resplandor. Una pel·lícula de miedo és una pel·lícula espanyola que dura només 72 minuts, o sigui, si teniu poc temps, és ideal de la muerte, mai millor dit, 1 hora i 12 minuts, què més voleu? I està dirigida per Sergio Oxman, i el repartiment també és Sergio Oxman igual, Nuno Oxman, que deu ser el germà, el Daniel Blaufuchs i l'Anna Moreira. Doncs una pel·lícula de miedo amb tots vosaltres a partir de ja.
8: No.
0: Ah, no?
8: És que hi ha un anunci.
0: Ah, vale. Pues a partir de quan acabi l'anunci.
8: Ja.

0: Passant ja l'última, ja no us martiritzo amb més pel·lícules, que total, molts de vosaltres tampoc no aneu mai al cinema, però bueno, està, a mi, jo tampoc hi vaig gaire bé mai, però m'agrada estar al tanto de les pel·lícules que es fan, no?, i que s'estrenen. Una altra pel·lícula, que aquesta deu ser catalana, perquè es diu Cel meu, infern teu, que també no és de por, però una mica sí que ho és, i va sobre drama i homosexualitat, que també està de moda, i de lesbianisme i de tot el feminisme i tot el que vulgueu. Al llarg dels anys, Adela i Victòria viuen una història d'amor impossible i són fortament castigades per la llei i per la societat dels anys 60 i 70 a Espanya. No obstant això, després de tenir tots aquests impediments, no poden oblidar-se l'una de l'altra. I escoltem el tràiler de Cel meu, infern teu.
1: Quiero que me veas como una persona con la que puedes abrir tu corazón. Necesito conocerte en lo más íntimo para salvar tu alma.
2: Señora.
3: Qué buena cristiana demuestra ser contratando a esa chica.
4: Este es el ahorcate para mí, Arcamil.

0: estoy aquí y estaré. Haremos que vuelva al buen camino.
1: Doncs fins aquí el repàs extens
2: anava a dir, és que no n'hi ha cap
1: de pel·lícula que diguis, hosti, quina pel·lícula, us la recomano 100%. N'hi ha que em foten de pel·lícules, eh? I totes mig de por, homosexuals, que no et passa res, eh? Però dius, bueno, i no hi ha un guió pensat en una pel·lícula, jo què sé, qualsevol cosa que sigui una mica original. No, tot és temàtica de sempre. Aquesta...
2: Bueno, fes-ho tu.
1: Eh?
2: Crea una.
1: Bueno, doncs tinc diverses idees. No em facis treballar amb això perquè no és la meva feina. Però, no, ostres, abans... feien pel·lícules amb un guió que anava fotent un viatge una mica a la història i al final ho clavaven i era rodona la història i es tancava. Ara no, ara, vinga,
2: home, clar, però ja està inventat.
1: Sí,
2: ara dirà, ho fan i diran, és que té molt gira el guió.
1: No, el que passa és que avui en dia la gent no té ni puta idea de fotre res, ja. Està tothom escaixat de tanta... Potser la qüestió és que hi ha tanta oferta, però la volen fer tan ràpida que no hi ha temps per pensar. I les coses sense pensar surten malament.
2: No,
1: és com aquest programa. No es pensa i surt com surt. No es pensa, Alexis. Tota la culpa és teva. Perquè mira que t'ho he dit, Fes-me el guió d'avui per del Males Cartes. I quin guió tinc? Re, no tinc res aquí sobre la taula. I, bueno, tu estàs cobrant uns diners i la veritat no es nota en què s'inverteixen els diners que et paguem entre tots. I el Montero et paga molts diners.
2: A veure quan passa. Jo vull veure'ls també, els diners.
1: Els veuràs quan tingui una repercussió la teva nòmina i la feina que repercuteix. Bueno, total, què volies dir-me?
2: Que hi ha bones pel·lis ara.
1: Home, aquestes que hem repassat no n'hi ha cap que se salvi.
2: Home, ara.
1: No n'hi ha cap que diguis, hosti, mira, ja. Això deu ser una història de que diguis, hosti, pues, quina història, no?
2: Sí, però ara és que fa moltes produccions ara de pim-pam, saps?
1: Sí,
2: per
1: és...
2: Però ja, surten joietes també.
1: Sí, home, no et dic que no, durant l'any surten, però... mira que no les he fetes totes, perquè només he fet les que jo he pensat que se salvaven una mica, però és que hi ha merdes més grans encara, que el divendres s'estrenen. Bueno, total, que jo us encoratjo igualment a que aneu al cinema, perquè, clar, s'ha de fer bullir l'olla i, si no, al final no n'hi ha ningú al cinema i perdrem un bastió cultural, no? Doncs ara fiquem una mica de música per relaxar-nos. Veus, La La Land m'agrada. És una pel·lícula que té una història, té un pensament, té un final molt maco, Què t'haig de dir, Alexis? Què t'haig de dir? No enteneu res. Backrooms i la mare que us va parir tots.
2: Bueno, doncs...
1: No, a tots, O tu tens una mare de tots. No, la mare de tots. De tots plegats. La mare natura. La Gaia, la terra, la mare terra.
2: A veure,
1: Métale. Vinga, va, escoltem La La Land, una joia que deia l'Alexis, una joia increïble de fa pocs anys, però mira, si encara ja fa deu fer quatre quants anys fa?
2: Nou.
1: Que, 9 anys ja que està feta? No, impossible.
2: Sí,
1: 2014. Ah, sí? Ja. Hòstia puta. Perdó. Sí, jo m'estic fotent gran, però per moments...
2: 2015, no som d'aquí.
1: No pot ser. 10 anys. No pot ser, La La Land, que tingui 10 anys.
2: 2016, sí, 10 anys. La 2016 és...
1: Mira, m'estic anant d'aquí deprimit, Alexis, per culpa teva. Tu quants anys tens?
2: Jo 18.
1: Hòstia. És que quasi bé, quan van estrenar la pel·lícula encara no sabies ni parlar gairebé.
2: Ja.
1: t'havien acabat de treure els bolquers, Alexis. I jo aquí, que pensava que... Que pensava que feia 2 anys que l'havien estrenat. Mare de Déu. Bueno, però escoltem la cançó.
2: Estàs molt guapo, per tindre 80. No passa res, home.
1: Ja. Jo també t'estimo, Alexis, com un fill. O com un net, que dirien. Ai. Bueno, doncs posa la música, que ja l'hem passat i encara no l'hem escoltat. O una altra cançó.
3: Los anuncios.
1: Ui. No, sí, que los odio, sí, que los odio, los anuncios. Tu tens 4 duros per treure els anuncis, que farem un pagament ràpid.
2: Demana pressupost a...
1: No, allà no et demanis res, que no hi ha ni un duro mai. No hi ha ni per pagar-me a mi ni una Coca-Cola. Jo, la setmana, la temporada que... Estàs buscant el Lalaland, la música?
2: Sí, però estic esperant que se'n vagi l'anunci.
1: Dura més l'anunci que la música, eh? Ja té collons, això. Bueno, pues esperarem l'anunci, eh? Som una ràdio, pues, bueno... Ara. Que és la mateixa que hem acabat d'escoltar?
2: Sí, vols que fiqui una altra que m'agradi també molt?
1: Sí, una que t'agradi a tu, va. Ah, mira, que bé. Vinga, va. Escoltem una mica de La La Land.

0: ordinadors?
1: Sí.
0: Bueno. Estem aquí al Males Cartes de Ràdio Caldes, a l'estudi 2 de l'antiga Escola del Carme. Si voleu venir-me a veure, no vingueu, perquè ja estic a punt de marxar. Doncs, Alexis, moltes gràcies. Estàvem parlant aquí de videojocs i jo li he comentat que no he jugat mai a videojocs. Tenia la Wii per les meves filles quan eren petites, que em vaig fotre la típica dislocació de...
2: jugant al
0: tenis. Jugant al tenis, aquell de merda de tennis que no servia de res, però bueno, et passaves una estona, no?
2: Que s'ha divertit.
0: No, a mi m'agrada el ping-pong. I vaig acabar amb l'ombro, però a punt d'anar a l'hospital de que m'estava caient el braç, no? I què més? Per què t'ho deia, això? Això, perquè no sé si avui en dia encara hi ha tanta falera pels videojocs, per la gent jove, i si va la gent que diu, oh, ha sortit un joc nou, i ara li estava preguntant, hòstia, no sé si ara hi ha videojocs que dius, mira, ara ha sortit el tal, no? Però segur que sí, eh? Però abans, potser era perquè era més jove, ho sentia més que ara. Ara és com si haguessin desaparegut de la fase de la Terra, o potser és que ja juguen més a videojocs d'ordinador.
2: Sí.
0: I són gratis els videojocs d'ordinador?
2: No.
0: No? També s'han demanat per anar a una tenda i comprar-los?
2: No, es pot comprar
0: online. Vale.
2: Però la cosa és que s'ha mogut molt el món dels videojocs. Estic a caseta, no em moc, ho compro des d'aquí i jugo molt. Llavors la joventut sempre està a casa fotuda jugant, però no hi ha tanta repercussió de videojocs en general. Saps?
0: Però la majoria de gent jove està jugant a videojocs gratis?
2: Sí.
0: I amb, bueno, aquests videojocs que són gratis però que després has de pagar per suplements, no? Suposo.
2: Sí.
0: El joc és aquest, no? Mai millor dit.
2: O els piratejan, que també està molt d'agrada.
0: Ah, també piratejan els suplements.
2: No, piratejan els jocs.
0: Ah, piratejan els jocs, bueno. I quin és el joc més jugat, diguéssim, d'aquests gratuïts que tu et pots instal·lar a l'ordinador i... Suposo que juguen amb comunitat, no?
2: Sí, ja juguem online.
0: I quin és un dels jocs que més juga la gent?
2: El Valorant, diria jo.
0: Com?
2: El LOL.
0: LOL?
2: LOL.
0: I què és?
2: League of Legends.
0: Ah, League of Legends. Molt bé.
2: Veus com et sona?
0: No tinc ni idea, eh? A mi saps que em pare que em foto molt... Bueno, la vegada que he provat de jugar alguna cosa amb la Wii aquella, em foto com tens jugant. Tu no et passa?
2: No, em relaxa.
0: No et tensa jugar? Pues a mi em tensava i... Bueno, vaig durar dos minuts, vaja. Dic, això no és per mi. Total, que això per què t'ho deia ara? Ah, perquè volia fer una secció de videojocs i no l'he trobat. Bueno, és igual. Pues anem al teatre, que és lo meu. Anem a veure quines coses s'estrenen al teatre de Barcelona. Tu digue'm quan s'acaba això, eh? Quan falta per acabar, eh?
2: 9 minuts.
0: 9 minuts. Bueno, pues fem un repàs ràpid al teatre de Barcelona, a veure què estan fent en aquest moment, que potser està també hi ha algun link per veure. A veure, mira, la Irene Minovas, a veure si trobem algun arxiu audiovisual. A veure, la Irene Minovas és des de fa anys una de les referències ineludibles de la comèdia catalana. Textos impecables, de qualitat gairebé literària, intel·ligents i de ritme frenètic, sumats a un control del timing còmic a l'alçada de molt poques. El primer show, Minovas, la va situar com una de les còmiques més solvents del país. Descobreix el seu stand-up blanc, absurd i costumista en caiguda lliure. Ella diu que a dia d'avui el seu millor acudit continua sent el seu IMDB. Quan la vegis descobriràs que no té un espectacle absolutament rodó. Bueno, que ja m'entens, no? Vale, doncs a l'Espai Texas de Barcelona el 8 de juny, el 8 de juny és diumenge. Alexis, estigues atent. El 5, 6, 7, 8, 8 és un dilluns.
2: Sí,
0: ah, és dilluns
2: que ve.
0: Doncs dilluns que ve, des d'aquí, proposem la Irene Minovas, que farà el Texas, a l'Espai Texas, Minovas, el seu espectacle. I no sé si deu tenir... Busca a veure si té alguna mena de... Busca al Google, al YouTube, Irene Minovas, a veure si hi ha algun tall petit d'aquesta còmica catalana que tan bé la deixa, evidentment, per vendre entrades. Però... A veure si compra entrades del dia 8. Sí, Irene Minovas. La trobes o no?
2: Ja sí.
0: Sí? Escoltem, re, un minut d'Irene Minor, va.
2: Es diu Frustración amb Irene Minor.
0: Vinga, Frustación.
2: Hòstia, diu, els putos anuncis.
0: Bueno, tranquils. No, pensa que els anuncis salven la gratuïtat de les nostres vides.
1: I penso amb tots els professors de teatre que em van dir no ho aconseguiràs. Tenien raó. Tenien tota la raó, tota la raó. Jo sóc la Irene Minova, sóc actriu, segurament em coneixereu d'enlloc mai. És normal, vale? La carrera d'actor, pues, bueno, pues té els seus alts i baixos, val? En el meu cas, no tinc carrera, però sóc actriu. Clar que un actor que ha de dir que és actor no és molt actor, no? O què? Vull dir, Leonardo DiCaprio no va pel carrer. Hola, bona tarda, sóc Leonardo DiCaprio, sóc actor. No, ell diu, hola, bona tarda, sóc Leonardo DiCaprio, quants anys tens? Clar, jo he de dir que sóc actriu abans de demanar l'edat a un home, saps? Però sóc actriu.
3: La frustració és el tema de la Irene.
4: Va d'això.
3: I jo crec que de tothom, ara mateix. Tu què és el que recomanaries com a psicòleg?
5: La frustració és un resultat d'uns intents que té una persona de superar una situació. Quan una persona té un problema, el que sigui una situació crítica, pues intenta fer coses per sortir-se'n d'aquella situació. Però pot ser que aquelles coses que estem intentant fer no siguin eficients i aleshores aquella frustració, en lloc de passar-se...
0: Doncs ja teniu una opció dilluns vinent i mira, del 27 de juny al 26 de juliol, durant tot un mes del 2026...
2: No fotis.
0: Sí, sí. Bueno, un mes i un dia. Ah, no. És un mes del 27 al 26. Un mes just, eh? Ja saps que si dius d'un dia a l'altre, hi ha un mes i un dia. Ja ho saps, oi? Això del zero, eh? Ara. Hi ha un espectacle que es diu L'Enterrador, una experiència escènica que et farà reviure un episodi colpidor de la nostra memòria històrica. Ui, ui, ui, que això... No sé si hi ha un vídeo de L'Enterrador. De què va L'Enterrador? A veure... L'Enterrador tracta de la nostra memòria històrica. Es basa lliurement en les vivències d'herois anònims com les de l'enterrador de Paterna, Leoncio Badía Navarro, que amb la seva determinació van deixar testimoni d'humanitat i dignitat enmig de l'horror i la barbària de la Guerra Civil i la postguerra. En l'espectacle, un actor prepara un monòleg que representarà davant els espectadors d'aquí uns dies. L'ha escrit ell mateix a partir del que la seva família li va explicar durant anys sobre el seu avi i els seus amics, els quals van patir terribles episodis durant la postguerra. El personatge que interpreta ha d'enterrar, com cada dia, els afusellats que li porten al cementiri. Enterrar o desenterrar. L'espectacle pretén també ser un homenatge a totes les persones, en molts casos herois anònims, que amb la seva determinació van deixar testimoni d'humanitat. Qui l'interpreta això? Pepe Zapata a la direcció i Gerard Vázquez... Ah, no... El Pepe Zapata és l'actor, perdó, i la direcció de Gerard Vázquez, i la direcció tècnica Pol Zapata, una mica jo me lo guiso, jo me lo com, però no està malament. El Teatre Raval, diria que és això, L'Enterrador, Teatre Raval. Doncs tenim audiovisual, algun tema d'auditiu? Vinga, va.
6: La Via Roel, el juliol, a veure aquest espectacle, L'Enterrador, explica un capítol de la nostra memòria històrica. Està basat en fets reals, especialment en la vida de Leoncio Badía Navarro, conegut com L'Enterrador de Paterna. Aquest home, quan va acabar la Guerra Civil, va acabar a Barcelona, el bàndol republicà, per sobreviure, l'única cosa que va trobar al cap del temps va ser fer d'enterrador al seu propi poble. Amb tanta mala sort que Paterna es va convertir en el veritable paredón del llevant espanyol durant la postguerra. Tot i la truculència de la situació, ell va lluitar per la dignitat humana i va establir un sistema per identificar a tots els afusellats. Escrivia el seu nom en un paperet i el guardava dintre d'una ampolleta de vidre. Ho guardava objectes, cabells, botonets, qualsevol cosa que serveix per identificar-los, amb l'esperança de que els familiars vinguessin al cap del temps, els traguessin de la fossa i els donessin una sepultura decent. I això va provocar que s'establís com una espècie de xarxa secreta, sobretot de dones, de mares, d'esposes, de filles, de germanes, que a les nits, d'amagatotis, a les fosques, anava al cementiri a trobar-se amb l'enterrador perquè aquest els digués on estava enterrat el seu familiar.
3: Recordes quan pujàvem els tres al
6: aquesta història us commogui també, sigui colpidora per vosaltres, però especialment que serveixi perquè les joves generacions siguin conscients del que ens va passar perquè no es torni a repetir.
0: Doncs res, fins aquí el Males Cartes d'avui. Doncs només em resta dir que moltes, moltes, moltes gràcies per ser a l'altre costat de les zones arcianes. Moltes gràcies, Alexis, per haver-me acompanyat amb aquest suplici de passar de 5 a 6 de la tarda els dimarts, que ho hem de passar com si fos un part, això, mica en mica anar apretant, allò cada dos o tres minuts, com si vingués una contracció i vinga, apretant, apretant.
2: Sí, és difícil aguantar-te, eh?
0: Sí. És molt difícil i jo ho entenc i jo ho sé. Jo no m'aguanto, no m'aguanto ni a mi mateix, però gràcies a tots vosaltres hem passat una hora més de la nostra vida aquí a Ràdio Caldes. Doncs només em resta dir que fins la setmana vinent, que això s'acaba la temporada, o sigui que gràcies a tots per aguantar una temporada més al Males Cartes. Gràcies a Alexis, com us dic, gràcies a l'altre costat de les peixeres, al Monter, que està distret i és igual, i gràcies a tothom. Doncs fins la setmana vinent. Avui no hem comptat amb el Joan perquè no podia estar amb nosaltres. La setmana vinent espero que sí, que pugui estar. Moltes gràcies, Joan, igualment, encara que avui no hagi pogut ser. Vinga, va, adéu!

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.

0: Hola, hola, hola, rellotge de Malta, gravant, gravant.
1: Bona tarda, gràcies, benvinguts al rellotge de Malta, Ràdio Calda, Roger Riera.
0: Una merda així d'alta.
1: Bona tarda.
0: Bona tarda, Cesc Valls.
1: Què?
0: Corre, un altre cop estem aquí. La setmana passada no hi vam ser, aquesta setmana sí.
1: Escolta.
0: Digue'm.
1: El teu jack dels auriculars està com que està, però que no està.
0: Ah, sí?
1: No ho sent res.
0: Ho estava sentint malament. Dic, què li passa a la cançó avui?
1: Alexis, bona tarda, eh? Què?
2: Ho tenim
0: davant. Ja, però no, jo no he vist que
1: bona tarda,
0: estava fondo.
3: Bones tardes.
1: Ara, bones tardes.
0: Bones
1: ja
0: tardes.
1: Pues, bueno, pues fem un programa a ràdio, o què? Espera, que estava mirant una cosa al mòbil.
0: Això és el volum?
1: Això em és el volum.
0: Més alt. Hola, hola.
1: A la gent li és igual, ara, els teus problemes amb els auriculars?
0: No, el que passa que a mi no. Llavors, com que haig de fer el programa, doncs me'l posaré bé. Vols explicar alguna cosa?
1: Hòstia,
0: ara me l'ha pujat.
1: Hòstia, com distorsiones, nen.
0: Sí.
1: És com veu de carajillero, però sedosa.
0: Tu has...
1: Hòstia, un tècnic de so amb una taula.
0: A tu només et queda posar-te una coronilla, ara.
1: Ja. Yeah. Bueno.
0: No l'agafis.
1: Pues, wea! Referència a viejuna.
0: Sí.
1: Saps?
0: Sí.
1: Saps?
0: Vale.
1: Sí.
0: Oh! No, era més alpin, no? Sol.
1: No sé, era com cremor d'estómac. És que és molt baix aquest pal.
0: És que és molt baix aquest pal.
1: És que és molt baix aquest pal. Ara no em repeteixo.
0: No.
1: Què?
0: Re.
1: Ah. No, m'he fet Movistar.
0: Què vols dir que t'has fet Movistar?
1: Que ara els
0: que
1: de...
0: tens la tele aquesta de pago.
1: Però que ara ho treu, o sigui, ara tu pots fer com si fos Netflix, sense tenir el telèfon i l'internet a Movistar.
0: Ah.
1: Crec que en diuen Movistar Libre.
0: Libre.
1: Libre, sí.
0: I quan val això?
1: 44,95 al mes.
0: Ah, llançament.
1: Sí, amb anuncis.
0: Jo estic fins la polla.
1: Però
0: ja,
1: bueno, m'ho he fet només perquè
0: hi alguna seria interessant.
1: Sí.
0: Quina?
1: Mucha gente debe morir.
0: Sí, té raó.
1: Que és de la comedianta, com es diu? Victoria, no sé què, Victoria Martín.
0: Uh-huh.
1: I val molt la pena, eh?
0: Vale.
1: A tu t'agradarà molt, eh?
0: No sé si em faré el...
1: Te'l deixo jo tot tu.
0: Vale.
1: Perquè te la miris, tinc un mes.
0: Amb anuncis?
1: Sí, però no gaire, eh?
0: No?
1: No.
0: El Netflix és insufrible.
1: Els anuncis del Netflix?
0: Sí, tio.
1: Hòstia, i ara...
0: Molt pesat.
1: I ara, això que fan al Netflix de casa, està a casa teva? Perquè, vull dir, te'n vas a un altre lloc i et diu no estàs en el hogar.
0: Sí, però jo tinc un avantatge molt fort amb això.
1: Que viviu tots junts?
0: No vivim tots junts, però vivim molt, molt a prop. I crec que cola bastant.
1: Ah, que diguéssim, tu i l'altre usuari podríeu, sí, compartir el wifi a banda i banda de carrer.
0: Exacte.
1: Ja, ja. No, però saps aquesta martingala?
0: Sí.
1: Ara la fa Disney, també.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Jo me'l vaig treure, em sembla.
1: Ja m'he trobat. No, jo em començaré a treure coses, ja. Saps?
0: I jo...
1: Perquè ja tinc... Ah, tinc...
0: Ho tens tot, no?
1: Netflix.
0: L'HBO...
1: Disney. HBO.
0: Ah, és que...
1: Orange.
0: Va.
1: Perquè ve del telèfon, ho tinc,
0: sí,
1: Orange. Sky Showtime. Apple TV Plus. Movistar. I Filmin.
0: I Amazon, no?
1: I Filmin. Ah, i Amazon Prime. Ja, nou. I a part del mes aquest de Movistar...
0: I Spotify, no? També
1: no, Spotify no, perquè tinc Apple Music.
0: Ah, vale.
1: Però, i a més estic provant un mes de Mobi. Si tinc 10 putes plataformes.
0: Clar, és que deus pagar 70 euros de plataformes.
1: I saps què faig?
0: Què?
1: Miro YouTube. Que pago, també.
0: No, és que no té sentit, això.
1: 11, perquè et pago YouTube.
0: No pots mirar tantes coses.
1: Quanta pasta és? Bueno, no ho sé.
0: No ho sé, però no et deus moure del sofà davant
1: no,
0: la tele.
1: No, sí, és que és els dos episodis abans d'anar a dormir i la pues, peli del cap de setmana.
0: Doncs pues l'agafes quan el necessitis i ja està.
1: I a més, no, saps que hi ha una cosa que està molt bé des d'aquí, informació de servei públic, perquè no ho publiciten gaire, que el servei de biblioteques...
0: Sí.
1: Està adscrita a una plataforma audiovisual,
0: sí,
1: de pel·lícules i sèries gratuïta,
0: sí,
1: que hi pots entrar, ho has de demanar a través de la web, però, o sigui, a través de la web de les biblioteques, què tinc aquí? Bueno, a través de la web de les biblioteques has de demanar que t'ho donin d'alta i després va amb el teu usuari i contrasenya del carnet de la biblioteca.
0: Uh-huh.
1: I es diu eFilm Online.
0: eFilm Online.
1: Sí, i bueno, no és un catàleg molt gran, però és de gratis.
0: Ja.
1: Saps? Merda, ara l'obro i la primera pel·li és de la Isabel Cuixet. Pues ja, toma, ja no m'interessa.
0: Jo he vist un parell de pel·lis de l'Isabel Cuixet i una em va agradar.
1: Veus?
0: La, és la, la de la plataforma petrolera, no em recordo com es diu.
1: Com es digui, sí.
0: Però em va agradar, em, la vaig trobar, no sé, em va agradar.
1: Era jove.
0: Jo?
1: No, no ella. Ella, ah, va fer aquesta pel·li. Encara no estava amargada, saps? Què més? I què més? Ah, i aquest cap de setmana he vist... No sé, perquè estem aquí xerrant, però podries posar whisky mentrestant. Vols que tirem la sintonia del whisky?
0: Sí, poder sí.
1: Tira la sintonia del whisky.

0: Aquest cap de setmana he vist un documental que tenia pendent.
1: Sí.
0: Que feia temps que volia veure.
1: Sí.
0: Que es diu Flores para Antonio.
1: Antonio Flores.
0: Sí. És un documental sobre l'Antonio Flores.
1: Sí, ja m'ho he imaginat. Flores para Antonio.
0: Fet per la seva filla.
1: Mm-hmm.
0: Perquè...
1: És cineasta, la seva filla.
0: És actriu.
1: Ah, sí, és la de...
0: Aquell, la de que té el nas, aquell de ganxo.
1: Sí. Sí, que li posen nom de ciutat, no?
0: Aquí.
1: Aquesta actriu.
0: En una pel·li que has vist tu?
1: No, en una sèrie, no?
0: No ho sé, no, és que no sé si he vist gaires coses d'ella.
1: Sí,
0: d'ella.
1: No. Hi ha... La famosa és la Tòquio, però ella té un nom de ciutat, també.
0: Qui, la famosa... La Tòquio... Ara m'estic perdent. La Tòquio, que és un personatge de la sèrie
1: aquesta? És un personatge de la sèrie aquesta.
0: I de què va la sèrie aquesta?
1: Ah, La Casa de Paper.
0: Ah, no he vist això. Alba Flores es diu.
1: Alba Flores, sí. Però bueno, surt aquí... I li posa un nom de personatge, però no em recordo quin és. Mm.
0: Doncs,
1: ai, de ciutat.
0: Et diré dues coses d'aquest documental.
1: Digue'm.
0: Digue'm-ho. Aviam, com t'ho diria?
1: Ai, poden passar dues coses. Hi ha allò que se'n diu quan ets adolescent de matar el padre, diguem-ne.
0: No, al revés, perquè el pare ja es va matar sol.
1: Sí, sí. Però diguem-ne de trepitjar-lo i arrossegar-lo pel
0: no,
1: fang.
0: No, no, al revés.
1: I l'altre és posar-lo tant en l'aire que,
0: no,
1: que potser falseges una mica la realitat.
0: Tampoc, perquè hi ha una cosa que trobo que està molt bé d'aquest documental, que és que no amaguen en absolut la politoxicomania.
1: Mi papà era un yonqui, no?
0: Bàsicament.
1: Sí.
0: Bàsicament. Però no, que és bastant, és honest, és un documental honest, sí? És un documental despullat, sí? És un documental sincer,
1: sí?
0: És un documental que no pretén crear un mite o una narrativa sobre un personatge, diguéssim, famós, popular, un artista i tal i qual, sinó que intenta explorar-lo des de la posició de la filla, amb la implicació de la família, amb personatges que l'han, diguéssim, no un autor que l'ha investigat, no, gent del seu entorn real, sí. Contemporanis,
1: sí.
0: Per tant, des d'un punt de vista històric té aquesta bastant interessant, perquè són testimonis directes i contemporanis, sí. I això està molt bé.
1: Però
0: són una panda de garrulos.
1: Ah, sí. Bueno.
0: Tots.
1: Sí.
0: Molt artistes i molt honestos i molt de debò, i gent molt de debò,
1: sí.
0: I la Lolita Flores i la Rosario Flores, sí. I la Lola Flores i el Sum Sum Corda, molt de debò,
1: sí.
0: Gent molt de debò i molt gens amagar lo brillant ni lo que no brilla. És una panda de rull tots,
1: bueno,
0: a la parra.
1: És el que tenen a vegades els artistes.
0: Bueno, els artistes.
1: Els futbolistes?
0: No, les persones, diguéssim. Les persones. Però vull dir que... Saps allò que diuen? Clar, no, intenta no conèixer els teus ídols perquè et decebran.
1: Et van decebre. Clar, són ídols teus?
0: No, clar.
1: Jo no t'he vist escoltar mai un...
0: No, però aquí vaig. Que hi ha aquest component que es diu de no conegues els teus ídols perquè et decebran, que en el meu cas, cap d'aquell...
1: Jo crec que t'he vist cantar alguna cosa de la Lolita, eh?
0: De la Lolita?
1: Sí, te voy a hacer una casa en el aire, alguna
0: ara,
1: merda
0: ara
1: així.
0: Ara has disparat així, a veure, sense mirar a veure què collons... No, però vull dir que jo no sóc gens fan, tampoc és com sembli malament ni res.
1: I el Pescaïlla també?
0: També apareix... Bueno, apareix amb...
1: No, però vull dir, el Pescaïlla tampoc t'agrada?
0: Aquest sí,
1: és més però... d'aquí.
0: Sí, si t'ha de gràcia, però no és que m'agradi o no m'agradi, està molt bé, però no és el meu, diguéssim.
1: No és el teu, saps? No és el teu, eh?
0: Bueno, sí,
1: però el Paret sí que t'agradava.
0: Sí, el Pescaïlla també. Si tu agafes el Pescaïlla, l'Ola Flores, tots els seus fills, les tietes, les nebodes, sí. Les cosines i el no sé què, potser el que més m'interessa és el Pescaïlla. A mi.
1: Sí.
0: L'altre, doncs, està bé, li reconeixes el valor que té i tots hem taralejat el gato a fer ui, ui, ui, el no sé què i...
1: Aquesta no la conec.
0: I xuru, xuru, xuxuru de l'Antonio Flores, i, però no és el meu, per tant, no hi ha ídol. Clar,
1: no,
0: llavors, clar, tu et posaves a veure allò i els veies tant de debò,
1: sí.
0: Que quan portes una hora de documental dius, però és que... Vale, ja entenc, O sigui, està molt bé perquè és cru, o sigui, és sí. Tal qual. Amb alguna flipada per allà al mig, però que arriba un punt que dius que ja no m'interessa aquesta persona, saps? Ja. Però bueno, ja està, vull dir que per si no cal, eh? Està bé, però no cal.
1: Ja el miraré.
0: Després he vist també l'última pel·li de...
1: On l'has vist, el Flores per Antonio?
0: Ah, pues,
1: publicitat de plataformes.
0: Em sembla que estava a Movistar, em sembla.
1: Ahí el Movistar.
0: No, és que com que em vaig fer el Movistar per veure Mucha sí. gente debe morir, pues ja l'aprofites, no?
1: Vas a pensar, pues flores per Antonio.
0: Claro, perquè em sortia allà. Coses espanyoles, eh?
1: Sí.
0: Em fa molta ràbia quan l'HBO o el Netflix em comencen a oferir coses espanyoles que sí. no m'interessen gens pel simple fet de que administrativament estem a Espanya, saps?
1: Sí.
0: I em diuen, tu, això t'interessarà perquè és espanyol. Apela. A mi m'agrada si és bo o és dolent. No, yeah. no em posis pel·lis espanyoles, la merda, les pel·lis espanyoles. Igual. Yeah, yeah. Si vull veure les catalanes ja obriré el Filmincat. Saps el sí. Filmincat?
1: I et sortirà cirat.
0: Fàstic. Ja l'has vista, no?
1: No, no l'he vista.
0: Ah, però no la veu fer allà al cine?
1: Sí, però jo estava treballant i com que tu em vas recomanar ferventment que no la mirés...
0: Em vas fer cas?
1: Et vaig fer cas.
0: De res. Bueno, clar, no pots valorar...
1: No em puc valorar.
0: Però què et va dir la gent de Cirat?
1: Quina gent?
0: La gent que va sortir del cine, la gent que organitzava el cine...
1: Hi va haver algú que va sortir abans.
0: Ah, sí, eh?
1: Sí.
0: És el que hagués hagut de fer jo quan la vaig veure al cinema.
1: Això no...
0: Com que havia pagat...
1: Però molta gent em va dir que aquesta pel·li no era per ell. Sí que yeah. la veritat és que tenim una mitjana d'edat que ve al cinema que potser...
0: Elevada, vols dir?
1: Que, sí, que depèn de quin cinema no li interessa o no entén.
0: Ja. Yeah.
1: Però Cirat, diguem-ne que hi ha poca gent que l'entengui.
0: No ho sé. Jo crec que l'entenc.
1: No, sí.
0: I tot i així penso que és una puta merda.
1: No, no, però vull dir... Me'n refereixo a això, que,
0: yeah.
1: que tu entens el, pots entendre la pel·lícula però no entendrà la raó per la que l'han feta.
0: No, sí, sí, jo ho entenc tot. El meu problema amb Cirat és que discrepo.
1: Mas, clar.
0: Discrepo de, del com.
1: Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Perquè hasta el què, mira, vale, però el com.
1: Vols una mica de whisky o què?
0: Sí, vols que tornem a tirar la sintonia? Perquè només fas que parlar de cine.
1: No, és veritat. Ets tu que has parlat d'aquest...
0: He vist l'última pel·li de l'Ethan Coen.
1: D'aquest gasta és un paston amb...
0: Bueno, no pago jo tot, eh? Saps allò que jo
1: s'han
0: pago...
1: S'han separat una? Els germans Coen?
0: Bueno, l'última pel·li de l'Ethan Coen no és amb el Joel Coen, no? Oh. Tampoc sé la història. No sé si se tiren pelusa o tenien ganes de fer coses per separat.
1: Hi ha molt que...
2: Un era l'abusador i l'altre no vol juntar-se amb ell.
0: Pot ser.
1: Ah.
0: És que amb germans és complicat, eh?
1: Era abusador?
2: Sí, va sortir fa poc que una notícia de que un dels Coen, no me recordo quin, va abusar d'una noia.
0: A veure, i... hermanos Coen, abuso, haig de buscar, no?
2: No sé, algo així. I llavors no es junten ja.
0: No, se tiren pelusa.
1: Hi havia aquells Coen. Altres que, ah, sí. que un es va transformar en noia i l'altre el va seguir.
0: Ah, els Wachowski, els de Matrix.
1: Els de Matrix, aquests.
0: Sí. Bueno.
2: De cinema, Caldes?
0: Sí, més o menys.
1: Més o menys. Passem als Gaudí.
0: Bueno. Per què sí? No passeu un menor espanyol entre les fauces del rabino detenido als Estados Unidos? No sé.
1: Rabino?
0: Acusen a Hayim Nissim Coen de abuso sexual contra sus 9 hijos adoptivos. Bueno, no. Estan barrejant molts Coen. Aquí. Hermanos Coen.
1: Joel Coen, posa.
0: El anuncio denuncia de los... Vaya, qué sé. Que he vist l'última pel·li de l'Ethan Coen.
1: Sí.
0: És rara, perquè és del germà... Bueno, d'un Coen.
1: Sí.
0: I a més s'acaba com que... té dues històries que sí. van en paral·lel i es creuen. I s'acaba, de cop.
1: Bueno, això és el que tenen les pel·lícules que s'acaben.
0: Yeah. No, però vull dir que no resol.
1: No resol, eh?
0: No.
1: Això no m'agrada, les pel·lícules.
0: No resol.
1: És com aquella sèrie Lost.
0: Ah, no he passat resol. Mai del pilot.
1: Perquè no resol igualment.
0: Jo Lost...
1: Jo com si no hagués passat del pilot.
0: He intentat veure el pilot 3 vegades i m'he dormit les 3 vegades.
1: Però no resol, eh? No la miris. No sé com... No me'n recordo. Però ara fa pel·lis, de veritat, el senyor aquest.
0: Quin senyor?
1: El director, el que va escriure Lost.
0: No hi puta idea.
1: El senyor Lost. No me'n recordo com es diu.
0: Vols que t'ho busqui a l'IMDB? Tu tens compte de
1: l'IMDB? Cloverfield. No, com es diu? Cloverfield Lane. Ten Cloverfield Lane. Crec que va fer aquesta pel·lícula.
0: Ah, la pel·li. Pensava que es deia així. Dic, collons,
1: no, va fer Lost.
0: Mm.
1: I això, que... Bueno, això.
0: Yeah.
1: Que és com una pel·li de por.
0: Va de cine aquest programa, ara, has vist?
1: És com una pel·li de por, però s'acaba amb extraterrestres. És una cosa rara.
0: Ah, bueno, com Indiana Jones. És o no?
1: Una d'elles, sí.
0: Sí, l'última, no? Sí. La penúltima. Jo no he vist l'última, ja.
1: L'última es... torna a millorar.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Bueno. Sí? Estàs sí. d'acord?
2: No.
0: Ah, ho preguntes?
2: Sí, no l'he vist.
0: I les altres sí?
2: Sí.
0: Ets fan?
2: Sí.
0: Ah.
1: A mi m'agrada...
0: Per què no vens amb barret? No ets tan fan.
2: De Galamunt.
0: Vale. Jo, farem una col·lecta.
1: Jo vaig estudiar fent l'escena dels ocells. De...
0: Vull estudiar què? Matemàtiques?
1: No, això. Ah. Vam fer l'escena dels ocells a classe.
0: És que, com es diu això, el foli, no?
1: Bueno, ens donaven la imatge i nosaltres hi posàvem el so, no?
0: I et veig en un estudi de so.
1: No. Tema. El... Clar, jo vaig fer cerca sobre aquella escena, no? Sí. No sé si recordes l'escena.
0: No.
1: El... És que em surt Anthony Hopkins. No, el James Bond, com es diu? El...
0: Harrison Ford.
1: No, l'altre.
0: Sean Connery.
1: Sean Connery.
0: El papa.
1: El papa.
0: Mm. Estan
1: el papa i el fill allà... La... Sean Connery i Harrison Ford. Sí. A la platja.
0: Vale.
1: Arriben d'unes dunes.
0: Ah, que si s'ha mort o no s'ha mort.
1: Bueno, arriben allà.
0: Sí.
1: I passa el que hauria de ser un Messerschmitt 110 o 109.
0: Un avió gros.
1: Un caça.
0: Un avió dolent.
1: Un caça xungo dels nazis.
0: Vale.
1: Que no ho és.
0: Dius nazis amb la Z castellana, tu.
1: Sí.
0: Vale, vale.
1: Uns nazis que sona més dolent encara.
0: Vale, vale, vale.
1: I... Bueno, tu mires la informació sobre l'avió i no ho és. És un avió de càrrega suís.
0: És igual, coses, detalles.
1: Detalles.
0: Mm.
1: I hi ha unes gabines a la platja. I,
0: ah, del paraigües.
1: I, sí, fa el susto aquell amb el paraigües.
0: Ja. Yeah.
1: I en aquella escena també es veuen uns pals de la llum que no hi haurien de ser.
0: Coses.
1: Espanta les gabines... van a l'avió i fan que s'estavelli.
0: Vale.
1: Aquesta escena és la que havia de posar això.
0: Vale.
1: Doncs resulta que no s'espanten prou amb els paraigües les gavines i les van haver de canviar per coloms.
0: Vaya, hombre.
1: Sí. Llavors que hi ha un moment que es veuen els coloms.
0: Vale. O sigui que a la platja són gavines però quan sí. volen són coloms.
3: Hola,
1: què tal? Tot i això és la millor pel·lícula per mi d'Indiana Jones, la de... L'última cruzada, em sembla que es diu.
0: L'última creuada.
1: És que la vaig veure en castellà, jo.
0: Onter, si ens posem de costat...
1: La darrera creuada.
0: Vale, si ens posem de costat no ens veiem.
1: I llavors hi havia... No sé si miraves a Big Bang Theory, que feien una teoria...
0: Mira, Big Bang Theory m'ha passat com a Friends. No l'he mirat mai, sempre l'he vist, saps?
1: Has vist capítols, vale.
0: Sí.
1: Pues hi ha un capítol, que per mi és dels que més m'agrada, que hi ha una teoria que diu que Indiana Jones, a la primera... Si no aparegués l'Indiana Jones, no passaria res.
0: Ja.
1: Perquè al final els nazis acaben fent tot, el que volien.
0: Ja.
1: I, bueno, això.
0: Ja. Algú ha provat de muntar la pel·lícula traient-lo amb ell? Se sap, això?
1: No ho hem provat.
0: Estaria
1: no.
0: guai.
1: Però, bueno, no sé què dius tu de quina és la teva preferida, Indiana Jones?
0: Alexei?
2: És que l'última cruzada està molt bé.
0: Ah, sí, eh?
2: Sí.
0: No sé. A mi m'agrada Dancer in the Dark.
1: Dancer in the Dark, t'agrada?
0: De Lars von Trier.
1: Però si és la pitjor que va fer.
0: Què dius, boig? Amb la Bjork allà donant-ho
1: tot. No, és millor Dogville.
0: Dancer... Però jo no he dit... Un moment. Jo no he dit que Dancer in the Dark sigui la millor pel·li de Lars von Trier.
1: Ah.
0: He dit que m'agrada Dancer in the Dark.
1: Però si és avorrida, com una...
0: No és avorrida.
1: Es posa allà a cantar
0: Ai,
1: i...
0: Ai, sí.
1: I és cega.
0: Ho fa molt bé. Ho fa molt bé.
2: No era un problema de whisky, això?
0: Sí.
2: Ah, vale.
1: Bjork.
0: Bjork o Bjork? Bjork Gudmundsdóttir, pone mi DNI, que no cabe.
1: Oh, jo he vist pel·lis de Lars von Trier fins que es va posar loco de veritat, eh? He vist...
0: Lo de la Tita vas veure, tu.
1: Sí, com és... No, Tites n'hi ha per tot arreu.
0: No.
1: L'obxungo d'aquesta... Anticrist. Xungo d'aquest és que hi ha una ablació de clítoris amb unes tisores.
0: Bueno, coses.
1: Una autoablació de clítoris amb unes tisores. Sí.
2: Bueno, que bonic.
1: Sí. Tot i que l'actriu m'agrada molt...
0: Morta la ràbia. La Gainsbourg.
1: La Gainsbourg, molt bona. I llavors va fer aquella pel·li, també de Lars von Trier, que és en dos parts, que es diu... Com es diu aquesta gent que no pot parar de fer sexe?
0: Nimfomaníac,
1: això.
0: Va ser la pel·lícula. Dancer in the Dark.
1: En dos parts. I també surt la Charlotte Gainsbourg.
0: Mi pròxima pel·lícula se va llamar Transatlàntic.
1: Transatlàntic.
0: Con Lars von Trier tarifamos.
1: Sí.
0: Tarifamos porque era cada dia un plátano, por lo menos.
1: Bueno, no és la meva preferida, Dancer in the Dark. Em va semblar molt avorrida.
0: La frase, cada dia un plátano, por lo menos,
1: sí.
0: M'agrada molt.
1: Sí.
0: és el que ha de quedar d'aquest programa.
1: Vale.
0: D'avui, vull dir.
1: Parlant de plàtano.
2: Un plàtano al dia, no?
0: El què?
2: T'agrada molt menjar un plàtano.
0: No. Fer servir aquesta frase com a metàfora de cada dia teníem una baralla. Teníem un xungasso, un encontronasso i quatre crits.
1: No m'estranya.
0: Cada dia un plàtano, per lo menos. Perquè diu, con Lars von Trier tarifamos.
1: Tarifamos
0: perquè era cada dia un plàtano, per lo menos. Ai.
1: De fet, eren del mateix país, no? Perquè és Islàndia i Dinamarca, no?
0: Ni idea. Lo d'allà dalt tot és el mateix, no?
1: Sí, són tots uns locos.
0: Sí, igual que la gent de...
1: Com es deia aquell que s'inventava les lletres, que era d'Islàndia?
0: Que s'inventava les lletres?
1: Sí, es va inventar un idioma per escriure les cançons.
0: Ah, pensava que parlaves al Tolkien, anava a dir anglès.
1: No. Un músic.
0: Un músic, eh?
1: Sí. Sigur Rós, no? Era?
0: Sigur Rós. No, però canten islandès, no?
1: No.
0: Que... Perquè hi ha un disco que es diu Tak, que vol dir gràcies, no? Sigur Rós era. Sigur Rós, idioma inventado. Mira, has vist que tu dius nazi amb zeta castellana, però jo al Google li demano en castellà, eh?
1: Sigur...
0: Que ara amb la IA parla català. Va, Sigur Rós, idioma inventat. Bueno, abans també parlava, ja m'entens. Idioma inventat. Idioma inventat. Ara. No.
1: No?
0: Ah, sí. L'idioma inventat per la banda islandesa Sigur Rós s'anomena Bonlenska. També conegut en anglès com Hooplandic o llengua de l'esperança. Característiques principals. No té gramàtica, vocabulari ni significat literal. El cantant Jonsi l'utilitza com un instrument musical més. Però això ja ho havien fet aquí al Sisa i Companyia als anys 70.
1: Sí.
0: Hi ha un disc d'una banda accidental que es va fer només per aquest disc,
1: sí,
0: que es deien, la banda i el disc, música dispersa.
1: Sí, com el que fem nosaltres,
0: sí,
1: avui.
0: Música dispersa. Música dispersa que... Diguéssim, les veus es fan servir com a instruments, però no verbalitzen cap paraula, fan sons. I és bastant friqui, és el mateix que això.
1: Sí.
0: Vaig a veure si hi ha alguna cosa a YouTube.
1: La vaig veure en directe a la Björk una vegada.
0: Björk?
1: Sí?
0: Björk?
1: Molt bé, eh?
0: I què?
1: Jo esperava que sortís amb el camió a l'escenari, però no, hi havia... M'agrada molt aquella cançó, com es deia aquella cançó? Army of me... que sortia amb un camió i amb un gos al costat. Bé, el gos potser m'ho invento.
0: Potser t'ho inventes.
1: Sortia conduint un camió enorme,
0: yeah,
1: i que anava per un terreny com sí, si fos sí, lunar o sí, alguna cosa així.
0: Sí.
1: I començava així a... Army, army.
0: Igual sí, que així. Ja tinc set, joder. Busca al YouTube. Aquí pagueu les gaire de tot, no?
1: Björk, busca al YouTube. Army of me.
0: Sí, sí. No, busca música dispersa.
1: Música dispersa, no, home.
0: Sí, home, sí. Que...
1: Posem la Björk.
0: Ara tinc interès.
1: Busca, bueno, total, música... hi havia una escalinata que ocupava l'escenari, que pujava per un costat i baixava per l'altre,
0: sí,
1: i entremig hi havia flors i violinistes.
0: Uh-huh.
1: Violes no, violinistes. Molt bé, eh? Ho vaig passar molt bé.
0: Vale.
1: Amb els que anava...
0: Punxa'l.
1: Amb els que anava m'han dit, bueno, ens anem a veure el Cetangana, i els hi vaig dir, aneu a la merda.
0: Home.
1: I em vaig quedar veient la Björk.
0: Bueno, està bé. Molt millor que... Bueno, molt bé.
1: No, encara no havia tret el Diesbo, el Cetangana.
0: Ja.
1: El que no toca
0: el madrileño.
1: Sí.
0: Bueno, però ell és un creador.
1: Sí.
0: Mira, música dispersa. Està molt bé aquest àlbum. 1970. Catalunya. Vull dir, que sigui horrors ni que sigui horrors.
1: Bé, jo només he dit el que era.
0: Tu creus que anirà bé amb aquest, disc, amb aquest whisky, aquest disco?
1: No gaire. Però no és català aquest whisky.
0: Bueno, ja el farem nosaltres, el whisky català. Aviam, vaig a veure el line-up. Música dispersa, 1970. A veure qui hi havia allà. Ara hem de començar a cantar, eh?
1: De moment ha acabat la cançó.
0: Ja està, amb la puta ia. Música dispersa fa un grup espanyol de folk psicodélico i rock progressivo.
1: Espanyol? No has dit que era català?
0: Sí, sí. Barcelona, 1970. Jaume Sís, Albert Batista i Carles Catxas, Riera i Selene. Quin rato cantaran. Bueno, tu deixa-la de fondo. Quin whisky tenim avui?
1: Avui he portat un whisky.
0: Whisky, eh?
1: Whisky americà.
0: Oi tal.
1: És una mica més Pau Riba que Jaume Sisa, eh?
0: Bueno, és que... El uno està mudo i l'altre... Ai, no.
1: No toca aquest xiste.
0: que m'ho has tret, ara que vas veure The Army of Me.
1: No, ha posat la següent. Army of Me no comença com un
0: ara
1: western.
0: Ara està posant música pel whisky. Bueno, va, quin whisky has portat avui?
1: He portat un whisky americà que es diu Buffalo Trace.
0: Home, per favor.
1: Et sona?
0: No.
1: Et sona aquell del cavall? Com es diu? El vam provar una vegada, que hi ha un cavall al tap.
0: Sí.
1: Pues és la mateixa casa. Aquest és el senzillet, diguem.
0: Molt bé.
1: Però dins dels whiskies americans és un bourbon que dius, bueno, ja està, comença a estar bé.
0: Ens el mirem, doncs?
1: Sí, ens el mirem.
0: Va. Color àmbar quasi, eh?
1: Àmbar quasi, però és un daurat, sí, intens i...
0: Or vell.
1: Or vell amb aquests tons ataronjats que li donen, que mereix.
0: Molt lleugers per això, perquè clar, aquí el problema que tenim és que tenim una taula vermella.
1: Sí.
0: Clar, si anem contra aquí no envareja tant, però sí que comença a envarejar.
1: Sí, sí.
0: Vale. Brillant, puntuós...
1: Sí.
0: Una mica tarbolesa o és la copa?
1: És la copa, segurament.
0: Sí, és la copa. Gens de tarbolesa. Gens de tarbolesa.
1: Sí.
0: Llàgrima...
1: Llàgrima, sí, és abundant. Mira aquí com va això.
0: Això és música dispersa dels Estats Units. Això és... Oh, por un punyal de dòlars, mare de Déu. Saps què podríem fer? En comptes de... O sigui, el rellotge de Malta, portar un whisky i posar una pel·li.
1: Sí?
0: I comentar-la.
1: I relacionar el whisky amb la pel·li?
0: No.
1: Ah, vale.
0: Què? Amb un projector, aquí?
1: Anna, mira, però llavors què diem?
0: Comentem la pel·li.
1: Mentre es passa?
0: Claro.
1: Però no.
0: Home, les pel·lícules,
1: sí,
0: a cada pla...
1: Sí.
0: Tens coses per dir?
1: Sí, no, clar.
0: Ja només estem parlant de la cinematografia.
1: Oh, ja et veig. Para.
0: No, parar prohibit, perquè si no ens hi cabria. O sigui, tira una mica endavant, que ara follen.
1: Sí.
0: A falta de roncs, em baixeu el micro. És que aquesta ràdio de debò, eh?
1: Sí.
0: Mira, hi ha un noi dient coses allà.
1: Ja ho està fent les notícies.
0: Quina mata de cabell, has vist o no?
1: Sí, quina enveja.
0: Bueno, què? L'olorem?
1: Sí.
0: Va, doncs olora'l. Tu quina... Que això fa pinta de fer olor de dolç, eh?
1: Ah, sí, és un bourbon. A veure, què em pots dir dels whiskies americans?
0: Doncs pues que són dolçots i fan olor de gra.
1: Quina és la gran diferència amb els whiskies...
0: Que no és malta de cibada.
1: Vale, aquesta és una?
0: És gra. I que...
1: Quin gra fan servir normalment?
0: El blat de moro.
1: El blat de moro, perfecte. I l'altra gran diferència?
0: Que el destilen mirant a la Meca.
1: No? No?
0: Que el destilen recitant la Constitució americana.
1: No és una qüestió de destilat, és una qüestió d'envelliment. Pista.
0: Que l'envelleixen en barrils nous.
1: Correcte! Aquestes són les dues grans diferències.
0: Ja,
1: cosa que fa que pugi la intensitat...
0: Mm-hmm.
1: I que tinc un caràcter molt dolç.
0: Ja. Yeah. I té aquesta cosa del gra que és com, sí, una bola.
1: Bueno, és... sí, a mi se'm fa bola. Però és més dolç. Tot i que aquest el trobo molt agradable.
0: Però només l'estem olorant, eh?
1: Sí.
0: Vale. Bueno, això... A més, els barrils de bourbon després es fan servir...
1: Per fer whisky de veritat.
0: En barrils que es diu ex-bourbon.
1: Ex-bourbon.
0: Que és una manera molt particular de dir-ho.
1: Exacte. I envelleixen molt poc temps, perquè de seguida... Em sembla que al mínim són 2 anys i envelleixen fins a 4 o 5 anys. Perquè de seguida ja agafen molt sabor al bourbon.
0: I...
1: Bueno, després hi ha coses especials, no?
0: Però hi ha blend i no blend,
1: el
0: no?
1: Papi bon no sé què, o... Papi Van Winkle, o...
0: Això sona personatge de Family Guy.
1: El Papi Van, no sé quants anys té d'envelliment, però...
0: Excepcions.
1: Hi ha whiskies que...
0: Bourbon Añejo, li ets a dir.
1: No, Papi Van Winkle o alguna cosa així es diu.
0: Papi Van Winkle, sí senyor. Bourbon per Old Fashion. Hòstia, vol Old Fashion.
1: No és per Old Fashion, no. Aquest.
0: Però vull dir que al Google li ha posat Bourbon Pa... I m'ofereix Bourbon Papi Van Winkle.
1: Vale.
0: M'ofereix.
1: Però mira, Bourbon Papi Van Winkle,
0: però m'ofereix Bourbon Papayo. Que ara tinc més interès en Bourbon Papayo que en el Papa Van Winkle aquest.
1: Ai.
0: I bourbon per al fashion i bourbon papi. Què vols que cliqui?
1: Clica el Van Winkle.
0: Vale, però després anirem a mirar l'altre.
1: Aquest el pots clicar perquè no el veurem mai aquí.
0: Per què és tan car el bourbon Van Winkle? Oferta limitada, demanda insaciable. Con una producción limitada de botellas al año, los coleccionistas y conocedores están dispuestos a pagar un precio elevado para conseguir una.
1: Una, sí.
0: Está una mica mal escrita, ¿eh?
1: Sí.
0: El lanzamiento anual de Papi Van Winkle es como una lotería y muchos aficionados hacen cola para tener la oportunidad de comprar una botella en las tiendas.
1: Pero, ¿quién? A mí no me interesa todo eso. ¿Cómo lo fan?
0: ¿Es Papi Van Winkle un auténtico bourbon? ¿Qué diferencia hay entre el bourbon y el whisky? Ya le han respondido.
1: No.
0: ¿Qué tiene de especial Papi Van Winkle?
1: Ahora, dígame.
0: Además de su rica historia familiar,
1: sí, ¿eh?
0: Los whiskies Bourbon Van Winkle son especiales por otra razón importante.
1: Dígala.
0: Su receta.
1: ¿Cómo va?
0: Todos los whiskies Bourbon Van Winkle se elaboran con maíz, trigo, cebada, en lugar de maíz, centeno y cebada.
1: Vale.
0: ¿Vols?
1: Es el blat, ¿eh?
0: Ay, mierda. Sí, espera't, que ahora el... con que tengo el Private Relay... ¿Tiene usted la edad legal para consumir alcohol en su país de residencia? Sí. ¡Hòstia! Ja ensenyem un puro enorme, mira.
1: Mm-hmm. És l'etiqueta.
0: Uita, ensenyem un puro enorme.
1: És l'etiqueta.
0: ¿Tu fumes puros? No. Van Winkle. Tararí, tarara, tarara, tras vender la destilería recientemente, además de su rica tal, primero la generación, la destilería... Això m'és igual, vull saber del bourbon. No, què vols saber? ¿Cuántos años envejece el bourbon Van Winkle?
1: Sí, per exemple.
0: Bourbon, Papi Van Winkle, 23 anys.
1: 23 anys?
0: Mm.
1: Vale. Llavors és una...
0: O 20 anys o 15.
1: Bueno, deu ser el de 23 anys, el que val 1.300 euros.
0: Pues jo veig una ampolla aquí a 9.038 euros, però sí, després hi ha una altra 1.348,99. No, no, no, no, no. És el de 10 anys. El de 23 veig una ampolla aquí a 9.038 euros.
1: No és barat, tu.
0: No fa, no. No. Un Macallan Red Collection 78
1: anys. Ah, sí, això
0: anys,
1: és molt car.
0: 136.550 euros. Però jo en tinc dues, no?
1: Tu tens el bar, no? Aquell que feien s'ensenyada.
0: Sí, sí. No, avui he comprat un tomatín 12 anys.
1: Ah, molt bé.
0: Mm.
1: Per tenir?
0: Per casa, sí.
1: Per casa.
0: Per casa, bueno, a vegades els meus pares, clarament, no.
1: Per tenir-lo.
0: Sí, per quan vaig a dinar.
1: Jo ara tinc massa whisky.
0: Això té solució.
1: Sí.
0: Això és fàcil.
1: Bueno, cada setmana em porto,
0: sí,
1: però clar,
0: si
1: no...
0: Si tu consideres que això és un problema, aquí estem per trobar solucions.
1: És un problema.
0: No et preocupis, perquè...
1: Sí, perquè me'n porten de noves i ja
0: mira,
1: no m'hi caben.
0: Mira, quin dia és avui?
1: Avui és dimarts.
0: Dia què?
1: Dos.
0: De què?
1: De juny.
0: Queden 21 dies per la Revetlla Sant Joan. Primera idea.
1: Ah.
0: Primera idea. Que, per cert, què faràs?
1: Per la Revetlla?
0: Sí. Menjar
1: no
0: coca, no?
1: Menjar coca.
0: I encendre perro cagón.
1: Ai, sí, el perro cagón m'agrada molt.
0: Tu saps què és el perro cagón?
2: No.
0: Pues tot això que tens. Després t'ensenyaré un vídeo del Roger engegant un perro cagón.
1: El perro cagón és...
0: I ho faré després perquè no ho puc fer per la ràdio.
1: És una pirotècnia innovadora en què encens el cul d'un gos a la metxa del cul d'un gos i es posa a cagar.
2: Pobre gos.
0: Mm.
2: Mm.
0: Bueno, és un cartró, eh?
2: Ah, vale. Llavors sí.
1: Sí, és un dibuix d'un cartró, l'incens la metja del cul i fa una cagarada.
2: Ah, ja sé quin és.
1: El perro cagón.
2: Sí, sí, sí, brava.
0: És que el nom és perfecte.
1: Sí. Ah, sí.
2: Jo faig una festa, 23. Si ah, algú sí? Vol fer una donació de whisky.
0: De whisky, ja.
2: No,
0: ja. Moment, on fas la festa?
2: A mi casa.
0: A mi casa.
2: Clar, piscina, billar, futbolín...
0: Vol el whisky?
1: Piscina, billar, no, futbol... Tu quina edat tens per tenir una casa així?
2: Jo, 18.
1: 18?
0: La pregunta no era
1: llavors
0: aquesta.
1: Llavors és casa dels teus pares, no?
0: Sí, clar. Yeah.
1: I se'n van de vacances i li destruiràs la vivenda, no?
2: No.
1: Hi ha unes normes estrictes?
0: Quanta gent ha de venir a la festa?
2: Unes 24...
0: Li destrossarà la casa.
1: No. Sí.
0: 24 ganàpies de...
1: Estàs convidant a dos quarentons amb whisky,
0: no,
1: eh?
0: No, no, no, no, no. No ens està convidant. Vol el whisky, no ens vol a nosaltres.
1: Està convidant a portar-lo.
0: Sí,
1: no, no,
0: sí,
1: no, clar, però...
2: Un banyet.
1: Un banyet.
0: Li pots demanar una motxilla, un d'aquests del Passo, sí, i ens presentem a casa seva amb unes ampolles de whisky?
1: Sí.
0: Saps? I ho gravem.
1: No, no.
0: I busquem el telèfon dels seus pares.
1: Sí.
2: No, que no obriria la casa.
0: No?
2: No, únicament el garatge.
0: Ah, i el, que té el lavabo.
2: Sí.
0: Perquè si no es pixaran a la piscina, saps? Si no, ja, vomiten a la piscina, que és el més probable.
2: Tinc
1: la gent?
2: El garatge amb, sí, billar, futbolín i així.
0: Sí, sí. I un lavabo.
2: No, i després tinc un...
0: Policlín?
2: Sòtano,
0: ah.
2: Per així dir-ho.
0: Un celler, nen.
2: Un celler.
1: Sí.
2: Que té lavabo dins.
1: Escolta,
2: que està al costat de la piscina.
1: Escolta una cosa... La gent jove ja no és com érem nosaltres.
0: La gent rica, vols dir?
1: No, la gent jove.
0: quina no...
1: No, que abans sí que ens emborratxàvem fins a la mort ara i vomitàvem no. A les cases de...
0: Això tu, parla per tu.
1: Bueno, bueno, perquè tu has sigut, vas néixer...
0: Jo vaig néixer amb 40 anys.
1: Tu vas néixer i ja tenies barba.
0: Jo quan vaig néixer ja havia deixat de veure.
1: Sí.
0: Ja vaig néixer amb 40 anys.
1: Vas néixer amb 40
0: anys. Jo sóc com el Benjamin Button, però al revés.
1: Vale. Però els que hem tingut adolescència, diguem-ne, pues això, pues acabàvem vomitant a...
0: Els que hem tingut adolescència.
1: Sí.
0: Però del pal, jo sóc com el Michael Jackson, que sí. No va tenir infància.
1: No, però jo tinc episodis de la...
0: Sí. No va tenir...

0: dir-te que no haver-ho fet, saps? Però no és aquesta la frase exactament.
1: Bueno,
0: ja em vindrà, ja em vindrà, ja em vindrà.
2: Bueno, res, que ara veuen Red Bull i es posen mazaos al jovent, oi? No.
0: Bueno, aviam, dues coses. Aquest no està mazao i ens ha demanat whisky. Crec que no aplica, no aplica
2: no
0: tot.
2: No aplica, eh?
0: No aplica tot.
3: Crec que no estic mazao. Muy bien.
0: A comparat, tot, això a la vida tot és relatiu, ja ho va dir Einstein. Comparat amb què, va dir?
2: Bueno.
0: 24 persones. Això és realment...
3: On expliques
0: més? Eh?
3: Una mica més, potser.
0: Entre 20 i 30 persones.
2: 24 persones de 18 anys. Depèn de si venen les noies, segurament.
0: No, però mira, el que m'ha fet sentir gran és que de tot el que ha dit, el que més mandra m'ha fet és 24 o 30 persones.
2: Adolescents, eh?
0: Bueno, això és igual.
2: Ai, no.
0: Al bulto, saps? 30 persones. Uf, vaig a casa a veure Flores per Antonio.
2: Bueno, jo he vist whisky i una maca i allà tranquil·lament pues, fent unes copetes.
0: Amb 24...
3: Adolescents.
0: Amb 24 persones dient sabró.
2: Ai, els uns als altres. Estirant bro.
0: Dient sabró, que no sé què.
2: No, res.
0: Que si gira, que si por el cul.
2: No. No, farem el que fem sempre, sí, que home. És tallar un carrer... I fer una
0: I dir que els joves no tenen puta idea de res.
2: Exacte.
3: Però que ara podeu portar whisky igualment.
0: Bueno, de fet, a mi no m'incloguis que el whisky el té ell.
2: No, tu tens una ampolla de tomàquet.
0: No, li he regalat a mon pare.
2: Ah, vale. On estàvem? Al nas.
0: Al nas, sí.
2: Va, som-hi amb el nas.
0: Fa olor dolç. Fa una olor dolça.
2: Quina olor dolça?
0: De bourbon. Què?
2: Bueno, que és típic del rur americà. El coco, les vainilles...
0: La vainilla és més aviat.
2: Aquesta part de cedre...
0: Coco...
2: I és, eh? Està tot molt ben integrat, eh? Per això et deia que és dels bons bourbons, diguem-ne així, d'un preu més o menys assequible. I el fan amb botella de litro.
0: Ampolla de litre?
2: Botella, també és correcte.
0: Botella? Eh? Botella de litro.
2: Botella de litro.
0: Yeah. Per què hi ha una porta allà?
2: Cesc, no et dispersis més.
0: És una porta. Bueno, és cosa, està en construcció aquesta ràdio.
2: Sí.
0: És que poca cosa més, eh?
2: Poca cosa més. Va, i aquesta part de cedre...
0: Té olora.
2: Aquest fons...
0: Està olorant, eh, Monter? No t'enfadis. Olora, no beguis, olora. Ara faig així perquè el Monter entengui que estàs olorant. Vale? Faig un gest...
3: Ja ho sentirà després.
0: Vale. Ah, sí?
2: Ah, ja l'he provat, brindem.
0: Però ja està.
2: Sí, no? Què més hi
3: trobes? No olora quasi.
2: No olora quasi.
3: O sigui...
0: Fa olor dolça?
3: Sí, molta.
0: Fa olor fusta? Fusta molla? Fa olor com a...
3: No, molta.
0: Vainilla? Coco?
3: Coco.
2: Llavors ell li troba el coco.
0: Bueno, jo... Vale.
3: A farmàcia m'olora una mica la
0: meva. Ah, sí, químics, alcohol... Aquest per les ferides, què tal?
2: Suposo que bé, porta el col. Està a 46, jo crec que millor com un altre.
0: 46 graus?
2: Sí, collons. 46 o... No, 45, mira, ho poso aquí. 46. Sí. Un litre o 45, aquí no hi ha un litre.
0: I dos litros són 90.
2: De fet, no sé si te'n recordes, quan vaig explicar els whiskies americans, ells no fan servir 45% en volum, ells fan servir, en aquest cas seria el 90 proof.
0: Ah, sí?
2: Sí, m'he duplicat per dos.
0: I per què això?
2: Perquè
0: són americans.
2: Sí, ja són americans, hi ha una explicació en matemàtica.
0: Ui.
2: Però multipliquen els graus d'alcohol per dos, diguem-ne.
0: Això segur que ho van treure amb el projecte Manhattan.
2: No, és el proof.
0: Veus, projecte també ho dic en castellà. Estem colonitzats, eh?
2: Projecte.
0: Sí.
2: Proof. No sé si has vist les ampolles de Jack Daniels que posa one proof.
0: Les ampolles de Jack Daniels des de la meva adolescència miro de no acostar-m'hi gaire. No, és broma. No vaig ser jo el del Jack Daniels.
2: No, però l'etiqueta de Jack Daniels, que és molt famosa, que se'n fan samarretes de...
0: i tot, sí.
2: Pues el 101 proof.
0: Per què no fem una samarreta al rellotge de Malta?
2: És l'alcohol. Quina feina.
0: No, però què hi posaríem en una samarreta al rellotge de Malta?
2: Un rellotge.
0: Yeah.
3: De Malta.
0: Sí, bueno, clar.
2: És avispat, eh?
0: Sí. No, era...
2: Era només per...
0: En l'obvietat està el camí directe, no?
2: Sí.
0: El Bill Murray.
2: Bill Murray?
0: Bill Murray a Lost in Translation fent anuncis de Yamakasi, Yamazaki Time.
3: Fes-ho tu.
2: La gent és molt fan del Bill Murray i a mi no m'apassiona,
0: Bueno, no, és perquè és una referència que ens va bé pel whisky que hem fet servir per un...
2: No, però vull dir que la gent diu, oh, el Bill Murray, i diuen pel·lícula, i a mi l'únic que m'agrada és el Caçafantasmes.
3: Tu no t'imagines el Cesc així, ficat com a Lost in Translation?
0: Sí.
2: Però que està tope de moix, sempre, sí. I no ho sé.
0: Però és que estic buscant que vam promocionar un rellotge de Malta outdoor...
2: Amb el Bill Murray?
0: Amb el Bill Murray, sí. Mira.
3: No és el Cesc?
0: Mira quin post d'Instagram de que fèiem un outdoor del rellotge de Malta.
2: A veure, ensenya-me.
0: Mira.
2: Sí.
0: Tampoc fem real Instagram mai,
2: No.
0: I fèiem coses xules,
2: Però a Instagram no es fan coses, no?
0: Bueno, es publiquen fotos, coses, tal. Havíem fet coses xules a l'Instagram.
2: Sí.
0: Estic buscant quines i només faig que passar-les de llarg. Però...
2: És que encara no... Si haguéssim tingut mòbils a la meva adolescència sí que haguéssim publicat coses xules. Teo prova la casalla.
0: Per exemple, Teo prova la casalla, que és un mem històric,
2: sí.
0: Doncs el tenim a l'Instagram del rellotge de Malta, @rellotgedemalta. I, per exemple, el 7 de maig de 2019, fa dies,
2: el 19 era abans del Covid?
0: Sí.
2: Era un dia pre-Covid.
0: Vam fer una publicació,
2: sí,
0: posant de costat el doctor Craig de Cor Obert,
2: sí,
0: i el Higgins de Magnum, perquè els confoníem.
2: Ah, és veritat.
0: I un, el doctor Craig de Cor Obert, vale. Es diu William Daniels, o es deia segurament, sí, perquè deu estar criant malves. I l'altre, el Higgins de Magnum, es deia John Hillerman.
2: Sí.
0: I podrien ser la mateixa persona si no estiguessin juntes,
2: sí,
0: però en realitat no.
2: No ho sé.
0: I en aquesta línia vam fer una publicació històrica entre Nico McBrien de Iron Maiden
2: i la presidenta del Parlament, i la Núria Gispert. Aquesta és boníssima.
0: Sí, sí, són germans.
2: O sigui, Núria de Gispert, presidenta del Parlament, podria ser bateria d'Iron Maiden.
0: Total.
2: Sí.
0: Total. No, és que són...
2: Sembla que hagi boxejat i tot, la Núria de Gispert.
0: The resemblance is uncanny.
2: Sí.
0: Saps?
2: El provem ja o què?
0: Sí.
2: Bé, jo ja porto 3 o 4 globs i encara n'han brindat.
0: Ai, mira, i el 17 de setembre de 2019... Vam...
2: Ui, que pesat que estàs
0: per
2: avui,
0: una sola vegada a l'Instagram, sí, vam anunciar el whisky de la setmana següent.
2: Ah, si vols el podem anunciar.
0: No. No vull perdre l'antiguitat.
2: Va bé.
0: Salut.
2: Salut.
0: Què fas aquí sota? Ah, cuidado. On té? Bueno, va, per res.
2: Ja el pots provar. Bueno, molt agradable, per tenir 45 graus, té una entrada dolça, molt agradable. Té un bon picantó, però no és extremadament picantó. I així com tenia unes notes químiques i desagradables al nas,
0: té una cosa de conyac.
2: Té una cosa de conyac. Tu sí que tens una cosa de cunyat.
0: No.
2: Què té del conyac?
0: El record.
2: El record de conyac.
0: La fusta.
2: Sí, potser bé. El conyac envellit amb barriques de bourbon, no?
0: Sí. Sí. Ai, que em sé les tecles, Roger. Està bé.
2: Hòstia, jo trobo que està molt bé per ser...
0: Home, aviam, domen.
2: En vam provar un fa poc i era... Bueno, això que tenen per exemple el Jack Daniels, jo el trobo molt dolç, molt empalagós, i aquest passa bé, és més fresc, té aquesta part dolça.
0: El Jack Daniels només es pot veure de dues maneres.
2: Com?
0: Cop de chupito.
2: Sí.
0: Així, pam, i cap dintre, o amb Coca-Cola.
2: Encara més dolç,
0: Sí.
2: Ai, jo el trobo molt empalagós.
0: Sí. Però bueno.
2: No ho sé.
0: Però no se suma, és com els graus.
2: Saps quin em va agradar molt de Jack Daniels?
0: Quin?
2: El Honey, te'n recordes?
0: Sí,
2: que portar
0: sí.
2: El Jack Daniels Honey?
0: Fan coses, aquestes marques grosses, que de tant en tant estan bé, perquè el JB...
2: Ui, allò ens hagués fet mal, eh?
0: El JB, com es diu? Hi havia un JB Añejo,
2: sí,
0: un JB Premium, no sé
2: sí
0: què, que estava bo.
2: Sí.
0: L'altre JB, doncs, és el JB, saps?
2: Sí.
0: Coses.
2: I hi ha un Jameson també que... Bueno, el Jameson a mi m'agrada, però n'hi ha un que és així una mica premium, que també és...
0: El Jameson a mi m'agrada,
2: sí.
0: Però perquè és, perquè és ell, saps?
2: No, el Jameson t'agrada perquè és un estil irlandès, o sigui, és un whisky suau i agradable, que és el que buscaven amb els blends. A més, la graduació no es nota, vull dir, té 40 graus, però és un whisky agradable. Aromàticament no és una cosa que no se te'n vagi la flapa, vull dir que tampoc et fa pensar molt. I,
0: però et diré una cosa.
2: I el tenir aquesta suavitat de la triple destil·lació doncs el fa molt bevible en qualsevol situació.
0: Correcte.
2: En què no hagis de pensar.
0: És facilón.
2: És facilón.
0: Però, per exemple, si tu...
2: I no és una merda com un...
0: Però si tu em fessis un tasta cegues de whiskies irlandesos, segurament no t'identificaria
2: el Jameson.
0: El Jameson, però si em posessis un tasta cegues de 4 o 5 whiskies d'un bar qualsevol on hi hagués Jameson, sí, te l'identificaria.
2: Aquest és el Jameson.
0: Clar, llavors, què vol dir això? No és el meu whisky preferit,
2: no.
0: Ni de lluny.
2: No.
0: Però si vas a un lloc i dius m'ha acabat de dinar...
2: Tenen Jameson, va posar...
0: Clar. I a vegades hi ha whiskies molt millors,
2: sí,
0: però dius, acabo de fer un menú de migdia, tampoc tinc ara ni el temps ni...
2: No, no em veuré un Lagavulin.
0: Clar. No em veuré un Arbec Uivisti així ara perquè...
2: Jo no he trobat bars que tinguin Arbec Uivisti.
0: Per dir alguna
2: cosa. No n'he trobat cap, ni un.
0: Però per dir una cosa potent, amb personalitat, no sé què. I en canvi, de lo que hi ha, pues, és aquest whisky irlandès facilón que... t'identifica ràpid, que passa bé, que... Bueno, pues això. I a sobre és catòlic.
2: És catòlic, sí. Pocs llocs he anat que tinguin whiskies fumats,
0: Ja hem dit moltes vegades en aquest programa que un lloc de Caldes on hi ha bon whisky és el Totot.
2: Ah, sí, és veritat.
0: A part del Cafè del Centre, sí, que té una carta de whiskies directament.
2: No, però el Totot en tenen més, jo diria.
0: Bueno, però tenen unes referències que més o menys sempre hi són, més o menys.
2: Té algun whisky japonès xulo, té whiskies fumats també interessants. Sí, sí, té una bona carta.
0: No crec que tingui molta sortida, tampoc.
2: No ho sé, n'hauríem de preguntar.
0: N'hauríem de preguntar. Però vull dir que... Jo sempre les veig allà, no veig que baix, o tampoc hi veig gaire, però...
2: Bueno, però es pot tenir estoc, d'ampolles.
0: Sí, home, sí, ja ho sé, però em refereixo...
3: I si s'obren?
0: L'Alexis fa una festa el dia 24. dona el teu Instagram, és el teu moment.
3: No.
2: Que és molt jove, encara.
0: No, ja és legal. No,
2: sí, però... Els padrastres els agraden molt als nens de 18 anys.
3: Com?
2: Que li començaran a escriure missatges per privat gent de 50 anys i...
0: Bueno, pues, perquè el tens públic o... Pues
2: ja està.
0: Si et fan sol·licituds, si t'envien fotopolles a l'Instagram, truca al 112.
2: Al 112,
0: Abans he dit que el que havia de quedar d'aquest programa és que m'agrada molt la frase cada dia un plàtano por lo menos, però a punt d'acabar el programa d'avui crec que la millor frase és si t'envien fotopolles per Instagram, truca al 112. Ja està.
3: Millor trucar al Cafè del Centre.
0: Servei, o trucar al Cafè del Centre.
2: Segurament direm trucar al 112.
0: Sí. Però això passa quan truca... Jo he trucat... M'ha passat últimament, sí, que he hagut de trucar als Mossos per una cosa i m'han dit has de trucar al 112, llavors he trucat al 112 i el 112 m'han dit et passo amb els Mossos. I he pensat, tanta tonteria, saps?
2: Sí.
0: Que donin d'alta ells el cas, saps?
3: Això et passa per mandar fotopolles.
0: No, va ser per atropellar un senglar. No veig la relació, però...
2: Però hi ha l'emergència, has de trucar al 112.
0: Sí, és que s'ha molt travessat.
3: I els Mossos també.
2: Els Mossos...
0: I els Mossos també.
2: Els Mossos depèn de l'accident.
0: Amb un senglar han de venir els Mossos.
2: Però
0: abans has d'avisar el 112. Sabeu que hi ha molts trucos, amb això dels senglars?
2: Que per evitar-los, o...?
0: No, ja...
2: Perquè el carregues al maletero i faci vet.
0: No, per exemple, vaig estar barallant rato amb l'assegurança del cotxe.
2: Sí.
0: Perquè estaven amb si em donaven sinistre total o no em donaven sinistre total, però hi van trigar perquè estaven intentant identificar el propietari del coto. És a dir, si ells trobaven que el senglar havia sortit d'un terreny, d'un particular, i sabien que aquell dia hi havia hagut batudes de caça, intentarien penjar-li la indemnització
2: al
0: propietari del coto.
2: Sí. I no,
0: I no. No,
2: però bueno, al final bé. Però tot el farell és dels Segalers, no? Ai, ara poder...
0: Era anant a Sant Feliu, eh?
2: Sí, bueno.
0: Ah, va, tot el farell allà per darrere. No ho sé, no ho sé. Cada vegada conec més coses de...
2: Diu, fa bé...
0: Cuidado amb això, perquè...
2: Això és el que feien els anglesos,
0: això
2: no?
0: Fan. Això fan els anglesos, en comptes d'això fan això, eh? Sí.
2: Què vol dir això?
3: 2 minuts.
2: Ah, val.
0: No m'ho fas entès encara.
2: No, pensava que m'estava insultant com feien els joves.
0: No, perquè ha fet així, com el senyal de la victòria.
2: No, ho ha fet al revés.
0: I després ha fet així. Sí. Coses angleses. Winston Churchill.
2: Sí.
0: Fent així.
2: Sí.
0: Coses dels nazis una altra vegada.
2: Hi ha el discurs aquell.
0: Música dispersa. Que distorsiona. No havia de... Un. No havia de... Li explico allò de les 11 a la 1? No, encara no, no?
2: No.
0: Vale. No havia de sonar música dispersa tot el programa?
2: No, però posem Army of Me per acabar.
0: Ah, vale, busca Army of Me de Bjork.
2: Bjork.
0: Però queden com 30 segons, crec jo.
2: Bueno, però així sentim
0: el... Tu com creus que... Què ens hauríem d'endur del programa avui?
2: Us heu d'imaginar la Bjork amb un camión i una ampolla de whisky.
0: Us heu d'imaginar, eh?
2: Sí.
0: Dancer in the dark. Queden com 30 segons, sí. Roger. No et demanaré un resum del programa d'avui perquè no te'n recordes sinó el que hem dit fa 3 minuts.
2: Podríem haver llegit de que la nota de tast, almenys...
0: És igual, està
2: si,
0: bo.
2: Si vols la llegeixo mentre, amb aquests 30 segons i mentre sona Army of Me.
0: Bé, fins la setmana que ve, porteu-vos bé.
2: Diu, nota de tast, d'un color ambre lleuger, Buffalo Trace, al nas...

0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Pedro Sánchez visita avui Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi insistit en la seva aposta per avançar eleccions amb una moció de censura instrumental. Des del mateix escenari del Cercle d'Economia que avui trepitjarà el president del govern espanyol, el líder popular ha apressat els partits que donen suport a la investidura a deixar caure Sánchez. Això sí, ha deixat clar que en cap cas viatjarà a Waterloo per plantejar-li res directament a Carles Puigdemont. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 3 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Nova jornada d'atenció aquest dimecres al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han fet diverses detencions en un operatiu per intentar dispersar grups desvalutadors i a última hora de la nit es comptabilitzaven contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola. L'últim llançament afecta una família amb 4 menors d'edat. Lleó XIV també parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Fonts eclesiàstiques ho han garantit després de la polèmica generada arran del programa que preveia que el papa només fes servir el castellà en aquest acte central de la visita de la setmana que ve a Barcelona. Metges de Catalunya convoca una nova jornada de vaga el pròxim 17 de juny contra la sobrecàrrega de feina. El sindicat ha decidit ampliar als ambulatoris la campanya per deixar de fer hores extra iniciades als hospitals. Mentrestant, el govern espanyol ha aprovat una reforma de l'Estatut Marc Sanitari que elimina les guàrdies de 24 hores. Amb l'arribada de l'estiu, més de 200.000 alumnes catalans es quedaran sense beca menjador durant 80 dies. Ho denuncia l'ONG Educo, que ha recordat que l'ajut els garanteix com a mínim un àpat complet i nutritiu al dia. I això s'acaba mentre duren les vacances i els casals. Dels esports, el Mataró és el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. Les del Maresme van imposar-se al Sant Andreu per 9-10 en el desempat de la final. La portera del Mataró, Mariona Tarré, va ser la jugadora més determinant del partit. És el tercer cop que l'equip mataroní aixeca el títol. I en cultura, avui comença oficialment la Patum de Berga amb les tradicionals passades que recorreran els principals carrers del barri vell de Berga. El pròleg a la festa ja s'ha deixat notar en les darreres hores amb la Patum de la Llar protagonitzada per persones amb diversitat funcional. Aquest vespre, tabal, masses, guites i gegants vells, acompanyats per la Copla Pirineu, sortiran de la plaça de Sant Pere al passacarrers. Passen 3 minuts de les 7 del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Ferran, molt bon dia.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada avui dimecres amb dues incidències actives a la xarxa viària catalana. Totes elles són avaries. Parlem de la primera, a la B20 a Santa Coloma de Gramenet, on hi ha un quilòmetre de lentitud en sentit sud cap a Barcelona. També tenim una altra avaria, en aquest cas un vehicle avariat a la C25 a Santa Coloma de Farners, que des d'ahir al vespre doncs, també talla un carril, en aquest cas però en sentit nord. Per altra banda, parlem de retencions habituals, destacant en l'ús de la Trinitat, que a hores d'ara doncs, rep moltes retencions per la C58 en sentit sud, però també en sentit nord al punt de Cerdanyola. També tenim retencions per la C33, la B20 a Santa Coloma de Gramenet, com dèiem, però també la C31 al terme de Badalona, que en sentit sud circula amb un quilòmetre de lentitud i tot plegat de retruc afecta les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès, la AP7 circula ja amb retencions en els dos sentits de la marxa, al punt de Barberà, i recordem que l'entrada des del Llobregat continua amb retencions per la A2 i la B23 des de Sant Andreu de la Barca i el Papi. També tenim lentitud en sentit nord a les vies costaneres com la C32 des de Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Pel que fa a Rodalies, problemes ara mateix a la línia R2 Nord. Un intent de robatori de coure entre les estacions de Mollet i Sant Fost fa que els trens circulin a mitja hora de retard de mitjana. I pel que fa al temps, és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
3: Bon dia, un dimecres que ha de ser de temps ben tranquil. De fet, sí que aquesta nit passada i encara en aquests moments queden núvols més gruixuts en alguns racons metropolitans i també s'hi ha produït alguna pluja local, però tot això va de baixa, el temps acabarà sent serè al llarg d'aquest matí i amb vent, especialment cap a l'Ebre, al Pla de Lleida i també cap a l'Empordà. Una temperatura que ha refrescat un palet respecte ahir. En canvi, la tarda acabarà sent de calor, no desorbitada, per tant, una calor força més habitual per les dates, i aquesta tarda amb alguns núvols escampats per les comarques interiors de Girona, també al voltant del Montseny. Aquesta tarda amb més vent tossut, la veritat, a la costa i prelitoral. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Pedro Sánchez arriba avui a Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi reiterat la seva aposta per avançar les eleccions a Espanya amb una moció de censura instrumental i iniciar una nova etapa amb els socialistes fora de la Moncloa. El president del govern espanyol participarà aquest dimecres al Cercle d'Economia en una jornada dedicada al sector empresarial català, que el durà també a visitar la fàbrica de Seat a Martorell i a posar la primera pedra de la futura planta de Grífols a Lliçà de Vall. Una agenda que de ben segur no evitarà les reaccions a la insistència de Feijóo per demanar pressa als partits que donen suport a la investidura per canviar de pantalla. Un Feijóo que té clar, però, que no anirà a Waterloo a plantejar-li res a Carles Puigdemont. És una crònica d'en Jordi Casino.
4: Alberto Núñez Feijóo feia aquestes declaracions en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, on avisava que no demanarà favors ni el regalarà i que no buscarà dreceres per arribar a la Moncloa. El que sí que tornava a demanar són suports per aconseguir-ho.
5: No sé què harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
4: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, li demanava que doni suport al nou model de finançament i que el PP aprofiti per millorar la seva relació amb Catalunya.
6: El Partido Popular tiene aquí una responsabilidad especial. Y si me permites, también tiene una oportunidad. La oportunidad de contribuir a consolidar una relación entre Cataluña y el resto de España basada en el respeto mutuo, la cooperación institucional y en la voluntad de entenderse. No podemos contraponer Cataluña y España. No debemos hacerlo nosotros y no debe hacerlo nadie.
4: Un cercle que lamentava que PSOE i PP no siguin capaços d'arribar a grans pactes com sí que fan els grups parlamentaris Popular i Socialista a l'Eurocambra.
1: Des de Madrid, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que la relació amb els partits que van fer president Pedro Sánchez són cordials. Una Elma Saiz que ha titllat Feijóo de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític, com sí que té l'actual govern de coalició.
7: Con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. No tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
1: Mentrestant, a Catalunya, el president del govern català, Salvador Illa, se sotmetrà aquest dijous a la sessió de control del Parlament de Catalunya. Ahir, des de la reunió del Cercle d'Economia, el cap de l'executiu català va apostar perquè el govern central esgoti la legislatura, perquè assegura hi ha temes que encara estan a mig fer. Una d'elles seria fer efectiu el desplegament de la llei d'amnistia aprovada ara fa 2 anys, però també l'oficialitat del català a nivell europeu.
8: Creo que a la legislatura le quedan algunos hitos importantes. En primer lugar, la efectividad de la amnistía, aprobada por el procedimiento debido y con la mayoría debida por el Congreso de los Diputados. Ayudaría que todos colaboraran en ello, que quedara asociado, y también aprovecho para, estamos aquí presidentes de 3 comunidades históricas con lenguas propias, que se consiguiera la oficialidad del gallego, del vasco y del catalán en Europa.
1: Us Us ho destacàvem en els titulars. Fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV també utilitzarà el català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa, que preveu que el pontífex parli només en castellà en aquesta part central de l'acte del 10 de juny. Les mateixes fonts subratllen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi i estan segures que el Vaticà serà sensible a la petició. L'arquebisbat de Barcelona, però, no vol confirmar aquest extrem. En canvi, el bisbe de Lleida, Daniel Palau, defensa el català i confia a poder incrementar-ne el pes en la visita papal. Són declaracions a Lleida Televisió.
9: Primer de tot hem de dir que parlar català no és pecat. Parlar, pensar, escriure en català, per nosaltres, és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient. Les proporcions sempre és un joc molt complex i molt delicat. No hi ha cap mala intenció enlloc ni cap mala fe, tot el contrari. Simplement que hem de pensar 40.000 coses que no les havíem pensat perquè el papa no ve cada dia i perquè doncs, són coses que nosaltres les donem com perfectes i per molt normalitzades.
1: De fet, el govern considera que la visita del papa a Catalunya ja demostra la seva estima i respecte pel país i treu ferro al poc ús de la llengua catalana que en principi farà Lleó XIV. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància del català i diu que hi troba receptivitat. Ens ho explica, ens n'informa Ramon Carvajal.
10: El govern assegura que la visita del papa a Catalunya s'ha treballat des de fa molts mesos i amb molt d'esforç i que ja va començar amb la trobada del president Illa al Vaticà l'1 d'octubre de l'any passat. El fet que el Sant Pare no parlara català no és tan important, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, perquè la importància rau en la visita en si.
11: No es tracta de convèncer, la visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que, efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
10: D'altra banda, el govern no comparteix la recomanació del govern espanyol de teletreballar mentre duri la visita de Lleó XIV.
11: Mostrar a nivell internacional que som capaços d'organitzar aquests esdeveniments que ens situen en el focus i en el reconeixement internacional i que, a més, ho podem fer amb la normalitat del dia a dia de les persones.
10: El govern ha qualificat la visita del pontífex com un fet històric.
1: Encara en aquest context, però fora de polèmiques, us expliquem també avui que dos artesans del Camp de Tarragona estan confeccionant el bàcul amb què s'obsequiarà el papa Lleó XIV en la seva visita aquí a Catalunya. La peça, de més de 2 metres de llargada, vol ser un homenatge a l'univers d'Antoni Gaudí, combinant artesania local amb simbolisme religiós i arquitectònic. El bastó mesura 1,60 metres i està fet amb fustes dels 5 continents. El pom és de 48 centímetres i reprodueix diversos elements característics de l'obra gaudiniana i també incorpora una base de plata amb pedres de Riudoms i una creu feta de porcellana sintètica. La incògnita serà si el Sant Pare el voldrà utilitzar en la missa a la Sagrada Família el proper dimecres 10 de juny. Això ho explica un dels artífexs d'aquest bàcul, l'artesà i joier Joan Sarramià.
12: A veure, el regal l'acceptarà segur. Per gentilesa, un regal s'accepta, no? Llavors, ell serà l'última decisió seva utilitzar aquest bàcul. Però hi ha molta il·lusió, fins i tot sé que a les altes esferes de l'Església catalana també els hi fa molta gràcia això, o sigui que jo em penso que se n'en sortirem de que el porti. Però jo, fins que no el vegi dalt del papa mòbil amb el bàcul aquest, no m'ho creuré.
1: Falten 2 minuts per arribar a 7:15. Nova jornada d'atenció aquest dimecres al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han fet diverses detencions en un operatiu per intentar dispersar grups desvalutadors i a última hora de la nit es comptabilitzen almenys 6 contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic d'aquest barri de Cerdanyola. Els aldarulls donaven continuïtat als que es van produir al matí i que van acabar amb 3 menors arrestats, deia, i 5 agents ferits pel llançament d'algú algunes llambordes. Tot plegat veu l'origen en un desnonament que afecta una família amb 4 fills menors d'edat. El Sindicat d'Habitatge de Mataró assegura que van perdre l'habitatge arran d'una execució hipotecària vinculada a la crisi del 2008. I el judici per la fallida de la cooperativa de l'Aldea, ara fa 15 anys, ha començat aquest dimarts en un espai inèdit, el menjador de l'antiga presó del centre de Tarragona, ara seu dels serveis territorials de justícia a la ciutat. El gran nombre d'acusats i de testimonis previstos inicialment, més de 200, ha fet que la causa s'hagi traslladat en un espai fora de l'habitual. Una altra de les causes ha estat la coincidència de 2 grans macrojudicis, el d'Innova de Reus i el de la cooperativa Brenca. Està previst que l'últim s'allargui fins a finals de mes de juliol i no es pot descartar que aquesta circumstància es pugui pròximament coincidir amb altres casos. Tot plegat abans que les obres del futur fòrum judicial avanci per posar fi a la manca d'espai i a la seu judicial tarragonina. Ja s'han incorporat els 4 nous agents municipals de Sant Joan de les Abadesses. L'objectiu és ampliar el servei de vigilància i seguretat també en horari nocturn. Els agents disposaran del vehicle de la policia municipal i treballaran de manera coordinada amb els Mossos d'Esquadra. Amb aquesta incorporació, Sant Joan torna a disposar d'un servei de vigilància municipal després d'un any arran de la jubilació de l'últim policia local. És una informació de Laura Segú des de Televisió de Ripollès.
13: Després d'un any, Sant Joan de les Abadesses torna a tenir un cos de vigilància, de seguretat i de l'ordre públic. Aquest dilluns s'han incorporat els 4 agents de la Guàrdia Municipal. 3 d'ells són de la comarca, l'altre prové de l'Alt Empordà. En Gorka és la que té un vincle més directe. És fill de Sant Joan de les Abadesses, encara que durant un temps va marxar a Girona. La seva voluntat és poder tornar a connectar amb la gent de la vila i intentar que es mantingui l'ordre públic i el civisme.
14: Sí, exacte. Tornar a casa, tornar a connectar amb la gent de la vila i intentar que es mantingui l'ordre i es mantingui el control que sempre ha funcionat aquí.
13: Amb la incorporació dels 4 guàrdies s'ampliarà el servei de control i seguretat també algunes nits. Ara bé, encara els faltarà un mes de formació a l'acadèmia, a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. La Guàrdia Municipal és un cos de vigilància i seguretat que actuen com a agents de l'autoritat. A Catalunya hi ha uns 500 agents per a 150 municipis.
1: El Sindicat de Metges de Catalunya amplia ara a l'atenció primària la campanya per deixar de fer hores extres com a mesura de pressió al govern per negociar millores laborals per al col·lectiu, sobretot davant la sobrecàrrega assistencial. Fins ara s'han adherit a la iniciativa batejada com a Ni un minut més un centenar de serveis de més d'una 30ena d'hospitals. A més, el sindicat majoritari entre els facultatius ha convocat una nova vaga el proper 17 de juny. Tot plegat, mentre en les darreres hores el govern espanyol ha aprovat la reforma de l'Estatut Marc Sanitari que elimina les guàrdies de 24 hores. El text les limita a un màxim de 17 hores i incorpora mesures per combatre la temporalitat. Ara la reforma haurà de passar al període de consultes i al tràmit parlamentari. Un cop superat, les comunitats autònomes hauran d'adaptar i desplegar les mesures als seus sistemes de salut. I encara en aquest àmbit sanitari, l'activitat de donació i transplantaments d'òrgans i teixits puja lleugerament en els primers 4 mesos de l'any. Fins ara, 128 persones han estat donants de cadàvers vàlids, un 4% més que el mateix període de l'any anterior. I tot i que el percentatge de donants vius ha baixat un 1%, les dades globals indiquen un lleuger increment general dels transplantaments realitzats. A Catalunya, prop de 1.300 persones estan en llista d'espera per rebre un òrgan, segons dades facilitades pel Departament de Salut, coincidint amb el Dia Nacional del Donant d'Òrgans i Teixits, que se celebra avui, 3 de juny. A Catalunya, els neuròlegs calculen que hi ha unes 2.700 persones amb miastènia, una malaltia neuromuscular poc coneguda que provoca debilitat i fatiga extrema. És minoritària, d'origen desconegut, i els afectats reclamen atenció urgent. És una informació de la Maite Polo.
15: Un dels símptomes més característics de la miastènia és la caiguda d'una de les parpelles i la visió doble, conseqüència, les dues coses, de la falta de força de la musculatura. Són algunes de les fotografies exposades al vestíbul de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona per ensenyar allò que consideren una malaltia invisible. La meitat de les persones amb miastènia han de deixar de treballar i la resta ha d'adaptar la jornada laboral.
16: Afecta el meu dia a dia totalment. Per començar, no em permet treballar. No, a mi m'encantava la meva feina, era la meva vida, i no em permet treballar. El tema de la visió doble, jo tinc visió doble constant. A la que fixo la vista, se'm desdobla, i això afecta moltíssim. Després, el tema de la debilitat muscular, a la que fem una activitat repetitiva. Repetitiva pot ser caminar, pot ser aixecar el braç perquè estem posant una cosa en un armari, pot ser escriure a mà...
15: 16.000 persones formen part de l'Associació Miastènia a l'Estat i demanen més difusió perquè metges i metgesses la puguin detectar abans i l'entorn, inclosos amics i familiars, els comprenguin millor. La miastènia no té cura, però sí tractaments, tot i que no a tothom els funcionen igual.
1: Deu minuts per arribar a 8:15 del matí. L'ONG Educo alerta que, amb la fi del curs escolar, 214.000 infants que reben una beca menjador a Catalunya es quedaran sense durant 80 dies per les vacances d'estiu. L'organització ha recordat que aquest ajut els garanteix almenys un àpat complet i nutritiu al dia. A més, ha concretat que al voltant d'un 7% d'infants, uns 85.000, no poden menjar pollastre, carn o peix cada dos dies per motius econòmics. També hi afegeix els aproximadament 100.000 adolescents que no poden rebre una beca menjador durant el curs perquè estan a secundària i hi ha pocs menjadors. Davant d'això, l'entitat reclama beques i ajudes per a l'alimentació durant els períodes no lectius. Aquests són alguns testimonis de famílies que expliquen aquestes circumstàncies.
17: Con la beca del comedor nos garantizan la alimentación de los niños. Sé que ellos comen pescado por lo menos una o dos veces por semana, entonces eso me alivia a mí porque el pescado tiene muchos beneficios, muchas proteínas, muchas vitaminas, y ya me puedo yo quitar el pescado de la canasta familiar, ya no semanal, sino podría ser mensual.
18: Para mí es un beneficio como madre poder tener esa beca porque los niños se alimentan bien, llevan una buena alimentación, tanto como sus carbohidratos, sus proteínas, sus frutas.
19: En la hora del comedor ellos aprenden a convivir entre ellos, a comer cosas diferentes, porque son cosas que nosotros no tenemos allá. A mi hijo pequeñito, por ejemplo, le encantan las croquetas, y nosotros no comíamos croquetas.
1: Nova jornada de vaga de professors i mestres, avui a Tarragona i les Terres de l'Ebre. L'aturada la mantenen convocada la CGT, la Intersindical i la COS, que consideren insuficient el preacord a què han arribat el govern i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta per validar el preacord entre els docents està oberta fins demà dijous a les 12 del migdia i ja ha votat un 36% del col·lectiu. Ahir, la protesta la van seguir els docents del Barcelonès que es van manifestar pel centre de la capital catalana. En té tots els detalls l'Ester Minguell.
20: Més d'un miler de docents s'han manifestat pel centre de Barcelona des del Palau Robert i fins a la plaça Urquinaona, on hi ha el Consorci d'Educació. Amb els crits d'aquest acord no en representa, no a les molles i sense la bressol no hi ha acord, professors i mestres del Barcelonès han fet sentir la seva veu. Escoltem Íngrid Chavarria, portaveu de la CGT, i Laia Fons, de la Intersindical.
21: Només s'ha avançat en el salari i les docents d'aquest país no hem sortit al carrer només pels diners, sinó que el que necessitem és salvar l'educació pública. El que necessitem és poder garantir l'accés al coneixement de la classe treballadora.
22: Considerem inacceptable que no s'hagi pogut parlar de ràtios i concretar-ho de manera més immediata. Cal que tinguem unes ràtios més baixes per poder atendre molt millor l'alumnat, per poder atendre la diversitat, i també considerem que cal garantir la immersió lingüística del català a les nostres aules i als nostres centres educatius.
20: En el recorregut de la manifestació se'ls han unit desenes de ciclistes que al matí han fet un recorregut pels carrers de la capital catalana i també els professors i mestres que des de primera hora del matí han bloquejat l'accés a la Casa Batlló impedint el pas dels visitants fins a la una del migdia i han muntat una aula a l'aire lliure per exposar les mancances del sistema educatiu.
1: El Mataró és el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. Les del Maresme van imposar-se al Sant Andreu per 9-10 en el desempat de la final. En una piscina Pere Serrat plena fins a la bandera, l'equip barceloní no va aprofitar el fet de jugar a casa i a partir del segon quart va permetre que les visitants s'avancessin al marcador. La portera del Mataró, Mariona Tarré, va ser la jugadora més determinant en un duel en què també van destacar els 4 gols de Roemer i els 3 de Martina Claveria. És el tercer cop que l'equip mataroní aixeca el títol. L'entrenador, Dani Ballart, destaca el mèrit de ser campiones.
0: Sobre todo hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido donde ellas nos han apretado mucho y hemos tenido el acierto de poder defender y sobre la evaluación total de la temporada, al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo, ganar la Liga, esto es absolutamente extraordinario y para mí, bueno, es un triunfo y sobre todo es un valor a todas mis chicas de trabajo, de resistir, de creer, de soñar.
1: I avui es decidirà el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta i el Catalunya s'enfronten a la piscina marinera en el duel de tornada de la final i amb l'avantatge de les gracienques, que es van imposar per 14-9 en el primer partit a la piscina Sant Jordi. El duel decisiu començarà a 8:15. El Barça de bàsquet s'ha estrenat al play-off de l'ACB amb una contundent victòria sobre l'UCAM Murcia en el primer duel dels quarts de final. Va imposar-se per 68-91 i ha recuperat el factor pista de l'eliminatòria que es decideix al millor de 3 partits. L'encert en el segon quart va permetre obrir forat als blaugranes que van dominar amb comoditat la segona meitat del partit. Dario Brizuela va ser el més destacat amb 18 punts i 17 de valoració. Ara la sèrie es trasllada al Palau, on demà els blaugranes podrien segellar el pas a semifinals en cas de victòria. Xavi Pasqual fa un balanç positiu de la imatge de l'equip després d'una setmana complicada.
2: Creo que hemos hecho un partido muy completo y simplemente esto está 1-0 y sabemos que el jueves va a ser muy, muy difícil poder ganar. Nosotros veníamos en muy buena dinámica, llevábamos 6 victorias consecutivas en la Liga ACB. Pues somos un equipo que a veces cuando se bloquea da la sensación que no tiene ganas, pero no es verdad, es como un bloqueo mental que nos entra. Nos ha pasado 2 o 3 veces durante la temporada, sinceramente. Entonces la imagen es muy mala, la imagen fue muy mala, un partido muy, muy malo. Pero el equipo está bien.
1: Avui arrenca oficialment la Patum de Berga. Ho fa amb les tradicionals passades que recorreran els principals carrers del barri vell de la ciutat. Ahir al vespre, però, va iniciar la festa amb l'anomenada Patum de la Llar, protagonitzada per persones amb diversitat funcional. Durant la jornada d'aquest dimecres, al migdia, el tabaler i els 4 gegants, el so de la banda de l'Escola Municipal de Música de Berga, seran els encarregats de satisfer els bergadans i bergadanes. Al vespre i fins a la nit, tabal, masses, guites i gegants vells, acompanyats per la Copla Pirineu, sortiran de la plaça de Sant Pere per fer les passades i els passacarrers.

0: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Pedro Sánchez visita aquest dimecres Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi insistit en la seva aposta per avançar eleccions amb una moció de censura instrumental. Des del mateix escenari del Cercle d'Economia que avui trepitjarà el president del govern espanyol, el líder popular ha apressat els partits que donen suport a la investidura a deixar caure Sánchez. Això sí, ha deixat clar que en cap cas viatjarà a Waterloo per plantejar-li res directament a Carles Puigdemont. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 3 de juny. Nova jornada de tensió aquest dimecres al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han fet diverses detencions en un operatiu per intentar dispersar grups desvalutadors i a última hora de la nit es comptabilitzaven contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola. L'últim llançament afecta una família amb 4 menors d'edat. Tot seguit hi connectarem en directe. Lleó XIV també parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Fonts eclesiàstiques ho han garantit després de la polèmica generada arran del programa que preveia que el papa només fes servir el castellà en aquest acte central de la visita de la setmana que ve a Barcelona. Metges de Catalunya convoca una nova jornada de vaga el pròxim 17 de juny sobre la sobrecàrrega de feina. El sindicat ha decidit ampliar als ambulatoris la campanya per deixar de fer hores extra iniciada als hospitals. Mentrestant, el govern espanyol ha aprovat una reforma de l'Estatut Marc Sanitari que elimina les guàrdies de 24 hores. Amb l'arribada de l'estiu, més de 200.000 alumnes catalans es quedaran sense beca menjador durant 80 dies. Ho denuncia l'ONG Educo, que ha recordat que l'ajut els garanteix com a mínim un àpat complet i nutritiu al dia i això s'acaba mentre duren les vacances i els casals. I aprofundirem tot seguit en conversa amb Guiomar Tudó, directora general adjunta d'Educo. Dels esports destaquem que el Mataró és el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. Les del Maresme van imposar-se al Sant Andreu per 9-10 en el desempat de la final. La portera del Mataró, Mariona Tarré, va ser la jugadora més determinant del partit. És el tercer cop que l'equip mataroní aixeca el títol. I de la cultura, avui comença oficialment la Patum de Berga amb les tradicionals passades que recorreran els principals carrers del barri vell de Berga. El pròleg de la festa ja s'ha deixat notar en les darreres hores amb la Patum de la Llar, protagonitzada per persones amb diversitat funcional. Aquest vespre, tabal, masses, guites i gegants vells, acompanyats per la Copla Pirineu, sortiran de la plaça de Sant Pere en el típic passacarrers. Passen gairebé 3 minuts i mig de 8:15 del matí, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, la jornada s'inicia amb dues incidències a la xarxa viària. Una avaria a la B20 a Santa Coloma de Gramenet deixa un carril tallat i provoca 3 quilòmetres de cues en sentit sud. Una segona avaria a la C25 a Santa Coloma de Farners també talla un carril en sentit nord. Circulació intensa també a aquesta hora cap al nus de la Trinitat en direcció a Barcelona i a les dues rondes en sentit sud. Pel que fa al Vallès, congestió a l'AP7 entre Mollet i Barberà en sentit sud i en sentit nord de Sant Cugat a Cerdanyola. També us hem d'informar avui d'una incidència a Rodalies, problemes ara mateix a la línia R2 Nord. Un intent de robatori de coure entre les estacions de Mollet i Sant Fos fa que els trens circulin a aquesta hora amb mitja hora de retard de mitjana. I pel que fa al temps, ens espera un dimecres tranquil, tot i els núvols que es mantenen a aquesta hora i alguna pluja local. Temps serè aquest matí i amb vent cap a l'Ebre, el Pla de Lleida i també l'Empordà. La temperatura ha refrescat una mica respecte a ahir i la tarda acabarà sent de calor, però l'habitual per a les dates. També hi haurà núvols escampats a Girona i al Montseny, més vent a la costa i al prelitoral.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Pedro Sánchez arriba avui a Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi reiterat la seva aposta per avançar les eleccions a Espanya amb una moció de censura instrumental i iniciar una nova etapa amb els socialistes fora de la Moncloa. El president del govern espanyol participarà aquest dimecres al Cercle d'Economia en una jornada dedicada al sector empresarial català, que el durà també a visitar la fàbrica de Seat a Martorell i a posar la primera pedra de la futura planta de Grífols a Lliçà de Vall. Una agenda que, de ben segur, no evitarà les reaccions a la insistència de Feijóo per demanar pressa als partits que donen suport a la investidura per canviar de pantalla. Un Feijóo que té clar, però, que no anirà a Waterloo a plantejar-li res a Carles Puigdemont. És una crònica d'en Jordi Casino.
2: Alberto Núñez Feijóo feia aquestes declaracions en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, on avisava que no demanarà favors ni els regalarà i que no buscarà dreceres per arribar a la Moncloa. El que sí que tornava a demanar són suports per aconseguir-ho.
3: No sé què harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
2: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, li demanava que doni suport al nou model de finançament i que el PP aprofiti per millorar la seva relació amb Catalunya.
4: El Partido Popular tiene aquí una responsabilidad especial. Y si me permites, también tiene una oportunidad. La oportunidad de contribuir a consolidar una relación entre Cataluña y el resto de España basada en el respeto mutuo, la cooperación institucional y en la voluntad de entenderse. No podemos contraponer Cataluña y España, no debemos hacerlo nosotros y no debe hacerlo nadie.
2: Un cercle que lamentava que PSOE i PP no siguin capaços d'arribar a grans pactes com sí que fan els grups parlamentaris Popular i Socialista a l'Eurocambra.
1: Des de Madrid, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que la relació amb els partits que van fer president Pedro Sánchez són cordials. Una Elma Sáiz que ha titllat Feijóo de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític com sí que té l'actual govern de coalició.
5: A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. No tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
1: A Catalunya, mentrestant, el president del govern, Salvador Illa, se sotmetrà demà a la sessió de control del Parlament. Ahir, des de la reunió del Cercle d'Economia, el cap de l'executiu va apostar perquè el govern central esgoti la legislatura, perquè, assegura, hi ha temes que encara estan a mig fer. Una d'elles seria fer efectiu el desplegament de la llei d'amnistia aprovada

0: d'ara fa dos anys, però també l'oficialitat del català a nivell europeu.
1: Creo que a la legislatura le quedan algunos hitos importantes. En primer lugar, la efectividad de la amnistía, aprobada por el procedimiento debido y con la mayoría debida por el Congreso de los Diputados. Ayudaría que todos colaboraran en ello, que quedara asociado, y también aprovecho para, estamos aquí presidentes de tres comunidades históricas con lenguas propias, que se consiguiera la oficialidad del gallego, del vasco y del catalán en Europa.
0: Nova jornada de tensió aquest dimecres al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han fet diverses detencions en un operatiu per intentar dispersar grups desvalutadors i a última hora de la nit es comptabilitzaven almenys 6 contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola. Anem en directe a la capital del Maresme, on hi tenim el Jaume Dormois i a la Clara Sánchez de TV Mataró. Bon dia, Clara. Quin és el balanç d'aquesta nit d'aldarulls?
2: Molt bon dia, Helena. Doncs com veus ara mateix aquí al carrer de la Gata s'ha respirat tranquil·litat després d'aquesta nit que, com explicaves, s'ha viscut força tensa i plena d'aldarulls. De fet, aquí darrere nostra veiem un dels resultats perquè, com deia, s'han cremat diversos contenidors, també s'han provocat danys al mobiliari urbà i, doncs, finalment, fins al que podem saber per fons de Mossos d'Esquadra, s'han produït 5 detencions per desordres públics. Totes aquestes persones menors d'edat, excepte un d'ells major d'edat. Aquest dimarts al vespre hi ha hagut un ampli desplegament policial a la zona, amb unitats dels antiavalots dels Mossos d'Esquadra patrullant i dispersant la concentració de gent. També s'ha hagut de tallar l'avinguda Gatassa perquè l'atenció s'ha concentrat en els principals vials d'aquest barri. Tot plegat arribava aquest dimarts a la nit, després, com comentàveu també, d'un desnonament que ha tingut lloc a l'avinguda Gatassa d'una família amb 4 menors i aquest desnonament es va viure també amb molts moments de tensió. En aquest cas es van detenir 3 menors més, per tant, en conjunt durant el dimarts es van acabar detenint un total de 8 persones i també hi va haver un balanç de 5 dones ferides i diversos agents dels Mossos d'Esquadra ferits perquè hi va haver, doncs, per part de les persones que volien evitar el desnonament, llançament de diversos objectes cap als agents i també, doncs, els Mossos van dispersar aquestes concentracions que també es van traslladar després a serveis socials, doncs, amb porres i amb pistoles de foam. Tot plegat, al vespre va acabar amb una assemblea del Sindicat de l'Habitatge al Parc de Can Tonyí per tractar aquesta situació habitacional que viu al barri i, com apuntàveu, aquest mateix matí de dimecres hi ha previst un nou desnonament també al barri de Cerdanyola. I recordem, per acabar, que fa una miqueta més d'un any, el mes d'abril del 2025, també hi va haver diversos episodis d'atenció aquí al barri de Cerdanyola, amb danys al mobiliari, amb contenidors també cremats i que va acabar amb la detenció de 4 menors. També afegir que l'alcalde David Bote, l'alcalde de Mataró, ja ha expressat a través de les seves xarxes socials que el govern està a sobre amb aquest dispositiu policial que s'ha anat desplegant en diversos moments aquí al barri de Cerdanyola de Mataró.
0: Gràcies, Clara. Doncs estarem pendents també del que pugui passar aquest matí amb aquest nou intent de desnonament, de nou llançament aquí, en aquest barri, al barri de Cerdanyola de Mataró. Gràcies, companys, que vagi bé.
3: Notícies en xarxa. Actualitat local.
0: Fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV també utilitzarà el català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa, que preveu que el pontífex parli només en castellà en aquesta part central de l'acte del 10 de juny. Les mateixes fonts subratllen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi i estan segures que el Vaticà serà sensible a la petició. L'arcabisbat de Barcelona, però, no vol confirmar aquest extrem. En canvi, el bisbe de Lleida, Daniel Palau, defensa el català i confia a poder incrementar-ne el pes en la visita papal. Són declaracions a Lleida Televisió.

0: organitzades.
1: De fet, el govern considera que la visita del Papa a Catalunya ja demostra per ella mateixa la seva estima i respecte pel país i treu ferro el poc ús de la llengua catalana que en principi farà Lleó XIV. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància del català i diu que hi troba receptivitat. Ens ho explica Lamón Carvajal.
2: El govern assegura que la visita del Papa a Catalunya s'ha treballat des de fa molts mesos i amb molt d'esforç i que ja va començar amb la trobada del president Illa al Vaticà l'1 d'octubre de l'any passat. El fet que el Sant Pare no parlara català no és tan important, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, perquè la importància rau en la visita en si.
3: No es tracta de convèncer, la visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que efectivament, doncs s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
2: D'altra banda, el govern no comparteix la recomanació del govern espanyol de teletreballar mentre duri la visita de Lleó XIV.
3: Mostrar a nivell internacional que som capaços d'organitzar aquests esdeveniments que ens situen en el focus i en el reconeixement internacional i que, a més, ho podem fer amb la normalitat del dia a dia de les persones.
2: El govern ha qualificat la visita del pontífex com un fet històric.
1: El Sindicat de Metges de Catalunya amplia ara l'atenció primària, la campanya per deixar de fer hores extres com a mesura de pressió al govern per negociar millores laborals per al col·lectiu, sobretot davant la sobrecàrrega assistencial. Fins ara s'han adherit a la iniciativa batejada com a Ni un minut més un centenar de serveis de més d'una trentena d'hospitals. A més, el sindicat majoritari entre els facultatius ha convocat una nova vaga el proper 17 de juny. Tot plegat, mentre en les darreres hores el govern espanyol ha aprovat la reforma de l'Estatut Marc Sanitari que elimina les guàrdies de 24 hores. El text les limita a un màxim de 17 hores i incorpora mesures per combatre la temporalitat. Ara, la reforma haurà de passar al període de consultes i el tràmit parlamentari. Un cop superat, les comunitats autònomes hauran d'adaptar i desplegar les mesures als seus sistemes de salut. És una de les notícies destacades del dia. Aquest estiu, altre cop, tornem a topar amb el mateix problema. 214.000 infants a Catalunya es quedaran 80 dies sense beca menjador. 85.000 no poden menjar proteïna cada dos dies i un de cada tres no farà ni una setmana de vacances. Són dades que avui alerta Educo, una ONG internacional amb seu a Barcelona, que fa més de 30 anys que treballa pels drets dels infants. En parlem amb Guiomar Tudó. Ella és la directora general adjunta justament d'aquesta entitat. Senyora Tudó, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
4: Bon dia, Helena. Moltíssimes gràcies a vosaltres per fer-vos en ressò.
1: Ho deia jo ara, aquesta dada, 214.000 infants es queden 80 dies sense beca menjador. Què passa a casa seva quan desapareix l'únic àpat complet i nutritiu que tenen garantit durant el curs?
4: Doncs ens podem imaginar què passa, no? Passa que nens i nenes en unes edats crítiques no tenen garantida aquest àpat saludable al dia i, per tant, estem posant en risc, no?, una alimentació saludable i, per tant, el seu creixement. Estem tenint nens i nenes que es quedaran sense poder tenir lleure en aquestes vacances, sense poder sortir com a mínim una setmana de vacances durant aquests 80 dies que dura l'estiu. Per tant, també estem violant el seu dret, no?, al lleure, que segurament passarà en calor perquè són habitatges que no estan preparats. En definitiva, passa que com a territori, com Catalunya, com a estat, a Espanya, no estem garantint els drets dels infants.
1: El govern ha anunciat, però, un augment de beques menjador per al curs vinent. Però l'estiu, insistim, continua sent el gran forat. I una més ho torneu a denunciar. Quina és la baula que falla sempre? On es trenca el sistema cada estiu perquè tants infants quedin desprotegits?
4: Doncs falla perquè no tenim polítiques públiques que facin que aquests infants no necessitin beca menjador, falla perquè no tenim garantides, no?, l'accés a com a mínim 15 dies de lleure educatiu gratuït en els quals aquests infants puguin tenir aquest àpat garantit al dia. Falla, en definitiva, no?, polítiques públiques que deixin enrere la la xifra ignominiosa de que un de cada tres infants a Catalunya viu en risc de pobresa i exclusió. I és una xifra que arrosseguem des de fa més de 10 anys. És una xifra inacceptable i és una xifra que ens combina a demanar polítiques públiques que realment siguin transformadores i acabin amb la pobresa infantil. D'aquesta manera, no estaríem necessitant beques menjador i no estaríem necessitant garantir a través de l'accés al lleure educatiu gratuït, no?, aquest lleure, però també aquest àpat saludable durant els mesos d'estiu.
1: Molt ràpid, acabo ja, Guiomar Tudó. Vostè ho deia ara, molts d'aquests infants que no tindran ni una sola setmana de vacances i, per tant, es quedaran sols a casa perquè les famílies no poden pagar casals o colònies, ni que sigui en forma de titular. Quines conseqüències té això en el seu desenvolupament i en la bretxa educativa?
4: El lleure educatiu té un impacte directe també, no?, en l'educació dels infants. Primer perquè ho és educació no formal i té un impacte directe en l'educació formal. Però, a més, no?, estem, insisteixo, violant un dret, tindrà conseqüències en el seu benestar. Se sentiran diferents dels seus companys quan tornin a casa, a classe, al setembre, perquè no hauran tingut aquestes vacances. I, com dic, durant aquests 80 dies estaran molts d'ells sols a casa. Hem fet una enquesta on posem damunt la taula que a Espanya, durant aquest període, uns 120.000 nens entre 6 i 10 anys passaran estones llargues a casa sols i, per tant, estem, insisteixo, posant en risc els seus drets i el seu benestar i, per tant, el seu desenvolupament.
1: Guiomar Tudó, gràcies per atendre'ns aquest matí i per posar negre sobre blanc aquest dèficit per als nostres infants. Que vagi bé.
4: Gràcies a vosaltres.
1: I avui, nova jornada de vaga de professors i mestres, en aquest cas a Tarragona i a les Terres de l'Ebre, concretament, després de la que van fer ahir els docents del Barcelonès, que es van manifestar pel centre de la capital catalana. L'aturada la mantenen convocada la CGT, la Intersindical i la COS, que consideren insuficient el preacord a què han arribat el govern i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta per validar el preacord entre els docents està oberta fins demà a les 12 del migdia i ja han votat un 36% del col·lectiu. Parlem ara d'economia perquè el maig tanca a Catalunya amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació en la sèrie històrica. Hi ha 6.900 aturats menys que a l'abril, una reducció del 2,2%, mentre creix l'afiliació amb 50.000 nous llocs de treball i es freguen els 4 milions d'empleats. Ens informa la Carina Bellvé.
0: El sector serveis, impulsat per l'inici de la temporada turística, fa reduir la desocupació al maig en 7.000 persones, una disminució mensual del 2,2% i interanual de prop d'un 4%. Així doncs, amb 307.630 aturats, s'aconsegueix el valor més baix en 18 anys, mentre que Lleida lidera la baixada mensual a les 4 demarcacions. En paral·lel, la reducció de l'atur es tradueix en una nova xifra rècord d'ocupació de gairebé 4 milions de treballadors, amb l'hostaleria i el comerç com a sectors líders. Paco Ramos és el secretari de Treball.
5: Aquestes dades reflecteixen la bona situació i evolució de l'economia catalana, però més enllà de la xifra en valor absolut, el que també és molt rellevant és que estem en taxes d'ocupació i en taxes d'atur històriques. Estem, per exemple, per sobre de taxes d'ocupació de la mitjana europea i de països com Itàlia o França.
0: Per contra, els sindicats demanen al govern que entomi reptes pendents. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de la UGT.
6: Aquest mes de maig es redueix l'atur perquè es redueix en el sector serveis, en el sector turisme, i per tant hem de trencar amb aquesta dinàmica de reducció de l'atur quan arriba la campanya de Nadal, quan arriba la Setmana Santa i quan arriba la campanya d'estiu. Els treballadors del nostre país no es mereixen un mercat de treball estacional.
0: Catalunya és segona en el rànquing de reducció de la desocupació per autonomies després d'Andalusia, mentre que el conjunt de l'estat espanyol l'atur disminueix un 1,5% mensual.
1: Encara en aquest àmbit, una notícia d'última hora. Sindicats i direcció de Ficosa han arribat a un preacord per reduir de 172 a un màxim de 105 les persones afectades per l'expedient de regulació d'ocupació presentat a la planta de Viladecavalls, al Vallès Occidental. Les sortides es faran amb baixes voluntàries i un cop ratificats els termes del pacte, s'obrirà un termini fins al dia 19 de juny perquè els treballadors interessats s'hi puguin acollir. El procés començarà a mitjans de juliol i acabarà el 31 de març de l'any que ve. El Mataró és el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. Les del Maresme van imposar-se al Sant Andreu per 9 a 10 en el desempat de la final. En una piscina Pere Serrat plena fins a la bandera, l'equip barceloní no va aprofitar el fet de jugar a casa i a partir del segon quart va permetre que les visitants s'avancessin al marcador. La portera del Mataró, Mariona Tarrí, va ser la jugadora més determinant en un duel en què també van destacar els 4 gols de Rummer i els 3 de Martina Claveria. És el tercer cop que l'equip mataroní aixeca el títol. L'entrenador, Dani Ballart, destaca el mèrit de ser campiones.
7: Sobre todo hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido donde ellas nos han apretado mucho y hemos tenido el acierto de poder defender y sobre la evaluación total de la temporada. Al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo, ganar la Liga. Esto es absolutamente extraordinario y para mí, bueno, es un triunfo y sobre todo es un valor a todas mis chicas de trabajo, de resistir, de creer, de soñar.
1: El Barça de bàsquet s'ha estrenat al play-off de l'ACB amb una contundent victòria sobre l'UCAM Murcia en el primer duel dels quarts de final. Va imposar-se per 68 a 91 i ha recuperat el factor pista de l'eliminatòria que es decideix al millor de 3 partits. L'encert en el segon quart va permetre obrir forat als blaugranes que van dominar amb comoditat la segona meitat del partit. Darío Brizuela va ser el més destacat amb 18 punts i 17 de valoració. Ara, la sèrie es trasllada al Palau, on demà els blaugranes podrien segellar el pas a semifinals en cas de victòria. La Universitat de Vic ha tancat els campionats de Catalunya universitaris amb un acte que ha servit per oficialitzar el relleu a la Universitat Internacional de Catalunya, que assumirà l'organització de la pròxima edició. La competició d'aquest any, que s'ha pogut seguir a la xarxa Més, ha reunit prop de 14.000 esportistes. Ens amplia la informació des del Nou TV, Marcel Puig.
8: L'edició ha incorporat novetats com el kàrting i ha recuperat disciplines com l'esquí alpí i el triatló. A més, el 17 de juny la universitat acollirà una competició internacional universitària d'hoquei patins.
9: Ha estat un honor doncs, poder també posar èmfasi, posar accent en dues disciplines. Som un territori de moltes disciplines esportives, però en especial del món del motor, amb aquesta celebració del Campionat de Catalunya Universitari de kàrting i també doncs, en l'hoquei patins, territori d'hoquei.
8: Els campionats han inclòs 14 modalitats individuals en diverses seus, mentre que les competicions per equips s'han disputat en 4 municipis anfitrions, entre ells Vic, Manlleu i Taradell. Sant Cugat del Vallès serà la nova vila esportiva universitària del curs 2026-2027, prenent el relleu de Vic. Pel que fa als resultats esportius, la UVic s'ha proclamat campiona en futbol i rugbi. Els campionats es van iniciar al febrer i les primeres entregues de premis es van celebrar al març.
1: Avui arrenca oficialment la Patum de Berga. Ho fa amb les tradicionals passades que recorreran els principals carrers del barri vell de Berga. Ahir al vespre, però, ja va iniciar la festa amb l'anomenada Patum de la Llar, protagonitzada per persones amb diversitat funcional. Durant la jornada d'avui dimecres al migdia, el tabaler i els 4 gegants, el so de la banda de l'Escola Municipal de Música de Berga, seran els encarregats de satisfer els bergadans i bergadanes. Al vespre i fins a la nit, tabal, masses, guites i gegants vells, acompanyats per la Copla Pirineu, sortiran de la plaça de Sant Pere per fer les passades i els passacarrers.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
0: La ràdio que parla de tu.
2: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Pedro Sánchez visita aquest dimecres Barcelona, l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi insistit en la seva aposta per avançar eleccions amb una moció de censura instrumental. Des del mateix escenari del Cercle d'Economia que avui trepitjarà el president del govern espanyol, el líder popular ha apressat els partits que donen suport a la investidura a deixar caure Sánchez. Això sí, ha deixat clar que en cap cas viatjarà a Waterloo per plantejar-li res directament a Carles Puigdemont. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 3 de juny i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Nova jornada d'atenció aquest dimecres al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han detingut 5 persones, 4 d'elles menors, en un operatiu per intentar dispersar grups desvalutadors i a última hora de la nit es comptabilitzaven contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola. L'últim llançament afecta una família amb 4 menors d'edat. Lleó XIV també parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Fonts eclesiàstiques ho han garantit després de la polèmica generada arran del programa que preveia que el Papa només fes servir el castellà en aquest acte central de la visita de la setmana que ve a Barcelona. Metges de Catalunya convoca una nova jornada de vaga el proper 17 de juny contra la sobrecàrrega de feina. El sindicat ha decidit ampliar als ambulatoris la campanya per deixar de fer hores extra iniciada als hospitals. Mentrestant, el govern espanyol ha aprovat una reforma de l'Estatut Marc Sanitari que elimina les guàrdies de 24 hores. Amb l'arribada de l'estiu, més de 200.000 alumnes catalans es quedaran sense beca menjador durant 80 dies. Ho denuncia l'ONG Educo, que ha recordat que l'ajut els garanteix com a mínim un àpat complet i nutritiu al dia i això s'acaba mentre duren les vacances i els casals. Guiomar Tudó, directora general adjunta d'Educo, ha alertat sobre aquest greuge estructural des del Notícies en xarxa.
2: Falla, en definitiva, no? Polítiques públiques que deixin enrere la xifra ignominiosa de que un de cada tres infants a Catalunya viu en risc de pobresa i exclusió. D'aquesta manera, no estaríem necessitant beques menjador i no estaríem necessitant garantir a través de l'accés al lleure educatiu gratuït, no? aquest lleure, però també aquest àpat saludable durant els mesos d'estiu.
1: Dels esports, el Mataró és el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. Les del Maresme van imposar-se al Sant Andreu per 9-10 en el desempat de la final. La portera del Mataró, Mariona Tarré, va ser la jugadora més determinant del partit. És el tercer cop que l'equip mataroní aixeca el títol. I avui comença oficialment la Patum de Berga amb les tradicionals passades que recorreran els principals carrers del barri vell de Berga. El pròleg a la festa ja s'ha deixat notar en les darreres hores amb la Patum de la Llar, protagonitzada per persones amb diversitat funcional. Aquest vespre, tabal, masses, guites i gegants vells, acompanyats per la Copla Pirineu, sortiran de la plaça de Sant Pere en el típic passacarrers. Passen gairebé 4 minuts de les 8 del matí, és hora punta i, per tant, volem saber com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i li preguntem a la Fina Araque. Molt bon dia, Fina.
3: Hola, molt bon dia, Helena. Doncs en aquests moments destaquem que hi ha retencions als accessos del Vallès a l'autopista AP7, com cada matí, circulació força complicada en el tram entre Mollet i Barberà del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona, a la mateixa autopista AP7. Més endavant també hi ha aturades entre Sant Cugat del Vallès i Castellbisbal, també, com dèiem, en sentit sud. De les accessos del Vallès, també complicacions aquest matí a la C58 amb aturades entre Terrassa i Sabadell en sentit Barcelona i també complicacions entre Montcada, Reixac i Ripollet en sentit sortida en sentit Sabadell arran d'un accident que ocupa el voral. També destacarem de la zona del Baix Llobregat situació viària amb aturades a la D23, amb aturades entre el Papiol i Sant Feliu de Llobregat i més endavant a Esplugues de Llobregat per accedir a la Diagonal de Barcelona. Acabarem situats a la Ronda de Dalt amb complicacions a l'altura de Vall d'Hebron, on hi ha un accident que talla dos carrils en sentit Trinitat i també aturades en sentit Llobregat des del nus de la Trinitat arran d'un vehicle avariat que ja ha pogut ser retirat. De moment això és el més destacat. Molt bon dia.
1: Doncs també avui hi ha problemes al transport públic. La circulació de l'R8 de Rodalies es troba interrompuda. Hi ha retards que superen els 30 minuts a l'R2, la R2 Nord i la R11 per robatori de coure entre les estacions de Mollet, Sant Fost i Granollers Centre. A l'R8 s'ha establert servei alternatiu per carretera en tota la línia. I pel que fa a la previsió del temps, connectem aquesta hora amb en Lluís Miquel Pérez. Avui tenim per davant una jornada sense entrebancs. Està clar que parlem del temps, perquè els entrebancs poden sortir d'un moment a l'altre. Lluís Miquel, bon dia.
4: Bon dia, Helena. Així és, des del punt de vista meteorològic, des del punt de vista social o productiu o de cues de trànsit, ja veiem que n'hi ha molts entrebancs com cada matí. Però almenys avui l'atmosfera estarà més calmada, més tranquil·la i com a mínim deixem enrere les molt fortes tempestes que hi va haver ahir en algunes comarques, no a tot arreu, lògicament, però ahir, déu-n'hi-do, les calamarsades que van caure en alguns indrets entre Osona i també la comarca i les comarques de Girona. Aquest matí ja ha despertat més tranquil i més fresquet. Hem de destacar això, que la temperatura és una mica més baixa que dies enrere, necessitem una jaqueteta a moltes comarques i, a més, accentuada aquesta fredor per una mica de vent que està bufant cap a l'Empordà, també als cims del Pirineu, comarques del Pla de Lleida i també les de l'Ebre. Aquest vent de mica en mica anirà de baixa, també als núvols. Fa poca estona encara plovia, per exemple, al Maresme. Tot això es retira. I la tarda no portarà tempestes. Simplement alguns núvols decoratius a les muntanyes de Girona. Aquesta tarda amb un vent tossut a les comarques de la costa i prelitoral. I amb una calor, de moment, suportable. El temps d'avui s'haurà d'aprofitar, Helena, perquè demà a la tarda tindrem traca de xàfecs. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa. Edició matí.
1: 8 i 7, tanquem portada i comencem. Pedro Sánchez arriba avui a Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi reiterat la seva aposta per avançar les eleccions a Espanya amb una moció de censura instrumental i iniciar una nova etapa amb els socialistes fora de la Moncloa. El president del govern espanyol participarà aquest dimecres al Cercle d'Economia en una jornada dedicada al sector empresarial català que el durà també a visitar la fàbrica de Seat a Martorell i a posar la primera pedra de la futura planta de Grífols a Lliçà de Vall. Una agenda que, de ben segur, no evitarà les reaccions a la insistència de Feijóo per demanar pressa als partits que donen suport a la investidura per canviar de pantalla. Un Feijóo que té clar, però, que no anirà a Waterloo a plantejar-li res a Carles Puigdemont. És una crònica d'en Jordi Casino.
5: Alberto Núñez Feijóo feia aquestes declaracions en la tradicional reunió del Cercle d'Economia on avisava que no demanarà favors ni els regalarà i que no buscarà dreceres per arribar a la Moncloa. El que sí que tornava a demanar són suports per aconseguir-ho.
6: No sé què harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
5: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, li demanava que doni suport al nou model de finançament i que el PP aprofiti per millorar la seva relació amb Catalunya.
7: El Partido Popular tiene aquí una responsabilidad especial. Y si me permites, también tiene una oportunidad. La oportunidad de contribuir a consolidar una relación entre Cataluña y el resto de España basada en el respeto mutuo, la cooperación institucional y en la voluntad de entenderse. No podemos contraponer Cataluña y España. No debemos hacerlo nosotros y no debe hacerlo nadie.
5: Un cercle que lamentava que PSOE i PP no siguin capaços d'arribar a grans pactes com sí que fan els grups parlamentaris popular i socialista a l'Eurocambra.
1: Des de Madrid, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que la relació amb els partits que van fer president Pedro Sánchez són cordials. Una Elma Saiz deia que ha titllat Feijóo de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític com sí que té l'actual govern de coalició.
8: A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. No tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
1: Fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV també utilitzarà el català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa, que preveu que el pontífex parli només en castellà en aquesta part central de l'acte del 10 de juny. Les mateixes fonts subratllen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi i estan segures que el Vaticà serà sensible a la petició. L'arcabisbat de Barcelona, però, no vol confirmar aquest extrem. En canvi, el bisbe de Lleida, Daniel Palau, defensa el català i confia a poder incrementar-ne el pes en la visita papal. Són declaracions a Lleida Televisió.
9: Primer de tot hem de dir que parlar català no és pecat. Parlar, pensar, escriure en català per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient. Les proporcions sempre és un joc molt complex i molt delicat. No hi ha cap mala intenció enlloc ni cap mala fe, tot el contrari. Simplement que hem de pensar 40.000 coses que no les havíem pensat perquè el papa no ve cada dia i perquè doncs, són coses que nosaltres les donem com perfectes i per molt normalitzades.
1: De fet, el govern considera que la visita del papa en si mateixa a Catalunya ja demostra la seva estima i respecte pel país i treu ferro al poc ús de la llengua catalana que en principi farà Lleó XIV. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància del català i diu que hi ha trobat receptivitat. Ens n'informa Lamont Carvajal.
10: El govern assegura que la visita del papa a Catalunya s'ha treballat des de fa molts mesos i amb molt d'esforç i que ja va començar amb la trobada del president Illa al Vaticà l'1 d'octubre de l'any passat. El fet que el Sant Pare no parlara català no és tan important, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, perquè la importància rau en la visita en si.
11: No es tracta de convèncer, la visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
10: D'altra banda, el govern no comparteix la recomanació del govern espanyol de teletreballar mentre duri la visita de Lleó XIV.
11: Mostrar a nivell internacional que som capaços d'organitzar aquests esdeveniments que ens situen en el focus i en el reconeixement internacional i que, a més, ho podem fer amb la normalitat del dia a dia de les persones.
10: El govern ha qualificat la visita del pontífex com un fet històric.
1: Nova jornada d'atenció aquest dimecres al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han detingut 5 persones, 4 d'elles menors d'edat, en un operatiu per intentar dispersar grups desvalutadors i a última hora de la nit es comptabilitzaven almenys 6 contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola. Els aldarulls donaven continuïtat als que es van produir al matí i que van acabar amb 3 menors arrestats i 5 agents ferits pel llançament d'algunes llambordes. Tot plegat veu l'origen en un desnonament que afecta una família amb 4 fills menors d'edat. El Sindicat d'Habitatge de Mataró assegura que van perdre l'habitatge arran d'una execució hipotecària vinculada a la crisi del 2008. El Sindicat de Metges de Catalunya amplia ara a l'atenció primària la campanya per deixar de fer hores extres com a mesura de pressió al govern per negociar millores laborals per al col·lectiu, sobretot davant la sobrecàrrega assistencial. Fins ara s'han adherit a la iniciativa batejada com a Ni un minut més, un centenar de serveis de més d'una trentena d'hospitals. A més, el sindicat majoritari entre els facultatius ha convocat una nova vaga el pròxim 17 de juny. Tot plegat, mentre en les darreres hores, el govern espanyol ha aprovat la reforma de l'Estatut Marc Sanitari que elimina les guàrdies de 24 hores. El text les limita a un màxim de 17 hores i incorpora mesures per combatre la temporalitat. Ara, la reforma haurà de passar al període de consultes i al tràmit parlamentari. Un cop superat, les comunitats autònomes hauran d'adaptar i desplegar les mesures als seus sistemes de salut. Encara de l'àmbit sanitari, avui també us expliquem que l'activitat de donació i trasplantaments d'òrgans i teixits puja lleugerament en els primers 4 mesos de l'any. Fins ara, 128 persones han estat donants de cadàvers vàlids, un 4% més que el mateix període de l'any anterior. I tot i que el percentatge de donants vius ha baixat un 1%, les dades globals indiquen un lleuger increment general dels trasplantaments realitzats. A Catalunya, prop de 1.300 persones estan en llista d'espera per rebre un òrgan, segons dades facilitades pel Departament de Salut, coincidint amb el Dia Nacional del Donant d'Òrgans i Teixits, que se celebra avui, 3 de juny. Són ara mateix un quart de nou del matí. L'estació del nord de Barcelona està d'estrena. El 2024 va començar la reforma integral de les instal·lacions i ara ja es pot veure el nou espai. L'estació del nord és el principal punt d'arribades i sortides d'autocars nacionals i internacionals a la ciutat de Barcelona i cada any hi passen prop de 3 milions de viatgers, una xifra que ha crescut un 50% respecte a l'any 2019. I a la recent remodelada estació del nord de Barcelona hi hem enviat en Lluís Sánchez i a l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns com és aquesta remodelada estació i què hi diuen els usuaris.
12: Bon dia, Helena. I un cop han acabat les obres de remodelació, la nova estació del Nord, batejada ara com a Barcelona Nord, guanya i avança camí per convertir-se en el principal hub d'autocars a la ciutat de Barcelona. Les obres de remodelació van començar l'any 2024 i amb un pressupost de 14 milions d'euros s'ha transformat i s'ha remodelat tota aquesta primera planta, espai únic a l'estació de 1.500 metres quadrats. Per què han servit aquestes obres? Doncs per millorar els accessos, principalment pel carrer Nàpols, per l'entrada i sortida de passatgers. També s'han reformat els espais dedicats a la restauració i s'han recuperat tots aquells elements distintius amb la història de l'estació, com ara el mosaic on ens trobem, el mosaic elaborat i dissenyat per l'artista Armand Clavé. Hem passat tot el matí, Helena, aquí a la nova estació de Sants, hem parlat amb els usuaris i les satisfacció per part d'ells és total. Estan molt contents d'aquesta nova estació que rep cada any 3 milions d'usuaris.
13: Está muy bonita, la encontramos bastante rápido, limpia y tiene seguridad. Sí. El bus lo encontramos bastante cómodo y rápido, así que sí, nos gustó mucho.
14: Tiene esa pantalla bien cómoda, nos indican los buses cuando llegan y a la hora y todo bien cómodo. Sí, todo bien bueno.
15: La estación bien, yo la veo bonita, sí, muy remodelada, ¿verdad?
16: Bien, yo creo que está muy bien organizada ahora, como la tienen. Yo, por ejemplo, tengo que ir a Berga hoy. Ayer estuve mirando en internet los horarios y tal, y he venido directamente al horario. Yo creo que lo tienen muy bien organizado. Lo único que no veo bien son los aseos. Yo, por ejemplo, acabo de ir ahora y estaba fatal. Y he abierto varios y estaba fatal. Yo creo que los aseos, como en otras instalaciones grandes, deberían ser como tipo aeropuerto, que tienes aseos normales, no de una gabina que han puesto ahí y están súper sucios.
17: Ha cambiado todo para bien. Ha cambiado demasiado, 100% ha cambiado.
12: Cada dia entren i surten de la ciutat de Barcelona gairebé 7.000 busos interurbans. Així que l'estratègia de remodelar aquesta estació del nord també obeeix a la intenció de l'Ajuntament de Barcelona de millorar i endreçar les parades dels busos interurbans. Un mitjà de transport que ha vist com augmentaven les rutes, també les freqüències, tot coincidint amb la crisi de Rodalies.
1: Doncs la veritat, Anna, és que sí que fa goig aquesta nova estació, aquesta estació remodelada, i si a més és pràctica i funciona, ja el súmum. Gràcies, Anna, que vagi bé. Us expliquem també avui que sindicats i direcció de Ficosa han arribat a un preacord per reduir de 172 a un màxim de 105 les persones justament afectades per aquest expedient de regulació d'ocupació presentat a la planta de Viladecavalls, al Vallès Occidental. Les sortides es faran amb baixes voluntàries i un cop ratificats els termes del pacte, s'obrirà un termini fins al dia 19 de juny perquè els treballadors interessats s'hi puguin acollir. El procés començarà a mitjans de juliol i acabarà el 31 de març de l'any que ve. L'ONG Educo alerta que amb la fi del curs escolar 214.000 infants que reben una beca menjador a Catalunya es quedaran sense durant 80 dies per les vacances d'estiu. L'organització ha recordat que aquest ajut els garanteix almenys un àpat complet i nutritiu al dia. A més, ha concretat que al voltant d'un 7% d'infants, uns 85.000, no poden menjar pollastre, carn o peix cada dos dies per motius econòmics. Davant d'això, l'entitat reclama beques i ajudes per a l'alimentació durant els períodes no lectius. Guiomar Tudó, directora general adjunta d'Educo, ha alertat sobre aquest greuge estructural des del Notícies en Xarxa. També escoltem algunes famílies que viuen aquesta circumstància.
2: Falla, en definitiva, no, polítiques públiques que deixin enrere la xifra ignominiosa de que un de cada tres infants a Catalunya viu en risc de pobresa i exclusió. D'aquesta manera, no, no estaríem necessitant beques menjador.
18: Con la beca del comedor nos garantizan la alimentación de los niños. Sé que ellos comen pescado por lo menos una o dos veces por semana, entonces eso me alivia a mí porque el pescado tiene muchos beneficios, muchas proteínas, muchas vitaminas, y ya me puedo yo quitar el pescado de la canasta familiar. Para mí es un beneficio como madre poder tener esa beca porque los niños se alimentan bien, llevan una buena alimentación, tanto como sus carbohidratos, sus proteínas, su fruta.
19: En la hora del comedor ellos aprenden a convivir entre ellos, a comer cosas diferentes, porque son cosas que nosotros no tenemos allá.
1: Doncs parlant d'infants i d'escoles, nova jornada de vaga de professors i mestres avui a Tarragona i les Terres de l'Ebre, després de la que van fer ahir els docents del Barcelonès, que es van manifestar pel centre de la capital catalana. L'aturada la mantenen convocada la CGT, la Intersindical i la COS, que consideren insuficient el preacord a què han arribat el govern i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta per validar el preacord entre els docents, recordem-ho, està oberta fins demà a les 12 del migdia, i ja han votat un 36% del col·lectiu. I un dels efectes més palpables de la crisi climàtica és l'increment de la temperatura i els episodis de calor extrema que afecten sobretot les ciutats. Davant d'aquesta situació, la Diputació de Barcelona ha desplegat un programa perquè els municipis implementin mesures per mitigar justament la calor. I ens ho explica la Judit Vallès.
20: Crear espais amb ombres, instal·lar tendals, naturalitzar espais urbans o fer accions d'estalvi energètic són algunes de les mesures que ha impulsat la Diputació de Barcelona amb el programa Adapta Clima. El fons de prestació amb 16 milions d'euros ha aconseguit implementar 800 actuacions als 310 municipis de la Diputació, sense comptar Barcelona. El balanç s'ha presentat a l'espai Francesca Bonmeson, on s'ha evidenciat la demanda creixent d'aquest tipus d'actuacions en el món local, per exemple, en l'àmbit escolar. Ho ha explicat Marc Serra, diputat president de l'àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica.
21: Hi ha una demanda molt forta, pensem per exemple en les escoles, quan venen aquests mesos de maig, no? Que tenim temperatures d'agost, doncs les escoles, hi ha una demanda de les comunitats educatives, tant per la climatització de les escoles, no? Algunes de les quals s'han pogut cobrir amb aquest programa o amb altres actuacions de la Diputació, com també per la generació d'ombres als patis.
20: L'import assignat ha anat dels 20.000 als 75.000 euros en funció de la població. Ara la idea és que s'obri una nova edició un cop fet el balanç i, a part, posar a la disposició dels municipis noves eines d'orientació per adaptar-se al canvi climàtic.
1: El Mataró és el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. Les del Maresme van imposar-se al Sant Andreu per 9-10 en el desempat de la final. En una piscina Pere Serrat plena fins a la bandera, l'equip barceloní no va aprofitar el fet de jugar a casa i a partir del segon quart va permetre que les visitants s'avancessin al marcador. La portera del Mataró, Mariona Tarré, va ser la jugadora més determinant en un duel en què també van destacar els 4 gols de Römer i els 3 de Martina Claveria. És el tercer cop que l'equip mataroní aixeca el títol. L'entrenador, Dani Ballart, destaca el mèrit de ser campiones.
22: Sobre todo hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido, donde ellas nos han apretado mucho y hemos tenido el acierto de poder defender. Y sobre la evaluación total de la temporada, al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo, ganar la Liga. Esto es absolutamente extraordinario y para mí, bueno, es un triunfo y sobre todo es un valor a todas mis chicas de trabajo,
0: de resistir, de creer, de soñar.
1: I avui es decidirà el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta i el Catalunya s'enfronten a 8:15 a la piscina marinera en el duel de tornada de la final i amb l'avantatge de les gresienques que es van imposar per 14-9 en el primer partit a la piscina Sant Jordi. El Barça de bàsquet s'ha estrenat al play-off de l'ACB amb una contundent victòria sobre l'UCAM Múrcia en el primer duel dels quarts de final. Va imposar-se per 68-91 i ha recuperat el factor pista de l'eliminatòria, que es decideix al millor de 3 partits. L'encert en el segon quart va permetre obrir forat als blaugranes, que van dominar amb comoditat la segona meitat del partit. Ara la sèrie es trasllada al Palau, on demà els blaugranes podrien segellar el pas a semifinals en cas de victòria. I s'ha presentat el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, que es viurà al circuit de Montmeló del 12 al 14 de juny. La cita aprofitarà la coincidència amb l'any Gaudí per incorporar referències a l'univers creatiu de l'arquitecte. A més, Barcelona tornarà a acollir una nova edició del Fan Village a la plaça de Catalunya del 9 al 13 de juny. I Sara Roces torna a l'Hockey Lliga després de la seva aventura amb el Benfica portuguès i ho fa per reforçar el Vila-sana. L'asturiana és el primer fitxatge de les del Pla d'Urgell. Ens ho explica l'Eva Cortijo, de Lleida Televisió.
3: L'asturiana Sara Roces s'ha convertit en el primer fitxatge del Vila-sana per la pròxima temporada. Actualment el Benfica portuguès lluita per guanyar la Lliga a Portugal i acaba de guanyar la Copa. Amb 24 anys, Roces és una fixa de la selecció espanyola i ja s'ha enfrontat en moltes ocasions al Vila-sana en la seva etapa al Gijón.
4: Lo que más me ha llamado la atención del club es el proyecto deportivo que están haciendo. Creo que es un proyecto con mucha ambición. Lo llevan haciendo años atrás muy bien con temas fichajes, porque al final como jugadora, como una persona competitiva, pues quiere estar rodeada de las mejores y creo que eso es lo que más me gusta.
3: El projecte esportiu, juntament amb el nivell de les jugadores de l'equip, ha portat a l'asturiana a decidir-se finalment per l'equip del Pla d'Urgell i tornar a l'Hockey Lliga Espanyola, amb l'objectiu, diu, de guanyar-ho tot.
1: Avui arrenca oficialment la Patum de Berga. Ho fa amb les tradicionals passades que recorreran els principals carrers del barri vell de Berga. Ahir al vespre, però, va iniciar la festa ja amb l'anomenada Patum de Llar, protagonitzada per persones amb diversitat funcional. Avui al migdia, el tabaler i els quatre gegants marcaran el ritme al so de la banda de l'Escola Municipal de Música de Berga. Al vespre i fins a la nit, tabal, masses, guites i gegants vells faran els passacarrers amb la Copla Pirineu.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant que Pedro Sánchez visita aquest dimecres Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi insistit en la seva aposta per avançar eleccions amb una moció de censura instrumental. Des del mateix escenari del Cercle d'Economia, que avui trepitjarà el president del govern espanyol, el líder popular ha apressat els partits que donen suport a la investidura a deixar caure Sánchez. Això sí, ha deixat clar que en cap cas viatjarà a Waterloo per plantejar-li res directament a Carles Puigdemont. Nova jornada de tensió aquest dimecres al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han detingut 5 persones, 4 d'elles menors, en un operatiu per intentar dispersar grups desvalutadors i a última hora de la nit es comptabilitzaven contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola. L'últim llançament afecta una família amb 4 menors d'edat. Lleó XIV també parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Fonts eclesiàstiques ho han garantit després de la polèmica generada arran del programa que preveia que el papa només fes servir el castellà en aquest acte central de la visita de la setmana que ve a Barcelona. En parlarem tot seguit amb en Joan Maluquer i Ferrer, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat. Metges de Catalunya convoca una nova jornada de vaga el pròxim 17 de juny per la sobrecàrrega de feina. El sindicat ha decidit ampliar als ambulatoris la campanya per deixar de fer hores extra iniciada als hospitals. Mentrestant, el govern espanyol ha aprovat una reforma de l'Estatut Marc Sanitari que elimina les guàrdies de 24 hores. Amb l'arribada de l'estiu, més de 200.000 alumnes catalans es quedaran sense beca menjador durant 80 dies. Ho denuncia l'ONG Educo, que ha recordat que l'ajut els garanteix com a mínim un àpat complet i nutritiu al dia, i això s'acaba mentre duren les vacances i els casals. Guiomar Tudó, directora general adjunta d'Educo, ha alertat sobre aquest greuge estructural des del Notícies en xarxa.
2: Falla, en definitiva, no? Polítiques públiques que deixin enrere la xifra ignominiosa de que un de cada tres infants a Catalunya viu en risc de pobresa i exclusió. D'aquesta manera, no? No estaríem necessitant beques menjador i no estaríem necessitant garantir a través de l'accés al lleure educatiu gratuït, no? Aquest lleure, però també aquest àpat saludable durant el mes, durant els mesos d'estiu.
1: El Mataró és el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. Les del Maresme van imposar-se al Sant Andreu per 9-10 en el desempat de la final. La portera del Mataró, Mariona Tarré, va ser la jugadora més determinant del partit. És el tercer cop que l'equip mataroní aixeca el títol. I en cultura avui comença oficialment la Patum de Berga amb les tradicionals passades que recorreran els principals carrers del barri vell de Berga. El pròleg de la festa ja s'ha deixat notar, però, en les darreres hores amb la Patum de la Llar protagonitzada per persones amb diversitat funcional. Aquest vespre, tabal, masses, guites i gegants vells, acompanyats per la Copla Pirineu, sortiran de la plaça de Sant Pere en el típic passacarrers.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho destacàvem suara en el sumari. Pedro Sánchez arriba avui a Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi reiterat la seva aposta per avançar les eleccions a Espanya amb una moció de censura instrumental i iniciar una nova etapa amb els socialistes fora de la Moncloa. El president del govern espanyol participarà aquest dimecres al Cercle d'Economia en una jornada dedicada al sector empresarial català, que el durà també a visitar la fàbrica de Seat a Martorell i a posar la primera pedra de la futura planta de Grífols a Lliçà de Vall. Una agenda que, de ben segur, no evitarà les reaccions a la insistència de Feijóo per demanar pressa als partits que donen suport a la investidura per canviar de pantalla. Un Feijóo que té clar, però, que no anirà a Waterloo a plantejar-li res a Carles Puigdemont. Ens ho amplia en Jordi Casino.
3: Alberto Núñez Feijóo feia aquestes declaracions en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, on avisava que no demanarà favors ni els regalarà i que no buscarà dreceres per arribar a la Moncloa. El que sí que tornava a demanar són suports per aconseguir-ho.
4: No sé què harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
3: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, li demanava que doni suport al nou model de finançament i que el PP aprofiti per millorar la seva relació amb Catalunya.
5: El Partido Popular tiene aquí una responsabilidad especial. Y si me permites, también tiene una oportunidad. La oportunidad de contribuir a consolidar una relación entre Cataluña y el resto de España basada en el respeto mutuo, la cooperación institucional y en la voluntad de entenderse. No podemos contraponer Cataluña y España. No debemos hacerlo nosotros y no debe hacerlo nadie.
3: Un cercle que lamentava que PSOE i PP no siguin capaços d'arribar a grans pactes, com sí que fan els grups parlamentaris Popular i Socialista a l'Eurocambra.
1: Des de Madrid, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que la relació amb els partits que van fer president Pedro Sánchez és cordial. Una Elma Saiz que ha titllat Feijóo de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític com sí que té l'actual govern de coalició.
6: A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. No tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
1: Nova jornada d'atenció aquest dimecres al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han detingut 5 persones, 4 d'elles menors d'edat, en un operatiu per intentar dispersar grups desvalutadors i a última hora de la nit es comptabilitzaven almenys 6 contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola. Els aldarulls donaven continuïtat als que es van produir al matí i que van acabar amb 3 menors arrestats i 5 agents ferits pel llançament d'algunes llambordes. Tot plegat veu l'origen en un desnonament que afecta una família amb 4 fills menors d'edat. El Sindicat d'Habitatge de Mataró assegura que van perdre la vivenda arran d'una execució hipotecària vinculada a la crisi del 2008. També us hem destacat en titulars que el Sindicat de Metges de Catalunya amplia ara a l'atenció primària la campanya per deixar de fer hores extres com a mesura de pressió al govern per negociar millores laborals per al col·lectiu, sobretot davant la sobrecàrrega assistencial. Fins ara s'han adherit a la iniciativa batejada com a Ni un minut més un centenar de serveis de més d'una trentena d'hospitals. A més, el sindicat majoritari entre els facultatius ha convocat una nova vaga el pròxim 17 de juny. Tot plegat, mentre en les darreres hores el govern espanyol ha aprovat la reforma de l'Estatut Marc Sanitari que elimina les guàrdies de 24 hores. El text les limita a un màxim de 17 i incorpora mesures per combatre la temporalitat. Ara la reforma haurà de passar al període de consultes i el tràmit parlamentari. Un cop superat, les comunitats autònomes hauran d'adaptar i desplegar les mesures als seus sistemes de salut. L'ONG Educo alerta que amb la fi del curs escolar, 214.000 infants que reben una beca menjador a Catalunya es quedaran sense durant 80 dies per les vacances d'estiu. L'organització ha recordat que aquest ajut els garanteix almenys un àpat complet i nutritiu al dia. Davant d'això, l'entitat reclama beques i ajudes per a l'alimentació durant els períodes no lectius. Guiomar Tudó, directora general adjunta d'Educo, ha alertat sobre aquest greuge estructural des del Notícies en Xarxa. També escoltem algunes famílies que viuen aquesta circumstància.
2: falla, en definitiva, no? Polítiques públiques que deixin enrere la xifra ignominiosa de que un de cada tres infants a Catalunya viu en risc de pobresa i exclusió. D'aquesta manera, no? No estaríem necessitant beques menjador.
7: Con la beca del comedor nos garantizan la alimentación de los niños. Sé que ellos comen pescado por lo menos una o dos veces por semana, entonces eso me alivia a mí, porque el pescado tiene muchos beneficios, muchas proteínas, muchas vitaminas, y ya me puedo yo quitar el pescado de la canasta familiar. Para mí es un beneficio como madre poder tener esa beca, porque los niños se alimentan bien, llevan una buena alimentación, tanto como sus carbohidratos, sus proteínas, sus frutas.
8: En la hora del comedor ellos aprenden a convivir entre ellos, a comer cosas diferentes, porque son cosas que nosotros no tenemos allá.
1: I si parlem d'infants i escoles, també ho hem de fer de la nova jornada de vaga de professors i mestres que avui fan els docents de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, després de la que van fer ahir els del Barcelonès, que es van manifestar pel centre de la capital catalana. L'aturada la mantenen convocada la CGT, la Intersindical i la COS, que consideren insuficient el preacord a què han arribat el govern i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta per validar el preacord entre els docents està oberta fins demà a les 12 del migdia i a hores d'ara ja han votat un 36% del col·lectiu. Sindicats i direcció de Ficosa han arribat a un preacord per reduir de 172 a un màxim de 105 les persones afectades per l'expedient de regulació d'ocupació presentat a la planta de Viladecavalls, al Vallès Occidental. Les sortides es faran amb baixes voluntàries i un cop ratificats els termes del pacte, s'obrirà un termini fins al dia 19 de juny perquè els treballadors interessats s'hi puguin acollir. El procés començarà a mitjans de juliol i acabarà el 31 de març de l'any que ve. Pel que fa al transport públic, atenció a la mobilitat a aquesta hora. La circulació de l'R8 de Rodalies es troba interrompuda i hi ha retards que superen els 30 minuts de mitjana a l'R2, a l'R2 Nord i a l'R11 per robatori de coure entre les estacions de Mollet, Sant Fost i Granollers Centre. A l'R8 s'ha establert un servei alternatiu per carretera a tota la línia. Més coses. Els treballs d'excavació al jaciment del Camp dels Ninots, a Caldes de Malavella, a la Selva, han permès recuperar l'esquelet complet d'una cria de tapir d'un any, que va viure fa uns 4 milions d'anys. Aquest exemplar, conservat gairebé íntegrament, és l'esquelet juvenil de tapir més complet trobat fins ara a Europa i ofereix una oportunitat única per estudiar el desenvolupament i la biologia d'aquests animals del Pliocè. Un equip especialitzat s'encarregarà de netejar i estabilitzar les restes perquè, més endavant, puguin ser estudiades en detall i permetin obtenir nous coneixements sobre aquesta espècie extingida. En uns minuts arrenca a Granollers, al Vallès Oriental, el MAC, el Mercat Audiovisual de Catalunya, que en aquesta edició, la número 27, se centra en el comportament que té l'audiència davant dels nous continguts, tant humans com fets amb intel·ligència artificial. Anem, doncs, cap al recinte Roca Umbert de Granollers per conèixer més detalls d'aquest certamen i ho fem amb la Judit Anguera i la Ruth Rivera de Vallès Oriental Televisió. Bon dia, Ruth. Tot a punt perquè arrenqui el MAC?
9: Molt bon dia, doncs sí, aquí a Roca Umbert està pràcticament tot a punt perquè arrenqui el Mercat Audiovisual de Catalunya. Una trobada que reuneix professionals del sector per parlar del present, però sobretot del futur dels mitjans de comunicació. Enguany s'ha posat el focus en una pregunta als mitjans de comunicació.

0: més un focus, una línia de continuïtat de contingut, que és el tema de les audiències, no? Analitzarem com estan les audiències, com impacten en els mitjans, a l'audiència humana, i també veurem què passa amb l'audiència sintètica i també com veiem com l'audiència humana acaba reaccionant davant dels continguts que no han fet humans, no? Que són els que estan fets amb tecnologies automatitzades i intel·ligència artificial.
1: En grans trets, en quin punt es troba actualment el sector audiovisual?
0: Bé, el sector audiovisual evoluciona amb força, està en un procés de creixement alt, l'únic que està també en un nivell també molt alt de transformació, com altres sectors vinculats en el món digital. Hi ha la irrupció d'una sèrie de tecnologies que estan canviant el mapa i que hem de saber quins són els escenaris futurs per poder-nos recol·locar i ser el més competitius possibles.
1: I en tot aquest debat, no, quin paper és el que juguen els mitjans de proximitat i els mitjans locals?
0: Els mitjans de proximitat tenen un petit avantatge amb tot això, doncs, que tenen una sèrie d'especificitats que no tenen els altres. Hi ha un punt en el món de la digitalització i de les tecnologies automatitzades i intel·ligència artificial que és que necessiten patrons i bases de dades molt altes, normalment digitalitzades. Llavors, tot aquest volum d'informació funciona molt bé a nivell global i a nivell universal com a patrons estàndards, però quan poso el focus a espais més petits, més micro, la informació ja flueix d'una altra manera i les fonts d'informació no són tan generalistes, i aquí és on tenim l'avantatge dels mitjans de comunicació de proximitat.
1: Podem parlar de xifres d'aquest any, no sé quants professionals s'han inscrit per formar-hi part.
0: Sí, normalment fins que no acaba el MAC no ho sabem, perquè durant el dia apareixen nous inscrits, estem prop dels 900 inscrits que ahir la nit. En tot cas, el que a nosaltres ens interessa no tant és el número d'inscrits, que evidentment està creixent molt, crec que fa 3 anys eren 500, o sigui, estem pràcticament a punt de doblar, sinó la pluralitat d'aquests inscrits. Venen de diferents procedències, diferents camps del sector visual, això és el que ens interessa, no? Que l'oferta sigui prou diversa i que no ens quedem amb un sol subsector, sinó que els puguem anar ampliant.
1: Genial, Lau, doncs moltíssimes gràcies. Veurem, doncs, aquí a Reconvert quins debats deixa i quines conclusions deixa aquesta nova edició del Mercat Audiovisual de Catalunya, que tot just està a punt de començar, arrencarà ara a les 9 amb la cerimònia d'inici a la nau B1 d'aquí de Reconvert.
2: I quan passen 2:45, és moment per als esports, i avui amb la Marta Casas de cap a la piscina. Marta, perquè, bon dia, el Mataró és el campió de la divisió femenina d'honor de waterpolo.
3: Doncs sí, bon dia. Van imposar-se les del Maresme a la Sant Andreu per 9-10 en el partit de desempat de la final d'aquesta lliga femenina de waterpolo. En una piscina Pere Serrat que estava plena a vessar, les andreuenques no van aprofitar el fet de jugar a casa i a partir del segon quart van permetre que les visitants s'avancessin al marcador. La portera del Mataró, Mariona Tarré, va ser la jugadora més determinant en un duel en què també van destacar els 4 gols de Römer i els 3 de Martina Claveria. És el tercer cop que l'equip mataroní aixeca el títol. L'entrenador Dani Ballart destaca el mèrit de ser campiones.
4: Sobre todo hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido donde ellas nos han apretado mucho y hemos tenido el acierto de poder defender. Y sobre la evaluación total de la temporada, al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo, ganar la liga. Esto es absolutamente extraordinario y para mí, bueno, es un triunfo y sobre todo es un valor a todas mis chicas de trabajo, de resistir, de creer, de soñar.
3: I avui es decidirà el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta i el Catalunya s'enfronten a la piscina marinera en el duel de tornada de la final i amb l'avantatge de les gracienques que es van imposar per 14-9 en el primer partit a la piscina Sant Jordi. El duel decisiu començarà a partir de 8:15. El Barça de bàsquet s'ha estrenat al play-off de la CB amb una contundent victòria sobre l'UCAM Múrcia en el primer duel dels quarts de final. Va imposar-se per 68-91 i ha recuperat el factor pista de l'eliminatòria, que es decideix al millor de 3 partits. L'encert en el segon quart va permetre obrir forat als blaugranes, que van dominar amb comoditat la segona meitat del partit. Darío Brizuela va ser el més destacat amb 18 punts i 17 de valoració. Ara la sèrie es trasllada al Palau, on demà els blaugranes ja podrien segellar el pas a semifinals en cas de victòria. Xavi Pasqual fa un balanç positiu de la imatge de l'equip després d'una setmana complicada.
5: Creo que hemos hecho un partido muy completo y simplemente esto está 1-0 y sabemos que el jueves va a ser muy, muy difícil poder ganar. Nosotros veníamos en muy buena dinámica, llevábamos 6 victorias consecutivas en la Liga ACB. Somos un equipo que a veces cuando se bloquea da la sensación que no tiene ganas, pero no es verdad, es como un bloqueo mental que nos entra. Nos ha pasado 2 o 3 veces durante la temporada, sinceramente. Entonces la imagen es muy mala, la imagen fue muy mala, un partido muy, muy malo. Pero el equipo está bien.
3: Avui serà el torn del Joventut, que debutarà el play-off a la pista del Bascón, i a partir de les 9 els badalonins encetaran el Bues Arena a la sèrie dels quarts de final. Amb la baixa d'Ante Tomic, alguns jugadors, com l'acabat d'arribar Yanis Moren, estan cridats a fer un pas endavant. És una informació d'Albert Guerra, de Televisió de Badalona.
6: El Baskonia és un dels equips més físics a la Lliga. Omoruyi, Diakité o Sedekerskis, per exemple, són jugadors interiors polivalents que han posat un mur a la zona. Un poder físic que ha ajudat l'equip basconista a alçar-se amb el títol de la Copa del Rei a València. Per fer front a aquesta amenaça, el Joventut ha reforçat la pintura amb el francès Yanis Moran. 3 partits per ell amb la samarreta verdinegra amb gairebé 4 punts en 9 minuts de joc. Sense Tomic disponible, l'ex al Múrcia serà una peça clau a la pintura per frenar les embestides basconistes.
7: Tant el Yanis com el Simon, que són els nostres centers més clàssics, ens han de donar un altre registre, i quan ells vulguin jugar com ho fan amb el Tadas o el Kurucs de 5, doncs allà no ha d'haver-hi un avantatge nostre que hem de materialitzar. Això és, està clar que a nivell d'energia, de rebot i de presència a la pintura és una de les nostres cartes a favor.
6: El Joventut no pot comptar encara amb Ante Tomic, que es troba en ple procés de recuperació de la seva lesió als isquios. Així que Moren farà parella amb el suec Birgander en el joc interior.
3: S'ha presentat el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, que es viurà al circuit de Montmeló del 12 al 14 de juny. La cita aprofitarà la coincidència amb l'any Gaudí per incorporar referències a l'univers creatiu de l'arquitecte. A més, Barcelona tornarà a acollir una nova edició del Fan Village a la plaça de Catalunya del 9 al 13 de juny. El president del circuit, Miquel Samper, reivindica que la cita amb els monoplaces és ja una tradició de país.
8: Una oportunitat per projectar el nostre país en el món, a la mar d'aquest any que us deia, any Gaudí, que és tan i tan important per nosaltres. Cultura, patrimoni, esports, i el que és, crec, de justícia avui és recordar 3 dècades, no és poca cosa, 3 dècades que venen, a més, d'abans, Terramar, Pedralbes, Montjuïc, i això és la tradició d'un país.
3: El Barça és el club que aportarà més jugadors al Mundial de Futbol amb un total de 16 internacionals. La selecció espanyola és la que compta amb més representació, amb 8 jugadors. 2 d'ells, Dani Olmo i Ferran Torres, han parlat en les darreres hores de l'evolució de la lesió de Lamine Yamal i de com afronten la cita.
9: Entrenando poco a poco en su proceso de readaptación, de vuelta a los entrenos con el equipo. Así que va en un buen proceso, tengo entendido, así que lo celebramos y nosotros pues a seguir preparándonos por nuestra cuenta hasta que se puedan reincorporar con nosotros.
10: Que hay presión, no lo vamos a negar, representamos a la ilusión de todo un país que para nosotros pues es desde que somos niños lo hemos soñado, entonces pues tenemos ese punto de presión que en gran parte nos gusta.
3: I ja feia temps que era un secret a veus i ara ja s'ha fet oficial. És el nou destí de Michel Sánchez, el tècnic. Serà el nou entrenador de l'Ajax neerlandès. Després de 5 temporades a la banqueta del Girona, culminades pel descens a segona divisió, el madrileny ha signat amb el club d'Amsterdam fins al 2028. Substitueix a la banqueta el català Òscar García Junyent, que ha tancat el curs amb el conjunt d'Amsterdam a la 5ª posició de l'Eredivisie. Michel compta amb tota la confiança del club, com ha remarcat el director tècnic Jordi Cruyff. Doncs era una notícia que estàvem pendents que s'acabés de confirmar. Ara ja ho sabem. Haurem de tenir un ull posat també a veure què passa a la Lliga neerlandesa a la propera temporada.
2: Home, Amsterdam també és una bonica ciutat.
3: I tant, de Girona a Amsterdam, d'un lloc maco a un altre.
2: Molt bé, Marta, fins demà.
3: Adéu.
2: Que vagi bé. Pel que fa a la cultura, avui arrenca oficialment la Patum de Berga i ho fa, com sempre, amb les tradicionals passades per el barri vell, pels carrers del barri vell de la ciutat. De fet, us direm, però, que ahir, justament, ja ja es va iniciar el que és l'anomenada Patum de la Llar, que protagonitzen persones amb diversitat funcional. I avui, al migdia, el tabaler i els quatre gegants marcaran el ritme, el so de la banda de l'Escola Municipal de Música de Berga, al vespre i fins a la nit, tabal, masses, guites i gegants vells faran els passacarrers amb la Cobla Pirineu. I ara us apropem una exposició al Museu d'Història de Barcelona que recorre la història de la ciutat a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes que hi han viscut. Ens en dona tots els detalls en David Navarro.
11: L'exposició dona veu a més de 80 dones, moltes d'elles escriptores que, com ha explicat la comissària Ingrid Guardiola, han contribuït amb obra i veu a redefinir la ciutat i la societat.
12: És una història episòdica, una espècie de crònica sui generis de què passa quan les dones surten al carrer a reivindicar els seus drets, els drets de les dones, però els drets de tothom en general, i com les escriptores, les artistes, algunes cineastes han copsat aquests moments i els han llegat.
11: La mostra es va poder veure l'any passat a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, però segons una altra de les comissàries, Margarida Casacoberta, incorpora materials originals que no van viatjar a la ciutat mexicana.
13: Hi ha una peça que són els caps dels anarquistes de Santiago Rusiñol, amb quatre dones anarquistes, entre cometes, que sembla que és l'última vegada que sortirà l'original del Cau Ferrat, i per tant és una peça que val la pena de veure.
11: Així, textos històrics, objectes, obres d'art i entrevistes donen veu a dones conegudes i desconegudes que reclamaven el dret de l'habitatge, lluitaven contra la precarietat i defensaven el dret a decidir sobre el seu propi cos.
2: La Ciutadella de Roses ha iniciat una nova actuació per millorar el monument. En aquesta ocasió vol recuperar la seva imatge més imponent. Acaben de començar unes obres als fossats del monument per retirar tot tones de terra acumulada i deixar a la vista la seva grandiositat. L'objectiu principal d'aquest rebaix és aconseguir la recuperació visual del volum dels murs i posar en valor tot el conjunt monumental. També a Mataró, l'Ajuntament ha anunciat la compra d'una casa per destapar un nou tram de l'antiga muralla de la ciutat que data del segle XVI. La intenció del consistori és obrir definitivament aquest vial. Doncs d'aquesta manera posem avui el punt i final. Que vagi molt bé el dia. Fins demà a les 7. Adéu.
14: La xarxa de comunicació.

0: perquè la música pot ser rebel, íntima i lliure. Perquè encara hi ha llocs on la cultura respira i no es conforma amb repetir-se. Al Gat Blanc obrim una finestra a la creació sonora contemporània dels Països Catalans.
1: Cada dijous, de 9 a 2 quarts de 10 del vespre, a Ràdio Caldes.
2: La ràdio que parla de tu.
3: Cada dia, de 9 a 11 del matí, ens trobem al Fòrum de Ràdio Caldes, el punt de trobada per posar-nos al dia, descobrir històries, conèixer i compartir punts de vista. El Fòrum amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí, com sempre al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia, Fórmula Cat. 60 minuts de la millor música en català d'ara i de sempre. La meva sang, més que
2: tot l'or d'un bany. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: Calor, molta calor. Has baixat a l'infern? T'has ficat dintre de la olla de Caldes? Estàs suant, no? Doncs més que suaràs. Perquè si sintonitzes Ràdio Caldes cada divendres de 10 fins a les 12 de la matinada, t'hi trobaràs escaldents al programa de sessions de música electrònica punxada per DJ Peris, més DJs convidats. Recorda, cada divendres de 10 fins a les 12 de la matinada, escaldents, aquí a Ràdio Caldes, 100.8 de la FM i a www.radiocaldes.cat.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, 107.8. Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
6: Aquest maig ha tancat amb una reducció històrica de la xifra de persones aturades al municipi. Concretament, el mes va acabar amb 7 persones menys inscrites a les llistes d'atur respecte a l'abril. Això fa que ara, a Caldes, hi hagi una taxa d'atur del 6,27%, amb un total de 587 persones sense feina. Això situa Caldes entre els municipis del Vallès Oriental amb una taxa d'atur més baixa, gairebé un punt per sota de la mitjana de la comarca, que al maig va ser del 7,8%. Avui, a 6:45 de la tarda, la Biblioteca de Caldes organitza les portes obertes del Club Còmic. Concretament, l'acte consisteix en una xerrada amb Montse Vicente, la colorista de la saga The Comics Friday, escrits per Ed Brubaker. L'activitat està adreçada a joves entre 9 i 13 anys i cal inscripció prèvia. Avui, però, a 7:00 de la tarda, l'Aula d'Extensió Universitària celebra la conferència La Tercera Guerra del Golf i el futur de l'ordre internacional. La xerrada serà a la sala de cuines de Can Rius i anirà a càrrec d'Eduard Soler, doctor en Relacions Internacionals de la UAB. L'entrada té un cost de 7 euros pels no socis i de 5 euros pels alumnes de l'Escola Municipal d'Adults. Després de deixar totes les lligues enrere, van prenent forma els grans equips calderins de cara a la temporada vinent. En aquest tram final s'han anat definint moltes renovacions i baixes en els equips d'elit de Caldes. Equips com el Rec amb la Cerdà Hockey Lliga, que a hores d'ara no tenen garantida la permanència, el CNA Caldes de bàsquet, que el curs vinent tindrà dos sèniors a primera i l'entrenador del masculí no seguirà la banqueta, i finalitzant amb totes les baixes i renovacions del Futbol Club Caldes de Primera Catalana. Pel que fa al temps, avui ens espera un dia força estable i amb un ambient plenament estiuenc. El cel es mantindrà majoritàriament serè durant bona part de la jornada, tot i que a primera hora i al vespre hi podran aparèixer alguns intervals de núvols poc importants. No s'esperen precipitacions destacables, amb només alguna possibilitat de molt plugint feble durant la matinada. Pel que fa a les temperatures, començarem el dia amb valors suaus, al voltant dels 18 o 19 graus, i a mesura que avanci la jornada, el termòmetre s'enfilarà progressivament fins a assolir màximes d'entre 25 i 26 graus durant les hores centrals de la tarda. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Cultura en Veu Alta, l'espai de la biblioteca Ràdio Caldes i el lloc on fem soroll amb la cultura. Cada dimecres a 6:45 de la tarda.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: De portes endins amb
3: César Arqué
2: i Montse Pellicer, un programa d'entrevistes amb persones interessants, properes, d'aquí, amb vivències, experiències, per poder-les conèixer millor. Com són, què fan, com es defineixen. Perquè darrere de cada persona, sabeu, hi ha una història.
3: Els dimecres, de 19 a 20 hores.
2: Us esperem per créixer, aprendre i
3: passar-nos-ho bé.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: No tot el que veus és realitat, i no totes les realitats tenen veu. A realitats, la força que ens mou neix per qüestionar, per sacsejar, per donar espai a històries que sovint queden fora. Perquè la realitat també depèn de com la mires. Tots els dimecres a les 21 hores al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Si no et remou, no és real.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: Hola, Ràdio Caldes, sóc en Javier, més conegut com a Rockmaster, i us vinc a compartir una petita informació. I és que si sou persones nostàlgiques i us agrada la música dels 70 fins a principis del 2000, estàs d'enhorabona, perquè em pots escoltar cada dimecres de 8 a 9 del vespre. Les millors cançons sonen a Rocola, així que no és revistar, que et conec. Rocola, cada dimecres de 8 a 9 del vespre.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
6: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
7: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.

0: Així va sonar ahir al fòrum.
1: Factors genètics, per factors biològics, psicològics i socioeconòmics, que són els determinants socials. És a dir, ens està influint tant més que la genètica, a vegades, moltes vegades, el districte postal on vivim. I aquests factors no es poden neutralitzar només en la voluntat individual, sinó que cal modificar-lo en polítiques socials. Evidentment, si una persona està molt preocupada per com arriba a final de mes, com ha de pagar el lloguer del seu pis, el que menys li importarà és el menjar bé i el fer exercici. Passarà en el que pugui. O sigui que l'obesitat no és un tema únicament de voluntat personal, això ha de quedar claríssim, sinó que hi ha molts factors que estan intervenint. No? En l'actualitat hi ha abundància de menjar. Jo quan era petita recordo allà al poble que el pollastre era per el diumenge, que era la proteïna animal.
2: Era el plat de diumenge. Durant la setmana menjaves, però cuina mediterrània, perquè sí, era, diguem, segons... no, suposo que en aquest cas tu eres a Extremadura, no?
1: Sí. Però
3: un projecte educatiu, no? En el que no és només una educació, no? Perquè jo sí que és veritat que al començament jo pensava que era més relacionat amb tot el tema d'escoles, no? Pels nens, etc. I veig que no. I veig que no és només les escoles, no és només els nens, sinó que també són adults, no? I que tota aquesta educació és fora, no? Principalment de les escoles i que és a tota la ciutadania, no? I col·laboren diferents entitats, no? com en aquest cas, que han col·laborat totes les entitats de Caldes, no? Llavors jo crec que això és el bonic, no? Que és un projecte que no és només com molt rígid, no? A nivell educatiu, d'escola, d'aprenentatge, etc., no? Sinó que és molt més flexible, no? És molt més participatiu, en el que tothom pot ajudar, tothom pot col·laborar, tothom pot opinar, no? I jo crec que és una de les coses més boniques, no? que té aquest projecte.
2: Està molt bé, no? Per què un municipi com Caldes necessita un projecte educatiu? És a dir, quines necessitats o reptes o a quines necessitats o reptes respon? No sé, aquí podeu dir les dues.
3: Bueno, jo crec que ja com Caldes ja forma part, no? d'aquesta ciutat educadora, doncs jo crec que és per afiançar encara més, no? Tots aquests valors, tota aquesta entitat de Caldes, no? Que jo crec que en diferents projectes, no només al PEC, no? Diferents projectes ja s'està formant, no? Jo crec que el que fa el PEC és com intentar unificar.
1: Una hormona natural que tenim en el cos que està a nivell intestinal i que estan implicades aquestes hormones en la regulació de la gana, la sacietat i el control de la glucosa. Per això es va començar a donar a persones diabètiques. Uh-huh. I en aquests casos entren per la seguretat social. És un medicament que s'han de tenir unes condicions perquè t'ho puguin receptar i que t'entri per la seguretat social. Però per tractar només tema obesitat, que hi ha molta gent que ho està fent servir, no entra per la seguretat social. I què passa? Són realment caríssims. El preu d'aquests medicaments a la farmàcia són entre 180 i 300 euros al mes.
2: Una capsa? No sé
1: el tractament del mensual. Uh-huh. El tractament mensual. Ara són injectables, sí. Però ara han tret...
0: El fòrum de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí amb Conchi Sánchez.

Molt bon dia, Caldes. Avui el calendari ens regala tres dies internacionals que junts sembla un acudit. Dia Mundial de la Bicicleta, Dia Internacional del Sommelier i Dia Mundial del Corredor. Tres maneres de moure's per la vida: pedalar, córrer o brindar. I cadascú tria la seva manera segons el dia que porta. La bicicleta ens recorda que volem ciutats més sostenibles, però encara ens costa entendre que la mobilitat no és només moure, sinó viure millor. El corredor ens parla d'aquesta pressa crònica que arrosseguem, com si la vida fos una cursa o sempre arribem tard, no? I el sommelier, bé, el sommelier és aquell que encara troba temps per assaborir, per parar, per mirar-se el món amb calma. Un luxe avui dia. I potser és això el que ens falta, aturar-nos una mica, perquè entre tanta velocitat, tanta exigència i tanta autoexplotació disfressada de productivitat, ens oblidem que el cos i la ment també reclamen el seu espai, que cuidar-se no és un caprici, és una necessitat, i que de vegades la salut no va de córrer més, sinó de saber frenar. I aquí, a Caldes, també pedalem, corrent i brindant. Pedalem per mantenir viva la cultura, corrent per arribar a tot, que no és poc, i brindem quan, malgrat les dificultats, les coses surten bé. I avui al programa parlarem d'això mateix, de benestar, de salut i d'aquest equilibri tan fràgil entre el que fem per viure i el que fem per cuidar-nos. Una mirada necessària, sobretot en temps que ens exigeixen anar sempre una mica més de pressa del que voldríem. I avui, aquí, ens aturem un moment per pensar-hi. I benvinguts al Fòrum, aquest espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i es reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat, i que vol ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. El Fòrum és això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà on cada matí, durant gairebé dues hores, compartim les temàtiques que importen, tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I avui, dimecres 3 de juny, què hi trobareu en aquesta plaça? A la primera hora, tot just després d'aquesta introducció, obrirem, amb tal dia com avui, un viatge àgil per efemèrides, curiositats i petites històries que ens ajuden a entendre el món, a situar-nos en el temps. Això sí, ens dona temps, eh? En tot cas, farem una repassada molt ràpida. Tot seguit, com cada dimecres, arriba a Bellesa 360 graus a Oriol Bassós. Avui ens parlarà de com protegir-nos de les diferents radiacions que poden afectar la pell i la salut, i ens compartirà, com sempre, fa alguns consells casolans basats en principis, podríem dir, protectors. A la segona hora, de 10 a 11, posarem el focus en els resultats preliminars de l'estudi sobre els efectes de la balneoterapia en dones diagnosticades de càncer de mama en supressió estrogènica. Un estudi que apunta que la balneoterapia millora la qualitat de vida, però que aquests beneficis disminueixen al cap d'uns mesos, no? Fet que obre la porta a la necessitat de sessions de manteniment. Per aprofundir-hi, ens acompanyaran Natàlia García Giral, investigadora principal de l'estudi, Amèlia Rodríguez, participant en aquest projecte de balneoteràpia, i Marta Luque, tècnica de projecció exterior i termalisme. Tres mirades que ens ajudaran a entendre millor el paper del termalisme en la salut i el benestar. Així doncs, comencem el recorregut radiofònic d'avui per aquesta plaça pública sempre oberta i participativa.

0: I com hem dit abans, farem una mirada ràpida, un repàs molt ràpid pel tal dia com avui. Avui, que és dimecres 3 de juny i que ja han passat 154 dies d'aquest 2026 i encara resten 211 perquè acabi. El santoral ens recorda avui Santa Clotilde i Sant Carles Luanga. Si us dieu així, doncs moltes felicitats. I avui també és un dia com ja he posat o he lligat en aquesta obertura, no?, del començament del programa, doncs que avui és un dia, doncs se celebren diversos dies temàtics, no?, com és el Dia Mundial de la Bicicleta, el Dia Internacional del Corredor i el Dia Mundial del Sommelier. Pel que fa a la bicicleta, cada 3 de juny es commemora aquest dia per recordar la importància d'un mitjà de transport ecològic, saludable i accessible. La bicicleta ajuda a combatre la contaminació i el canvi climàtic. Això és molt important i ocupa molt menys espai que un cotxe. Això ja ho tenim molt clar, no? Tant per circular també com per estacionar. En trajectes urbans de fins a 5 quilòmetres sovint és tan ràpida com el vehicle privat específic, especialment en hores puntes, que també això ho podem comprovar. És un mitjà senzill, pràctic, econòmic i totalment sostenible i, a diferència d'altres vehicles, doncs això no contamina i contribueix a millorar la salut. Per això, en un món cada vegada més saturat, la bicicleta ha passat de ser una alternativa a ser una necessitat. Com deien, també és el Dia Mundial del Corredor. La primera setmana de juny se celebra aquest dia, aquesta efemèride, no?, que està, diguem, dedicada al corredor. Una iniciativa nascuda als Estats Units l'any 2009, es deia així, National Running Day, no? L'èxit va ser tan gran que en la primera edició global 2,5 milions de persones de 177 països van sumar gairebé 15 milions de quilòmetres corrent. Des del 2016, Nova York el va declarar oficialment això, la Global Running Day. Un homenatge a totes les persones que corren per salut, per benestar o simplement per sentir-se vives. També, com hem anunciat, és el Dia Internacional del Sommelier i aquell dia doncs, es brinda per aquesta celebració, que podríem dir que està dedicada a aquests professionals que ens obren la porta a noves aromes, sabor i experiències. La efemèride commemora la creació de l'Associació del Sommelier Internacional i vol reconèixer la passió i el coneixement d'aquells que ens ajuden a entendre millor l'art del vi, que s'ha d'entendre així, l'art, i prendre'l amb molta cura, vull dir, no ha de ser sempre. I crec que avui ho deixaré d'aquí, però sí que ressaltaré un acte d'agenda, doncs, per ressaltar també, perquè a vegades s'ha de fer, no? I en aquest sentit, doncs, és que aquest dissabte, que és dia 6 de juny, doncs, es fa el que podríem dir ja és també tradicional. Serà la sisena caminada nocturna de l'Or, que està organitzada per la Creu Roja local, i en el que doncs, seran 10 quilòmetres pels entorns naturals i històrics de Caldes. Per això es diu caminada nocturna, perquè comença és a partir de les 20 hores, no? I més o menys això, són 10 quilòmetres, pues, doncs xino-xano, pues, no sé si arribaran a dues horetes de caminada en si, que és fàcil pels entorns de Caldes. Doncs ja sabeu, us aniré recordant tots aquests dies abans d'arribar el dissabte, doncs, que es fa aquesta caminada nocturna que en la que podreu guanyar comprant la bugeta o participant 10 euros. Amb aquests 10 euros podeu gaudir d'aquesta bugeta que us dona accés a participar en el sorteig de l'or i també a gaudir d'aquesta caminada, que també és molt beneficia molt la salut, no? I per altra banda, doncs, també hi ha avituallaments i hi ha un pisco labis que seria al final d'aquesta activitat. En fi, ho anirem recordant. I ara doncs, ja no m'aturo més, perquè tenim aquí el nostre convidat de cada setmana, aquesta secció de bellesa 360 graus amb l'Oriol Bassols, que ja està aquí esperant, tot disposat a parlar. Primer de tot, bon dia,
1: Molt bon dia.
0: Què
1: molt
0: tal?
1: Bon dia, molt bé, molt bé. Escoltant aquí tot el que anaves dient. Escolta-la. És molt saludable aquesta caminada que deies.
0: T'has d'apuntar, eh? T'has d'apuntar.
1: Sí, a més, bueno, avui porto els protectors solars i porto les radiacions. Però aquella
0: tot
1: hora...
0: Aquella hora... Tot i que ens hem de protegir igualment, eh? Perquè,
1: sí, ens hem de protegir, però
0: bueno,
1: tot i això...
0: És nocturna.
1: És una bona hora per sortir, sí, a caminar i haver baixat la calor.
0: A veure, nocturna ben bé, perquè a les 8 del vespre encara tenim molta visibilitat. Sol no podríem dir, no? Però és aquella hora que comença a... Si el dia és calorós, doncs comença a refrescar una mica, no?
1: És agradable, és, sí, molt agradable, que això és important. Sortir a caminar o fer esport en un moment que sigui agradable i confortant.
0: Doncs Oriol, avui, de fet, per això entrem en matèria ràpidament, perquè és que el temps es passa
1: volant, sí,
0: volant, no? Doncs ens proposes, com ja he dit en un principi, ho he anunciat, doncs, de quina manera ens hem de protegir, no? En la millor protecció, o a banda, o sigui, com ens hem de protegir, i també els millors protectors de cara a aquestes radiacions que són molt nocives, precisament per la nostra pell,
1: sí,
0: i per tant per la salut també.
1: És per la pell, per la salut. A més, les radiacions estan constantment al nostre voltant. Sí, és cert que n'hi ha unes radiacions que són en concret que afecten més aviat a la pell, com podrien ser les radiacions, perdoneu, ultravioletes, que són, doncs, les més importants dintre del camp de l'estètica perquè afecten directament a la pell, que és el que coneixem com a UVA, no? Mm-hmm. Per dir així una miqueta la cicla, seria la U, la B baixa i la A, que és aquella radiació que ens fa que ens posem més morens, no? És allò que ens dona aquest caliu que ens transformaria la melanina de la pell i ens pujaria el nostre to de pell. Doncs aquesta és la que penetra més en pell, produint un envelliment totalment prematur. És aquesta que, quan hi ha un abús, fa que alliberem radicals lliures i es vegi molt més, doncs, les taques solars, les línies d'expressió, la pèrdua d'elasticitat. Està present tot l'any i és aquesta que fins i tot filtra entre els núvols i ens arriba. Que moltes vegades la gent va a la platja i diu: avui fa núvol, no em poso crema. Arriba a casa i té un eritema solar, s'ha cremat. Doncs això passa, doncs, pel filtre UVA.
0: Uh-huh.
1: I és, diguéssim, com dèiem anteriorment, la més estètica, la que més afecta la pell. Després tenim una altra radiació que les seves sigles són la U, la B baixa i la B, val?, que actuen més en capes superficials. Són molt més superficials, són les responsables de la cremada. Quan dius: és que m'he cremat, doncs és aquest tipus de radiació. Ja no és tant la UVA, sinó la radiació que acabem de nombrar ara, que és la UV baixa B. Aquesta estimula la producció de melanina, és la que ens acaba de sellar el bronzejat, vale? I és la que té més projecció a l'estiu. Durant l'hivern, la seva projecció no és tan forta en el nostre país per la inclinació de la Terra i com el sol afecta. Però durant l'estiu sí que està molt present. Per això n'hi ha aquests eritemes solars i aquestes cremades solars. Per això és molt important protegir-nos.
0: Mm-hmm. A més, tu has dit durant l'estiu, sí, però a l'hivern jo crec que ens hem de protegir tot l'any.
1: Sí, totalment.
0: I sobretot perquè a l'hivern també acostumem a anar a la muntanya i la gent que li agrada esquiar també, doncs aquí necessiten una protecció total justament per aquestes radiacions que tu has comentat.
1: Sí, de fet en tenim una altra que també és bastant perillosa, que seria la UV-C. És la més perillosa perquè no té filtre, passa directament des de la capa d'ozó directament i ens arriba a la Terra. Aquesta, per sort que tenim la capa d'ozó de la Terra i l'hem,
0: bueno,
1: de cuidar molt...
0: D'aquella manera,
1: és,
0: no?
1: Sí, d'aquella manera. És la que menys ens arriba, però sí que és la més perillosa. I llavors amb aquesta també hem d'anar amb compte. Fins ara hem estat parlant de radiacions que venen per la natura, que són aquestes que venen produïdes pel sol, pels núvols, per la llum, però sobretot és el sol, perquè és el que ens aporta la radiació al nostre planeta, no? Però avui dia tenim unes radiacions que no estem contemplant o que no els hi donem tanta importància i que són superimportants, que són la llum blava i la radiació HEV baixa. Són llums visibles d'alta energia que provenen de pantalles, de mòbils, d'ordinadors, de llums LEDs, i també vindrien del sol, eh?
0: Clar, vull dir, no, però aquesta radiació va molt bé que les remarquis, perquè moltes vegades no es té en compte i estem moltes hores davant d'una pantalla, etc. I tu, bueno, tu diràs després de quina manera, sobretot en aquestes,
1: ens hem de protegir. No? Uh-huh. Doncs aquestes radiacions, que estan molt presents en nosaltres, torno a nombrar, que són les de les pantalles, tablets, televisions, mòbils, ordinadors, llums LED, i també provenen del sol, tenen un efecte d'estrès oxidatiu, estressa la nostra pell, i llavors la nostra pell produeix un estrès oxidatiu que el que fa és generar molt més ràpid i alliberar molt més ràpid tot el que seria el seu procés de maduresa, amb la qual estem produint taques, envelliment, estem produint oxidació de la nostra pell, desvitalització, llavors tot això ens afecta. Aparició també d'hiperpigmentacions i fatiga cutània, o sigui que la nostra pell s'asfixia. Què vol dir? Que moltes vegades doncs, ens pot produir acné, punts negres o punts comedogènics, o ens pot sortir algun milium, que són aquestes petites boletes que ens surten de color blanc en la pell, que dius, ai, sembla que tinc així com una miqueta de greix.
0: Sí.
1: No? És perquè la pell s'ha asfixiat i en aquesta asfíxia ha produït una melanina extra i no pot sortir a fora la superfície. Com ens hem de protegir de totes aquestes radiacions?
0: De totes.
1: Tant les ambientals com les no ambientals. Ens hem de protegir amb protectors de filtre solar, que siguin antioxidatius, que produeixin una barrera, com podria ser l'òxid de ferro, els antioxidants com la vitamina C o la niacinamida, que l'hem nombrat anteriorment en programes anteriors que van ser els principis actius.
0: Exacte.
1: No?
0: Sí, que havíem parlat ja fa dues setmanes i de fet la setmana passada, com també era continuïtat, també els havies recomanat.
1: Exacte, doncs és important, no?, que ho tinguem doncs, bastant present de protegir-nos així. Quins tipus de protectors solars tenim? Doncs tenim protectors solars físics o minerals, protectors solars químics i protectors solars biològics. Anem per parts. Uh-huh. Els físics o minerals són aquells que tenen un principi actiu, que és com l'òxid de zinc o l'òxid de titani, vale? Que el que fan és, ens posem la crema, fan una barrera, que el que fa és reflectir el raig solar o el raig o la radiació, vale? I el que fa és rebotar en fora, amb la qual no arriba a la nostra pell. És el que diem una crema barrera. És aquestes cremes més denses que dius, ostres, m'ho he posat a la pell i semblo floquet de neu, eh? Perquè estic totalment cobert de crema. És ideal per pells sensibles i per infants i tenen una acció immediata. Per què és important per pells sensibles o per infants? Doncs perquè no hi ha una penetració en pell i llavors només és una crema barrera que queda superficial. Saltem els factors i els filtres solars químics, que són aquests doncs, que absorbeixen la radiació i transformen la calor. Doncs aquests esprais que coneixem convencionals, el que fan és que s'apliquen sobre la nostra pell i tenen una acció química que el que fan és rebotar tot el que seria la radiació i transformar la calor, fent així un estat de lleugeresa sobre la nostra pell. Són molt utilitzats en cosmètica i sobretot s'utilitzen per cosmètics facials, perquè tenen més forma i més diversitat dintre de les formes cosmètiques. I per últim, els biològics, que contenen antioxidants, són completament protectors i protegeixen dels alts problemes o danys cel·lulars. Aquests s'utilitzen moltíssim tant a facial com a corporal. Clar, si hem parlat dels factors de protecció solar que els tenim físics, biològics i químics, també parlarem del volum o la mesura dintre de la protecció solar. Què seria? Els factors baixos són aquests que tenen un factor de protecció solar d'un 15%, el factor de protecció 30, que és una mitjana alta, i per últim el de 50, 50 o més. Que jo sempre recomano que no està de més, que sempre tirem a proteccions altes. Quan ja estem bronzejats, anem baixant la protecció. Manera d'utilitzar-los. Doncs ideal quan comencem a despullar-nos, no? Per dir-ho d'alguna forma, doncs que comencem a utilitzar els factors de protecció més alts i a manera que anem bronzejat una miqueta més baixos, perquè és cert que també ens ajuda a que si portem proteccions més baixes penetrin vitamines diferents com podria ser la vitamina D que sintetitza a través de la llum i del sol, no? Totes aquestes persones que tenen problemes de vitamina D, doncs jo sempre els dic és millor que comenceu amb una protecció alta i quan ja esteu bronzejats aneu baixant el factor de protecció
0: és a dir,
1: solar.
0: Sí, hi ha, perquè moltes persones, dones i homes,
1: vull dir
0: que estan baixos de vitamina D, és molt important, encara vull dir que aquestes radiacions podrien afectar més si no hi ha una protecció, podríem dir...
1: Exacte.
0: Una protecció total.
1: La vitamina, o sigui, al final... la manca de vitamina D que es sintetitza a través de l'alimentació i es sintetitza a través de la llum solar, a les persones que tenen manca s'han de protegir, perquè evidentment s'han de protegir. Però jo els hi recomano en moltes ocasions, o els especialistes o dermatòlegs, és protegeix-te la pell amb una protecció total i quan ja tens un bronzejat tolerable, protegeix-te amb una protecció més baixa per intentar també sintetitzar tota aquesta vitamina.
0: Mm-hmm.
1: Clar, un cop ja hem escollit la nostra protecció solar, doncs l'ideal és escollir la nostra forma cosmètica, no?
0: Home,
1: i aquesta
0: clar.
1: Forma cosmètica va molt lligada al tipus de pell que tinc. La forma cosmètica seria doncs l'esprai, l'estic, la crema, el gel, la loció. Això són les formes cosmètiques i jo les cullo en base a la pell que tinc.
0: Clar, i a més, en base a la pell, però sempre, si és possible, amb màxima protecció, no?
1: Totalment.
0: Vull dir que aquestes
1: sempre
0: cremes...
1: i més tal com està ara, ens hem de protegir amb màxima protecció. Però hem d'escollir en base al tipus de pell que tinc.
0: Clar, pel podria dir que sigui més greixosa,
1: pell
0: molt seca,
1: pell
0: infantil,
1: sí.
0: Que també, no?
1: Jo ara us parlaré de les formes cosmètiques que tenim i després us parlaré del tipus de pell a la qual hi va bé aquesta forma cosmètica. Doncs formes cosmètiques, tenim la crema convencional, que va ser el primer que va sortir, és rica i nutritiva, després tenim la loció, que són més lleugeres, els gels, que solen ser oil free i són refrescants, els sprays, que són còmodes i ràpids, i els sticks, que solen utilitzar més aviat persones concretes, com facial, llavis, nas, contorn d'ulls o cicatrius. I ara ha sortit també la bruma, que s'aplica sobre el maquillatge, que és, ens fixa el que seria el maquillatge, però a la vegada també ens protegeix.
0: Mm-hmm.
1: Quins tipus de pell? Doncs tenim la pell seca, que li aniran molt bé les cremes. Quins tipus de pell?

0: gèneres minerals, que són aquests que fan una barrera, una protecció total sobre la nostra pell i que no porten ningun tipus de químic. Per les pells madures, les proteccions més biològiques i que són més antioxidants i més antiedat, i quan tenim taques, sobretot els filtres d'alta protecció, que són 50 o més.
1: Més de 50 existeix també, no?
0: Sí, exacte.
1: Vull dir, i bé, tu continua, que després te faria res, alguna pregunta.
0: I llavors és saber quin fototip tenim. Existeixen els fototips. Els fototips anirien, doncs, el fototip 1, que és la pell més blanca, que sempre es crema i no es bronzeja, gent pigada, gent amb una tendència de cabell més clara i uns ulls clars, bueno, seria un fototip 1.
1: Hi ha aquestes persones que tenen una pell encara molt més clara, tenen un denominatiu, però no, ara no em sortiria, però que tenen una pell molt clara.
0: L'albinisme.
1: No? Aquesta sí que necessita una protecció màxima, no?
0: Bueno, seria ja no només una protecció solar o una protecció acompanyada d'un cosmètic, sinó hauria de ser ja una protecció roba, parasol, gorra...
1: Tot,
0: perquè evidentment...
1: Tot plegat, ulleres,
0: sí,
1: tot.
0: Ulleres, exacte. De fet, és que jo penso que el protegir-se amb un parasol i una gorra o una visera o una pamela és
1: home,
0: fonamental.
1: Oriol, perquè moltes vegades és que avui dia cada cop es veu més. Normalment el paraigües el fem servir per la pluja, però és que avui dia ho podem fer servir perfectament i cada cop es veu més.
0: Sí.
1: Sobretot les persones japonesos o fins i tot
0: tenen indis, molt concepte
1: i van amb paraigües. I a nosaltres a vegades diu, ostres, és que em fa vergonya. No, cap vergonya, vull dir, ho podem fer servir perfectament per com una protecció a banda de totes aquestes cremes que tu comentes.
0: El que sí que és important és saber quin material estic utilitzant per protegir-me. Vull dir amb això. El que deies, no? Moltes persones agafen un paraigües que utilitzaríem com a per a l'aigua, un paraigües, per protegir-se. Però això no porta cap tipus de filtre.
1: Clar.
0: Les teles que s'utilitzen pels paraigües són teles que no són aptes ni transpirables per la protecció solar. Llavors, hem de saber escollir quin tipus de parasol és l'adequat.
1: Ara t'entendo.
0: Perquè una cosa és el paraigües i l'altra és el parasol.
1: El parasol,
0: exacte.
1: Perquè moltes persones que a vegades podem veure que fan servir, sí que és possible que aquest sigui un parasol. És a dir, ho veiem com si fos un paraigües, però en realitat no és un paraigües.
0: Bueno, és que convencionalment, i que segurament molta gent es vol protegir, doncs agafa un paraigües de casa i ho fa. I sí, et farà una protecció, però hem de vigilar de quina tela està fet aquest paraigües, perquè a lo millor no et beneficia, al contrari, et perjudica.
1: Cara, doncs això va molt bé que ho diguis, perquè també, no sé si al respecte tu saps o coneixes un tipus de paraigües que sigui parasol, és a dir, que no sigui un parasol del que tenim dels que posem a la platja, sinó que sigui un parasol per anar pel carrer.
0: Normalment s'utilitzen teles de cotó que són transpirables, algun tipus de material amb el que es fan moltes vegades també aquests separadors, com els biombus, doncs també molts cops s'utilitza canya, papir, són més transpirables, ha de ser porós.
1: I estan a la venda, els trobaria?
0: Sí, totalment, podeu comprar paraigües, però també es poden comprar parasols.
1: Exacte. Vull dir, parasols per anar pel carrer, senzillament, això ho podem demanar.
0: Sí.
1: I en les botigues els trobarem. Bueno, botigues, no sé, no sé si centres comercials d'aquests...
0: Bueno, a vegades és molt específic, però perquè no estem en una terra on estem acostumats, però sí que és cert que la cultura oriental fa molts anys que ho utilitza, si us doneu compte, els seus paraigües, que són d'aigua, són fets de tela i permeable o plàstic, en canvi, quan porten parasols, si són com un paper, són un altre tipus
1: de material. Doncs està bé, perquè vull dir, es tracta d'anar a buscar, no? On podem trobar aquest tipus de parasols. De parasols per anar pel carrer, senzillament, és així.
0: Doncs anem al fototip 2 i 3, que seria una pell més ja no tan nòrdica, seria una pell ja tirant un pèl més a mediterrània, que serien pells clares, que es cremen més fàcilment, però que ja comencen a bronzejar. Igual que el fototip 3, que ja seria una pell intermitja, totalment és la nostra pell, és la pell que tenim i ens trobem aquí, a la nostra península, és la pell estàndard, és la pell que queda intermitja, que ja comença a moderar-se amb el bronzejat gradualment i que ens trobem que tolera al principi i al final de l'estiu. Què vol dir? Que al principi de l'estiu sí que ens hem de posar crema i al final de l'estiu ja podem començar a utilitzar fototips més baixos. Passem al fototip 4, que és aquesta pell morena, que ja la coneixem, que dius, tu ja tens una pell moreneta.
1: I aquesta pell és una pell que ja està com una mica més curtida, però no és necessàriament. Hi ha persones que són més morenes, senzillament és així. No és que sigui a través del sol, etcètera, hi ha la pell. Però i això, aquesta pell, podríem dir que és com més forta davant de les altres?
0: No és que sigui més forta, sinó que ja neix amb una predisposició a la melanina. Llavors ja està més predisposada al bronzejat, perquè, com hem dit al principi, la radiació solar és la que potencia la melanina del nostre cos, llavors aquestes pells ja neixen amb un plus de melanina. Llavors, evidentment, tenen menys tendència a cremar-se, tenen menys tendència a l'envelliment prematur, tenen menys tendència a la taca, a l'acné, és com ja tenen un petit plus. Mm-hmm. Aquí sí que
1: per això
0: surten beneficiats.
1: D'alguna manera és una pell, ja dic, podríem dir més curtida, però més que més curtida, doncs, vull dir, amb una predisposició o no predisposició precisament al que tu acabes de...
0: Exacte.
1: Al que acabes de dir.
0: És una pell que, a més, el fototip 4 es troba molt a la zona mediterrània, però més del sur. Sí, tot el que seria a la nostra península ja, a la part més del sur, Andalusia, Extremadura, exacte. I es troba més allà. I solen ser pells que es vinculen molt doncs, a la raça llatina, a l'àrab... Ja, ells ja tenen aquesta predisposició directa a tindre aquest tipus de fototip. I el fototip 5 i 6 és el que coneixem com a pell morena o fosca o raça negra, val? Que també es cremen i les seves cremades són molt perjudicials i senten molt de dolor perquè tenen un alt contingut de melanina a la seva pell, llavors senten una sobresaturació. Mm. Llavors també s'han de protegir aquestes pells.
1: I tant.
0: Perquè a més la seva cremada no la percebeixes òpticament, però sí que la seva pell, en la seva descamació, quan es descama, pateix molt. Tot això, doncs clar, hem de tindre una molt bona hidratació de la pell, molts principis actius com l'aloe vera, la lanolina, vale? La glicerina, que són components que ens ajuden a hidratar moltíssim la pell. A tu que t'agraden tant els consells casolans, hi ha alguna cosa que és...
1: I tu perquè ho saps molt bé com funciona i a més m'agrada, però sobretot són aquests consells que tu dones perquè moltes persones no tenen el poder adquisitiu de gastar-se molts diners en una crema, etc. I hi ha amb aquests consells o aquesta manera de preparar justament cremes, etc., que té el cost que pot tenir és molt baix perquè a més es poden fer amb productes que hi ha a casa.
0: Evidentment.
1: I tenen el mateix efecte. Positiu. Bueno,
0: tenen un efecte positiu.
1: Positiu.
0: Tenen un efecte positiu.
1: No tan a vegades, fort com a moltes.
0: Clar, a vegades no és l'efecte que voldríem aconseguir, però sí és cert que ens ajuden molt. Quan hi ha una cremada o un eritema solar, sobretot en els infants, però a totes les persones, jo recomano sempre, quan arribes a casa, fer una bona dutxa, una dutxa fresqueta per treure tota la calor, i hi ha un producte, no és un producte, sinó un aliment que és increïble, que és el iogurt natural. Mm-hmm. No azucarado, iogurt natural.
1: I és igual que no sigui iogurt natural normal
0: yogurt
1: i correcte,
0: natural,
1: no que no sigui griego ni
0: exacte. Llavors, el iogurt natural el posem a la nostra pell, aquest es posa sobre el nostre cos, baixa la temperatura ràpidament, fa una mascareta sobre la nostra pell, ens hidrata, ens ajuda amb els seus probiòtics a mantindre la barrera cutània de la part de l'estrat corni. Mm-hmm. Vull dir que... I ens ajuda a mantenir aquesta turgència perquè no hi hagi un rebot, vol dir que allò de m'estic pelant, no? Se'ns pela la pell. Doncs ens ajuda a mantenir aquest estat. I dona un alivio.
1: Sí, justament a vegades no pots evitar cremar-te doncs, davant aquestes... Bueno, irritació de la pell, perquè moltes avui dia normalment ja acostumes a posar, però no ha estat suficient perquè hem de dir que si vas a la platja, si vas a la piscina, és gairebé cada hora, això ho has dit en alguna ocasió, posar el protector. Però poses una vegada i després se t'oblida, no? I és a vegades que la pell doncs ja queda, si no cremada, bastant irritada. I amb això, amb aquest consell del iogurt, anirà superbé.
0: El iogurt és meravellós. I l'altre és la nostra gran suculenta, que és l'aloe vera. L'aloe vera, doncs, la tallarem, substraurem tot el que seria
1: el gel,
0: no? Farem una bona emulsió. Dintre d'aquesta emulsió li podem posar unes gotetes d'oli d'ametlla o d'oli d'oliva per acabar de donar emulsió, fer un sèrum i ens el podem aplicar.
1: També. O sigui, sí. En el cas de que el iogurt hi és, no? Però, o també el iogurt hi és una altra manera de potenciar encara més que la pell no
0: el que
1: vagi.
0: Passa és que el iogurt l'has de retirar, no te'l pots deixar posat. En canvi, l'aloe vera la pots deixar posada i pots deixar que faci. I després, pues, ja sabem, tots aquests aftersuns que cada vegada estan més formulats i que tenen una bona predisposició a la nostra pell i que a més a més estan molt controlats i molt ben treballats, doncs que també ens ajudaran doncs, a aquesta hidratació, a baixar aquesta coïssor si hi ha algun tipus d'irritació o algun eritema, doncs ens anirà molt bé.
1: Molt bé, doncs així acabaríem avui?
0: Sí, avui acabaríem amb aquests quatre consells, amb aquests quatre tips.
1: Que queden superbé, però que van molt bé perquè cada cop, o sigui, ara per les temperatures que tenim, ja podem dir que totes les... No sé si tu ja has anat a la platja?
0: Jo ja he anat una mica a la platja.
1: Veus?
0: Ja però m'he protegit, eh? M'he protegit.
1: No podria ser d'una altra manera.
0: Que no se m'escapi, que és molt important protegir-se el coll i l'escot, que a vegades ens oblidem.
1: Sí.
0: Anem amb una samarreta escotada i de cop portes el facial protegit, però tot l'escot, i és una zona molt delicada del nostre cos. Les orelles, ens oblidem de posar-nos crema
1: això
0: a les orelles.
1: Això cada dia, quan sortim.
0: I queden torradetes.
1: Quan sortim de casa, eh?
0: I una altra cosa, el palmell de les mans. Surten moltes taques molt ràpid i després són un xivato. Oh. I ens diuen l'edat que tenim. Vale. Llavors aquesta s'ha de protegir molt bé, doncs per...
1: Ho tindré en compte.
0: Ho tindré en compte, eh? Sí. I ara que venen... I l'empeine dels peus, que no em surt
1: també,
0: en català.
1: També.
0: Doncs també, perquè ens posem sandàlies, anem molt monos, ens hem protegit tots i ens hem cremat els peuets. Mira, doncs això és important.
1: A mi això no em passarà, eh? Perquè els porto sempre als peus protecció màxim, eh? Vull dir que no se'm cremarà al respecte. Doncs, Oriol, doncs arribem avui a aquest final. I la setmana que ve, de què podrem... Tot i que si m'oblidi, però a veure si podem avançar... De
0: doncs
1: parlarem.
0: Deixa'm llavors que m'ho pensi i a meitat de setmana t'ho
1: doncs ja m'ho diràs. Doncs Oriol, moltíssimes gràcies per aquesta visió tan completa i clara avui, justament per parlar d'aquesta manera com ens hem de protegir, no?, d'abans de les radiacions de tot tipus, no només radiacions solars, sinó també les que tenim molt sovint davant. Sobretot aquesta, que és el mòbil, no?
0: Sí, aquestes pantalles que hem dit, sí, que també produeixen
1: les pantalles.
0: Radiacions.
1: Doncs, vull dir que avui dia ja sabem una mica més i sobretot amb aquests consells que tu ens dones al final, que va molt bé. Doncs moltíssimes gràcies i ens trobem el dimecres que ve.
0: Aquí, a vosaltres.
1: A Bellesa 360 graus.
0: Una abraçada.
1: I ara sí, ara com ja estem molt a prop de les 10, doncs farem una pausa perquè arriba les notícies, el butlletí informatiu de la ràdio. Però no marxeu perquè és ràpid, 2 minuts, màxim 3, i de nou estarem aquí. Vinga, fins ara.

0: Jazz and Blues Club, un programa de ràdio realitzat per en Josep Gallart i Lluís Brugalla, on la música és el més important.
1: Tots els dijous a les 5 de la tarda al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.

0: Són les 10. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Aquest maig ha tancat amb una reducció històrica de la xifra de persones aturades al municipi. Concretament, el mes va acabar amb 7 persones menys inscrites a les llistes d'atur respecte a l'abril. Això fa que ara, a Caldes, hi hagi una taxa d'atur del 6,27%, amb un total de 587 persones sense feina. Això situa Caldes entre els municipis del Vallès Oriental amb una taxa d'atur més baixa, gairebé un punt per sota de la mitjana de la comarca, que al maig va ser del 7,8%. Avui, a 6:45 de la tarda, la Biblioteca de Caldes organitza les portes obertes del Club Còmic. Concretament, l'acte consisteix en una xerrada amb Montse Vicente, la colorista de la saga The Comics Friday, escrits per Ed Brubaker. L'activitat està adreçada a joves entre 9 i 13 anys i cal inscripció prèvia. Avui, però, a 7:00 de la tarda, l'Aula d'Extensió Universitària celebra la conferència La Tercera Guerra del Golf i el futur de l'ordre internacional. La xerrada serà a la sala de cuines de Can Rius i anirà a càrrec d'Eduard Soler, doctor en Relacions Internacionals de la UAB. L'entrada té un cost de 7 euros pels no socis i de 5 euros pels alumnes de l'Escola Municipal d'Adults. Després de deixar totes les lligues enrere, van prenent forma els grans equips calderins de cara a la temporada vinent. En aquest tram final s'han anat definint moltes renovacions i baixes en els equips d'elit de Caldes. Equips com el Rec amb la Cerdà Hockey Lliga, que a hores d'ara no tenen garantida la permanència, el CNA Caldes de bàsquet, que el curs vinent tindrà dos sèniors a primera i l'entrenador del masculí no seguirà a la banqueta, i finalitzant amb totes les baixes i renovacions del Futbol Club Caldes de Primera Catalana. Pel que fa al temps, avui ens espera un dia força estable i amb un ambient plenament estiuenc. El cel es mantindrà majoritàriament serè durant bona part de la jornada, tot i que a primera hora i al vespre hi podran aparèixer alguns intervals de núvols poc importants. No s'esperen precipitacions destacables, amb només alguna possibilitat de molt plugint feble durant la matinada. Pel que fa a les temperatures, començarem el dia amb valors suaus, al voltant dels 18 o 19 graus, i a mesura que avanci la jornada, el termòmetre s'enfilarà progressivament fins a assolir màximes d'entre 25 i 26 graus durant les hores centrals de la tarda. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: I ara sí, passen un minut de les 10 i obrim la segona hora del fòrum i avui ho fem posant el focus en un tema que toca de prop moltes dones i moltes famílies, la qualitat de vida de les pacients amb càncer de mama i el paper que hi pot jugar la balneoteràpia. Els resultats preliminars d'un estudi recent indiquen que els tractaments termals milloren la fatiga, el dolor, l'estat d'ànim i la qualitat del son de les pacients que segueixen, que segueixen tractament hormonal. Però també ens diuen una cosa important. Aquests beneficis disminueixen al cap de 6 mesos segons el resultat d'aquest estudi, el resultat preliminar, no? I potser caldria plantejar sessions de manteniment per consolidar la millora. Un estudi rigorós en el que han participat, ara no estic segura si són 84 o 74 dones, no? I que ha estat impulsat per l'Hospital del Mar, Reixar Institute, el Ciberfest i l'Ajuntament de Caldes i la Diputació de Barcelona. I per parlar-ne en profunditat i amb mirada humana, avui ens acompanya tres veus que coneixen aquest projecte des de dins. Natàlia Giral, que és biòloga, doctora en genètica i investigadora principal de l'estudi. La tindrem al telèfon. De fet, ja està. I per això ja t'hi diré benvinguda, Natàlia.
2: Hola, bon dia.
1: Després tenim també a nosaltres aquí, sí, de manera presencial, Amelia Rodríguez, que és una de les dones que han participat en el projecte i que ens d'alguna manera ens explicarà l'experiència en primera persona. Benvinguda.
3: Hola, molt bon dia.
1: I, no t'he dit benvinguda, Amelia.
3: Gràcies.
1: I Marta Luque, que és tècnica de projecció exterior i termalisme, que també ens ajudarà a entendre el paper del termalisme en la salut i en la vida quotidiana de les persones. De fet, la Marta, benvinguda, sobretot.
3: Moltes gràcies.
1: Primer de tot, volia dir, doncs, que volia dir també que tu ja vas estar en una altra anterior sessió, que justament va ser quan vam parlar d'aquest projecte, d'aquest estudi, que en aquell moment ja les dones, crec que totes les dones participants ho havien acabat.
3: Sí, havien acabat,
1: no?,
3: l'estudi i havíem inaugurat l'exposició Càlida.
1: Exacte,
3: que encara ens acompanya al Museu Termàlia.
1: I ens acompanyarà, vull, sí, per totes les persones, que queda molt recomanada a totes les persones que no hagin vist i no hagin passat per Termàlia, per Museu Termàlia, per veure aquesta exposició Càlida. Doncs crec que és fins al gener. Que
3: no, poder... fins al setembre.
1: Fins al setembre.
3: Fins a setembre. Mitjans de setembre la tindrem allà.
1: És que no estava segura, en algun moment l'Anna, doncs, sabia que no estava segura si seria o encara estaria més.
3: Estarà fins al setembre i llavors tindrem de cara a Festa Major la nova exposició.
1: Una altra nova exposició, que d'això ja ho parlarem. Però avui toca parlar primer, i com de Càlida ja la vam presentar, doncs toca d'aquest, perquè hi ha aquests resultats preliminars, que serien els primers resultats de tot l'estudi del projecte que es va fer. I ja es dic que aquí, doncs, jo ja m'he preparat tot un qüestionari de preguntes que anireu parlant segons que creieu convenient, però primer, per entendre l'estudi, aquestes preguntes primeres estan adreçades a la Natàlia. Vull dir que això ja, com estàs al telèfon, jo ja te l'avanço, Natàlia.
2: Vale.
1: Mira, primer de tot, per començar, tot i que en el seu moment també ho ben explicat, però de fet, com neix aquest estudi i què us porta a investigar la balneoteràpia en pacients, en aquest cas són dones, no?, amb càncer de mama?
2: Doncs, bé, aquest estudi és la continuació d'un estudi previ que es va fer amb pacients amb Covid persistent. Val? De tot el que va sorgir després del Covid, va aparèixer el Covid persistent en uns pacients i unes pacients que no eren reconegudes a nivell mèdic, no? Aquella malaltia no existia, diguem, la Covid persistent, fins que, ara ja sí que ja està reconeguda per la OMS i tot, però, en aquell moment, doncs, la Covid persistent, doncs, els metges no sabien com tractar-ho, com diagnosticar-ho, i se'ns va ocórrer, juntament amb l'Ajuntament de Caldes de Montbui i amb les Termes Victòria, doncs, engegar un projecte per avaluar aquesta malaltia i veient si la balneoteràpia podia, doncs, ajudar a pal·liar, doncs, tota aquesta simptomatologia. Mm-hmm. Va anar molt bé, vam estar molt contents, i llavors vam dir, ostres, hi ha altres patologies, no?, que també tenen com una sintomatologia molt semblant a la Covid persistent. Entre aquestes patologies és el tractament adjuvant que se'ls dona als pacients amb càncer de mama. Un cop han superat el càncer de mama, durant 5 anys han d'estar rebent un tractament hormonal per disminuir els nivells d'estrògens, que els provoca una menopausa exacerbada, amb tota la sintomatologia que provoca aquesta menopausa, no? I llavors vam dir, ostres, que la sintomatologia és bastant semblant. Vam dir, bueno, doncs si ha ajudat a les pacients amb Covid persistent, provem si també va bé per aquesta patologia, no? Bueno, que no és una patologia, simplement és una sintomatologia derivada d'un tractament. I, bueno, doncs vam engegar aquest nou estudi i ja partíem d'aquest estudi previ, que ja sabíem com havia funcionat, com era el disseny, de la manera que va ser molt més fàcil, no?, dissenyar-ho, perquè ja veníem d'un disseny previ. I, bueno, ha anat molt bé, la veritat és que aquests resultats preliminars, perquè deixa'm dir que fins que no es publiquin no sortiran, que diguem, a la llum científica, però de moment els que tenim, el primer, i les pacients, les mateixes pacients, perquè a vegades també no només és el resultat científic, sinó com ho han viscut les pacients, que aquí tenim l'Amèlia, que ja
1: sí, ella ens ho explicarà
2: doncs,
1: després.
2: Claro, perquè no només és el número, no?, que tu poses en l'article, sinó que tota la investigació científica va sempre dedicada a millorar la vida de la gent. I llavors, i que una mateixa pacient que et pugui dir, pues sí, m'ha anat bé, m'ha millorat, és més que un número, no?, és una persona.
1: I tant, és que es tracta d'això.
2: No res, que dic que ella ja us explicarà millor objectiu, però a nivell científic els números, els menys, diuen que ha anat molt bé.
1: Uh-huh. I quina metodologia heu utilitzat i com s'han distribuït les pacients entre el grup de tractament i el grup de control?
2: Bueno, com que és un... Bueno, com es fan normalment els assajos clínics, no? Uh-huh. Que normalment el que tu tens és una cohort, que se'n diu, no? I llavors tu divideixes aquesta cohort aleatòriament en un grup en què rebran melanoteràpia i un grup control. Val? Nosaltres, això ja ho fem nosaltres en el nostre grup, dins del nostre grup, fem fem com un sorteig, eh? És un sorteig i et toca el grup control i el grup melanoteràpia. Llavors nosaltres vam trucar a les pacients que del grup balneoteràpia els hi vam oferir balneoteràpia i les pacients del grup control els hi vam oferir per estar al grup control. I, bueno, i ja està. Llavors els vam triar així. I en total doncs, vam aconseguir 84 pacients que entressin. Deixa'm dir pacients, però en veritat són dones, perquè no podem tractar la gent de pacients, eh? Perquè al final no volem ser pacients. A la vida. Volem ser persones, dones, eh? I som dones que, escolta, estan superant un càncer de mama, però que estan tirant endavant.
1: I tant
2: doncs
1: que
2: això,
1: sí.
2: Parlarem de dones.
1: Sí.
2: Doncs, 44 d'aquestes dones van anar al grup balneoteràpia i 40 van acabar al grup control.
1: Uh-huh. Els resultats exactes, els resultats preliminars, eh? Més rellevants que heu observat?
2: Bueno, el que vam fer és, hi ha uns qüestionaris de qualitat de vida estandarditzats, científicament estandarditzats i validats, diguem-ho així, perquè tu no pots fer servir qualsevol cosa, ha de ser coses validades en què et doni un número, no?, que tu puguis fer una estadística. Llavors el que se'ls va fer és d'aquests qüestionaris de qualitat de vida en què entrava si tenies depressió o ansietat, en general de qualitat de vida, no?, de fatiga, dolor, estat emocional i també un altre qüestionari de qualitat del son. I això se'ls va fer abans de començar la balneoteràpia, just després d'acabar la balneoteràpia, perquè el que volem veure és si hi ha alguna diferència entre abans i després en les respostes en aquests qüestionaris, i un tercer als 6 mesos d'haver finalitzat la balneoteràpia. I al grup control se'ls fa els mateixos qüestionaris en els mateixos tempos, no? Uh-huh. Els mateixos temps, no? Perquè ha de ser comparable un grup amb l'altre. I llavors el que es mira és si el que ha passat entre abans i després de la hemoteràpia, si és diferent amb el que ha passat al grup control abans quan se'ls fa i al cap d'un mes, perquè el grup control no fa hemoteràpia, eh? Però sí que se'ls fa també al cap d'un mes i al cap de 6 mesos. Llavors mirem si hi ha diferències significatives entre els dos grups. I sí que s'ha vist que en el grup de la balneoteràpia, en tots els paràmetres que s'han avaluat, Hi ha una millora significativa tant del dolor, fatiga, estat emocional, ansietat, qualitat del son, de molts dels paràmetres que s'han avaluat. Hi ha hagut una millora, si és més, comparat amb algun amb el grup control que no ha vist ninguna variació en aquest mes. I després, al cap de 6 mesos, sí que és veritat que el que s'ha vist és que el grup de balneoteràpia s'ha comportat igual que el grup control. O sigui, tota la millora que havia experimentat, diguem-ho així, es va perdre en aquests 6 mesos.
1: Uh-huh. Aleshores, doncs, significa incorporar més sessions justament per de manteniment, no? Per mantenir aquesta millora, no?
2: Clar, això és una suggerència. Clar, científicament no ho hem avaluat mai, clar. No sabem. Val? Perquè això, fins que tu no tens una prova científica i clara, però bueno, és veritat que tot sembla que si això es pogués anar mantinguent, no una sessió intensiva com s'ha fet ara, que eren 12 sessions al mes, o sigui, 3 cada setmana, potser una a la setmana o una cada 15 dies, no? No cal que sigui intensiu, però potser fer una continuïtat, doncs això faria que potser no fessis aquest baixón que fas. I això també ho hem vist amb el Covid persistent, que en algunes pacients van poder continuar fent balneoteràpia, i és veritat que bueno, això t'ho diran més els de les Termes Victòria, que han estat més en contacte amb aquests pacients, però que han estat molt bé. Fins i tot ells mateixos demanaven de continuar, de dir, escolta, que quan hem parat hem vist que hem anat a pitjor. Podem continuar fent-ho perquè m'ha anat molt bé. Jo els vaig dir, un cop acabi l'estudi, cap problema. I han continuat alguns fent-ho i en principi estan contents. Vull dir que això és, científicament no està comprovat, però bueno, com ho diem, no? També hi ha el subjectiu de les persones que t'ho expliquen. Uh-huh. I molts et diuen que sí, que els ha anat molt bé.
1: I pel que fa, o sigui, els passos que falten encara per publicar a l'estudi? Definiu, bueno, podríem dir definitiu, no? I convertir-lo bueno, en una referència científica.
2: Clar, ara ve la travessia pel desert, eh? Que ara s'ha d'escriure l'article amb un format específic per articles científics, s'ha d'enviar a la revista, l'editor de la revista ho ha de valorar, aquest editor passa uns revisors externs que poden estar a qualsevol lloc del món que s'ho revisin, aquests revisors externs doncs, fan els seus comentaris, suggerències, canvis i això. Tot això tu has d'incorporar, tot el que et diuen els revisors, a l'article, i llavors els revisors decideixen si tu ho has fet bé o no, el que t'han dit, doncs te l'accepten o no te l'accepten. Després va l'editor, i l'editor acaba decidint si t'accepta o no l'article, no, i després ha de sortir a publicar. I encara que sembli una d'això, això pot ser un any.
1: Bé, de moment esperarem, però ara passo també a l'experiència humana, en aquest cas és a l'Amèlia. Doncs, Amèlia, tu com has viscut el moment sobretot en el moment de ser seleccionada per participar en aquest estudi? Perquè, evidentment, han estat uns mesos que s'ha fet que vosaltres heu participat. Evidentment, aquí, vosaltres com a participants, tot el que se us ha... heu fet, no?, en l'estudi, doncs està el balneari, totes aquestes sessions, etc., formava part de l'estudi, per tant, han estat gratuïtes. Vull dir que, en aquest sentit, doncs, heu tingut, doncs, de moment, això. Per això, després jo preguntaré el que representa continuïtat, no?, continuïtat, a lo millor, de continuar fent la balneoteràpia, etc., però que en aquest cas, però en tot cas ja seran preguntes cap a després, no?, que ja representa, doncs, una despesa per cada persona. Vull dir que ja no forma part de l'estudi, sí que forma en part, però ja és una cosa més personal, no? Però bé, primer, com vas viure el moment de quan vas ser seleccionada per aquest estudi? I de fet, com va anar també el procés per escollir?
4: Sí, doncs molt contenta, la veritat. Jo em vaig enterar que hi havia aquest estudi per les xarxes socials de l'Ajuntament. I quan vaig veure que era un estudi de balneoteràpia per dones amb càncer de mama, aquí a Caldes, jo visc, no visc a Caldes, però visc aquí molt a prop, vaig pensar, ostres, és que m'encantaria participar. Clar, perquè normalment les persones no, que tenim alguna malaltia, i en el meu cas és un càncer de mama, a més en un estadi ja més avançat, amb estadi 4, amb una metàstasi, per tant, significa que jo hauré de fer el tractament oncològic que estic fent per sempre, doncs normalment participem en altres tipus d'estudis, per sort i per desgràcia, en el sentit que bueno, són estudis que normalment has de prendre un medicament, amb els seus efectes secundaris, es fa en un context hospitalari, i clar, realment aquest estudi era molt diferent, era anar en unes termes, a veure, no, si els efectes secundaris de tota la medicació que jo estic prenent i que les companyes estan prenent, doncs es podia minimitzar d'alguna manera perquè ens sentíssim millor i en un context doncs molt agradable, no? Primer de tot les aigües,
1: i la companyia també, el fet de fer
4: exacte.
1: Aquesta teràpia humana, no, d'estar amb moltes companyes de grup,
4: sí.
1: Que no només és fer l'estudi sinó també aquestes converses, penso, no?
4: Totalment.
1: Cadascuna explicant la seva...
4: Totalment, perquè la força del grup, realment, la força de les iguals, sí. No? En aquest cas, perquè, clar, pues, cada càncer i cada malaltia és diferent, però realment compartíem experiències molt similars. I això, no? I, pues, i tu com estàs? I tu què fas? I tu què prens? I tu, quan et passa això, què fas? Bueno, no? Aquest acompanyament del grup va ser molt bonic. I després és que ens vam sentir també molt ben tractades al balneari, no? Era un moment de molta cura, això de benestar, no? I de relaxació. I això jo vaig omplir un formulari, em vaig oferir com a voluntària, i quan em van dir que sí, que estava seleccionada, doncs molt contenta, i llavors només pensava, bueno, ara m'ha de tocar, sisplau, el grup de la balneoteràpia, perquè si em toca el grup de control,
1: clar.
4: És guai, vull dir, no? També participes a l'estudi, però evidentment no reps el tractament de balneoteràpia. Per tant, des d'aquí també moltes gràcies a les companyes que van participar i els hi va tocar el grup de control, perquè és necessari també a l'estudi per poder, evidentment, comparar.
1: Clar, per poder comparar.
4: Sí.
1: No? I què et va, personalment, què t'ha aportat tu a tu la balneoteràpia?
4: Doncs moltes coses. Primer de tot, el tema de la son, el descans nocturn, els tractaments hormonals, una de les coses que normalment provoquen és insomni. I com que són tractaments com molt radicals, que et provoquen doncs, una menopausa doncs molt radical d'un dia per l'altre, no?
1: Uh-huh.
4: Normalment la menopausa és un procés natural que passa durant anys al llarg de la vida, i amb aquestes medicacions, doncs pràcticament...
1: Això t'avança totalment, no?
4: Totalment, i això, realment, o com a mínim en el meu cas, va ser com d'un dia per l'altre, i de cop i volta no poder dormir. Doncs amb les sessions de balneoteràpia, jo arribava... Primer que arribava a casa meva super relaxada, o sigui que a nivell psicològic ja, com una sensació de calma, de relaxació... a la tarda, molt bé. I després, a l'hora d'anar a dormir, conciliar la son molt ràpid. I a més, dormir tota la nit. Clar, per mi això va ser... Jo portava 2 anys de tractament hormonal quan es va fer l'estudi de balneoteràpia, i per mi va ser poder dormir va ser al·lucinant. Després, els dolors musculars, a les articulacions, és un altre dels efectes secundaris que ens passen a moltes dones. En el meu cas eren dolors intensos també, i també vaig notar una millora en aquest sentit.
1: Sí.
4: Després el que estem dient, a nivell psicològic. No? L'acompanyament del grup, sí. la relaxació, l'acompanyament emocional. I després també a nivell físic, perquè el que fèiem allà, bueno, arribàvem allà, fèiem primer com una dutxa circular, després entràvem en una piscina i a dins de la piscina amb les aigües termals, mentre les aigües anaven actuant, però també nosaltres anàvem fent exercicis de fisioteràpia a dins de l'aigua, fonamentalment força i de diferents tipus d'exercicis. I això trobo que també a mi em va ajudar molt, també, perquè amb l'aigua és més fàcil, no? No tens aquesta sensació d'esforç que moltes vegades ens pot costar.
1: Peixem menys, vull dir, com peixes menys, tu pots, el moviment és diferent.
4: Exacte.
1: És més, com més ràpid, no?
4: Sí, exacte. I tant a nivell a l'aigua, dels exercicis de força, com a nivell de confiança, perquè també bueno, hi havia amb nosaltres la Susana, la fisioterapeuta, i que també ens va atendre molt bé a tots els nivells, i això va ser com un xut també de confiança, de dir, pues mira, pues clar que pots, i pots fer coses per sentir-te millor.
1: Mm. I entre els canvis que tu has notat en aquest dia a dia durant i després del tractament, és a dir, els dies que tu vas, des del primer dia, no?, notaves ja canvis en el teu cos, i després, doncs, conforme avançava, no? No sé si aquests canvis encara els notaves més.
4: Mm-hmm. Doncs sí, des del primer dia realment notes diferents sensacions. El primer dia va ser un dia
1: Potser a vegades de sorpresa, no?, del que no saps, perquè no saps què et trobaràs.
4: I cansament, fins i tot diria, perquè bueno, al final fèiem exercici a dins de la piscina, era tot una hora, i la sensació en sortir d'allà de les aigües i de la piscina era que em tremolaven les cames, sentia com una sensació de sentir-me com molt pesada, però a la vegada molt, molt relaxada. I aquella primera nit ja vaig dormir millor.
1: Clar, és un dels primers efectes que tu vas notar.
4: Sí, i penso que em va durar un temps, no et sabria dir ben bé, però durant el primer mes jo encara vaig notar els efectes positius, els beneficis. A partir d'allà, clar, suposo que ja es van diluint una miqueta més, no? I vam respondre els qüestionaris i doncs, sí, al cap de 6 mesos doncs ja no te n'adones que, ostres, doncs una altra vegada estic dormint malament.
1: Però això ja després, en haver acabat el tractament,
4: sí,
1: quan tu ja l'havies acabat, és a dir, ja no havies tornat a fer la balneoteràpia.
4: Exacte, no? Quan em refereixo al tractament de balneoteràpia, que va durar, van ser 12 sessions, fèiem 3 sessions cada setmana, per tant, va durar un mes en total. Doncs a poc a poc, després d'aquest primer mes, doncs els efectes, clar, es van anar reduint d'una manera progressiva. Però el primer mes, sobretot, va ser espectacular en la millora. Sí.
1: I tot i que ho has dit, però te lo torno així remarcat, com vas viure en si el suport de totes, el suport del grup, no? És la vida durant aquelles 12 setmanes, no?
4: Sí.
1: Bueno, 12 sessions, perdó.
4: Sí.
1: Vull dir que com la vas, entre totes, com heu notat aquesta convivència, no?, de trobar-vos cada setmana?
4: Sí. Sí. Doncs mira, no, clar, som a la ràdio i no ho podeu veure, però quan m'estava fent la pregunta, no, jo estava amb un somriure d'orella a orella. És que van ser moments molt xulos. De fet, amb algunes de les companyes bueno, vam fer un grup de WhatsApp també per estar en contacte i intercanviar impressions, i amb algunes companyes tenim un grup també que es diu Els Nostres Moments, perquè realment era com els nostres moments, no? El nostre dia. Eren uns dies que eren per nosaltres i que veníem aquí i que de vegades fèiem un cafè abans d'entrar a les termes, després anàvem a fer el tractament de balneoteràpia amb els exercicis a la piscina, després sortíem de la piscina i encara ens quedàvem allà una estoneta de relaxació per veure si alguna li baixava molt la tensió o si tenia algun efecte secundari que pogués no ser tan positiu. Per tant, allà ens tenien una estoneta més i bueno, doncs, durant aquestes estones doncs, xerràvem molt i compartíem doncs, les nostres impressions, els neguits, les preguntes. És difícil el tema del càncer de mama bueno, desafortunadament cada vegada hi ha més càncer de mama, afortunadament cada vegada es pot dir que s'arriba amb percentatges més alts de curació, però a la vegada també hi ha percentatges entorn al 20-30% de dones que, pues, com és el meu cas, no?, que hem tingut un càncer de mama en algun moment i anys després, en alguns casos és en el mateix moment del diagnòstic, però en el meu, per exemple, jo havia tingut un primer càncer de mama i anys després, molts anys després, de fet 17 anys després, em van trobar una metàstasi del càncer de mama als pulmons, no? Per tant, és una realitat complexa, que no és de color rosa com, no. com moltes vegades.
1: Com el color
4: vegades.
1: Que, però bé, és el color que, sí. que d'alguna manera...
4: Sí.
1: O sigui, dona la, és que ara no me sortirà la paraula, però és aquest color que d'alguna manera doncs identifica,
4: que
1: no?
4: Identifica la causa, diguem, sí. Uh-huh. Doncs això, bàsicament, és que és la força de la comunitat, no?, del grup, de poder compartir entre nosaltres doncs preguntes, moltes vegades més a nivell emocional, sobretot, no tant la part mèdica, perquè la part mèdica doncs ja la tens molt ben coberta, no?, amb tots els professionals, però la part doncs d'algú que està passant per situacions similars, no?, i
1: és
4: a les
1: això.
4: Teves...
1: Clar, per exemple, què li diries a una dona que ara mateix està en un tractament, no? Mm-hmm. Vull dir, que està passant per el mateix que heu passat totes, no? I que dubta si provar o no la balneoteràpia.
4: Ostres, endavant, sense cap dubte, endavant. Mm-hmm. És el que, bueno, el que he comentat abans, és que és un moment de molta companyerisme, no?, amb el grup, però a la vegada aquesta sensació amb les aigües termals, de molta relaxació, a la vegada de saber que estàs fent alguna cosa per sentir-te millor, no?, i que et pot ajudar realment a reduir els efectes secundaris. És que no li veig cap, diguem, contraindicació.
1: Que sigui nociu no ho és.
4: Exacte, tot el contrari. I té un impacte important en la qualitat de vida. Per tant, l'animaria, però vaja, amb totes les lletres. I de fet, ho hem comentat, abans estaria bé doncs, això, poder fer aquestes sessions de continuïtat per
1: mantenir... És a dir, amb el grup, si és possible, no? Que seria ideal.
4: Clar, amb el mateix grup ja seria fantàstic,
1: òbviament. O un altre, vull dir, sí. és el fet de poder-lo fer en grup.
4: En grup, sí.
1: Sí. Mira, ara me passo a la Marta, sí. No? El paper del termalisme. Quin paper juga el termalisme en la salut i el benestar de les persones? Vull dir, ara estàvem parlant, però en general...
3: Bueno, jo crec que el termalisme pot i ha de jugar un paper molt més important del que juga i sentint a l'Amèlia o sentint a qualsevol de les dones que han participat en aquest estudi, jo la veritat és que el que sento és emoció i a la vegada una miqueta d'indignació, no? De que realment tenim a Caldes, però hi ha per tota Catalunya un recurs com és el termalisme que el podríem fer servir molt més. Mm-hmm. Perquè es fan, com ella ha explicat, es fan molts estudis amb medicació, que aquests tenen, doncs, evidentment, no? Doncs, és una gran sort poder-los fer, perquè vol dir que la medicina, la ciència avança, però evidentment, no? Doncs, hi ha unes contrapartides, unes contraindicacions, i la balneoteràpia, excepte en alguns casos molt puntuals, que també s'ha servit aquest estudi per veure que hi ha alguns casos en què, doncs, bueno, pel que sigui, no? No és del tot favorable, però en gran mesura, no hi ha efectes secundaris. Llavors, clar, davant d'una possibilitat de provar una teràpia que ara estem ja pràcticament, no?, en el moment de poder demostrar científicament que ajuda a la qualitat de vida i que no té efectes secundaris, és que, clar, és una mica... És que no hi tens res a perdre, només hi tenim a guanyar. I llavors penso que el termalisme, i des de Caldes de Montbui estem lluitant per això, ha de jugar un paper molt més important en la qualitat de vida. Jo em sento, ja et dic, estic molt emocionada, perquè és que sempre que la sento parlar m'emociono, perquè d'alguna manera, no?, formar part d'això doncs em fa sentir molt, molt orgullosa i molt contenta de poder mínimament millorar la qualitat de vida de les persones, no?, impulsant aquests estudis. I us haig de dir que des de l'Ajuntament i des del termalisme de Catalunya, perquè estem molt alineats amb Termes Victòria, que és on s'ha fet l'estudi, però també en general amb tota l'associació balneària, no pararem. No pararem per aconseguir-ho, perquè creiem que estem poc a poc demostrant amb el Covid persistent, ara amb aquesta de teràpia hormonal, però no pararem fins que des de Salut se'ns escolti i es puguin, doncs, fer aquestes sessions de manteniment. Abans parlàveu, no?, de que la Covid, el resultat va ser molt positiu, igual que ho és en aquest cas. Ens vam trobar amb el mateix durant el mes de teràpia de balneo teràpia, diguem-ne, els resultats milloren exponencialment, però a mesura que passa el temps, i això ho explica molt bé la Susana en un dels vídeos a l'exposició, clar, és que elles no deixen de prendre's la medicació. Amb la qual cosa, clar, la balneoteràpia fa com de, bueno, com de compensa, no? Compensa aquests efectes de la medicació, amb la balneoteràpia doncs vas compensant aquests efectes secundaris. A la que deixes la balneoteràpia, però la pastilla no la deixes, que perquè evidentment no es pot
1: deixar
3: ni es pretén, o sigui, això vagi per davant de tot,
1: No substitueix.
3: No,
1: al contrari, però sí que ajuda precisament a poder aguantar, a poder suportar, no? Totalment. Aquest efecte.
3: És que de fet ens deia la Natàlia que hi ha moltes dones que els hi produeix tants efectes secundaris la medicació que la deixen. I al deixar-la és on hi ha una recaiguda.
1: Clar.
3: I moltes vegades és, o sigui, i és molt cru, però és un, és que m'és igual, però és que no estic disposada a aguantar aquests efectes secundaris, o sigui, m'és igual que el càncer avanci, no? Llavors, ostres, veure que tenim un recurs a disposició per pal·liar una mica aquests efectes, és que, bueno, no sé, jo ho veig com tan clar, no? I el grup de Covid persistent es manté amb un cop setmanal des de que van acabar l'estudi el 2023, si no recordo malament, i estan molt millor. Vull dir, la seva qualitat de vida doncs es manté, no?, amb aquests nivells més positius. Amb la qual cosa, doncs, bueno, estaria molt bé o poder fer un altre estudi, o simplement, doncs, bueno, si no es pot fer l'estudi, si més no, provar-ho, no?
1: Provar-lo, bueno, després ja te faré l'altra pregunta. És a dir, per exemple, tornant amb el que és l'aigua termal, no? Perquè tu has parlat d'altres balnearis, no? Vull dir, aigua termal en si, del termalisme, però, per exemple, quina diferència o què aporta l'aigua termal de Caldes, com en un context, podríem dir, terapèutic com aquest, no? A diferència que podríem dir d'unes altres aigües, que això no ho sabem si pot ser, vull dir, perquè com és aquí on s'ha fet l'estudi, vull dir que no sé si en un altre espai termal podria tenir els mateixos efectes.
3: Això seria digne d'estudi, no? De verificar-ho. És veritat que l'aigua Caldes, una de les característiques principals és la temperatura. Nosaltres a Caldes l'aigua emergeix a una temperatura molt alta, 74 graus, i tot i que evidentment no les fem banyar-se a 74 graus perquè si no se'ns cremarien, sí que aquesta composició que adopta l'aigua a l'emergir a aquesta temperatura és molt significatiu. A més, és una aigua que té molts clorurs i sodi elevats, i això fa, al final, doncs, que sigui una aigua sedant, és una aigua que drena tota aquesta medicació, no? I, per tant, doncs, relaxa, millora la circulació, és bona per la fatiga, pels dolors. Llavors, clar, és una miqueta, no?, doncs, la base que demostra els efectes que després tenen. Evidentment, a tota Catalunya hi ha moltíssimes viles termals i moltíssims establiments termals amb composicions químiques d'aigües diferents. Per tant, una de les coses que de fet ens vam plantejar, però és complex, era fer l'estudi com a diverses bandes, no? O fer, per exemple, doncs, un grup de balneoteràpia aquí i un altre grup de balneoteràpia a la Vall d'Aran, per exemple, no? Que també hi ha aigua, però la composició és diferent. Això A nivell científic va ser complicat i, per tant, al final vam descartar aquesta opció, però sí que, per exemple, estem en contacte amb balnearis europeus, en concret des de Budapest i a República Txeca, on sabem que s'han fet estudis també amb tractament hormonal després d'un càncer de mama, i una de les coses que volem fer és fer una trobada d'intercanvi d'informació al respecte, i ens podien donar una mica d'informació amb això.
1: Mira, ara, com has parlat, has comentat aquest tema, no?, del per què, o sigui, la investigació, diguem, que està darrere, tornaria jo aquí justament a preguntar a la investigadora, que és la Natàlia, que la tenim una mica oblidada al telèfon, no? I justament no sé si has estat al cas de lo que ha explicat la Marta, Natàlia, justament pel tema aquest del per què la investigació, en aquest cas, tenint en compte les aigües d'aquí o les aigües que podrien dir de la Vall d'Aran o de qualsevol altre país d'Europa.
2: Bé, sí, bueno, he escoltat tot, eh? M'encanta escoltar la Marta i l'Amèlia. Es parlen molt bé, eh? Doncs, bueno, aviam, com tot estudi científic, tu t'has de cenyir a el que estàs valorant en aquell moment. Això sempre, val? Tu pots extrapolar a el que pugui passar en altres llocs, en altres contextos, però tu sempre has de descriure exactament el que has fet i el que has valorat. Està clar que també deixa'm dir que la balneoteràpia, que jo ho he dit mil vegades, no consisteix en sucar-te amb una banyera d'aigua calenta.
1: Per suposat.
2: És molt més, eh? Perquè la gent diu, bueno, pues, ja, jo què sé, em poso en una piscina i ja està. No, perquè aquí és tot un conjunt de coses que s'han fet, o sigui, des de les termes, no?, l'aigua específica que brota a Caldes, uh-huh, i els exercicis que s'han fet per la Susana. Uh-huh. Vull dir, és tot un conjunt que nosaltres no podem separar cada una de les coses, perquè en cap moment hem valorat cada una de les coses per separat. Per tant, nosaltres tot això ho expliquem en un conjunt. També això moltes vegades ens ho diuen. Diu, i si no haguéssim fet els exercicis, què hagués passat? Doncs no ho sé. Val? O si aquests mateixos exercicis els haguéssim fet al mar, què hagués passat? No ho sé. Nosaltres tot això ho hem valorat com un conjunt. Per tant, si això volguéssim fer-ho en un altre lloc, s'hauria de començar de zero.
1: Clar.
2: I bàsicament és això, perquè no se sap. Vull dir, segurament et podria dir que mira, jo amb la meva intuïció, però jo no em puc basar en un estudi científic amb la meva intuïció. Mm-hmm. No sé si m'explico.
1: Sí. I ara jo faré aquestes preguntes, sí que les podeu respondre totes tres, vull dir, podeu intervenir com vosaltres creieu, no? Aquí, Natàlia, tu quan diguis, pues, és clar, estar al telèfon és el fet de dir, mira, jo aquí diré alguna cosa, no? I ja està, perquè aquestes preguntes que faré ara són per les tres. És a dir, què ens diu aquest estudi sobre la salut integral i la necessitat de cuidar cos i ment? Podries començar, si vols, tu aquí, Natàlia.
2: Vale, doncs, home, tot va junt, eh? Això, això sí que se sap i està comprovat científicament que, per exemple, en l'envelliment el que s'ha vist és que no actuen molts factors. Per exemple, en l'envelliment sembla mentida, però tenir una vida social, ajuda a envellir saludablement. Un son reparador ajuda a envellir saludablement. L'estat d'ànim. Doncs totes aquestes coses que semblen una tonteria, perquè tu et parlen molt de la dieta, de l'exercici, dels tòxics, evitar tòxics, i això molt bé. Tot això ja se sap, però sí que està comprovat que hi ha molt més. L'estat emocional, l'estrès envelleix. L'estrès és tan dolent per la salut. I, per tant, el que s'ha de fer és disminuir l'estrès, perquè està molt lligat amb inflamació, i tot el que és inflamació, doncs, és un accelerador de l'envelliment. I les pacients amb càncer de mama, en veritat, o sigui, el que els estem fent, en tot en general, és envellir-les, perquè no només és la quimio, la ràdio, l'estrès que els hi provoca, els tractaments hormonals, tot això és un afegitó més a l'envelliment natural d'una persona. I, per tant, el que hem de fer és intentar pal·liar tota aquesta acceleració, no?, diguem, de les coses. I bueno, me n'he anat per d'això, però vull dir que hem de parlar sempre amb un global de tot, perquè la salut La salut ho és tot. Uh-huh. O sigui, no és una sola cosa. No incidint en una sola cosa podràs millorar. Has de tocar una mica tot.
1: Uh-huh. Amèlia, la pregunta, per això dic que seran per les tres igual. Sí.
4: Bé, ho ha dit molt bé la Natàlia, és que és un conjunt i evidentment la salut és un concepte integral, no? És cos i és ment. I doncs les persones que seguim tractaments de càncer de mama hem passat per situacions molt traumàtiques, tant a nivell físic, cos, com a nivell psicològic. Hem passat moltes vegades per operacions dures. Hem pres tractaments també molt, molt durs, una quimioteràpia, una radioteràpia, els tractaments hormonals... Per tant, tot el que sigui poder millorar, no? la qualitat de vida, cuidar el cos, cuidar la ment, d'una manera doncs, més integral, no? més amb una mirada més completa, és un gran avanç, i sobretot doncs, aquest acompanyament del grup i aquesta mirada que hi ha hagut en aquest estudi des del primer moment per part de totes les persones, institucions que han estat involucrades, no? Aquesta mirada doncs, més humanista, no? de la salut, som persones, ja. Moltes vegades hi ha doncs, mirades molt centrades en la farmacologia, no? Però la salut és una cosa molt més àmplia que això, no?
1: Per tant... Sí, perquè me'n recordo que quan a l'anterior, quan veu estar aquí hi va estar també una altra companya teva, ho recordo ara perfectament, que havia comentat, diu, és que aquest efecte secundaris de la medicació que has de prendre, no? És que a vegades notes com si te produeix una castració, no?
4: Sí, ho és, de fet. Bueno, i si no, Natàlia, sisplau, em pots corregir a nivell més mèdic o científic, però tal qual, de fet, per exemple, bueno, jo vaig començar doncs, prenent aquesta medicació hormonal, que és una doble medicació, per un costat. Són medicacions per reduir els nivells d'estrògens. Mm-hmm. Però, per exemple, en el meu cas hi ha una medicació que la continuo prenent, que es diu Letrozol, i una altra que es diu Zoladex, que és una injecció que me la posaven mensualment per continuar bloquejant estrògens. Doncs, com que en el meu cas haurà de ser per sempre, per tota la vida, doncs em van dir, mira, saps què? En lloc d'estar posant-te una injecció per sempre durant tota la teva vida, hi ha aquesta opció de passar per quiròfan una altra vegada i, per tant, fer una extirpació d'ovaris. Per tant, en el meu cas és literal, és una...
1: Sí, és una castració.
4: Castan, en el

0: que m'escolta, amb la que em sento representada, em trobo millor. Per tant, et diria que sí, o sigui, tota la unió, no, de cos i ment va junt i va molt lligat al fet d'estar envoltats de persones en la nostra mateixa situació, de fer aquest cercle, de fer aquests vincles. Crec que és superimportant i evidentment no ho podem demostrar científicament, però estic segura que si aquests tractaments s'haguessin fet de forma individual no haguessin sortit tan bé.
1: Clar, sí. No, perquè bé, això ja ho comentaràs després tu també, Amèlia, però ara passo de nou també a la investigadora, a la Natàlia. Quins reptes queden oberts per seguir investigant, Natàlia?
2: Investigant amb què? Amb aquest només
1: sí,
2: tema?
1: Perquè, en aquest tema, perquè imagina, investigar bueno, jo diria que hi ha de tot. No, en aquesta temàtica.
2: Deixa'm dir una cosa, que el de la castració...
1: Sí, perquè és... a més ho ha dit l'Amèlia, que me corregeixi.
2: La castració, perquè, sí. O sigui, tu quan fas una castració, normalment el que fas és inhibir la producció d'hormones sexuals a nivell d'òrgan sexual, val? De gònades. Però en aquest cas se'ls inhibeix la producció hormonal a tot el cos. O sigui, els inhibidors de l'aromatasa representa que quan tu deixes de tenir funció ovàrica, la resta de teixits, alguns teixits del teu cos, tenen una cosa que se'n diu aromatasa, que és un enzim que és capaç de passar de testosterona a estrògens. Per tant, les dones que tenen la menopàusia, tot i que no tenen funció ovàrica, continuen produint estrògens a nivell de teixits perifèrics, ¿vale?, per acció de l'aromatasa. Què passa? Que en aquestes pacients, en aquestes dones, també se'ls inhibeix la producció d'estrògens a nivell de teixit perifèric perquè se'ls inhibeix l'aromatasa. Per tant, tenen estrogen zero. Zero. Per tant, què passa? Que no és una castració simple, que és inhibir la funció ovàrica. És inhibir tota la producció d'estrògens d'una persona. I això afecta molt. I llavors, deixa'm dir-me també, dir-vos que s'haurien de mirar els ossos, eh? Totes aquestes dones que estan prenent inhibidors d'aromatasa i Toladex, sobretot que es facin un screening en densitometria òssia dels ossos, perquè hi ha una pèrdua accelerada d'os que pot produir osteoporosi. Que ara nosaltres el projecte que tenim ara, que estem valorant, és amb aquestes pacients premenopàusiques, vale, en el qual se'ls ha induït una eliminació total d'estrògens del cos, o sigui, que estan pitjor que una persona menopàusica, eh?
1: Clar.
2: O sigui, val? Llavors, aquestes dones tenen una pèrdua accelerada d'os i els estem fent un seguidisme a nivell de 5 anys que dura tot el tractament o més, i fins i tot a 10 anys, de com evoluciona tots els paràmetres ossis, del metabolisme ossi i de la densitat òssia, perquè perden os i s'han d'acabar tractant pels ossos. Per tant, nosaltres ara, el nostre projecte que tenim ara en marxa és determinar com podem millorar i o prevenir la pèrdua d'os. Per exemple, sobretot sempre els diem que prenguin vitamina D, sobretot, eh? Sobretot a l'hivern, molta vitamina D, que no baixin els nivells de 40 de vitamina D, que això també millora pel dolor. Bueno, tenim tot aquest estudi en marxa, o sigui que fem molt seguidisme d'aquesta cohort de dones que perquè a més ara tot això és molt nou, perquè fins ara no es donava tanta medicació per la premenopàusica, i ara s'ha posat ja en sèrio en donar tota aquesta medicació, i ara és un nou camp per explorar com es comporta l'os d'aquestes pacients.
1: Amèlia, tu has escoltat ara mateix, vull dir, tot el que està dient la Natàlia, tot això tu ho compleixes perfectament de fer normalment les densitometries, no?
0: Densitometria
1: te les fan particularment igual cada 2 anys, no? Però en el vostre cas us la fan més periòdicament?
0: Doncs a mi em van fer la primera en el moment del diagnòstic, quan em van diagnosticar en el seu moment el tumor de càncer, el càncer de mama primari, i doncs ara des del 2023 que estic amb la metàstasi me n'han fet 2. Jo vaig començar...
1: O sigui que és més sovint, clar.
0: Sí,
1: perquè el tema de l'os és el que acaba de dir la Natàlia.
0: Diria que només les estan fent anualment, però sí que s'estan
3: s'està controlant, sí. A més, a la primera tots els paràmetres havien sortit molt bé, en el meu cas. A la segona, sí, m'han fet tres, exacte. A la segona jo ja tenia un grau d'osteopènia, per tant, es veu clarament els efectes que... Osteopènia és el grau anterior, diguem, a tenir osteoporosi.
1: L'osteoporosi.
3: Sí. I a la tercera, la bona notícia és que s'havia com mantingut en els mateixos nivells de la segona, per tant, no m'he recuperat com estava abans del tractament, però ho interpreto com a bona notícia en el sentit que no ha anat a més.
1: És a dir, el tractament d'alguna manera sí que havia tingut efecte al respecte, no? Perquè...
3: Això no ho puc dir, en el sentit que intento fer tot el que puc i que estigui dins les meves mans per entre d'altres coses, doncs el tractament de balneoteràpia, però també doncs, intentar fer exercici de força, si és possible.
1: La vitamina D,
3: ajudar amb alimentació, amb calci... Bé, tot el que estigui doncs, al nostre abast. I, bueno, mai no sabem, no? És el que dèiem abans, no? És tot un conjunt, eh? Sí. No sabem els factors individuals quin impacte poden tenir, però sí, és un tema complicat, el tema de l'osteoporosi, sí, que s'ha d'anar vigilant.
1: Vull dir, el tema dels ossos, que és una cosa essencial. Marta, no sé si al respecte, també tu podries dir alguna cosa, o aquí jo ja me passaria a fer-te una altra pregunta, que és el fet que penso que va més aquí, no? Si veieu possible integrar la balneoteràpia en circuits de salut pública, si esteu treballant justament per integrar-lo, perquè el tema està, doncs, a veure, per una banda, clar, a nivell particular tira, pues, vinga, tiro endavant i continuo fent la balneoteràpia, no? Clar, depèn del on està la persona de junt, no? Representa venir cap aquí, també representa, doncs, no sabem el tipus de despesa que pot representar. A vegades també penses, diuen, la salut és la salut, no? I va primer. Però si hi ha una manera de que això pugui estar integrat dins de lo que és la salut pública, perquè és... Perquè està clar que és necessari. Vosaltres treballeu al respecte?
0: Sí, és un dels nostres objectius. És a dir, com a tècnica de termalisme, no? Parlo en el sentit d'Ajuntament de Caldes, és un dels objectius de l'Ajuntament, no? A lluitar perquè el termalisme pugui arribar als canals de salut pública, i ho estem lluitant i treballant des de diferents vies. Ja he comentat alguna vegada que des de Caldes presidim l'Associació de Viles Termals Catalana, i és un dels motius, és a dir, és un dels nostres pilars. No és només fer promoció del termalisme i ser... Bueno,
1: s'omple
0: la boca, no?, de dir que xulo les termes i el safareig i l'espai cel i el Broquetes, no? Tenim diferents alternatives a Caldes i a tota Catalunya. Sí, està molt bé, però hi ha un objectiu, que és el fer demostrar científicament que el termalisme és bo per millorar la qualitat de vida de les persones i, per tant, que és necessari que s'inclogui dintre del sistema català de salut. I, de fet, amb aquest segon estudi, ara ja en tenim dos i en continuarem fent, poder anar a salut pública i dir, mireu, aquests són els resultats. També ara estem treballant, justament ara, estem treballant en valoritzar econòmicament què suposaria que aquestes dones poguessin mantenir aquest tractament. De moment, com deia abans la Natàlia, no tenim la dada, no? Però anem a suposar, un cop a la setmana, què costaria això? I llavors, amb aquests números, anar a salut pública i dir, senyors, senyores, podem ajudar a X dones, fem-ho. La Diputació de Barcelona, des de l'àrea de feminismes, ens ha donat suport a fer aquest estudi, així que tenim aquí una petita porta oberta que no pensem desaprofitar, continuarem i sabem que estan al nostre costat, doncs anirem fent passets per aconseguir que tant de bo aquests tractaments puguin ser finançats per salut, perquè evidentment no és el que deies tu ara, Conxi, pues, sí, algunes d'aquestes dones doncs poden dir, pues, mira, a mi això m'ha anat bé, pues, em pago a partir del setembre, pues, em pago una sessió setmanal en grup amb la Susana, no?
1: Sí, quedem entre totes.
0: Exacte,
1: no?
0: Però bueno, quan val això? I ostres, i si no està a l'abast de tothom,
1: clar,
0: què, no?
1: Sí.
0: Llavors, sí, és el nostre objectiu i continuarem treballant-hi, i tant.
1: No sé si, Natàlia, també al respecte vols dir alguna cosa?
2: Bueno, bé, perquè el que s'ha de fer és un balanç dels beneficis i de lo que, dels costos i de la càrrega social que hi ha darrere del dolor i el fet de deixar el tractament. Perquè, clar, o sigui, igual fent balneoteràpia, que és que tu has d'invertir uns diners, no?, potser en aquesta teràpia, també a nivell de cost social, a nivell de cost mèdic, tens menys, potser fas menys visites al metge, menys visites al psicòleg. Si potser et prens la medicació més regularment i no la deixes i, per tant, tens menys risc de tenir metàstasis i recidiva. Vull dir que no només és els diners que hauria d'invertir les institucions, sinó els diners que deixaria de pagar la institució, clar, en altres coses.
0: Clar, sí, aquest balanç, no?
2: M'enteneu el que
0: sí,
2: vull
0: sí,
2: dir?
0: I tant,
2: perquè,
0: i tant.
2: Perquè igual no són tants diners que haurien d'invertir, sinó que potser guanyarien diners.
1: Exacte.
2: En desinvertir en altres coses. Perquè els metges, què? Estan saturats i els veus les vagues que fan, no?
1: Sí.
2: Perquè van a tope. Pues, si reduïssim les consultes mèdiques i de tot això que comporta totes aquestes visites, potser guanyaríem amb temps, no? Que el temps també és important.
1: I tant, que sí. Mira, doncs arribem ja al final i deixo de manera ràpida, si me la podeu respondre així, cadascuna, i penso que és ràpida de respondre, un missatge que voldreu deixar a les dones que ens escolten i que puguin estar passant per moments així.
3: Bé, és un moment complicat, però afortunadament... doncs avui cada vegada més disposem de tractaments, no només a nivell de supervivència, que evidentment és la part principal, sinó a nivell de supervivència i amb qualitat de vida. Per tant, no és fàcil, però bueno, endavant.
1: Hi ha esperança, i tant que sí.
3: I aprofito molt ràpidament, voldria donar les gràcies a tothom que ha participat en aquest estudi. No sé si em deixaré algú, però sobretot gràcies, Natàlia, com a investigadora principal i a tot l'equip, a l'Ajuntament de Caldes, a l'àrea de feminismes de la Diputació de Barcelona, a les Termes Victòria, a la direcció i a l'equip, perquè ens han tractat meravellosament, a la Susanna Garriga, la fisioterapeuta, a tot l'equip de l'exposició Calida, també impressionant, perquè sobretot a la fotògrafa, a la Ona Vidal Serra, sí, que va captar moments de molta vulnerabilitat, perquè nosaltres estàvem allà relaxades, però eren moments també difícils, i els va captar molta sensibilitat. Per tant, moltes gràcies a tothom.
1: Doncs que no em queda ja, però vull dir, jo
0: seré molt ràpida. Jo només volia llançar el missatge de que no estan soles, que demanin ajuda perquè no estan soles.
1: I Natàlia, així ràpidament, què dius?
2: Que moltes gràcies a tothom també que ha participat a l'estudi, sobretot a les dones, que sense elles això no hagués pogut ser possible, i també l'Ajuntament, Diputació, les Termes Victòria, Marta, tothom, eh? Vull dir, ja jo, i sobretot dins de les dones, que no deixin el tractament, que busquin ajuda si veuen que han de deixar el tractament, que es cuidin la salut, els ossos, i que no estan soles i que realment hi ha una recerca darrere que treballa per elles.
1: Molt bé, doncs moltes, mira, Natàlia, Amèlia i Marta, moltíssimes gràcies per ser avui al fòrum, per la vostra feina, per la vostra mirada, per compartir coneixement i experiència. Un estudi com aquest no només aporta, com ja heu dit, dades, aporta esperança, perspectiva i eines per millorar la vida de moltes dones. Gràcies per ser-hi. I amb aquesta conversa tan necessària tanquem el programa d'avui, un dimecres que ens recorda que la salut no és només absència de malaltia o absència de malaltia, sinó benestar, equilibri i qualitat de vida. Demà hi tornarem, com sempre, amb més veus, més històries i més motius per seguir pensant i participant en aquesta plaça pública que és el fòrum. Que tingueu molt bon dia.
4: Són les 11. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
5: Aquest maig ha tancat amb una reducció històrica de la xifra de persones aturades al municipi. Concretament, el mes va acabar amb 7 persones menys inscrites a les llistes d'atur respecte a l'abril. Això fa que ara, a Caldes, hi hagi una taxa d'atur del 6,27%, amb un total de 587 persones sense feina. Això situa Caldes entre els municipis del Vallès Oriental amb una taxa d'atur més baixa, gairebé un punt per sota de la mitjana de la comarca, que al maig va ser del 7,8%. Avui, a 6:45 de la tarda, la Biblioteca de Caldes organitza les portes obertes del Club Còmic. Concretament, l'acte consisteix en una xerrada amb Montse Vicente, la colorista de la saga The Comics Friday, escrit per Ed Brubaker. L'activitat està adreçada a joves entre 9 i 13 anys i cal inscripció prèvia. Avui, però, a les 7 de la tarda, l'Aula d'Extensió Universitària celebra la conferència La Tercera Guerra del Golf i el futur de l'ordre internacional. La xerrada serà a la sala de cuines de Can Rius i anirà a càrrec d'Eduard Soler, doctor en Relacions Internacionals de la UAB. L'entrada té un cost de 7 euros pels no socis i de 5 euros pels alumnes de l'Escola Municipal d'Adults. Després de deixar totes les lligues enrere, van prenent forma els grans equips calderins de cara a la temporada vinent. En aquest tram final s'han anat definint moltes renovacions i baixes en els equips d'elit de Caldes. Equips com Arrec amb la Cerdà Hockey Lliga, que a hores d'ara no tenen garantida la permanència, el CN Caldes de bàsquet, que el curs vinent tindrà dos sèniors a primera i l'entrenador del masculí no seguirà la banqueta, i finalitzant amb totes les baixes i renovacions del Futbol Club Caldes de Primera Catalana. Pel que fa al temps, avui ens espera un dia força estable i amb un ambient plenament estiuenc. El cel es mantindrà majoritàriament serè durant bona part de la jornada, tot i que a primera hora i al vespre hi podran aparèixer alguns intervals de núvols poc importants. No s'esperen precipitacions destacables, amb només alguna possibilitat de molt plugint, de plugint feble durant la matinada. Pel que fa a les temperatures, començarem el dia amb valors suaus, al voltant dels 18 o 19 graus, i a mesura que avanci la jornada, el termòmetre s'enfilarà progressivament fins a assolir màximes d'entre 25 i 26 graus durant les hores centrals de la tarda. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
4: Ràdio Caldes, 107.8.

0: Bon dia, iniciem un nou Vivències, el programa de ràdio de la Fundació Santa Susana. Un espai per compartir, per recordar i per aprendre que fem amb Ferran Monter del Control Tècnic i qui us parla, Anna Pineda.
1: Doncs avui parlarem d'una activitat que s'està portant a terme des de fa temps a la residència, que és el taller de cuina. Per parlar d'aquesta activitat ens acompanyen dues companyes, que són l'Alicia Fanglo, que és treballadora social. Hola, Alicia.
2: Bon dia.
1: I la Gemma Castellón, que és educadora social. Bon dia, Gemma.
3: Hola, bon dia.
1: Doncs dèiem que avui parlarem del taller de cuina. Cuinar és una cosa que fem tots habitualment, però aquest taller quan neix, Alicia?
2: A veure, aquest taller va néixer en l'any 24, en 2024, amb una finalitat de que poguéssim recordar recetes antigues que havíem fet a casa, socialitzar, i la reminiscència dels olors, de les eines, de les cuines, i era per totes les residències de les residències, totes les plantes.
1: Per tothom qui vulgui pot participar.
2: Sí, tothom que vulgui, aunque no facin alguna cosa, que no puguin tallar, però ells estan allà i estan participant perquè estan veient i estan amb els companys, no? És un moment de conversa, de compartir records, de compartir quines sensacions tenien en la seva joventut, com estaven les dones a la casa i feien el menjar pels fills, pels marits, els homes recorden el que els agradava, o sigui, és un moment molt entranyable. I ara estem aquí compartint amb la Gemma. Abans de fèiem amb la terapeuta ocupacional i ara estem amb la Gemma, que és l'educadora i ja porta molts anys a la casa. Té molta experiència en grups i en aquestes activitats. I bueno, ella et contarà també.
1: Gemma, cuinar és una cosa que habitualment no es fa, però sí que les festes puntuals sí que es feia ja en la Fundació.
3: Sí, normalment fèiem sobretot el taller de panellets, el dijous gras, a les que podíem encara cuinar fèiem una truita, però no, és veritat que no teníem un taller de cuina. I doncs això, em van passar l'encàrrec de que pogués una mica jo aquest taller de cuina, que va, jo no l'he trobat que sigui un espai tant de reminiscència, però també s'ha d'una temporada de reminiscències, però quan portes un any o dos fent això, doncs a vegades també va bé canviar una mica l'aire, i per mi doncs és com una activitat de relació i de gaudir, una estona per gaudir de la quotidianitat, del plaer de menjar i del gust per cuinar que tenen i mantenen algunes persones, de les dues coses, perquè sí que és veritat que hi ha gent que ve i no cuina o no col·labora gaire amb la cuina, però estan amb les olors i gaudint de veure què ens preparen, no?
1: Bueno, la companyia, no? La tota companyia, el grup que es genera.
3: Sí, es genera una mica això. Sí que és una activitat oberta, que pot venir la gent a les plantes doncs, que li agradi i pugui mantenir una miqueta la rutina culinària, i a partir d'aquí doncs, hem fet, doncs, hem treballat des de masses fins a còctels amb fruites, els pa de pessics, pels pastissos, hem anat fent bastantes coses amb ous. Sí que hem de mirar que tenim una hora i amb aquesta hora hem de pelar i cuinar. Doncs potser hem pogut fer una cosa que els agradava molt i que no acostumaven a menjar, que era patates fregides, pelar patates, tallar patates i fregir-les i menjar-les. Llavors hem fet, mentre unes pelaven i fregien, fèiem algunes salses, la formatge o la de una salsa amb sobrassada que fem també molt bona, i res, anar després fer l'aperitiu.
1: El tast.
2: Sí.
1: Us vull preguntar com ho feu per triar les receptes, com ho decidiu què cuinareu?
3: A vegades a través de les...
2: De les mateixes residents que diuen,
3: sí,
2: donen idees.
3: Exacte, a vegades de la mateixa residència, i també amb les tradicions, per exemple, doncs, depèn de l'època i de l'estació de l'any, doncs, quan arriba la crema catalana, per exemple, hi ha una persona, una treballadora de la casa que sempre es va oferir, que en sap molt, i busca de poder fer aquell dia, el dia de la crema, no? El dia de la crema catalana, o el dia de, com hem dit, de la truita, o el dia dels panellets, o per Nadal de fer un taller de galetes de Nadal, o sigui que hi ha una part que va amb
2: tradicions.
3: Sí, de tradicions i de festes culinàries.
1: I la resta de les setmanes?
2: Bueno, busquem, nosaltres, que s'adaptin al temps que tenim, com ha dit la Gemma, no? A l'estiu pues, fem coses que són més refrescants, que són més fàcils de menjar, no? I que és, també agraeixen.
1: I de cuinar també,
2: hidratin,
1: no?
2: Que les hidratin, agraeixen molt les batuts, les begudes fredes, sàndwiches també hem fet, pastissos d'estiu, sí, anem adaptant.
1: Tant feu fred com calent, sí. Eh? Què és el que creieu que els agrada més?
2: Els dolços?
3: Sí.
2: Els dolços, sí, sí.
3: I les patates fregides, sí. Hi ha alguna persona que ens demana, quan anem a fer patates fregides? Dic, bé, és que fregir fa calor, fa fum, de tant tant que mal, o sigui, que ho hem d'aprofitar per anar fent com a complement això més d'hivern, però jo crec que no sabria dir-te una cosa, que en general un pastís, un pa de pastís i decorar-lo, unes galetes,
2: sí,
3: això...
2: Els batuts que són dolços també.
3: Sí, a més s'aguanta i així, però treballar amb l'ou últimament, això, l'altre dia feia ous a la mimosa perquè va sortir les receptes que sabem amb els ous, la truita de patata, coses fàcils de fer amb ous, i clar, no, quantes, i fàcils de fer, perquè un dia vam comprar ous de guatlla, llavors també les novetats que no...
1: A mi no es menjar mai.
3: I, però que surt algú, ai, sí, no provem mai els ous de guatlla, algú comenta, va, doncs provem-ho. I vam fer com això, no?, els ous fregits, però de ferrats, però de guatlla. I allò, a sobre...
1: Les curiositats, no?
3: Sí, sí,
1: les novetats.
3: Curiositats que, com que també algun cuidador, algun familiar per allà, a vegades la gent dona idees, també. I bé, és una estona, és bastanta feina, perquè, doncs això, no? Té moltes parts, la cuina,
1: la preparació prèvia.
3: La preparació prèvia, i després que hi ha coses que sí que han d'anar al forn, nosaltres d'anar a la planta, sí que disfruten de microones i d'uns focs elèctrics, i de túrnics i així, i, però clar, no és una cuina tampoc, llavors, i segons quines masses o materials han d'estar preparats amb antelació, com les galetes de Nadal, que des de cuina ens preparen la massa, vull dir que l'ideal és des de fer una amanida o bullir alguna cosa ràpid.
1: De totes maneres, una activitat on realment es gaudeixen, no?, tots els sentits, no?
2: Sí.
1: I qui més qui menys.
2: La vista, no? L'olfata, el tacte, tot, el gust. Sí, és completa, és molt completa.
3: Sí. I molts dies, no sempre, però moltes vegades, quan es cuina alguna cosa, es cuina suficient, com per portar-ho com a mínim a una o dues plantes perquè tots els residents ho puguin provar. Perquè no sempre és un trosset. A vegades sí, que és una cosa de tastet per als que estan al voltant de la taula fent el taller, però altres vegades, per una tirada dels ous, van sortir bastants ous. Doncs la planta 7, que és una planta més petitona, doncs tothom que va voler va poder degustar, encara que no ho haguéssim baixat.
1: Poder fer extensiu, no?
3: Sí, sempre que podem recomanar que extensiu.
1: Teniu algun repte, alguna recepta pendent? Alguna cosa que us estigueu plantejant?
3: Ara, la propera, aquesta setmana, volem fer mandonguilles.
1: Carai.
3: Sí.
2: O sigui, ja està el sofregit.
1: Ja està la primera part.
3: Sí, exacte.
2: La vam fer el dijous passat.
3: La setmana passada l'hem sofregit, l'hem congelat a cuines, l'hem guardat, no sé de quina manera, perquè es conservi bé, ens l'hem envasat o així, i ja tenim el sofregit fet, i llavors farem soletes de mandonguilles, fregirem i petitones, i començarà a fer boles i fregir les mandonguilles, que potser podem posar una mica patata o sèsol, que sigui una mica més, i si no, com pinxitos de... Com si fos un tapeo, eh?
1: Sí, és una petita cosa per tastar, no?
3: I per la gràcia de veure aquí...
2: Quina una patata frita petitona, que
3: sí.
2: És
3: podem
2: ràpid.
3: Sí, aquest és el repte, que cada vegada estem cuinant una mica més, perquè també és veritat que tenim ara un grup de dones bastant potents.
2: Sí.
3: S'han anat engrescant, i clar, depèn una mica de la gent que ve als tallers, es pot fer més elaborat o més simplificat.
1: Tots són dones o algun home participa?
2: Bueno.
3: Sí, hi ha algun home que participa perquè sobretot estàs... Sí que hi ha un home fins des de fa molt de temps i col·labora com pot perquè no té molt bona manipulació, però sobretot està esperant el moment final
2: de menjar.
1: De provar.
3: De provar. Però sí, aquest senyor li agrada la cuina, li agrada estar allà i col·laboraria amb tot el que pogués.
1: Doncs moltes gràcies i molta sort en els propers tallers, que us ho passeu molt bé.
2: Gràcies a tu, gràcies també.
4: No únicament de la paraula dels polítics viurà l'home. sinó del nostre pa de cada dia.

0: Doncs estem ara mateix a la planta 3 de la residència Santa Susana, que estan fent el taller de cuina. Hi ha tota una bona colla i ara anirem parlant amb totes elles, que són la majoria dones, però hi ha algun home, també.
1: Totes són cuineres. Totes són cuineres.
0: Comencem amb la Carme. Sí. Bon dia, Carme.
1: Bon dia.
0: Ets la Carme Llençola.
1: Sí.
0: A tu t'agrada molt cuinar?
1: Sí, molt.
0: T'ha agradat sempre?
1: Sempre. M'ha agradat sempre. El que més m'agrada és la cuina i rentar la roba.
0: Carai.
1: Ara que és rentadora.
0: Parlem de la cuina. Amb qui vas aprendre a cuinar?
1: Amb la meva mare, que ella me va ensenyar. Bueno, vaig aprendre de veure amb ella.
0: Tu observaves?
1: Jo no volia fer-ho.
0: Per què?
1: Perquè ho feia ella.
0: Ah.
1: I després ja vaig entrar una mica a la testa i ja ho feia. I ja ho vaig fer molt bé, sí. M'agrada molt. Ha fet moltes coses. Ha fet coques. He fet panellets. He fet... com se diu això? He fet... d'esto de queso.
0: Pastís de formatge.
1: Pastís de formatge. I ara no me'n recordo com se fa.
0: Bueno, escolta, m'estàs dient tot dolços, ets molt llaminera.
1: Sí. Bueno, sí.
2: La truita també la fas molt bona.
1: Faig truites, sí, tot el que sigui. Una paella.
0: Ah, de tot, dolç i salat. Hi ha varietat aquí.
1: Que jo soc valenciana, també és calibada, que la feia també molt bona. La posava en un foc lent i la feia boníssima. Sí.
0: Carme, i aquí al taller de cuina, quina és la recepta que t'ha agradat més? O quin dia recordes especialment?
1: Aquí m'agraden totes. El que recordo és el dia que va fer... Això sí que m'agrada molt. Va fer ouells de codornís.
0: Sí? Ous de guatlla?
1: Sí, va fer... Sí, amb xampinyons.
0: Amb xampinyons.
1: I els vam fregir a foc lent, a foc lent, i quan van estar fregidets, el vam obrir i el xampinyó tenia un forat. I dintre posàvem l'ou i se va quedar, que van quedar tots.
0: Van quedar molt bé.
1: Llavors no va fer ni prou, tots no volien més.
0: Aquesta recepta que ens estàs explicant dels ous en xampinyons, ja ho havies cuinat tu abans, això, a casa teva,
1: no,
0: o no?
1: No, jo no mai. Això és una idea de la Gemma. Bé, bueno, ella té idees. El que passa és que jo ara, quan ja no tinc gana de fotre res, ja no tinc gana ni de guisar ni de res...
0: Sí, jo t'he vist aquí tallant aquí, pebrots. Doncs
1: pues ella ho fa, i ella ho fa molt bé, i ella també, totes dues. Sí,
0: bueno, però aquí, ara no ens veuen, però hi ha l'Alícia i la Gemma, que són dues treballadores, sí, que estan coordinant el taller, però jo us he vist treballar totes vosaltres.
1: Sí, totes.
0: Ah, dius que no tens ganes de fer res, però no és veritat.
1: Sí, jo ja he tallat la seva, que no volia tallar-la a ningú, perquè es ploren els ulls, a mi també me ploren, però un o altre ho té que fer. Jo dic, porta que te la tallaré, però ella, la Gemma, vol que ho faci a tothom.
0: Clar, aquesta és la idea, no?, que tots ho pugueu fer una miqueta entre
1: tots. I totes en saben, perquè totes són grans i totes han fet de tot. I sí.
0: Molt bé. Doncs avui, què esteu cuinant avui?
1: Avui, no ho sé, estàs fent escalivada. I no, bueno, primer fregirà la Virgínia i ha dit que l'escalivada la farà al forn. No sé, ha dit moltes coses.
0: Bueno, doncs, mentre anem fent, vaig parlant amb tothom, d'acord?
1: Ves, que te diran, te donaran idees, elles.
0: Gràcies.
1: Aquí n'hi ha que en sap molt. Totes en saben. I l'Anna, en saben totes. El que passa és que ja no té ningú gana de cuinar.
0: Bueno, però si ho feu entre tots és més divertit.
1: Sí. Cosa d'ella, que ella també en sap.
0: Mira, m'acosto un momentet, m'acosto cap aquí, que ens acompanya la Teresa Salinas. Bon dia, Teresa.
3: Hola. Aquesta senyora és la que ho ha explicat.
0: Ara hi anirem.
3: Explica-li, perquè jo no sé res més.
0: Teresa, però jo et vull fer una pregunta. A tu t'agrada cuinar?
3: Sí, per això vinc.
0: T'ha agradat sempre?
3: A casa sempre he fet el menjar i no l'he fet mai d'especial, sempre l'he fet per fer-ho.
0: Què és el que més t'agradava cuinar quan eres a casa?
3: A mi ho feia tot, patata i mongeta tenda, mongetes, macarrons, arròs, ho feia tot.
0: I la...
3: El que feia, i aquí m'ho van dir, i no ho puc fer, és fer alioli.
0: Alioli t'agradava fer-lo abans?
3: Sí, però no el puc fer perquè el braç es fa mal. I no els puc fer. Aquest dia ja se m'adormen i no puc.
0: No el pots fer, però ens pots explicar el teu truc perquè et quedés bé?
3: No, cap truc. Mira, l'ai i anar remenant, i bé, no posava ou. I anar remenant i anar tirant oli, i hi havia vegades que també se'n havia negat, eh?
0: Bueno, això li passa a tothom, no? Passa a les millors famílies.
3: Doncs mira, és el que feia, noia.
0: A tu t'agradava l'allioli?
3: Sí, m'agradava. No, tot m'agradava. I feia, feia una coca, però no l'he dita, perquè no me'n recordo.
0: Has de fer memòria?
3: No, jo...
0: Així la podeu tornar a fer.
3: Ja ho he provat, eh? I no hi ha manera de les mides, no tinc ni idea. I com que i vaig demanar al meu fill que amb una llibreta hi havia d'haver aquest paper i ho va mirar i diu, mare, ja s'ha perdut, no hi és.
0: Oh.
3: Havia fet moltes, moltes, moltes.
0: Moltes receptes.
3: Com un pa de pagès i aquella canalla per berenar i per esmorzar i menjàvem tot. Però no, ja no me'n recordo de cap manera.
0: No passa res, Teresa. I ara que esteu fent aquí el taller de cuina, heu fet plats molt diferents, heu cuinat de tot.
3: Sí, però no fa molt que vinc jo.
0: Bueno, des de que vens, quin és el plat que t'ha agradat més? Quina recepta recordes?
3: Ai, no ho sé. Ai, no ho sé.
0: Que ara, bueno, no passa res. Tu t'ho passes bé aquí.
3: Sí, que me'n passo bé, per això vinc.
0: Avui què t'ha tocat fer, de moment?
3: Bé, de moment he tallat les carxofes i tallat pebrot.
0: Veus, molt bé.
3: És el que sí.
0: Molt bé. Entre qui ho feu entre totes?
3: Sí, entre totes ho fan. I avui veig que n'ha baixat alguna vista nova.
0: Bueno, que és obert a qui vulgui, no?
3: No, ho fa venir tothom.
0: Clar.
3: Però hi hem d'anar prenent també.
0: Molt bé. Doncs gràcies, Teresa, per tot el que ens has explicat.
3: No, és que no tinc més idea.
0: No passa res. Gràcies, Teresa.
3: De res.
0: Ara estic amb una altra senyora, que és la Dolors Calderer. Bon dia, Dolors.
4: Bon dia, bon dia.
0: Dolors, avui la recepta és una mica especial perquè l'has dit a tu, l'has proposat tu.
4: Sí, bueno, proposat a mitges.
0: Explica'ns-ho, què vas suggerir?
4: Llibrets d'esbergínia, pernil amb dolç i formatge.
0: Ah, carai, jo no n'he menjat mai d'això.
4: Sí.
0: És un plat que t'agradava fer.
4: Sí, bueno, diversos plats m'agradava molt la cuina i feia molt. Ara ja no faig res.
0: Bueno, ara vius aquí a la residència, sí, ja no cuineu, però no sí que els dijous us trobeu al taller de cuina.
4: Sí, m'agradava molt el guisar, m'agrada molt.
0: I on vas aprendre a cuinar, Dolors?
4: De la meva mare i el meu pare.
0: El pare també cuinava?
4: El pare també. El pare era pasteler.
0: Ah, mira-li.
4: I feia, bueno, l'arròs s'encarregava ell de fer-lo i alguns plats els feia ell.
0: Molt bé. Perquè normalment eren les dones que estaven a la cuina,
4: sí,
0: però a casa teva era compartit.
4: Sí, compartit, sí. El que li feia gràcia de fer, llavors ho feia ell. Segons el que havia de menjar, deixa'm que m'ho faré.
0: Molt bé.
4: Faré jo, i ho feia molt bo. I, bueno, i la mama també en sabia.
0: Molt bé.
4: No havia d'anar a prendre en el lloc.
0: A casa?
4: A casa, dels avis.
0: Dolors, i aquí al taller de cuina, t'agrada venir?
4: Sí, que m'agrada, sí.
0: Per què t'agrada? Explica'ns.
4: Perquè és un rato que passo distret i fer menjar m'agrada molt, o veure fer m'agrada, i bé, és un ratet que m'agrada bé.
0: Molt bé, doncs ara estem veient com ja aneu preparant per fer els lloms que tu has proposat, els lloms d'Albergínia.
4: Sí.
0: Doncs vinga, vaig parlant amb més persones i anem veient com va avançant la recepta.
4: Va, vinga.
0: Gràcies, Dolors.
4: Vinga, a tu.
0: Doncs estic ara amb una altra senyora, que és l'Anna Navió. Bon dia, Anna.
5: Bon dia.
0: Anna, estàs al taller de cuina.
5: Sí.
0: T'agrada venir aquí?
5: Mucho.
0: ¿Por qué?
5: Mira, porque aquí nos conocemos ya todas y estamos bien.
0: ¿Te agrada cuinar siempre?
5: Hombre, lo primero que hice cuando me casé fue comprar un libro de cocina.
0: ¿Ah, sí?
5: Siempre, porque mira, en las casas pues hacía potaje, hacía ajo, hacía un guisón. Yo quería salir de aquella cosa.
0: ¿Volías innovar?
6: Sí, cogí, me compré un libro de cocina y por la noche yo pensaba, mañana qué podrás hacer. Miraba el libro de cocina y pensaba, bueno, esto, pues te falta eso, lo otro para acá. Y ya está, ahí así ha sido.
0: I posar sí, bueno. Quins plats recordes tu de cuinar a casa?
6: Ay, es que yo conocí, no, mira, ahora las berenjenas esas me están haciendo gracia porque hacía berenjenas rebozadas.
0: Tu feies albergínia rebossada, t'agradava cuinar-la així.
6: Sí, sí, perquè sabes què passa? A mi marido li encantava. I se ponia a comer i escucha i decía que no hi ma. Jo digo, hombre, si ja te l'has comido tú, los platos de todo. Sí, perquè li encantava, eh? Aquí l'albergínia està rebozada, li encantava, la hacía asada. I luego con el pimiento y escucha, li encantava, eh?
0: Molt bé, Anna. I aquí al taller de cuina, recordes algun dia que t'hagi agradat especialment?
6: Sí, perquè mira, ara mismo el que hace está bien.
0: Digue'm, perdona, torno a dir.
6: Que el que está haciendo ahora está bien.
0: Sí, está bien. El menú d'avui t'agrada, la proposta.
6: Sí, porque rebozá. Lo que pasa que... Está haciendo de una manera que no...
0: Bueno, cadascú, cada maestrillo tiene su librillo, no? Diuen que cadascú... fa les coses d'una manera.
6: Sí, sí. Però bueno, cada uno va haciendo ahí.
0: Molt bé. Pues vinga, moltes gràcies, Anna.
6: Vinga, a ti.
0: Ens acompanya ara la Carmen Grande. Bon dia, Carmen.
7: Bon dia.
0: Carmen, t'agrada cuinar?
7: M'agradava.
0: T'agradava cuinar?
7: Ara no puc.
0: Ara no pots, però ara estàs al taller de cuina.
7: Sí.
0: Aquí sí que pots cuinar una mica perquè ho feu entre tots.
7: Però no és el mateix.
0: No és el mateix. Què és el que t'agradava més cuinar abans?
7: No sé, feia de tot.
0: Recordes alguna recepta, algun plat que t'agradés molt?
7: Los callos.
0: Los callos. T'agradava?
7: I me sorbia molt bon.
0: Bueno, quan sorbé és una satisfacció i que els altres també t'ho reconeguin, no? On vas aprendre a cuinar, Carmen?
7: La meva mare em va ensenyar.
0: A casa, amb la mare? L'Anna ens ha explicat que es va comprar un llibre de cuina. Tu no, tu sense llibres.
7: Sense llibres.
0: I aquí al taller de cuina... Què és el que més t'agrada fer?
7: De tot.
0: De tot. Recordes algun dia que hàgiu fet alguna recepta que t'hagi agradat?
7: El pastel de Sant Jordi.
0: El pastís de Sant Jordi, recordes? Explica'ns com és el pastís de Sant Jordi.
7: Pa amb Bimbo i sobrassada.
0: Pa de motlle amb sobrassada per fer les quatre barres.
7: Sí, i després formatge.
0: El formatge, així amb el groc del formatge i el vermell de la sobrassada teníeu les quatre barres. Això ja ho havies fet abans o no? Va ser un descobriment.
7: Un descobriment.
0: Va ser un descobriment. Us va quedar bo?
7: Sí.
0: Sí?
8: També t'agrada molt la patata fregida, no?
7: També.
8: Con salses, que hem fet patates amb salses.
0: Això ho recordo de Festa Major, eh? Sí o no? Les tapes de Festa Major vau fer patates fregides amb diferents salses, també et va agradar?
7: Sí, també.
8: La patata feta és encantant,
7: no? Com a quasi tothom.
8: Clar.
0: Carmen, avui esteu fent una recepta que tant la Dolors Calderé com tu coneixeu, eh?
7: Sí, los libritos de berenjena.
0: Hi ha algun secret perquè quedin més bons? No?
7: Que sigui ben fineta.
0: Ah, l'albergínia tallada fineta és un dels secrets.
7: És com un librito de llom, però en vez de ser llom, és berenjena.
0: Amb l'albergínia. Molt bé, estem veient aquí en directe com ho estan cuinant, oi?
7: Jo no lo feia així, con eso.
8: En pa ratllat no, farina blanca.
7: En farina, i en pa ratllat. Però això no és pa.
8: És que no hi havia pa ratllat i l'estem ratllant nosaltres.
0: Esteu fent una proposta diferent.
8: Era boníssim.
0: Molt bé, gràcies, Carmen. Hi ha alguna cosa més que ens vulguis dir? Doncs moltes gràcies, Carmen.
7: De res.
0: Vale, doncs ara estic amb l'únic home que hi ha avui al taller de cuina.
9: Manel Puig Rodríguez.
0: El Manel Puig.
9: Puig Rodríguez.
0: Escolta, què passa, que tots són dones?
9: Ai, que no ho sé. No ho sé, noia, però...
0: Tu ets un home i també t'agrada cuinar.
9: Ui, també, i tant.
0: Havies cuinat quan eres més jove? T'agradava?
9: Sí.
0: Sí?
9: Ui.
0: Què és el que més t'agradava cuinar, Manel?
9: Doncs pues els ous fregits.
0: Els ous fregits? Els ferrats?
9: Els ferrats.
0: Et quedaven bons?
9: Bon, boníssims.
0: Molt bé. N'heu fet algun dia aquí d'ou ferrat?
9: Sí, sí, i tant, i tant, i tant.
0: I van sortir igual de bons?
9: No, no, no, no, no, no, no, no.
0: Molt bé. Manel, on vas aprendre a cuinar?
9: A cuinar? A Àfrica.
0: A l'Àfrica?
9: A l'Àfrica.
8: A la Mili?
9: A la, no, no, a Espanya. Aquí al costat. Aquí al costat mateix.
0: Bueno. I qui et va ensenyar?
9: Pues jo mateix.
0: Estaves sol?
9: Ui, trebià.
0: Et vas haver d'espavilar?
9: Trebià.
0: I com ho vas fer per aprendre algun lloc? Ho vas haver de...
9: Pues jo mateix.
0: Anar provant.
9: Anar provant.
0: Assaig-error, en diuen, eh?
9: Ui, assaig-error.
0: Molt bé.
9: Yes, yes.
0: I aquí a la residència, per què t'agrada el taller de cuina?
9: Per tot. Per tot. Tot en si.
0: Molt bé.
9: Ai,
0: és una bona estona quan esteu aquí plegats.
9: Ui.
0: Molt bé, doncs aviam avui com va la recepta, que estan aquí, va avançant.
9: Va avançant, ui, ui.
0: Molt bé. Gràcies, Manel.
9: De res.
0: Ara estic aquí amb la Dolors Bajona. Bon dia, Dolors.
10: Bon dia, maca.
0: Dolors, tu també ets una gran cuinera?
10: No.
0: No ho has sigut mai, una gran cuinera?
10: No, no. Aficionada.
0: Aficionada, però bueno, quan... has cuinat molts anys, tota la vida.
10: Sí, tota la vida, sí.
0: On em vas aprendre?
10: A casa. A casa, amb la meva mare i després amb el meu marit i això.
0: Què és el que més t'agradava cuinar quan eres a casa?
10: Bueno, de tot.
0: Dolç o salat?
10: Sí, salat, sí.
11: Ja poses sal?
10: Sí.
0: Recordes algun plat que et quedés molt bé?
10: No, ara que fèieu això, patates fregides, bueno, no sé.
0: El que tocava, cada dia, oi?
10: El que tocava, sí, és el mateix. Sí.
0: I aquí a la residència, al taller de cuina, què és el que t'agrada?
10: Sí, poca cosa. Bueno, no, no, jo ja m'adapto tot. Tot el que feu.
0: I recordes algun dia que hàgiu fet alguna recepta que no coneguessis? O algun dia que hagi sigut diferent?
10: Sí, sí, sí. Algun dia sí, que no ho coneixia, però sí. Sí, sí, m'adapto sí.
0: Bueno, ens han explicat diferents companyes els ous amb els xampinyons, les patates fregides, els ous ferrats... Tu què recordes? Algun dia que hàgiu cuinat alguna cosa? Te'n recordes alguna recepta?
10: Sí, no, no gaire. Bueno, tot m'agrada, tot. Tot.
0: Per Sant Josep, què veu fer?
10: La crema.
0: La crema.
10: De Sant Josep. No hi era, jo, em sembla.
0: Aquell dia no hi era.
10: Sí.
0: Bueno, cada setmana aneu fent alguna recepta. Sí. Algun dia has fet alguna proposta?
10: No, no, perquè... Perquè...
9: Sí.
10: Sí, n'hi ha que ens passen al davant. I...
0: Bueno, doncs quedarà pendent.
10: Sí,
0: sí. I anem sentint l'olor per això, eh? Sí. Que es va sentint.
10: Sí. Ho fan molt bé.
0: Molt bé.
10: Totes ho fan molt bé.
0: Gràcies, Dolors.
10: Gràcies a tu. Gràcies, Marta.
0: Ens acompanya ara l'Anna Reyes. Bon dia, Anna.
12: Bon dia.
0: Anna, esteu aquí cuinant. A tu t'agrada cuinar?
12: Molt, m'ha agradat molt, però ara no em vull de cuinar.
0: Bueno, ara vius a la residència, oi? Ja et fan cada dia el dinar i el sopar.
12: Sí, sí, sí. Està molt bé.
0: Molt bé. I quan eres a casa, quan vivies a casa, què és el que més t'agradava fer?
12: Mira, m'agrada de tot, perquè gràcies a Déu tenia el meu, que t'agradava tot. I cada sábado era molt bé.
0: 8 a casa, el dissabte. 20! Déu-n'hi-do! oi? Què feies per 20 persones?
5: Pues mira, hacía macarrones al horno con bechamel, a luego lomo rebozado, otro día vedella, otro día mucho.
0: Pues... Home, però 20 és una colla molt gran.
5: Sí, però ho hacía.
0: T'ajudaven?
5: No, a hacer la comida no. M'ajudaven a limpiar los platos, però bueno, no lavava platos.
0: Bueno, és que ara has dit una cosa important, que una cosa és cuinar, però després sí, ja tot una altra feina.
5: Treballava en Canvino amb mi, los sábados y todo, y hacía la comida para todos.
0: Molt bé. Una dona amb empenta,
5: sí,
0: Anna?
5: Sí, sí. Hacía la feina en Canvino amb mi, tenia que ir el sábado y todo.
0: Anna, aquí al taller de cuina que feu els dijous, tu passes bé?
5: Sí, jo me'l passo bé en tot puesto, si no se'n meten conmigo,
0: Quin dia, recordes algun dia que hàgiu fet alguna recepta que t'hagi agradat o que et portés records?
5: Jo se va mover la vedella com bolet.
0: La vedella amb bolets?
5: Sí. Com le llamo? Ara no m'acordo. I el pollo. El pollo.
0: Pollastre.
5: El pollo rostido.
0: Pollastre rostit, molt bé.
5: El pollo si lo hace con poma está muy bo. Rostido con poma també está muy bo.
0: Poma, I pera, deies? Molt bé, Anna.
5: Sí, molt bé.
0: Qui et va ensenyar a cuinar? Qui et va ensenyar a cuinar?
5: Pues me parece que yo sola.
0: Autodidacta, l'Anna, sí?
5: Sí, porque... Mis padres cocinaban de otra manera, allá en Andalucía se cocinaba de otra manera. Mi madre hacía mucho carne, pero cortada pequeñita, frita con tomate o con patata. Y mira, y aquí pues, me enseñó yo sola a muchas cosas.
0: Muy bien.
5: Tenía 24 años cuando me casé. Me casé con el Elías a los 3 meses de conocerlo.
0: ¡Ostras, qué rápido!
5: Y a los 5 años ja tenia mi hija, la major.
0: I a cuinar per tothom.
5: Sí,
0: I la família va anar creixent.
5: Sí, i tant.
0: I mira,
5: tant.
0: Després et tocava cuinar per 20.
5: I el caldo me se deia.
0: Ah, mira, el caldo.
5: El Jordi, mi nieto, no sé si lo conoce.
0: No.
5: Jordi Serra.
0: No.
5: I ese... Sí, él siempre me dice ahora, ya, porque no hace caldo, digo, ahora no puedo. Comí un plato, ya, pues no comí un otro.
0: Molt bé, això és agrair, quan
5: i los canalones, fantástico.
0: Molt bé.
5: Un dia comíamos en otro sitio canalones y me dice, ya, son bons, pero como los tengo, no.
0: Molt bé, doncs, Anna, moltes gràcies per tot el que ens has explicat.
5: Vale.
0: Que segueixi bé el taller de cuina.
5: Molt bé. Gràcies.
0: Això quin número és? Ara estic aquí amb la Rosa Roca Espana. Bon dia, Rosa.
11: Bon dia.
0: Rosa, explica'ns què estàs fent.
11: Sí, molt bé. Enfarino el virgini. Enfarino les virgines.
0: Tu ho havies fet mai, això?
11: Sí, i tant.
0: Era un plat que t'agradava fer?
11: Mira, és la set. La temporada que tocava albergines, la fèiem...
0: Quina és la temporada de les albergines? Explica'ns-ho.
11: A l'estiu. A l'estiu, també.
0: Clar, venen totes de cop i s'ha d'aprofitar.
11: Claro. Bueno, per variar, un dia frigida, un dia escalivada, i ja ho hi ha.
0: Un dia arrebossades, no?
11: Un dia arrebossades. Bueno, escalivades. Bueno, ja ho així, ara, rebossada.
0: Molt bé. Rosa, tu t'ha agradat sempre cuinar?
11: Per força. No he dit ningú més.
0: On vas aprendre a cuinar?
11: Mira, la mama m'ha ensenyat, també. Ho he de fer amb ella.
0: I tu n'has ensenyat a cuinar? Algú altre?
11: A la meva filla.
0: A la filla.
11: Sí. Només he tingut una. No sabia també de cuinar.
0: I aquí al taller tu passes bé?
11: Molt. Això m'agrada. M'agrada fer això.
13: Ja està.
0: És com si estiguessis a casa ara mateix, Sí o no? Aquí...
11: Que feia temps que no ho havia fet. Perquè ja fa 2 anys que sóc aquí. I escolta... I ara...
0: Però s'oblida? Cuinar s'oblida?
11: No. Vaja, jo no. Ara us deixo en cas fa més.
0: Molt bé. Doncs vaig parlant amb altres companyes. Rosa, gràcies.
11: Vinga.
0: Ens acompanya ara la Montserrat Oliver. Bon dia, Montserrat.
14: Bon dia, maca.
0: Montserrat.
14: Ah, no, maca.
0: A tu t'ha agradat cuinar?
14: No gaire.
0: No gaire.
14: No havien d'ensenyar perquè no sabia.
0: Bueno, tots n'hem d'aprendre, no?
14: Bueno, però venia les meves ties i m'ensenyaven.
0: Tu vas aprendre amb les tietes?
14: Amb les meves ties, sí.
0: I te n'ensorties bé?
14: Una nena venia l'altra i si no ensenyava. No feien sal, va dir, però aigua. I així feien. Fins que va sortir bo i el meu pare va dir un dia, va dir, bueno, diu, si vas ser salat, hi posarem aigua, si no, aigua, sal. I així vam anar aprenent.
0: Bueno, mira, i al final te n'ensorties.
14: Sí, perquè feia coses a mi. Però sempre al principi havia de venir les meves filles, perquè a casa meva mi mare no ens va ensenyar mai a cuinar, perquè hi havia l'àvia, hi havia la mare treballava.
0: Cuinava l'àvia al principi.
14: L'àvia, llavors la mare també. I la mare també anava a treballar i la iaia feia el menjar. La iaia feia el menjar i la iaia, entre tots ho feien. Però jo no...
0: Montserrat, i ara avui aquí al taller de cuina, explica'ns, què has fet tu?
14: Mira, jo he posat això a les vasinyes aquí amb el pernil.
0: Esteu fent aquests llibrets i tu et toca posar el pernil al mig, una mica de formatge.
15: Formatge, i ara rebossats,
14: i rebossats.
15: I farina de galeta i ja està. A la fregidora.
14: A la fregidora, això.
0: Això és un plat facilet.
14: Sí. Sí, sí, però que ho facin els altres, eh?
0: Home, no, que ho esteu fent entre tots, que jo t'he vist cuinar.
14: Bueno, no gaire, no.
0: Sí?
14: Molt diferent, sí.
0: N'havies fet mai a casa, aquest plat?
14: No, això no m'havia fet.
0: Això no ho havies fet mai?
14: Havia fet les verginies, sí, però no sé.
0: Però d'una altra manera, com la feies tu?
14: Fregida.
0: Fregida.
14: Fregida, sofregida, o amb poc de farina.
15: Si la fem fregida, la que queda quan... Té,
14: gemma. Sofregida, amb oli i farina i algun tall que tenies al costat que feia d'acompanyament.
15: No tenies més.
0: Molt bé.
14: Doncs ja estava, era molt bé.
15: No
14: era molt bé.
0: Montserrat.
14: El meu pare havia sigut de pagès i sempre havien tenir coses.
0: Clar, cuinava amb molta verdura, doncs, ho hauries fet a casa.
14: Sí, sí. Mira, el que no volia, no el que feia gaire, era espinacs. Jo espinacs i bledes, això no.
0: Això no en feies gaire,
14: no,
0: per què?
14: No, el meu pare no en cuia mai, no en feia mai.
0: Ah, no, si no en plantàveu, d'acord, no així no en teníeu, no podíeu cuinar.
14: Clar, però va venir la meva mare, que va venir de jove, i el meu pare li va dir, posa'm a casa em feies. I el meu pare li va posar perquè estigués contenta. I va menjar espinacs i bledes i el que hi havia, mullets tendres, i això, mullets tendres ja n'hi havien fet a casa, mullets tendres, però que no havien fet mai en la terra, diguéssim, en els horts, eren bledes i espinacs. Perquè de l'altre tot ho teníem, tomàquets, mossellines, pebrots, carbassons, de tot el que hi havia al temps. Però el que hi havia era nou, era això.
0: I quina recepta recordes tu ara, amb totes aquestes verdures?
14: I de posar-les en l'estiu a la nevera, perquè a l'hivern a la nevera, bueno, el congelador cada mosset un paquet
0: congelaves per tenir-ne tot l'any,
14: això, a vegades sortia malament, a vegades sortia més bé, perquè segons quina fer les verdines, els tomàquets, no, els mulletes tendres, si fossin massa pells, eren dolentes, no eren bones gaire.
15: Això no deixes de remenar el que s'ha
0: fet? S'havia de vigilar. S'havia
14: de vigilar perquè es construïen, no feien pells i no eren bons. I els pèsols també feien pellofes i també s'havien de treure pellofes, perquè se les faves també. I com són tendres, eren molt bones. Però quan es feien pells,
15: ja però
14: no
15: feia
14: tan bo.
0: Clar, se li ha passat el temps.
14: Ja no, però mira, ho teníem.
0: Molt bé.
14: Ja tot allò que teníem a casa.
15: Això
14: ho fa
15: prou, això que si no s'hi penjarà.
0: Sí, ja està. I aquí, digue'm altres dies que heu cuinat. Avui esteu fent albergínies i altres dies quines coses heu fet?
14: Mira, vam fer una cosa amb pastanagues.
0: Quina cosa eren pastanagues? Un pastís de pastanaga.
14: Un pastís de pastanaga.
0: Que no n'havies menjat mai?
14: No, aquella noia ens ho va ensenyar, que era la noia que acompanya la Dolors.
0: Ah, molt bé, la cuidadora de la Dolors us va ensenyar a fer el pastís.
14: De pastanaga.
0: Et va sorprendre, veig?
14: Sí, perquè no m'havia vist mai fer-ne. I llavors va fer una cosa, unes boletes, que també va dir que ja m'ho havia fet ella, ho va fer amb una fona,
15: i me
14: les vam aixecar a cobro, i llavors ens ho van ensenyar a pujar. Però llavors ho van muntar.
0: Què eren?
14: Era pastís de formatge.
0: Pastís de formatge.
14: Formatge de coses petitones, que quan es van acabar de cop...

0: ara si hagués d'anar a casa meva per fer-te menjar, ja no em recordaria.
1: Bueno.
0: Jove, sí, cop he d'anar-la fent, sí.
2: Hem fet moltes coses amb fruites, també.
0: Sí,
2: hem fet xocolata.
0: Sí, sí, coses així, sí, batut, de cors de xocolata, coses, però ara el que feia més bé era... Ai, el que feia més bé era ella i la...
1: Bueno, ara ens l'explicaran, també.
0: I mira, el que hi havia.
1: Molt bé.
0: Passat un rat de distret, ara hi ha un altre dia que venir, també és maco.
1: Gràcies, Montserrat.
2: Va, doncs anem a fer...
1: Estem aquí provant els llibrets d'Albergínia. Com han quedat, Montserrat?
0: Molt bons.
1: Molt bons? Sí? Ho recomanes?
0: Home, perquè li agrada, si és molt bo, sí que és bo. Jo m'agrada.
1: Rosa, com han quedat les albergínies?
3: Bo, bo.
1: Bo, sí? És com t'imaginaves?
3: No, jo no havia menjat mai això.
1: Però, bueno, i t'ha sorprès.
3: Però està bé, eh?
1: Està bé, eh? Ho recomanes? Sí?
3: Home, jo no ho recomanaré perquè no ho poden.
1: Bueno, però qui vulgui fer que s'ho faci, això sí.
3: Mira, no ho cull, mira.
1: Molt bé, gràcies, Rosa. Carme, com ha quedat aquesta albergínia?
4: Molt bona.
1: Molt bona?
4: No l'havia menjat mai, tan bona.
1: Tampoc. Molt bé.
4: Molt bona, molt bona. Aquí hi ha les cuineres i no ho sembla.
1: Clar, ho heu fet entre totes, una bona colla.
4: I... són totes antigues.
1: Clar.
4: Perquè no són joves. Els joves això no ho fan.
1: No, no en sabem ja, eh?
4: Se'n van i ho compren fet.
1: Home, també cuinem una mica, també.
4: No massa.
1: Però ha canviat, però ha canviat el temps.
4: Moltes coses, i són bones, eh? De compra, cuinar, és bo. Però a mi m'agrada més el que feia jo.
1: Clar que sí.
4: El meu marit, quan li feia una truita de patates, tornava boig. Que li agrada més.
1: Fet a casa en lloc, eh? Gràcies, Carme. Sí. Deixo menjar. Dolors, com han quedat aquestes albergínies?
5: Bastant bé.
1: Bastant bé, eh? És la recepta que t'havies proposat?
5: Sí, no exactament igual, eh?
1: No, bueno, clar, aquí entre tots cadascú fa una mica diferent, oi? Però bueno, ha sigut un bon matí avui? Us heu passat bé?
5: Sí, molta feina, no?
1: Hi ha molta feina, no us sembla, però darrere d'aquesta estona que esteu aquí primer s'ha de preparar, oi?
5: Sí, sí.
1: Molt bé, et deixo acabar de menjar l'albergínia. Gràcies, Dolors.
6: Acabem un altre Vivències, el programa de ràdio de la Fundació Santa Susanna. Ens retrobem de nou el dimecres a les 11. Bona setmana.

0: Són les 12. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Aquest maig ha tancat amb una reducció històrica de la xifra de persones aturades al municipi. Concretament, el mes va acabar amb 7 persones menys inscrites a les llistes d'atur respecte a l'abril. Això fa que ara, a Caldes, hi hagi una taxa d'atur del 6,27%, amb un total de 587 persones sense feina. Això situa Caldes entre els municipis del Vallès Oriental amb una taxa d'atur més baixa, gairebé un punt per sota de la mitjana de la comarca, que al maig va ser del 7,8%. Avui, a 6:45 de la tarda, la Biblioteca de Caldes organitza les portes obertes del Club Còmic. Concretament, l'acte consisteix en una xerrada amb Montse Vicente, la colorista de la saga The Comics Friday, escrits per Ed Brubaker. L'activitat està adreçada a joves entre 9 i 13 anys i cal inscripció prèvia. Avui, però, a 7:00 de la tarda, l'Aula d'Extensió Universitària celebra la conferència La Tercera Guerra del Golf i el futur de l'ordre internacional. La xerrada serà a la sala de cuines de Can Rius i anirà a càrrec d'Eduard Soler, doctor en Relacions Internacionals de la UAB. L'entrada té un cost de 7 euros pels no socis i de 5 euros pels alumnes de l'Escola Municipal d'Adults. Després de deixar totes les lligues enrere, van prenent forma els grans equips calderins de cara a la temporada vinent. En aquest tram final s'han anat definint moltes renovacions i baixes en els equips d'elit de Caldes. Equips com Arreca amb la Cerdà Hockey Lliga, que a hores d'ara no tenen garantida la permanència, el Sena Caldes de bàsquet, que el curs vinent tindrà dos sèniors a primera i l'entrenador del masculí no seguirà la banqueta, i finalitzant amb totes les baixes i renovacions del Futbol Club Caldes de Primera Catalana. Pel que fa al temps, avui ens espera un dia força estable i amb un ambient plenament estiuenc. El cel es mantindrà majoritàriament serè durant bona part de la jornada, tot i que a primera hora i al vespre hi podran aparèixer alguns intervals de núvols poc importants. No s'esperen precipitacions destacables, amb només alguna possibilitat de molt plogint feble durant la matinada. Pel que fa a les temperatures, començarem el dia amb valors suaus, al voltant dels 18 o 19 graus, i a mesura que avanci la jornada, el termòmetre s'enfilarà progressivament fins a assolir màximes d'entre 25 i 26 graus durant les hores centrals de la tarda. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: La música quilòmetre zero. Fórmula CAT.
2: He estat pensant què et diré quan et trobi, quan tot hagi acabat. Imaginant com serà quan tot torni on podria.

0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Aquí, la salut.
2: El catalanismo, como todos los nacionalismos, se basan en la manipulación de la historia.
3: Jordi, aquest platillo d'avui, sobretot necessita pa, un bon pa. Aquí sí que no vedeu, eh? Pa per sucar, que té molt sofregit, necessita molt sofregit, eh?

0: microfons i fogons és el meu rotllo. Esmolant el ganivet, l'esdeveniment litúrgic, el bo i millor pronòstic, en un rigor quirúrgic, el crepitar del sofregit trenca el silenci, que s'apagui el món, que la poesia comenci.
1: Som mediterrani, no volem la dieta de l'americà, no pel nostre barri.
2: La música quilòmetre zero. Fórmula CAT.

0: Cause there's no sunshine.
1: God, what's all this ayahuasca?

先发言，然后先发言。

0: És la una. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Aquest maig ha tancat amb una reducció històrica de la xifra de persones aturades al municipi. Concretament, el mes va acabar amb 7 persones menys inscrites a les llistes d'atur respecte a l'abril. Això fa que ara, a Caldes, hi hagi una taxa d'atur del 6,27%, amb un total de 587 persones sense feina. Això situa Caldes entre els municipis del Vallès Oriental amb una taxa d'atur més baixa, gairebé un punt per sota de la mitjana de la comarca, que al maig va ser del 7,8%. Avui, a 6:45 de la tarda, la Biblioteca de Caldes organitza les portes obertes del Club Còmic. Concretament, l'acte consisteix en una xerrada amb Montse Vicente, la colorista de la saga The Comics Friday, escrit per Ed Brubaker. L'activitat està adreçada a joves entre 9 i 13 anys i cal inscripció prèvia. Avui, però, a les 7 de la tarda, l'Aula d'Extensió Universitària celebra la conferència La Tercera Guerra del Golf i el futur de l'ordre internacional. La xerrada serà a la sala de cuines de Can Rius i anirà a càrrec d'Eduard Soler, doctor en Relacions Internacionals de la UAB. L'entrada té un cost de 7 euros pels no socis i de 5 euros pels alumnes de l'Escola Municipal d'Adults. Després de deixar totes les lligues enrere, van prenent forma els grans equips calderins de cara a la temporada vinent. En aquest tram final s'han anat definint moltes renovacions i baixes en els equips d'elit de Caldes. Equips com Arrec amb la Cerdà Hockey Lliga, que a hores d'ara no tenen garantida la permanència, el CN Caldes de bàsquet, que el curs vinent tindrà dos sèniors a primera i l'entrenador del masculí no seguirà la banqueta, i finalitzant amb totes les baixes i renovacions del Futbol Club Caldes de Primera Catalana. Pel que fa al temps, avui ens espera un dia força estable i amb un ambient plenament estiuenc. El cel es mantindrà majoritàriament serè durant bona part de la jornada, tot i que a primera hora i al vespre hi podran aparèixer alguns intervals de núvols poc importants. No s'esperen precipitacions destacables, amb només alguna possibilitat de molt plugint feble durant la matinada. Pel que fa a les temperatures, començarem el dia amb valors suaus, al voltant dels 18 o 19 graus, i a mesura que avanci la jornada, el termòmetre s'enfilarà progressivament fins a assolir màximes d'entre 25 i 26 graus durant les hores centrals de la tarda. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.
2: Dimecres 3 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
3: Enjoc. Amb Martí González.

Dimecres 3 de juny, avui parlarem de l'actualitat de la selecció espanyola masculina, que prepara, continua preparant el Mundial, de, que arrenca en 8 dies, l'11 de juny a l'Amèrica del Nord. Demà juga la selecció espanyola a Riazor, a la Corunya, contra Iraq, el primer partit de preparació d'amistós, abans de viatjar ja cap a Amèrica, per disputar ja dimarts vinent un amistós contra Perú, en aquest cas ja a Mèxic. Recordem que la selecció espanyola debutarà el dia dilluns, dia 15 de juny, a les 6 de la tarda de l'hora catalana contra Cap Verd. En aquesta cita mundialista, la selecció espanyola, que ja té 9 catalans i 8 jugadors del Barça. En parlem, com dèiem, tot seguit. També parlem de l'actualitat d'alguns clubs i també de la Federació de Casa Nostra de Futbol, i també bàsquet, amb els play-offs de Lliga. Ahir, dues a priori sorpreses, la gran victòria del Barça després del desastre de diumenge a Múrcia i la derrota del Real Madrid. A Madrid, al Palacio de los Deportes, 97-98 contra el Tenerife, que podria ser el rival del Barça en unes hipotètiques semifinals. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, la selecció espanyola masculina continua preparant la cita mundialista que arrenca a Amèrica del Nord en 8 dies.
1: El combinat estatal amb 9 catalans i 8 jugadors del Barça jugarà demà el primer partit de preparació a Riazor, a la Corunya, contra Iraq. No hi serà, per exemple, Lamine Yamal, que continua recuperant-se de la lesió muscular i arriba just a l'inici de la competició. Tampoc no s'ha incorporat encara el porter barceloní David Raya, a més de la resta de jugadors que van disputar la final de la Champions dissabte passat. Dimarts de la setmana vinent, el combinat estatal jugarà un altre amistós, en aquest cas a Mèxic, contra Perú, i dilluns 15 tindrà lloc el debut amb el duel contra Cap Verd, que es disputarà a Atlanta.
0: I avui mirarem d'escoltar algun dels jugadors catalans i del Barça que han comparegut davant la premsa en les últimes hores. En categoria femenina, per cert, la selecció espanyola també està concentrada aquests dies.
1: A la llista destaquen les 7 catalanes i les 8 jugadores del Barça, sense comptar amb Alexia, Mapi León i Ona Batlle, que també hi són. Divendres, el combinat estatal s'enfrontarà contra Anglaterra en la lluita per la primera plaça del grup de classificació per al Mundial de l'estiu del 2027, en un partit que jugarà a Mallorca.
0: A Somoja en concret. I pel que fa als clubs, ahir a la tarda l'Ajax va fer oficial l'arribada de Mitchell.
1: L'extècnic del Girona signa pel conjunt d'Amsterdam sota el paraigua de l'exblaugrana Jordi Cruyff per 2 temporades fins al juny del 2021. L'Ajax no passa pel seu millor moment i aquest any haurà de jugar una prèvia per classificar-se per la Conference League.
0: Mentrestant, el Girona pendents de qui substitueix a Mitchell.
1: Un dels noms que més sona és el de Carles Martínez, extècnic del Toulouse a la primera divisió francesa. L'exentrenador nascut a les franqueses del Vallès seria el millor posicionat per agafar les regnes del nou projecte que mirarà de tornar a primera el més aviat possible.
0: Mentrestant, al Sabadell, el club informa que ja van un més de 9.000 entrades per al partit d'aquest divendres.
1: S'espera una nova Creu Alta plena per al duel de tornada de la semifinal del playoff d'ascens a segona, en què el conjunt arlequinat ha de remuntar un 2-0 en contra al filial del Real Madrid. El partit aquest divendres a les 9 de la nit.
0: I avui també hem de parlar del canvi que es començarà a fer efectiu a partir del curs vinent en el playoff d'ascens a tercera a segona federació masculina.
1: Aquest serà l'últim any amb un playoff català entre 4 equips, el guanyador del qual s'ha d'enfrontar al vencedor del playoff d'un altre grup estatal de tercera per aconseguir l'ascens. El canvi implica que aquests 4 equips classificats entre la segona i cinquena posició a la lliga regular de tercera disputin les eliminatòries del playoff contra equips d'altres federacions territorials, amb un sorteig pur que respecti únicament l'ordre de classificació. Per tant, de 2 equips catalans com a màxim que poden pujar aquest any, en podrien ser fins a 5 si el sorteig ho permet l'any vinent. La proposta, això sí, encara ha de ser ratificada en la propera Assemblea General Ordinària de la Federació Espanyola, prevista per al 30 de juny.
0: N'estarem pendents i avui escoltarem també reaccions d'alguns dels clubs de tercera federació, en aquest cas el grup 5, el grup català. En bàsquet, gran victòria del Barça ahir en l'estrena del play-off de l'ACB.
1: Els blaugranes van fer un partit molt sòlid ahir a Múrcia, mostrant una cara totalment diferent a la de diumenge, quan va caure estrepitosament contra el València al Palau en l'últim partit de Lliga Regular. La victòria 68-91 li permet al Barça poder classificar-se per a semifinals si guanya demà mateix a l'UCAM Múrcia al Palau Blaugrana.
0: D'altra banda, sorpresa, l'altra eliminatòria de quarts de final que es va jugar ahir amb la derrota del Real Madrid.
1: El conjunt blanc, líder de la Lliga Regular, va perdre a casa 97-98 contra el Tenerife, el 8è classificat, i haurà de guanyar demà a les Canàries si vol continuar optant el títol de la CB. D'aquesta eliminatòria en sortirà l'hipotètic rival del Barça a semifinals.
0: I avui serà el torn de la penya.
1: El Joventut visita aquest vespre la pista del Baskonia amb l'objectiu d'obtenir un triomf que els permetria decidir l'eliminatòria a casa. Els verdinegres hi arriben en bon moment, però són conscients de la dificultat d'eliminar el vigent campió de Copa, amb el factor pista en contra. Aquest primer partit a les 9 de la nit.
0: També avui juga, per cert, el primer enfrontament entre València i Bilbao, dos equips entrenats per dos catalans, Pedro Martínez i Jaume Pons Arnau. En waterpolo ja tenim campió de Lliga, la divisió nord femenina.
1: L'Assolim Centre Natació Mataró es va proclamar ahir campió de Lliga després de superar per un ajustat 9-10 en un final molt trepidant al Sant Andreu en el tercer i definitiu enfrontament de la final. Tots dos equips, per cert, es poden tornar a trobar la setmana vinent a la final de la Champions si superen les respectives semifinals.
0: Aquesta final comença el 10 de juny, en aquest cas a Malta. I parlant de finals europees, avui es decideix l'Eurocup femenina.
1: Amb la tornada de la final catalana barcelonina entre Barceloneta i Catalunya, el Cata hi arriba amb 5 gols d'avantatge després d'haver guanyat a l'anada 14-9, un marcador que les marineres miraran de remuntar aquesta tarda a partir de 8:15 a la piscina a Sant Sebastià.
0: En hoquei patins ja tenim definida també la final de l'hoquei lliga femenina.
1: Es tornaran a enfrontar com a la Copa de la Reina i com a les semifinals de la Champions el Vilassana i el Fraga. L'equip de la Franja va superar ahir en el tercer i definitiu partit de semifinals el Telecable Gijón per 2-1. Les del Pla d'Urgell ja s'havien desfet per la via ràpida del Palau a l'altra semifinal.
0: En futbol sala ja tenim horaris per a la primera semifinal definida del play-off pel títol de la primera masculina.
1: I que enfrontarà el Barça i el Movistar Inter amb el factor pista favorable als blaugranes. El primer partit serà aquest dissabte a les 7 de la tarda al Palau Blaugrana, mentre que el segon es disputarà al pavelló Jorge Barbajosa dimarts de la setmana vinent, també a les 9. En cas que calgués un tercer assalt, es jugaria el divendres 12 de juny al 9 de nou al Palau.
0: I un últim punt en tennis. Tenim en joc ara mateix el partit de quarts de final de Roland Garros, del quadre masculí de dobles, amb l'únic català que queda en joc, el barceloní Granollers, Marcel Granollers, i amb el seu company Ceballos, Horacio Ceballos, d'argentí, contra els francesos Nice i Roger Basselen. Ara mateix guanyen el primer set Granollers i Ceballos per 5-2, serveixen els francesos per situar el 5-3 al marcador.
1: El barceloní i l'argentí, caps de sèrie número 1, defensen el títol aconseguit l'any passat a París.

0: Dimecres 3 de juny, 12 minuts passant de la una, comencem parlant de futbol, de nou amb l'actualitat del Mundial masculí, que comença d'aquí a 8 dies. La selecció espanyola, amb 9 catalans a la llista i 8 jugadors del Barça, jugarà demà el primer partit de preparació a Riazor, a la Corunya, contra Iraq. I ahir van parlar alguns jugadors en actes promocionals, de fet ara ho està fent el seleccionador Luis de la Fuente, demà evidentment l'escoltarem també a la prèvia, com és el cas de Dani Olmo, el dorsal 10 d'aquesta selecció espanyola que per al Mundial. De fet, l'Agarenc li preguntant justament per portar aquest número a la samarreta y si podría ser o no un pes.
1: A ver, tortas de puertas para adentro no hay, yo creo que es más para afuera, algo que se ha hecho más run-run del que ha habido de puertas hacia adentro. Es un número que yo he llevado con anterioridad, con el que ganamos la Eurocopa y creo que tampoco fue del todo mal, así que es un número que me gusta, que lo llevo y que por qué cambiar si está yendo todo bien.
0: Ahir la selecció va fer públics els dorsals per aquest Mundial, més enllà del 10 d'Olmo. Pel que fa a la resta de jugadors del Barça, Eric García portarà el 4, Ferran Torres el 7, Gavi el 9, Joan García el 13, Pedri el 20 i Pau García el 22, i Lamine Yamal continuarà portant el 19. A Olmo també li van preguntar precisament per l'extrem mataroní, que continua recuperant-se de la lesió per arribar a la cita mundialista d'aquí a 15 dies.
1: Bien, lo veo bien, entrenando poco a poco en su proceso de readaptación, de vuelta a los entrenos con el equipo. Va en un buen proceso, tengo entendido, así que lo celebramos y nosotros pues a seguir preparándonos por nuestra cuenta hasta que se puedan reincorporar con nosotros. Así que contentos que vayan por el buen camino.
0: I per acabar de repassar alguns dorsals, dels catalans en concret, David Raya portarà l'1, Marc Cubill el 2, Marco Corell el 24 i Víctor Muñoz el 25. Demà, com dèiem, aquest Espanya-Iraq a la Corunya, després ja toca viatjar cap a Amèrica per jugar la matinada de dimarts contra un altre amistós, contra, en aquest cas, a Perú, a Mèxic, ja. I en l'estrena al Mundial serà dilluns 15 de juny, a les 6 de la tarda, hora catalana, contra Cap Verd, a Atlanta, en aquest cas. La selecció espanyola femenina, per cert, amb 8 jugadores del Barça, sense comptar Ona Mapi i Alexia, a més de les catalanes Laia Codina i Jana Fernández, juga aquest divendres a Mallorca, un partidàs contra Anglaterra per la primera plaça del grup de classificació per al Mundial de l'estiu de l'any vinent, del 2027. Mm-hmm.

0: Més futbol. En les últimes hores hem sabut diverses altes del Terrassa, del Terrassa Futbol Club, de la segona federació masculina, que confirma un projecte ambiciós, en aquest cas per lluitar per l'ascens. Això sí, una d'elles ha comportat una onada de crítiques a les xarxes socials entre diversa gent de l'afició del club agarenc, i veurem si es podria tirar o no enrere. Seguint-ho ja el company de la Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa. Miqui, bon dia.
1: Hola, què tal? Molt bon dia, Martí.
0: Doncs això, com ha anat aquestes crítiques al fitxatge de Ferran Ruiz, com dèiem, del jugador format al Real Madrid?
1: Doncs sí, recordem que ahir a la tarda coneixíem la incorporació de Ferran Ruiz com a nou jugador del Terrassa Futbol Club. Recordem que és un dels jugadors que està implicat, involucrat, en un cas relacionat amb difusió d'imatges de caràcter sexual de menors d'edat. Recordem que a la seva etapa de formació al Real Madrid, a la cantera del Real Madrid, i ahir doncs, l'afició del Terrassa va començar a manifestar-se al respecte, i avui ha arribat el comunicat, aquest matí, cap a les 11, ha arribat el comunicat de les penyes i dels grups d'animació del Terrassa, i que no negarem, som a la Terrassa i Anònims, que han volgut deixar clara la postura de no donar suport a cap jugador que estigui involucrat, en un cas relacionat amb el que hem comentat, amb la difusió d'imatges de caràcter sexual de menors d'edat. Diu aquest comunicat que el Terrassa és emblema d'una ciutat compromesa amb desigualtats socials i amb els drets de les dones. Diu que respectem i defensem aquest club i la seva afició, per tant, no vol que el Terrassa quedi tacat per una situació en què es vulnera el dret a la intimitat, al consentiment i la protecció dels menors. Aquest comunicat acaba dient que els valors han d'estar sempre per davant de qualsevol consideració esportiva. Aquesta és la situació a l'espera de la manifestació del club. De moment, silenci a les files del Terrassa. Per tant, veurem quina és la reacció al respecte d'aquesta revolució en les darreres hores.
0: Gràcies, Miqui. Doncs sí, n'estarem pendents de si es tira endavant o no aquest fitxatge de Ferran Ruiz, que ja estava fet, com també tres incorporacions més que va fer oficials ahir al conjunt agarenc, aquesta segona federació. Gràcies, Miqui. Avui també hem de parlar del canvi que es començarà a fer efectiu a partir del curs vinent en el play-off d'ascens a tercera a segona federació masculina, que serà l'últim any, per tant, amb el play-off català entre quatre equips, el guanyador del qual s'ha d'enfrontar al vencedor d'un play-off d'un altre grup estatal, la tercera, per aconseguir aquest ascens. El canvi implica que aquests quatre equips classificats entre la segona i la cinquena posició a la Lliga Regular de Tercera disputin les eliminatòries de play-off contra equips d'altres federacions territorials, amb un sorteig pur que respecti únicament l'ordre de classificació. Per tant, de dos equips catalans com a màxim que poden pujar aquest any, un ha estat el Manresa, i veurem si serà el Cornellà o el Badalona, el que guanyi aquest play-off català s'enfrontarà al que guanyi el play-off gallec, en aquest cas, en podrien ser fins a cinc, si el sorteig ho permet, l'any vinent. Escoltem reaccions a clubs catalans, en aquest cas, d'un dels equips que ha disputat aquest play-off aquest any, el Vilanova, a través del seu director esportiu, Pablo Becerril.
2: D'entrada, podem dir que la nostra valoració és positiva. En el primer lloc, entenem que és una mesura que potencialment, almenys, és molt beneficiosa pel futbol català, i això és un aspecte molt important. És a dir, a dia d'avui pujarà un equip directe i potencialment un equip en la fase de play-off. D'aquesta manera, la potencialitat dels ascensos s'eleva, lògicament també pot ser inferior, però també pot ser molt superior, i això entenem que és un avantatge pel futbol català, que al final és un aspecte que tots hem de tenir en compte, i que beneficia, crec que, la globalitat del futbol català.
0: I en el mateix sentit s'expressava també el president de la Muntanyesa, Pedro García, també en declaracions aquí a l'Enjoc.
3: Sinceramente, la reforma que impulsa la Federación Catalana de Fútbol la veo muy inteligente, porque a nivel territorial Cataluña pues contamos en el grupo de tercera división con equipos con un potencial muy fuerte, y tanto deportivamente como económico, y yo creo que así pueden haber muchísimas más opciones de ascensos de equipos catalanes, por supuesto, y se puede ver beneficiado pues en consecuencia todas las categorías.
0: Això deia també Pedro García. Aquesta proposta, això sí, encara ha de ser ratificada en la propera Assemblea General Ordinària de la Federació Espanyola, prevista per el 30 de juny. En bàsquet, ara parlem de la victòria del Barça i la derrota del Madrid en el primer partit de quarts de final del play-off pel títol, però és que avui s'estrena la penya en aquests quarts de final de l'ACB, en aquest cas a la pista del Baskonia, el campió de Copa. Els bertineres hi arriben en bon moment, amb ambició de poder guanyar avui a Vitòria per tenir la primera opció de classificar-se per semifinals divendres a casa a l'Olímpic de Badalona. En parlava del tècnic del Joventut, Dani Miret, fent referència també a la decepció de no ser a la Final Four de la Champions aquest any, que es va jugar precisament a Badalona.
4: Primer, que la reacció de l'equip ha estat molt bona. Tenim un vestuari molt de la penya i un molt professional i amb molt de compromís, i crec que aquest tram final s'ha vist. Penso que l'equip arriba bé als play-offs. Mantenim la il·lusió que hem tingut des del principi. És veritat que el tema de la Final Four... Hem de tenir una mica més de tranquil·litat, segurament, quan arribin aquests petits partits de 2-3 minuts al final, per acabar de portar-los al nostre costat. Perquè sabem que per guanyar un partit a camp del Baskonia has de passar per aquests moments de màxima igualtat, i allà és on crec que l'equip té ganes de tenir una altra oportunitat.
0: Sobre el rival, Dani Miret avisava de la dificultat de superar el Baskonia, especialment al Buesa Arena.
4: Han estat un equip més competitiu i més compacte, ho han demostrat a la Copa del Rei, ho han demostrat sobretot a casa, que són un dels millors equips, no? Com a local, han guanyat 15 partits i només n'han perdut 2 a la Lliga CB, que és una dada molt impactant, i nosaltres, evidentment, anem allà amb tot el respecte i sabent que hem de fer un partit molt bo en tots els factors, el seu nivell físic, el seu talent individual, el rebot, el control de les pèrdues. Hem de treure excel·lents en totes aquestes assignatures per poder jugar un partit petit al final i poder-lo guanyar.
0: Això deia Dani Miret sobre aquest Baskonia Joventut. Avui a les 9 de la nit, el primer partit d'aquesta sèrie de quarts. Divendres el segon enfrontament a l'Olímpic de Badalona. I també avui arrenca l'eliminatòria entre València i Bilbao. Dos equips entrenats, com la penya i el Barça, per entrenadors catalans. Els escoltem a tots dos a la prèvia, el del València, Pedro Martínez, i el del Bilbao, Jaume Ponsarnau.
5: Tener máximo respeto por un rival que ha hecho una temporada excelente, que juegan un baloncesto muy bueno, que tienen en ataque, tienen un juego que es muy difícil de defender porque tienen muchísimas opciones, y en defensa pues tienen físico, trabajan muy bien en atrás, y bueno, ya se vio el partido que jugamos aquí, que lo ganamos de milagro al final, ¿no? Entonces hay que estar preparado para eso y muy concentrados.
6: Para que nos tocase el Valencia tenía que ganar en el Palau. Pasó encima mostrando una imagen fantástica, ¿no? El Valencia jugó muy, muy, muy bien, y en este sentido, pues ver cómo el Barça, la impotencia del Barça, pues es una cosa que da mucho respeto. Pero sabemos que es muy difícil, muy, muy, muy difícil, pero se puede, ¿no? Y como se puede, vamos a intentarlo.
0: Avui a les 7, aquest cas el València-Bilbao, al Roig Arena, i ahir, com dèiem, gran victòria del Barça a Múrcia, a la pista d'Ucamp, 68-91, després del desastre de diumenge en l'últim partit de Lliga regular al Palau contra el València. Els Boronas van mostrar ahir una cara totalment oposada i van superar clarament el conjunt murcià. Escoltem l'entrenador del Barça, Xavi Pascual.
7: Nosotros veníamos en muy buena dinámica, llevábamos 6 victorias consecutivas en la Liga CB, con mucha anotación, cercano a los 100 puntos, haciéndolo bien, jugando buen baloncesto, y fue un partido de estos que todo va al revés y que nos bloqueamos. Entonces somos un equipo que a veces cuando se bloquea da la sensación que no tiene ganas, pero no es verdad, es como un bloqueo mental que nos entra. Nos ha pasado 2 o 3 veces durante la temporada, sinceramente, entonces la imagen es muy mala, la imagen fue muy mala, fue un partido muy, muy malo. Pero el equipo está bien, lo siento bien, entrenamos bien, estamos juntos, estamos en la misma dirección, hoy hemos demostrado. No passes d'un partit tan malo a uno bueno com el de hoy si no estàs en un bon moment.
0: El Barça, que recupera el factor pista, i demà mateix al Palau Blaugrana podria obtenir el bitllet per a semifinals si torna a guanyar a l'UCAM. Però la sorpresa més gran d'aquests quarts és el triomf d'ahir del Tenerife, 8è classificat a la Lliga regular, a la pista del Real Madrid, el líder, 97-98, en un final d'infart. Els blancs, subcampions de l'Eurolliga, estan obligats a guanyar demà a l'Illa Canària si volen seguir tenint opcions de ser a semifinals, on s'enfrontarien, de fet, al vencedor d'aquest Barça-UCAM-Murcià.

0: En waterpolo, l'assolim centre de natació Mataró es va proclamar ahir campió de Lliga a la divisió nord femenina després de superar per un ajustat 9-10 en un final molt emocionant al Sant Andreu, en el tercer i definitiu enfrontament de la final. Tots dos equips, per cert, es poden tornar a trobar la setmana vinent a la final de la Champions si superen les respectives semifinals. Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
1: L'assolim centre de natació Mataró torna a doblegar el Sant Andreu per, aquesta vegada, aixecar el títol de campió de la divisió d'honor femenina. Després de forçar el tercer i definitiu partit de l'eliminatòria, l'equip de Dani Ballart volia tornar a repetir la gesta de derrotar un conjunt andreuenc que fins a la setmana passada mantenia la condició d'imbatible. Un títol mataroní que es començava a gestar després d'un inici igualat i reaccionant al 3-2. A partir d'aquí l'assolim amb una Tylee Kearns com a màxima golejadora, una bona defensa que neutralitzava els atacs locals i ben liderada per la petita de l'Esterrer a la porteria, aconseguiria arribar en el tram final amb 3 gols d'avantatge. El Sant Andreu ho va provar i va tenir l'opció d'empatar el partit a 10. No ho va fer i l'assolim aixecava el seu tercer títol de la temporada. Dani Ballart és el tècnic mataroní.
2: Sobre todo hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido donde ellas nos han apretado mucho y hemos tenido el acierto de poder defender y sobre la evaluación total de la temporada. Al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo.
1: Després d'un dia de descans, l'equip tornarà demà als entrenaments per afrontar el repte de ser per primer cop campiones d'Europa. Qui sap si amb una nova final catalana amb el Sant Andreu, aquest cop a Malta.
0: Gràcies, Josep Maria. N'estarem pendents, evidentment, la setmana vinent de la Final Four d'aquesta Champions femenina amb dos catalans, el Sant Andreu i el Mataró. I parlant de finals europees, avui es decideix l'Eurocup femenina amb la tornada de la final catalana, evidentment també de waterpolo. De fet, barcelonina entre Barceloneta i Catalunya. El Cata hi arriba amb 5 gols d'avantatge després d'haver guanyat a l'anada 14-9, un marcador que les marineres miraran de remuntar aquesta tarda a partir a les piscines Sant Sebastià a partir de 8:15 del vespre. Aquest Barceloneta-Catalunya tornada de la final d'Eurocup femenina de waterpolo.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui al control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Si quan esteu al sofà us costa escollir una nova pel·li o sèrie per veure una plataforma online o no sabeu què s'ha estrenat al cinema, us fem la feina. Escolteu el Sense Doblatge cada dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Caldes.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Vengo de una tribu de mujeres.
5: Històries en femení és un programa divulgatiu i reivindicatiu que vol despertar la curiositat de qui l'escolta. Fem entrevistes i recollim històries de dones valentes que treballen i lluiten. Parlem de dones i amb dones. Un programa que vol visibilitzar la part femenina de la història. Tot els dijous a les 11 del matí amb l'Anna Escribano.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Bon dia i bon dimecres, 3 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dimecres 3 de juny, avui explicarem l'actualitat de la selecció espanyola masculina, que està concentrada, recordem, a Las Rozas, i demà juga a La Coruña, Riazor, el primer partit de preparació de cara al Mundial, que comença en 8 dies a l'Amèrica del Nord. Demà jugarà, com dèiem, a Riazor, aquest Espanya-Iraq, a partit amistós de preparació, abans que el combinat estatal, amb 9 catalans i 8 jugadors del Barça, viatgi ja cap a Amèrica. Avui parlem també de la nova modificació, en aquest cas de l'ascens de tercera a segona federació proposada i aprovada per la Federació Espanyola, proposada per la Federació Catalana de Futbol. Escoltarem reaccions d'alguns dels clubs de casa nostra i també parlarem de bàsquet i dels play-offs d'aquesta Lliga ACB. Ahir, en priori, sorpreses amb la derrota, sobretot, del Real Madrid a casa contra el Tenerife. El Tenerife que pot passar ja demà a semifinals si torna a guanyar el conjunt blanc a casa, i la gran victòria del Barça, en aquest cas a la pista d'Ucamp Múrcia, després de la desfeta dura de diumenge contra el València en l'últim partit de Lliga regular. Avui, per cert, torn de la penya, que juga a la pista del Baskonia a Vitoria. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb l'Alba Triadó, Alba, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, la selecció espanyola masculina continua preparant la cita mundialista que arrenca a l'Amèrica del Nord en 8 dies.
1: El combinat estatal amb 9 catalans i 8 jugadors del Barça jugarà demà el primer partit de preparació a Riazor a la Corunya contra Iraq. No hi serà, per exemple, Lamine Yamal, que continua recuperant-se de la lesió muscular i arriba just a l'inici de la competició. Tampoc no s'han incorporat encara el porter barceloní David Raya, més de la resta de jugadors que van disputar la final de la Champions dissabte passat. Dimarts de la setmana vinent, el combinat estatal jugarà un altre amistós, en aquest cas Mèxic contra Perú, i dilluns 15 tindrà lloc el debut amb el duel contra Cap Verd, que es disputarà a Atlanta.
0: Avui mirarem d'escoltar alguns dels jugadors catalans i els jugadors del Barça que han comparegut davant la premsa en les últimes hores en categoria femenina. Per cert, la selecció espanyola també està concentrada aquests dies.
1: A la llista destaquen les 7 catalanes i les 8 jugadores del Barça, sense comptar amb Alexia Mapileoni o Navatlla, que també hi són. Divendres, el combinat estatal s'enfrontarà contra Anglaterra en la lluita per la primera plaça del grup de classificació per al Mundial de l'estiu del 2027, en un partit que jugarà a Mallorca.
0: Pel que fa als clubs, ahir a la tarda l'Ajax va fer oficial l'arribada de Mitchell.
1: L'extècnic del Girona signa pel conjunt d'Amsterdam sota el paraigua de l'exlograna Johan Cruyff per dues temporades fins al juny del 2028. L'Ajax no passa pel seu millor moment i aquest any haurà de jugar una prèvia per classificar-se per la Conference League.
0: Mentrestant, el Girona, pendents de qui substitueix a Mitchell.
1: Un dels noms que més sona és el de Carles Martinet, extècnic del Toulouse a la primera divisió francesa. L'entrenador, nascut a les Franqueses del Vallès, seria el millor posicionat per agafar les regnes del nou projecte, que mirarà de tornar a primera el més aviat possible.
0: Mentrestant, al Sabadell, el club informa que ja ha venut més de 9.000 entrades per al partit d'aquest divendres.
1: S'espera una nova creu alta plena per al duel de tornada de la semifinal del play-off d'ascens a segona, en què el conjunt arlequinat ha de remuntar un 2-0 contra el filial del Real Madrid. El partit serà aquest divendres a les 9 de la nit.
0: I avui també hem de parlar del canvi que es començarà a fer efectiu a partir del curs vinent en el play-off d'ascens de tercera a segona federació masculina.
1: Aquest serà l'últim any del play-off català entre 4 equips, el guanyador del qual s'ha d'enfrontar al vencedor del play-off d'un altre grup estatal de tercera per aconseguir l'ascens. El canvi implica que aquests 4 equips classificats entre la segona i la cinquena posició de la Lliga Regular de tercera disputin les eliminatòries de play-off contra equips d'altres federacions territorials, amb un sorteig pur que respecti únicament l'ordre de classificació. Per tant, de 2 equips catalans com a màxim que poden pujar aquest any, en podrien ser fins a 5 si el sorteig ho permet l'any vinent. La proposta, això sí, encara ha de ser ratificada en la propera Assemblea General Ordinària de la Federació Espanyola, que està prevista per al 30 de juny.
0: En una estona mirarem d'escoltar les reaccions d'alguns dels equips de casa nostra, del grup 5, d'aquest cas de la tercera federació masculina, sobre aquest canvi, sobre aquesta modificació per al play-off de l'any vinent. En bàsquet, gran victòria del Barça i en l'estrena al play-off de la CB.
1: Els blaugranes van fer un partit molt sòlid ahir a Múrcia, mostrant una cara totalment diferent a la de diumenge, quan van caure estrepitosament contra el València al Palau en l'últim partit de la Lliga Regular. La victòria, 68-91, li permet al Barça poder classificar-se per a semifinals si guanya demà mateix a l'UCAM Murcia al Palau Blaugrana.
0: D'altra banda, sorpresa, l'altra eliminatòria de quarts que es va jugar ahir amb la derrota del Real Madrid.
1: El conjunt blanc, líder de la Lliga Regular, va perdre a casa 97-98 contra el Tenerife, el 8è classificat, i haurà de guanyar demà les Canàries si vol continuar optant pel títol de l'ACB. D'aquesta eliminatòria en sortirà l'hipotètic rival del Barça a semifinals.
0: I avui serà el torn de la penya.
1: El Joventut visita aquest vespre la pista del Baskonia amb l'objectiu d'obtenir un triomf que els permetria decidir l'eliminatòria a casa. Els verdinegres hi arriben en bon moment, però són conscients de la dificultat d'eliminar el vigent campió de la Copa, amb el factor pista en contra. Aquest primer partit serà a les 9 de la nit.
0: I també avui jugarà el primer partit d'entre València i Bilbao, l'altre partit de quarts de final, dos equips entrenats per cert per dos catalans, Pedro Martínez i Jaume Ponsarnau. En waterpolo ja tenim campió de Lliga, la divisió nord femenina.
1: L'Assolim Centre de Natació Mataró es va proclamar ahir campió de Lliga després de superar per un ajustat 9-1 en un final molt emocionant al Sant Andreu en el tercer i definitiu enfrontament de la final. Tots dos equips, per cert, es poden tornar a trobar la setmana vinent a la final de la Champions si superen les respectives semifinals.
0: A partir del 10 de juny, la setmana vinent, dimecres, a aquestes semifinals, a la Final Four, que jugarà a Malta, i parlant de finals europees de waterpolo, avui es decideix l'Eurocup femenina.
1: Amb la tornada de la final catalana, barcelonina, entre Barceloneta i Catalunya, el Cata hi arriba amb 5 gols d'avantatge després d'haver guanyat l'anada 14-9, un marcador que les marineres miraran de remuntar aquesta tarda a partir de 8:15 a la piscina de Sant Sebastià.
0: En hoquei patins ja tenim definida la final de l'Hockey Lliga femenina.
1: Es tornaran a enfrontar com a la Copa de la Reina i com a les semifinals de les Champions al Vilassar i el Fraga. L'equip de la Franja va superar ahir en el tercer i definitiu partit de semifinals del Telecable Gijón per 2-1, i les del Pla d'Urgell ja s'havien desfet per la via ràpida del Palau a l'altra semifinal. final.
0: En futbol sala ja tenim horaris per a la primera semifinal definida del play-off pel títol a la primera masculina.
1: I que enfrontarà el Barça i el Movistar Inter amb el factor pista favorable als blaugranes. El primer partit serà aquest dissabte a les 7 de la tarda al Palau Blaugrana, mentre que el segon es disputarà al pavelló Jorge Barbajosa dimarts de la setmana vinent també a les 9. En cas que calgués un tercer salt, es jugaria el divendres 12 de juny de 9 al Palau.
0: I un últim punt en tennis. Tenim en joc ara mateix el partit de quarts de final de Roland Garros, del quadre masculí de dobles, entre el català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos contra els francesos Nys i Roger Basselin. Ara mateix han guanyat el primer set ja Granollers i Ceballos, i en el segon, això sí, guanyen els francesos per 3 jocs a 0.
1: Recordem que el barceloní i l'argentí, caps de sèrie números 1, defensen el títol aconseguit l'any passat a París.

0: Dimecres 3 de juny, 8 minuts passant ja de 2:15, comencem parlant de futbol, de nou amb l'actualitat del Mundial masculí, que comença d'aquí a 8 dies. La selecció espanyola, amb 9 catalans a la llista i 8 jugadors del Barça, jugarà demà el primer partit de preparació a Riazor, a la Corunya, contra Iraq. I ahir vam parlar alguns jugadors en actes promocionals, com és el cas de Dani Olmo, el dorsal 10 d'aquesta selecció espanyola per al Mundial. A l'Agarenc li preguntaven sobre l'exigència del calendari actual amb l'acumulació de partits que s'intensifica amb estius com aquest amb competició de seleccions.
1: Però un Mundial no es excusa, o sea, da igual jugar 30, 40 que 60 partidos, hemos tenido ahora tiempo, Jeremy un poco menos porque ha tenido la final de la Conference, pero bueno, yo personalmente he tenido un poco de tiempo también para descansar y ahora tenemos tiempo también para prepararnos bien físicamente y mentalmente para lo que viene, así que no hay excusa, yo creo que el equipo llega en muy buen estado, hay jugadores que se están recuperando, pero que si todo va bien, llegarán y en condiciones para seguir ayudando y aportando, así que estamos todos al 100% preparados.
0: Ahir la selecció va fer públics els dorsals per aquest Mundial, més enllà del 10 per a Dani Olmo. Pel que fa a la resta de jugadors del Barça, Eric García portarà el 4, Ferran Torres el 7, Gavi el 9, Joan García el 13, Pedri el 20, Pau Cubarsí el 22 i Lamine Yamal continuarà portant el 19. Pel que fa a la resta de catalans, David Raya portarà l'1, Marc Pubill el 2, Marc Cucurella el 24 i Víctor Muñoz el 25. I un altre dels barones, per cert, en aquest cas Ferran Torres, també va dir ahir en una roda de premsa, en un acte promocional, va parlar sobre la pressió que se sent en competicions com aquesta.
2: Bueno, al final es verdad que hay presión, no lo vamos a negar. Representamos a la ilusión de todo un país que para nosotros, pues es desde que somos niños lo hemos soñado. Entonces, pues tenemos ese punto de presión que en gran parte nos gusta porque al final nos gusta pues asumir riesgos y hacer felices a la gente y que sepan que por nuestra parte lo vamos a dar todo para intentar traer esa Copa a España.
0: Demà, com dèiem, aquest Espanya-Iraq a la Corunya, després ja viatja cap a Amèrica per jugar la matinada de dimarts un altre amistós, en aquest cas a Mèxic contra Perú, i l'estrena al Mundial serà el dilluns 15 de juny a les 6 de la tarda, hora catalana, contra Cap Verd. La selecció espanyola femenina, per cert, també amb 8 jugadores del Barça, en aquest cas, sense comptar Ona, Mapi i Alexia, a més de les catalanes Laia Codina i Jana Fernández, juga aquest divendres a Mallorca un partidàs contra Anglaterra per la primera plaça del grup de classificació per al Mundial de l'estiu del 2027.

0: Més futbol. El Sabadell ja ha venut més de 9.000 entrades per al partit d'aquest divendres, tornada de la semifinal del play-off per pujar a segona divisió, a la nova Creu Alta, contra el filial del Real Madrid, i que tocarà remuntar el 2-0 contra el conjunt, contra el filial blanc. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
1: Recordem que per aquest partit de tornada de la semifinal del play-off tothom ha de passar per caixa, en el cas dels socis amb un descompte del 50%, i el termini per acollir-se a aquesta promoció finalitzava ahir. A més d'obtenir la seva localitat, en podien comprar dues extres, però a un preu normal. La resposta ha estat majúscula i ara és el torn pel públic general. David Estal, el jugador del Sabadell, fa una crida a omplir l'estadi.
2: Estoy segurísimo que la gente no fallará, ya lo he ido demostrando durante mucho tiempo, el año del descenso, el año siguiente era muy difícil que la gente se enganchara y estuvo. Este año ya se han visto que las entradas a final de temporada son una locura. Yo los animo a que vengan todos desde el primer minuto a apoyar y a dejarnos la vida a todos.
1: Fa unes setmanes, en el Sabadell Antequera de la jornada 37, l'assistència a l'estadi va fregar els 11.000 espectadors, sent la millor entrada amb l'actual aforament de la nova Creu Alta. Veurem si demà passat, tot i que tothom pagui, es pot tornar a batre el rècord.
2: Nosotros vamos a darlo todo y eso, hacer un llamamiento a la afición, que estén con el equipo desde el primer minuto y a reventar el templo.
0: Gràcies, Sergi. Ho seguirem, evidentment, demà i divendres, sobretot aquesta prèvia del Centre d'Esport Sabadell Real Madrid Castilla. I avui també hem de parlar del canvi que es començarà a fer efectiu a partir del curs vinent en el play-off d'ascens de tercera a segona federació masculina. Aquest serà l'últim any, per tant, amb el play-off català entre quatre equips. Encara queda la tornada de la final catalana entre Cornellà i Badalona. Aquest serà, com dèiem, s'ha disputat diumenge, per cert, aquesta tornada, amb el 4-1% favorable al Cornellà. El guanyador del qual s'enfrontarà al guanyador d'un altre equip, d'un altre grup estatal, del play-off, en aquest cas el del grup gallec, per aconseguir aquest ascens. El canvi implica que aquests quatre equips classificats entre la segona i la cinquena posició a la Lliga regular, a tercera, disputin a les eliminatòries de play-off contra equips d'altres federacions territorials. Per tant, de dos equips que poden pujar aquest any, per exemple, com a màxim, en passaran a ser cinc, si el sorteig ho permet, un sorteig pur que només tindrà en compte l'ordre de classificació. Escoltem reaccions als clubs catalans, en aquest cas d'un dels equips que està disputant aquest play-off d'ascens, com dèiem, la final catalana contra el Cornellà, al Badalona. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
3: La Federació Catalana de Futbol va fer pública ahir una iniciativa per modificar el pla de competició que afectaria el sistema de play-off d'ascens de tercera a segona federació a partir de la temporada 2027-2028. La proposta suposaria fer un canvi de sistema de play-off en el qual els quatre equips classificats entre la segona i la cinquena posició a la tercera federació jugarien les tres eliminatòries de play-off contra rivals d'altres federacions territorials o de la seva, però mitjançant un sorteig pur respectant l'ordre de classificació. Això eliminaria en gran mesura els enfrontaments directes entre equips catalans i això augmentaria a la vegada la possibilitat de més ascensos dels representants catalans. Catalunya podria veure ascendits en els millors dels casos fins a 5 equips, el campió de tercera que puja directament i 4 que podrien assolir-ho via play-off. Des del Badalona, el tècnic escapulat Miquel Azparren considera que la iniciativa respon a una demanda col·lectiva del futbol català, però confia en no necessitar-la d'aquí a la temporada 2027-2028.
4: Yo entiendo que es una petición, no la he leído, entiendo que es una petición general, si no, no la federación le cuesta dar a veces pasos cambiantes porque, bueno, pues son más conservadores, pero si lo ha pedido la gente será por algo. Que nos interese, que no nos interese más, yo ojalá, no nos interese porque no lo necesitamos.
3: La proposta de la Federació Catalana, però, haurà de ser ratificada en la propera Assemblea General Ordinària de la Federació Espanyola de Futbol, que està prevista el pròxim 30 de juny.
0: Gràcies, Ferran. I també podem escoltar la reacció del president d'un altre club d'aquesta tercera federació, l'Altona, Quim Carandell.
5: Jo ho dono per bo i esperem que, doncs, que sigui beneficiós pels clubs catalans com ens hem sempre imaginat que així ho seria. Em genera dubtes que ens beneficiï gaire més, però bueno, bé, veig una bona modificació, sobretot doncs, pel que deia, per l'espectador que li agrada el futbol. Així ens veus partits que no veus de normal.
0: Aquesta proposta, com dèiem, encara ha de ser ratificada en la propera assemblea, com sentíem, general ordinari de la Federació Espanyola, que tindrà lloc el 30 de juny.

0: En bàsquet, ara parlem de la victòria del Barça i la derrota del Madrid ahir en els primers partits a quarts de final del playoff pel títol de la CB, però és que avui s'estrenen la penya en aquests quarts, en aquest cas a la pista del Baskonia, el campió de Copa. Els verdinegres hi arriben en bon moment i amb ambició de poder guanyar avui a Vitòria per tenir la primera opció de classificar-se per a semifinals divendres a casa a l'Olímpic. Escoltem l'entrenador de la penya, Dani Miret, sobre, en aquest cas, el ritme que ha d'imposar el seu equip sobre el del conjunt basc.
1: Nosaltres, la nostra millor versió és quan controlem el partit des de la defensa. Tenint rebot i tenint accions on el rival no anota fàcilment i tenint

0: Fons Arnau.
1: Estem amb problemes de malalties, el Nate que ha entrenat avui, però no, clar, no té les millors sensacions després de la malaltia que ha tingut. El Xavi continua de baixa, el Josep continua de baixa, el Montero avui no ha entrenat per un problema que va tindre a l'ombro l'altre dia, i a veure com es troba demà. L'Isaac no que s'ha lesionat avui amb l'entreno, o sigui, tenim problemes, i ho hem encontrat un molt bon equip, o sigui que anem a estar centrats en el partit de demà, a intentar fer les coses ben fetes i estar preparats per patir.
2: Lo que está claro es que ahora afrontamos una etapa nueva de la competición en la que se nos abre la posibilidad pues de ir más allá, ¿no? Y pues la afrontamos con ilusión y con la responsabilidad de hacer todo lo posible que está en nuestra parte. Vamos a jugar contra un equipo que si no estás al 100% te pasa por encima. Y estando al 100% necesitas encontrar acierto, porque si no desde el desacierto ellos también te dominan. Y es un equipo que mentalmente te exige al máximo. Sabemos que se puede.
0: Avui a les 7 de la tarda, aquest primer València-Bilbao al Roig Arena. I ahir, com dèiem, gran victòria del Barça a Múrcia, a la vista de l'UCAM, 68-91. Després del desastre de diumenge en l'últim partit de Lliga regular, al Palau, precisament contra el València, els blaugranes van mostrar ahir una cara totalment oposada per superar clarament el conjunt murcià. Escoltem l'encara entrenador del Barça, Xavi Pascual.
3: Estamos contentos por la victoria, un partido bastante completo, que hemos conseguido coger la ventaja en el segundo cuarto y eso nos ha permitido estar cómodos en el partido y llevar la ventaja hasta el final. Defensivamente creo que hemos estado bastante bien, hemos controlado bastante bien el rebote defensivo, que era una asignatura importante para nosotros. También las pérdidas, no nos hemos ido a demasiadas, al final hay alguna más en el tramo final del partido, pero bueno, más o menos hemos controlado también el ritmo de juego. Creo que hemos hecho un partido muy completo y simplemente esto está 1-0 y sabemos que el jueves va a ser muy difícil poder ganar.
0: El Barça que recupera el factor pista i demà mateix, com sentíem, dijous al Palau Blaugrana podria obtenir el bitllet per a les semifinals si torna a guanyar a l'UCAM. Però la sorpresa més gran d'aquests quarts és el triomf d'ahir del Tenerife. 8è classificat a la Lliga regular a la pista del Real Madrid, el líder, 97-98 en un final d'infart. Els blancs, subcampions de l'Eurolliga, estan obligats a guanyar demà a l'Illa Canària si volen seguir tenint opcions de ser a semifinals, on s'hi trobarien, de fet, el vencedor d'aquest Barça UCAM Múrcia. I un altre punt del bàsquet, volem parlar-vos també de la temporada d'un jove jugador de l'escala, Biel Pous, que ha jugat amb tres equips, el júnior, el sènior A i el sènior B, i ha notat gairebé 800 punts en una temporada només. Ràdio L'Escala, Ivan García.
4: Hi ha un jugador al Club Bàsquet L'Escala que ha notat 784 punts aquesta temporada. Sí, sí, 784 i només en un curs. És cert, però, que aquests pràcticament 800 punts els ha fet jugant amb tres equips diferents, amb el júnior, amb el sènior B i també amb el sènior A. Ell és Biel Pous.
5: Sí, són molts punts, són molts minuts, també he jugat molts partits. I, bueno, hi ha dies que més en cert, hi ha dies que menys en cert, però, bueno, això, anar millorant, anar cada cop tirant més i prendre les bones decisions, quin moment s'ha de tirar, quin moment no s'ha de tirar.
4: Biel Pous ha fet 320 punts amb el júnior, 358 amb el sènior B i 106 amb el sènior A. La seva especialitat són els triples. Aquesta temporada n'ha fet un total de 114, dels quals 58 els ha fet amb el sènior B, 38 amb el júnior i 18 amb el sènior A.
5: Jo crec que ara mateix el triple és el que més tiro, el que més millor me funciona.
4: El júnior té com a entrenadors Enric Espinosa i Guillem Planes, que alhora són companys d'equip, companys de pista, quan juga amb el sènior A de Toni Espinosa.
6: Realment no ell com a jugador, sinó la importància que ha agafat com a líder a l'equip, el júnior sobretot, que ens ha anat molt bé per manar i tot això.
7: I el nivell que ha donat aquest any ha sigut espectacular. Ha fet un pas endavant molt, molt maco i això s'ha vist reflectat amb el rendiment en els tres equips, tant el júnior com el sènior A com en el sènior B.
4: Per a Biel Pous ha estat un plaer jugar amb el primer equip i coincidir amb grans jugadors com els germans Espinosa, Guillem Planes i Lluc Fagàs, entre d'altres.
0: Gràcies, Ivan. En waterpolo, la Solvin Centre de Natació Mataró va proclamar ahir campió de Lliga a la divisió nord femenina després de superar per un ajustat 9-10 en un final molt emocionant al Sant Andreu, en el tercer i definitiu enfrontament d'aquesta final. Escoltem l'entrenador del Mataró, Dani Ballart.
8: Sobre todo hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido donde ellas nos han apretado mucho y hemos tenido el acierto de poder defender. Y sobre la evaluación total de la temporada, al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo.
0: el camp el Mataró, que guanya la Lliga, i tots els equips, per cert, que es poden tornar a trobar la setmana vinent a la final de la Champions, si superen les respectives semifinals. Dimecres de la setmana vinent jugaran aquestes semifinals de la Final Four que es disputa a Malta. I parlant de finals europees, avui es decideix l'Eurocup femenina amb la tornada de la final catalana, barcelonina, de fet, entre Barceloneta i Catalunya. El Cata ja arriba amb 5 gols d'avantatge després d'haver guanyat a l'anada 14-9, un marcador que les marines miren de remuntar. Aquesta

0: aquesta tarda a la piscina Sant Sebastià a partir de 8:15 del vespre, aquesta final tornada de la final d'Eurocup femenina de waterpolo. I abans d'acabar, en rugbi, un apunt. A les últimes hores hem sabut que Sergi Guerrero deixa de ser l'entrenador de la Santboiana de cara al curs vinent. Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
1: Sergio Guerrero deixa de ser l'entrenador del primer equip masculí de la Unió Esportiva de Santboiana. Després de 5 temporades dirigint el Degà, l'entrenador deixarà la banqueta on ha aconseguit el títol de Divisió Honor el 2022 i la primera Supercopa d'Espanya de la història del club l'any 2023. El mateix entrenador ens ha deixat aquestes declaracions.
2: Finalitzo aquesta etapa a la Santboiana. 5 temporades on he sigut molt feliç. Ha estat un plaer molt gran i un orgull molt gran representar de la millor manera que he pogut aquesta entitat. Em porto molt bons records, molt bons amics. Mai se sap, potser algun dia tornem a fer coses junts. Tant de bo que sí, perquè és un club que m'estimo molt i que hi ha gent que els hi tinc molt d'estima. He intentat fer sempre el millor que s'ha vingut i el millor que he pogut per benefici del club. Així que res, en pau, tranquil i sempre a fer-ho amb boi.
1: La pròxima temporada tampoc continuarà Pere Pardo, preparador físic de l'equip aquests últims 5 anys, ni tampoc Juan Pablo Socino, l'exjugador argentí i entrenador de 3/4, que s'ha convertit en el primer entrenador de Barça Rugby.
0: Gràcies, Albert. I en voleibol, parlant d'entrenadors, qui estrena tècnic és el Rodi Balàfia Volei, amb Manuel Blanco, que tindrà també el càrrec de director tècnic del club. Sergi Guiu.
3: El Balàfia Volei ja té nou director d'orquestra pel seu sènior masculí després de l'era Sergi Miral al capdavant del Rodi. Es tracta de Manuel Blanco, exjugador internacional veneçolà i que arriba procedent de l'MB de Lugo, entitat amb la qual ha estat vinculat durant els darrers anys, tant en la seva etapa com a jugador com en funcions tècniques. Aquestes són les seves primeres paraules ja formant part de l'estructura del Balàfia Volei.
4: La verdad que muy contento de incorporarme al Balàfia Volei Lleida como entrenador y coordinador en la parte deportiva. Afrontó con mucha ilusión esta nueva etapa, con compromiso, con mucha ilusión, con muchas ganas de trabajar, de crecer junto al club, contribuyendo a su crecimiento tanto en lo deportivo como en lo humano. Agradecido por la confianza depositada en mí y preparado para dar lo mejor tanto dentro como fuera de la pista.
3: Des del club consideren que la incorporació de Blanco és un pas important en el creixement de l'entitat i en destaquen l'experiència i la metodologia.
0: Gràcies, Sergi. Acabem amb el balanç dels campionats universitaris de Catalunya, que ha acollit aquest curs la Universitat de Vic i ha reunit prop de 14.000 esportistes universitaris. Del nou FM, Marcel Puig.
5: El Paranims de la Universitat de Vic ha acollit l'acte de cloenda dels campionats 2025-2026, una edició en què la ciutat ha exercit com a vila esportiva universitària i en què la UVic ha coordinat tota l'organització de la competició. En l'acte s'ha simbolitzat el relleu de la Universitat de Vic a la Universitat Internacional de Catalunya, que assumirà l'organització de la pròxima edició dels Campionats de Catalunya Universitaris. Josep Aladi Baños, rector de la UVic, i Alfonso Mendiz, rector de la UIC.
6: Per l'UVic UCC ha estat un gran orgull i una gran responsabilitat coordinar aquesta edició dels Campionats de Catalunya Universitaris.
7: Des de la Universitat Internacional de Catalunya recollim aquest testimoni amb humilitat, amb sentit de responsabilitat i amb la voluntat d'estar a l'alçada del que representa.
5: L'acte ha servit per fer balanç d'una temporada amb la participació de 13.857 esportistes universitaris en categories masculina i femenina. També s'ha reconegut els millors esportistes del curs i totes les universitats participants.
0: Gràcies, Marcel. I abans d'acabar, repassem el marcador que tenim en directe mateix al quadre de dobles masculí, als quarts de final de Roland Garros, amb el català, l'únic català que tenim en competició, el barceloní Marcel Granollers, amb el seu company argentí Horacio Ceballos, que han guanyat el primer set contra els francesos Nice i Roger Vasselin, i van guanyant 4-3, a punt del 5-3 per al segon set, per encarar ja la classificació per a semifinals. Fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trick al control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dijous a la mateixa hora de la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
0: La ràdio que parla de tu.
3: De Portes Endins amb
4: César Arqué
3: i Montse Pellicer, un programa d'entrevistes amb persones interessants, properes, d'aquí, amb vivències, experiències, per poder-les conèixer millor. Com són, què fan, com es defineixen. Perquè darrere de cada persona, sabeu, hi ha una història.
4: Els dimecres, de 19 a 20 hores.
3: Us esperem per créixer, aprendre i
4: passar-nos-ho bé.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: Perquè la música pot ser rebel, íntima i lliure. Perquè encara hi ha llocs on la cultura respira i no es conforma amb repetir-se. Al Gat Blanc obrim una finestra a la creació sonora contemporània dels Països Catalans.
6: Cada dijous, de 9 a 2 quarts de 10 del vespre, a Ràdio Caldes.
7: Plovia aquell dia perquè...
0: La ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, 107.8. Són les dues. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
8: Aquest maig ha tancat amb una reducció històrica de la xifra de persones aturades al municipi. Concretament, el mes va acabar amb 7 persones menys inscrites a les llistes d'atur respecte a l'abril. Això fa que ara, a Caldes, hi hagi una taxa d'atur del 6,27%, amb un total de 587 persones sense feina. Això situa Caldes entre els municipis del Vallès Oriental amb una taxa d'atur més baixa, gairebé un punt per sota de la mitjana de la comarca, que al maig va ser del 7,8%. Avui, a 6:45 de la tarda, la Biblioteca de Caldes organitza les portes obertes del Club Còmic. Concretament, l'acte consisteix en una xerrada amb Montse Vicente, la colorista de la saga The Comics Friday, escrits per Ed Brubaker. L'activitat està adreçada a joves entre 9 i 13 anys i cal inscripció prèvia. Avui, però, a les 7 de la tarda, l'Aula d'Extensió Universitària celebra la conferència La Tercera Guerra del Golf i el futur de l'ordre internacional. La xerrada serà a la sala de cuines de Can Rius i anirà a càrrec d'Eduard Soler, doctor en Relacions Internacionals de la UAB. L'entrada té un cost de 7 euros pels no socis i de 5 euros pels alumnes de l'Escola Municipal d'Adults. Després de deixar totes les lligues enrere, van prenent forma els grans equips calderins de cara a la temporada vinent. En aquest tram final s'han anat definint moltes renovacions i baixes en els equips d'elit de Caldes. Equips com el Rec amb la Cerdà Hockey Lliga, que a hores d'ara no tenen garantida la permanència, el Sena Caldes de bàsquet, que el curs vinent tindrà dos sèniors a primera i l'entrenador del masculí no seguirà la banqueta, i finalitzant amb totes les baixes i renovacions del Futbol Club Caldes de Primera Catalana. Pel que fa al temps, avui ens espera un dia força estable i amb un ambient plenament estiuenc. El cel es mantindrà majoritàriament serè durant bona part de la jornada, tot i que a primera hora i al vespre hi podran aparèixer alguns intervals de núvols poc importants. No s'esperen precipitacions destacables, amb només alguna possibilitat de molt plugint, de plugint feble durant la matinada. Pel que fa a les temperatures, començarem el dia amb valors suaus, al voltant dels 18 o 19 graus, i a mesura que avanci la jornada, el termòmetre s'enfilarà progressivament fins a assolir màximes d'entre 25 i 26 graus durant les hores centrals de la tarda. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: A partir d'ara i fins a les 5 de la tarda, gaudeix de la millor música dels últims anys. Arrenca la fórmula de Ràdio Caldes.
1: Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Són les 3. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Aquest maig ha tancat amb una reducció històrica de la xifra de persones aturades al municipi. Concretament, el mes va acabar amb 7 persones menys inscrites a les llistes d'atur respecte a l'abril. Això fa que ara, a Caldes, hi hagi una taxa d'atur del 6,27%, amb un total de 587 persones sense feina. Això situa Caldes entre els municipis del Vallès Oriental amb una taxa d'atur més baixa, gairebé un punt per sota de la mitjana de la comarca, que al maig va ser del 7,8%. Avui, a 6:45 de la tarda, la Biblioteca de Caldes organitza les portes obertes del Club Còmic. Concretament, l'acte consisteix en una xerrada amb Montse Vicente, la colorista de la saga The Comics Friday, escrits per Ed Brubaker. L'activitat està adreçada a joves entre 9 i 13 anys i cal inscripció prèvia. Avui, però, a les 7 de la tarda, l'Aula d'Extensió Universitària celebra la conferència La Tercera Guerra del Golf i el futur de l'ordre internacional. La xerrada serà a la sala de cuines de Can Rius i anirà a càrrec d'Eduard Soler, doctor en Relacions Internacionals de la UAB. L'entrada té un cost de 7 euros pels no socis i de 5 euros pels alumnes de l'Escola Municipal d'Adults. Després de deixar totes les lligues enrere, van prenent forma els grans equips calderins de cara a la temporada vinent. En aquest tram final s'han anat definint moltes renovacions i baixes en els equips d'elit de Caldes. Equips com el Recamp, la Cerdà, Hockey Lliga, que a hores d'ara no tenen garantida la permanència, el Sena Caldes de bàsquet, que el curs vinent tindrà dos sèniors a primera i l'entrenador del masculí no seguirà la banqueta, i finalitzant amb totes les baixes i renovacions del Futbol Club Caldes de Primera Catalana. Pel que fa al temps, avui ens espera un dia força estable i amb un ambient plenament estiuenc. El cel es mantindrà majoritàriament serè durant bona part de la jornada, tot i que a primera hora i al vespre hi podran aparèixer alguns intervals de núvols poc importants. No s'esperen precipitacions destacables, amb només alguna possibilitat de molt plugint, de plugint feble durant la matinada. Pel que fa a les temperatures, començarem el dia amb valors suaus, al voltant dels 18 o 19 graus, i a mesura que avanci la jornada, el termòmetre s'enfilarà progressivament fins a assolir màximes d'entre 25 i 26 graus durant les hores centrals de la tarda. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: naveguem per les zones d'altres mons. La forma d'aquest món tan complex ens enfronta a l'ofec de l'ésser ignorants, els enigmes i misteris, l'origen dels mateixos i la capacitat individual de l'ésser poden acostar-nos a aquesta altra realitat.
1: Quan l'ésser humà s'enfronta al destí per defensar allò en què creu.
2: La màgia és la pràctica que manipula les forces invisibles per a modelar el nostre món visible. Àrea hermètica. Seguim la cerca de l'invisible.
3: Àrea hermètica. Misteris de ràdio Valdés.
2: Tots els divendres a partir de les 8 del vespre.
0: Presentat per Josep Cozar.
4: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: Just what is it that you want to do?
6: From dusk to dawn, we are the night. Comença el cap de setmana ballant a la foscor amb els ritmes animàtics del DJ Be Good. A Ràdio Caldes, dissabtes, de 10 a mitjanit. Obre't d'orelles amb els Three Many DJs in Session.
4: La ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.

sexy people.

0: Són les 4. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Aquest maig ha tancat amb una reducció històrica de la xifra de persones aturades al municipi. Concretament, el mes va acabar amb 7 persones menys inscrites a les llistes d'atur respecte a l'abril. Això fa que ara, a Caldes, hi hagi una taxa d'atur del 6,27%, amb un total de 587 persones sense feina. Això situa Caldes entre els municipis del Vallès Oriental amb una taxa d'atur més baixa, gairebé un punt per sota de la mitjana de la comarca, que al maig va ser del 7,8%. Avui, a 6:45 de la tarda, la Biblioteca de Caldes organitza les portes obertes del Club Còmic. Concretament, l'acte consisteix en una xerrada amb Montse Vicente, la colorista de la saga The Comics Friday, escrits per Ed Brubaker. L'activitat està adreçada a joves entre 9 i 13 anys i cal inscripció prèvia. Avui, però, a les 7 de la tarda, l'Aula d'Extensió Universitària celebra la conferència La Tercera Guerra del Golf i el futur de l'ordre internacional. La xerrada serà a la sala de cuines de Can Rius i anirà a càrrec d'Eduard Soler, doctor en Relacions Internacionals de la UAB. L'entrada té un cost de 7 euros pels no socis i de 5 euros pels alumnes de l'Escola Municipal d'Adults. Després de deixar totes les lligues enrere, van prenent forma els grans equips calderins de cara a la temporada vinent. En aquest tram final s'han anat definint moltes renovacions i baixes en els equips d'elit de Caldes. Equips com el Rec amb la Cerdà Hockey Lliga, que a hores d'ara no tenen garantida la permanència, el CNA Caldes de bàsquet, que el curs vinent tindrà dos sèniors a primera i l'entrenador del masculí no seguirà la banqueta, i finalitzant amb totes les baixes i renovacions del Futbol Club Caldes de Primera Catalana. Pel que fa al temps, avui ens espera un dia força estable i amb un ambient plenament estiuenc. El cel es mantindrà majoritàriament serè durant bona part de la jornada, tot i que a primera hora i al vespre hi podran aparèixer alguns intervals de núvols poc importants. No s'esperen precipitacions destacables, amb només alguna possibilitat de molt plogint feble durant la matinada. Pel que fa a les temperatures, començarem el dia amb valors suaus, al voltant dels 18 o 19 graus, i a mesura que avanci la jornada, el termòmetre s'enfilarà progressivament fins a assolir màximes d'entre 25 i 26 graus durant les hores centrals de la tarda. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, 107.8.
2: La música que t'acompanya, la música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes.

0: Són les 5. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Aquest maig ha tancat amb una reducció històrica de la xifra de persones aturades al municipi. Concretament, el mes va acabar amb 7 persones menys inscrites a les llistes d'atur respecte a l'abril. Això fa que ara, a Caldes, hi hagi una taxa d'atur del 6,27%, amb un total de 587 persones sense feina. Això situa Caldes entre els municipis del Vallès Oriental amb una taxa d'atur més baixa, gairebé un punt per sota de la mitjana de la comarca, que al maig va ser del 7,8%. Avui, a 6:45 de la tarda, la Biblioteca de Caldes organitza les portes obertes del Club Còmic. Concretament, l'acte consisteix en una xerrada amb Montse Vicente, la colorista de la saga The Comics Friday, escrits per Ed Brubaker. L'activitat està adreçada a joves entre 9 i 13 anys i cal inscripció prèvia. Avui, però, a les 7 de la tarda, l'Aula d'Extensió Universitària celebra la conferència La Tercera Guerra del Golf i el futur de l'ordre internacional. La xerrada serà a la sala de cuines de Can Rius i anirà a càrrec d'Eduard Soler, doctor en Relacions Internacionals de la UAB. L'entrada té un cost de 7 euros pels no socis i de 5 euros pels alumnes de l'Escola Municipal d'Adults. Després de deixar totes les lligues enrere, van prenent forma els grans equips calderins de cara a la temporada vinent. En aquest tram final s'han anat definint moltes renovacions i baixes en els equips d'elit de Caldes. Equips com Arrec amb la Cerdà Hockey Lliga, que a hores d'ara no tenen garantida la permanència, el CN Caldes de bàsquet, que el curs vinent tindrà dos sèniors a primera i l'entrenador del masculí no seguirà la banqueta, i finalitzant amb totes les baixes i renovacions del Futbol Club Caldes de Primera Catalana. Pel que fa al temps, avui ens espera un dia força estable i amb un ambient plenament estiuenc. El cel es mantindrà majoritàriament serè durant bona part de la jornada, tot i que a primera hora i al vespre hi podran aparèixer alguns intervals de núvols poc importants. No s'esperen precipitacions destacables, amb només alguna possibilitat de molt plugint feble durant la matinada. Pel que fa a les temperatures, començarem el dia amb valors suaus, al voltant dels 18 o 19 graus, i a mesura que avanci la jornada, el termòmetre s'enfilarà progressivament fins a assolir màximes d'entre 25 i 26 graus durant les hores centrals de la tarda. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Hola, hola, molt bona tarda des d'aquí, des de Ràdio Caldes, des del Club dels Melòdics. La Montse Beni aquí al micròfon, com sempre, com cada dimecres, fidel a la seva cita i a fer-vos companyia amb la millor música melòdica de tots els temps. I aquí tenim avui, doncs us poso la primera cançó que va fer que guanyés el seu primer disc d'or, que el va aconseguir a l'Argentina el 1974. Això no vol dir que el nostre convidat sigui argentí, només que ho va aconseguir allà. I us deixo en Celos de mi guitarra i després us dic.

rondava a l'any 74 quan va sortir aquesta cançó. I de qui estem parlant? Doncs de José Luis Perales Morillas, nascut un 18 de gener de 1945. Això vol dir que té 81 anys. I on va néixer? A Castejón, província de Conca. En què s'ha ocupat aquest senyor? Perquè és que ha sigut cantant, compositor de cançons, compositor, cantautor, músic d'estudi. Ho ha fet tot. Ha venut més de 100 milions de discos a tot el món. El seu primer disc, que és aquest que acabem d'escoltar, el va aconseguir a l'Argentina amb Celos de mi guitarra, i des d'aleshores, doncs, 100 discos d'or i platí. I parlarem de, a veure, que a mi Janet doncs m'agrada, però la seva cançó més coneguda doncs és d'aquest senyor que escoltarem avui, José Luis Perales, que va estar versionada per més de 40 artistes a França, Alemanya, Anglaterra, Japó. Tan sols aquesta cançó, el Por qué te basta, de Janet, ha venut més de 6 milions de còpies a Alemanya i Àustria. I què puc dir? Doncs poca cosa més puc dir jo d'aquest senyor, perquè, com sempre, no sé per què escullo persones que són molt discretes a la seva vida personal, i això m'encanta. Porta tota la vida en la seva estimada Manuela. Ell sempre diu que ha tingut dos grans amors de dona: un, la seva mare, i un altre, la seva Manuela. I ara anem a una altra cançó que segur que coneixereu, que és d'ell, i recordeu, i com és ell? Doncs aquesta és d'ell.

I com és ell? Com és ell? Doncs una coseta, sabeu? Un petit detall. Aquesta cançó en principi no l'anava a cantar José Luis Perales, l'anava a cantar el Julio Iglesias, però finalment la va cantar José Luis Perales per allà pel 1982. Déu-n'hi-do, que ha plogut, eh? 1982. És una cançó archi mega coneguda d'ell. Potser la que més es coneix. I ara us posaré una altra que personalment a mi m'agrada moltíssim. I es titula El amor. No sé, és que defineix perfectament què és l'amor. L'amor. Doncs cançó també que va fer ell, José Luis Perales.

I he anat l'any 1984 per recordar la cançó que José Luis Perales dedicava a ti, mujer, de l'àlbum Amaneciendo en ti. Què he de dir? Que té més de 450 cançons, 27 discos. Què més? Que va haver de fer una nota perquè li deien que havia mort. O sigui, i va haver de sortir per dir que ell no havia mort, que estava viu. I clar, és això el que té la vida de que sigui popular, que et donen per mort quan els hi donen. I ara anirem a continuar escoltant cançons perquè puc dir poc de safareig d'aquest, no puc dir gaire cosa perquè clar, es va casar l'any 77 i ha tingut una única dona, dos fills, i res més. És que no té, no tenim marro per treure res, i d'aquí que no sé per què sempre escullo jo cantants i artistes que no tenen una vida molt activa d'aquestes privades. A veure, la setmana que ve m'ho penso per tenir més a dir. Va, continuem cantant i ara escoltarem la cançó Brindaremos por él, que és d'ell, però també va estar cantada per Maciel i, per cert, molt ben versionada. L'escoltarem per ell, per José Luis, que també és una cançó preciosa. I després us faré 5 cèntims d'una cançó, no l'escoltarem sencera, però a veure si la coneixeu. Ara seguim. Brindaremos por él i després això que us he dit, el petit tastet d'una cançó que és molt coneguda, però no per la veu de José Luis Perales.

Heu conegut la cançó Morir d'amor de Miguel Bosé, perquè la coneixem per ell, però realment la va escriure José Luis Perales per ell i després la va cantar també. Doncs és tot un himne a l'amor. I per què? Per què Miguel Bosé? Doncs perquè José Luis Perales el que ha tingut és que ha escrit cançons per artistes o els artistes més coneguts d'Espanya, com Rafael, Mocedades, Julio Iglesias, Rocío Jurado, Paloma San Basilio, Edith Isabel Pantoja? Sí, em sembla. I és que, clar, és que estem parlant de tot un compositor i un autor de lletres, un poeta. Estem parlant d'un poeta. I anem a... Ara us vaig a posar una cosa, una cançó, que per mi, ja com a anècdota personal, ja és que això, en aquest tema dels laïsmes estic una mica, suposo que va ser pel tema de la llengua, i que jo penso que gramàticament no està bé, però ho van passar, perquè anem a escoltar Le llamaban loca, però clar, parla d'una dona, llavors en una dona això és un laïsme. Igualment, en o sense laïsme, ens agrada aquesta cançó, ens encanta. Le llamaban loca, i és que totes les cançons que portem avui porten un amor infinit.

Qué important és sentir-te satisfeta en la teva parella, en la teva relació, i perquè aquesta cançó ens ve a dir, ens parla del desamor i de que la persona doncs està insatisfeta i ha sortit a buscar un nou amor, però també la confiança que té en la persona, en l'interlocutor, d'explicar-li realment el que sent. És una cançó molt bonica que va sortir en l'any 1979 en el seu disc, en el seu disc Que tiempo de otoño, i aprofito per a posar una cançó que a mi m'encanta, que és una cançó que parla de la tardor, que és la meva estació preferida. Però també dir una cosa, no és tan trista com la diuen, és una estació molt romàntica i molt aquests colors daurats i... Bueno, ara escoltarem Canción de Otoño, de José Luis Perales.

Qui no ha tingut una locura a la seva vida? Qui digui que no, és mentida. Tothom ha tingut una locura, encara que sigui per un petit estiu, en qualsevol moment de la vida. Tots ho hem tingut. I aquí ens descrivia aquesta una locura José Luis Perales al 1991 en l'àlbum Amèrica. Us haig de dir que una cosa que se m'ha quedat, perquè se m'ha quedat molt clavada. Aquest José Luis era electricista. O sigui, va combinar estudis d'electricista amb petites incursions a la música, fins que finalment el van convèncer perquè es dediqués directament només a la música, però era electricista, o sigui, Déu-n'hi-do, que sirve para un rato pan de cocido. I això m'encanta. I escoltarem ara una cançó que sempre ha estat molt vinculat al Deas S. Sos, i va ser arran d'un viatge que va fer a l'Argentina. I llavors va dedicar aquesta cançó que canten los niños. I ja aprofito per acomiadar-nos perquè ja ha passat una hora, o que sigui ben bé una hora. Aprofito per acomiadar el programa, per acomiadar el Club dels Melòdics, que d'aquí a una setmana us espero a les 5 de la tarda per fer-vos companyia i vosaltres a mi. I com sempre, us dono les gràcies de tot cor per deixar-me entrar a les vostres llars, a tot arreu, a les llars, si m'escolteu des d'un hospital, des d'una residència, no esteu sols, us estem acompanyant. Si esteu fent neteja, si esteu treballant, doncs quina gustada saber que porteu a la Montse Beni i porteu a Ràdio Caldes al 107.8 amb vosaltres sempre. Doncs, en el meu consell, que ja ve sent habitual, el no deixeu de ser feliços, m'acomiado en la cançó que canten los niños de José Luis Perales. I això, aquí acaba el Club dels Melòdics, però no acaba només avui. La setmana que ve ens tornem a trobar, com sempre, a les 5 de la tarda, els dimecres.

0: Info Caldes, les notícies a Ràdio Caldes.
1: Bona tarda i benvinguts a l'Info Caldes. Avui és dimecres 3 de juny i començarem l'informatiu amb una notícia nacional que ens toca de ben a prop. Caldes serà la seu d'un curs sobre producció d'oli d'oliva adreçat als productors que vulguin millorar el coneixement en el cultiu i la producció, una formació de la qual es poden beneficiar petits productors amb l'objectiu de cobrir al complet el procés de producció i la comercialització. Continuarem amb l'altra notícia, la campanya de vigilància i prevenció d'incendis forestals. Una trentena edició en què s'hi han destinat gairebé 2 milions d'euros de pressupost per evitar el possible efecte negatiu que deixaran les altes temperatures d'aquest estiu. Ara ho repassem tot plegat, abans però, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. Caldes serà la seu d'un curs sobre la producció d'oli d'oliva adreçat als productors que vulguin millorar el coneixement en el cultiu i la producció d'aquest or verd. Una formació organitzada pel Consell Comarcal i la xarxa Productes de la Terra de la Diputació de Barcelona, que té com a objectiu donar a coneixements tècnics i específics als participants. Les persones interessades poden inscriure-se'n fins al 10 de juny i les persones participants es seleccionaran segons els criteris de formar part de l'Associació de Productors d'Oli d'Oliva Verge Extra del Vallès. La Diputació de Barcelona ha activat ja la trentena campanya de vigilància i prevenció d'incendis forestals degut a les altes temperatures d'aquesta temporada, una activitat on s'ha destinat 1,8 milions d'euros de pressupost i a dia d'avui Caldes es troba a nivell baix de perill d'incendi, a diferència de la part occidental de Catalunya, com Tarragona i Lleida, que es troben en un perill d'alt nivell d'incendi. Això és degut a les pluges, on el Vallès Oriental ha rebut aigua des de començaments d'any. I l'últim titular és pel temps. Demà tindrem una jornada variable. La matinada i les primeres hores del matí estaran marcades per intervals de núvols, però a partir de mig matí s'obriran clarianes amb estones de sol. Durant la tarda el cel tornarà a quedar força nuvolat i de cara al vespre i a la nit arribaran ruixats i tempestes que podran deixar precipitacions destacables. Les temperatures seran suaus a primera hora amb uns 18 graus i pujaran progressivament fins a màximes de 27 graus al migdia i primera hora de la tarda. Al final de la jornada, els valors tornaran a baixar fins als 16 o 17 graus.
0: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'Info Caldes.
1: Caldes serà la seu d'un curs sobre producció d'oli d'oliva adreçat als productors que vulguin millorar el coneixement en el cultiu i la producció d'aquest or verd. Una formació organitzada pel Consell Comarcal i la xarxa de productes de la Terra de la Diputació de Barcelona, que té com a objectiu donar coneixements tècnics i específics als participants. El curs tindrà lloc a l'espai El Carme el dilluns 15, 22 i 29 de juny i el 6 de juliol, en un horari de 6:15 a 9:15 de la tarda. En total seran 12 hores de formació en un curs que combina teoria aplicada, casos reals i pràctica al camp amb una orientació pràctica per facilitar la presa de decisions en les explotacions. La formació anirà a càrrec de Roger Catà, consultor agrícola especialitzat en oli d'oliva verge extra i olivicultura. Ell serà l'encarregat del programa que inclou continguts sobre la implantació de finques, la gestió de la nutrició i arrec amb la pràctica a camp, la qualitat, la creació de marca i la comercialització amb l'objectiu de millorar el coneixement del procés complet i contribuir a la qualitat del producte final. Un curs que té com a voluntat cobrir tot el procés productiu des del cultiu de l'olivera fins a la comercialització de l'oli d'oliva. Les persones interessades poden inscriure's fins al 10 de juny i les persones participants se seleccionaran segons els criteris de formar part de l'Associació de Productors d'Oli d'Oliva Verge Extra del Vallès, una associació encarregada en la creació de la denominació d'origen protegit d'oli d'oliva del Vallès, una denominació de la qual formen part les finques i productores de Caldes com Agrícola Mascorró i La Xarona.
0: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
1: La Diputació de Barcelona ja ha activat la 30a campanya de vigilància i prevenció d'incendis forestals degut a les altes temperatures d'aquesta temporada. En aquesta edició s'hi han destinat 1,8 milions d'euros de pressupost. El Pla d'Informació i Vigilància contra els Incendis Forestals d'aquest any s'estendrà del 17 de juny al 31 d'agost. Entre la 1 del migdia i les 8 de la tarda es desplegaran 89 professionals pel Vallès Oriental i la resta de comarques de la demarcació, cobrint la vigilància sobre 621.000 hectàrees agroforestals, gairebé el total de les àrees vulnerables de la Diputació. A dia d'avui, Caldes es troba al nivell de perill baix d'incendi, a diferència de la part occidental de Catalunya, com Tarragona i Lleida, que es troben en un alt perill d'incendi. Això és degut a les pluges d'aquesta primavera que han remuntat el terreny, que han remullat el terreny. De fet, l'històric de precipitacions a Caldes ha estat de 150 litres per metre quadrat al gener, 60 al febrer, 120 al març, 10 a l'abril i 40 al maig.
0: Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Continuem ara amb la informació en format més breu. Demà, a dos quarts de set a dos quarts de vuit, tindrà lloc a la biblioteca el taller d'escriptura creativa, una activitat que busca despertar la llibertat creativa a càrrec de la companyia teatral Cos de Lletra, formada per l'actor Salvas Artesero i l'autora i directora teatral Ruth Vilar, una parella artística amb 20 anys de trajectòria. Les inscripcions es poden fer a través de la web de la biblioteca. Ahir es va donar el tret de sortida del 5è cicle de cinema de terror Palau Tremola, a Palau Solità i Plegamans, un cicle que es va iniciar amb la projecció del curtmetratge de terror Inferno, de Berta Canivel, a la Biblioteca l'Alzina. En aquesta edició, la programació gira al voltant de l'univers de Stephen King, que serà el protagonista d'enguany amb el documental Stephen King, un mal necessari, un film que es projectarà el 17 de juny també a la Biblioteca de Palau, epicentre del cicle. Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. Avui s'han obert les inscripcions per a la desena edició del programa Comerç 21. Fins al 9 de juliol es seleccionaran 50 microempreses de l'àmbit i el comerç de la Diputació de Barcelona amb la idea de redefinir el seu model de negoci i impulsar la seva competitivitat. Les escollides rebran 20 hores de formació en grup, més 22 hores d'assessorament individual i 2 hores de seguiment posterior. La formació està valorada en 3.000 euros, però les empreses participants només han pagat 100. I acabem amb el temps. Demà tindrem una jornada variable on la matinada i les primeres hores del matí estaran marcades per intervals de núvols, però a partir de mig matí s'obriran clarianes amb estones de sol. Durant la tarda el cel tornarà a quedar força nuvolat i de cara al vespre i a la nit arribaran ruixats i tempestes que poden deixar precipitacions destacables. Les temperatures seran suaus a primera hora amb uns 18 graus i pujaran progressivament fins a les màximes de 27 graus al migdia i primera hora de la tarda. Al final de la jornada, els valors tornaran a baixar fins als 16 o 17 graus.

0: I fins aquí l'Infocaldes d'avui, dimecres 3 de juny. Com sempre, ho he fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde i a l'edició i redacció qui us parla, Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat i recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança i fins demà.
1: Infocaldes, l'actualitat de Caldes de Montbui.

Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Estàs escoltant Ràdio Caldes. 107.8.

0: Benvinguts a Cultura en Bealta, l'espai de la Biblioteca Ràdio Caldes i el lloc on fem soroll amb la cultura. Avui és dimecres 3 de juny i són 6:45 de la tarda. A la cabina el Ferran, posant bona música. Al meu costat la Clara, bona
1: Hola.
0: Tarda, Clara. I qui us parla, el Dani González. I avui parlarem doncs, d'una de les grans activitats de la biblioteca, que és la viatgeteca i rima.
1: Mm-hmm.
0: I rima amb biblioteca. Viatgeteca. Doncs avui us farem un programa especial per... Sí, Ferran, ha sigut un moment d'humor, t'ha faltat la bateria. Avui parlarem doncs, de recomanacions de llibres sobre viatges. No us amoïneu, no serà un programa monogràfic de guies,
1: no.
0: Sinó que perquè veieu que hi ha molts llibres al voltant.
1: Les guies ja sap la gent,
0: ja ho sap,
1: ja tria cadascú la que vol.
0: Que els tenim al vestíbul, tenim una col·lecció molt xula de novetats de guies de viatge al vestíbul, perquè vingueu a xafardejar si encara no teniu el viatge escollit. Però avui us dic, parlarem de llibres i parlarem una sèrie de llibres al voltant dels viatges, també molt interessants. Però sempre, com sempre, comencem amb una escena de cinema. Jo crec que és una pel·li que t'agrada.
1: A mi?
0: Sí, no sé si l'has vista. Jo crec que sí.
1: Sí.
0: I és una de les grans pel·lis romàntiques dels anys 90, potser sí, dels 90.
1: Sí.
0: Estem parlant abans de l'alba. Abans de l'alba. Vinga, Ferran, fica-ho.
2: Te bajas aquí, ¿no?
3: Sí, qué putada. Ojalá te hubiera conocido antes. Me gusta mucho hablar contigo.
2: Sí, a mí también. Ha sido muy agradable conocerte.

0: Escucha, se me ha ocurrido una idea, una locura, pero si no te la suelto, estoy seguro de que me obsesionará durante el resto de mi vida.
1: ¿Qué?
0: Quiero seguir hablando contigo, ¿entiendes? No tengo ni idea de cuál es tu situación, pero... pero siento que entre nosotros hay algo como... química, ¿no?
1: Sí, yo también.
0: Genial. Bueno, te propongo lo siguiente. ¿Qué tal si te bajas del tren conmigo y nos vamos juntos a explorar Viena?
1: ¿Cómo?
0: Venga, será divertido. Vamos.
1: ¿Qué haríamos?
0: No lo sé. Lo único que sé es que tengo un vuelo de aerolíneas austríacas mañana a las 9:30 y no tengo bastante dinero para un hotel, así que iba a rondar por ahí. Sería más divertido si me acompañaras y si al final resulto ser un psicópata, solo tienes que coger otro tren. Vale, de acuerdo. Plantéatelo así. Imagínate dentro de 10 o 20 años, ¿vale? Estás casada. Y resulta que tu matrimonio ya no tiene la misma emoción que tenía antes, ¿sabes? Le echas la culpa a tu marido. Empiezas a pensar en todos los hombres que has conocido en tu vida y en lo que habría pasado si te hubieses ligado a alguno de ellos, ¿vale? Pues yo soy uno de esos. Yo mismo. Así que plantéate esto como un viaje en el tiempo desde el futuro hasta el ahora. Para saber lo que te has perdido, esto podría ser un excelente favor para ti y tu futuro marido al descubrir que no te estabas perdiendo nada, que soy un perdedor igual que él sin ninguna motivación, que soy aburrido y que no te equivocaste al elegir y eres feliz.
1: Voy a por mi bolsa.
2: Doncs aquí tenim aquest tall de la pel·li, el començament d'Abans de l'alba, del Richard Linklater, del 95, amb l'Ethan Hawke i la Julie Delphi. L'has vist aquesta pel·li?
3: Sí.
2: Has vist les altres dues?
3: Sí, també.
2: Que n'hi ha tres.
3: És que m'hagués encantat ser la protagonista d'aquesta pel·lícula.
2: No, és que és una pel·li. A més, és la història d'una sola nit. D'una sola nit, ells dos passejant i parlant. És una pel·li de diàlegs, de parlant del futur, de l'ara. És una pel·li molt maca, molt maca, que val la pena recuperar. Molt bé, doncs ja ens hem ficat en aquest tren i anem a començar amb les recomanacions. Què em recomanes? Vinga.
3: Va, començo, sí. Mira, jo et porto Los cielos más bellos de Europa. 65 cielos más bellos de Europa, de España, perdó. És de Miguel Ángel Pugnaire i Miguel Gil i està publicat per Alnena Media. I, bueno, és un llibre per... que és com una guia d'astroturisme i proposa 65 indrets d'Espanya d'on mirar el cel nocturn d'una manera diferent, no? No és un llibre de rutes, sinó que és convida a sortir de la contaminació lumínica i entendre el cel com un patrimoni natural. I, bueno, converteix el que és una experiència en principi senzilla en algo més cultural, científica i també íntima,
2: no? Pues molt xulo, per mirar cels. No sabia que existia això de l'astroturisme.
3: No, jo tampoc. Mira, el Miguel Ángel Pugnaire, aquest és metge de família, és astrònom i divulgador, i el Miguel Gil, que és el coautor, és fotògraf i estan vinculats al projecte Turismo Astronómico.
2: Pues genial. I què et sembla mirar el cel des d'una illa?
3: Des
2: d'una illa.
3: Home, a mi m'encanta mirar el cel.
2: Pues mira, et porto un llibre,
3: vale,
2: que es diu Islas Sorprendentes d'Europa, descobre les en 79 viatges. T'has vist que...
3: Estem amb viatges.
2: Has vist que bé m'ha vingut això. És del Xavier Martínez Iedo, de Naya Turing, de l'any passat, i doncs això, la guia no enganya, proposa 79 viatges a illes europees, però que s'escapen una miqueta del circuit més evident. No va només de platges o vacances, sinó mira Europa des d'aquests marges, des de les illes atlàntiques, mediterrànies, bàltiques, i expliquen altres formes de vida, altres ritmes, altres geografies. Un llibre molt interessant. No sé si per anar allà al país o almenys per fullejar el llibre, que també està bé. També està bé. Vinga, et toca.
3: Doncs una altra, de Senderos Clandestinos, de Ricardo Hernani i José María Torres. Està publicat per... Sua Edició H, Chimpartetan, això és molt difícil,
2: Tu dale.
3: I bueno, és un llibre que recupera 20 camins d'Euskal Herria que han estat marcats per la història més secreta, no? Passos de frontera, rutes de fugida, contraban, són camins que, bueno, no mostren la muntanya no només com un espai natural, sinó com un escenari polític i humà. I cada ruta està enganxada a una història de por o de necessitat, de supervivència. O sigui, el que defineix aquest llibre és que planteja caminar com que és llegir el territori.
2: Pues està molt xulo. Doncs jo et porto un una mica més difícil, eh? No sé si t'agrada, però Descens de barrancs,
3: sí,
2: com ho veus?
3: Sí, m'agrada.
2: Ah, sí?
3: Sí.
2: En sèrio?
3: Vaig fer una vegada només.
2: Sí? Doncs bueno, si vols recuperar aquesta afició...
3: No,
2: mai se sap, tu. Si vols recuperar aquesta afició, mira, porto un llibre que es diu Descens de barrancs, manual pràctic, de l'Eloi Vila Colomer, Joan Oliveres Domènech i Òscar Márquez Pérez, de Quassatània, que és una de les grans editorials d'excursionisme d'aquí de casa. Aquest llibre és del 2023 i és un manual sobre com fer aquests descens de barranc. Sobretot és un, clar, és un manual una miqueta més tècnic i et dona una miqueta d'eines per qui practica aquesta activitat. No vol dir que t'agafis el llibre i et tiris a fer ràpel per barrancs com si no hi hagués demà, no. Però almenys si és un tema que t'interessa i vols apropar aquesta modalitat d'escalada, doncs aquí la tens. És un llibre també molt, molt, molt interessant.
3: Molt bé.
2: Bueno, pues seguim.
3: Sí, mira, el següent que porto és Un món immenso, explicacions de lugares inexplicables. Està publicat per Ediciones Península, això va ser el 2022, i bueno, és un llibre que recull jocs extrems, estranys o aparentment inexplicables del planeta, no? Ciutats aïllades, territoris congelats, pobles marcats per fenòmens insòlids o això, no? I combina mapes, infografies amb divulgació molt, molt accessible. Seria un llibre dels que fan preguntar-se, pues, com pot viure gent aquí, no? I per què existeix aquest lloc. No, és un llibre més de curiositat.
2: Doncs perfecte, perquè aquest llibre em va molt bé.
3: Bueno, se m'ha oblidat dir-te que aquest llibre va sorgir primer com un canal de YouTube, el 2018, que estava dedicada a això, a la geografia i curiositats del planeta.
2: Ah, doncs està superbé. Doncs com et deia, em va molt bé, perquè ara ja porto el bon rotllo amb la meva recomanació final d'aquest blog, que es diu 100 lugares que ver después de morir. Una guia de viaje para el más allá, del Ken Jenkins, de Geoplaneta 2024. És un llibre divertit dins de la seva, del seu enfocament, Ens construeix una guia falsa de viatges per més enllà, El llibre pot recórrer 100 destinacions post-mortem, estretes de religió, de mites, de literatura, de cinema, de videojocs, de la cultura popular en general. I així, pues, si vols, no sé, anar a veure, jo què sé, l'infern, o anar a veure algun lloc d'aquests...
3: L'Atlàntida.
2: O els mites grecs amb el llac i amb els rius i tota la història aquesta que anàvem per al...
3: El Caront
2: i tot això, pues aquí ho tens. És una guia de viatge espectral que per Vitelchus o algú d'aquest li aniria bé.
3: També.
2: I mai se sap si no la necessitaràs en algun moment.
3: La biblioteca.
2: Sí. No sé si després, quan vinguis al taulell, ens dona un xungo a buscar aquest llibre, però aquí el tenim també.
3: Molt bé.
2: Fantasmes del món, feu-vos el carnet. Tenim llibres per vosaltres també. Genial. Doncs vinga, també tenim un llistat de música, especial per al programa de la Viatgeteca. I portarem cançons sobre llocs, sobre viatjar, que trobareu a la pàgina web de la biblioteca, bibliotecadecaldes.cat. I us porto un clàssic de Dodós, Where the Streets Have No Name, que ens parla de com arribar a aquestes ciutats noves on no coneixes els noms de les coses. Vinga, fica-la, Ferran.

0: doncs aquí tenim els U2 amb Where Still Have No Name de Joshua Tree, un dels grans discos, amb The Edge arrencant amb aquest fraseig de guitarra, després el van fer molt conegut, crec jo, Joshua Tree, un dels dos discos grans del U2, amb Lachum Baby, que va ser el següent. T'agrada U2?
1: Sí. Ei, el Bono no.
0: El Bono no. El Bono que se'n vagi de viatge. Doncs, si voleu agafar dos discos d'U2, aquest, el Joshua Tree, i el següent, que és Lachum Baby, que també estava super, super bé. Vinga, doncs, vinga, seguim. Què
1: Va,
0: portes? Doncs,
1: mira, sí, porto un llibre que, bueno, es diu A Oriente por el Norte. Va ser publicat el 1935 i ara tenim una nova edició publicada per Nórdica Libros de 2025. De Anne Morrow Lindbergh, vale? Aquesta dona que va ser escriptora i aviadora, doncs, va narrar el viatge que aeri que va fer amb Charles Lindbergh el 1931 cap a Orient, no? Fins a Xina va arribar. I bueno, participa com a radiooperadora i copilota en aquest viatge, i en una època en què encara, doncs, l'aviació tenia més com d'exploració, no?
0: D'aventura, sí.
1: I bueno, el llibre va travessant geografies i cultures, però també és el relat d'una dona que observa, aprèn i escriu des d'un lloc més molt singular, no, dins l'aventura. I ja està.
0: Bueno, és un llibre interessant clar, és la dona a l'ombra d'una figura com el Charles Lindbergh, que se la fica en primer pla, que és també molt important. Jo porto un molt interessant, que són Les reines del mar, memòries d'una vida aventurera, el Mauricio Wiesenthal. Ja n'havia fet un altre llibre de viatges sobre els Orient Express i tots els trens d'aquests que recorrien a Europa, i ara ho fa amb els transatlàntics. Doncs ell construeix les seves memòries atravessades pel mar, per aquests grans vaixells, els viatges, la literatura, el cinema. Doncs tenim un llibre que és un joc entre la biografia, un joc entre la recreació d'aquests grans transatlàntics plens de luxe, i sobre una mirada d'un temps que ja ha passat. Wiesenthal és, ja us dic, és un escriptor meravellós en tot el que té a veure amb biografies relacionades amb el viatge. Agafeu el de l'Orient Express, agafeu el d'aquest de transatlàntics, i ja està, no necessitareu viatge, almenys aquest estiu.
1: Sense moure't, no?
0: Exactament, perquè ho escriu fantàstic.
1: Molt bé.
0: Vinga, aquí una mica de còmic.
1: Sí, La senda del llop. Vale? Aquest és un llibre de Sylvain Tesson i les il·lustracions són de Virgil Durell. Està publicat per Symbol Editors el 2025, i es va, el Sylvain Tesson es va inspirar en la lectura del llibre La llarga caminada de Rabbits, no? per fer aquesta novel·la gràfica. I bueno, parteix del viatge que fa el Sylvain Tesson seguint l'itinerari d'aquesta fugida llegendària del Gulag, no? Al llarg de 8 mesos. I bueno, és com una crònica de viatge, i també es pregunta sobre què vol dir escapar.
0: I escapar, que ja m'ho he fet venir bé pel meu còmic. Jo porto un dels grans autors francesos, que és el Pascal Rabater, amb La debacle, que precisament parla d'això, de fugir. La història ens situa durant el col·lapse de l'exèrcit francès durant la Segona Guerra Mundial. Hi ha la ruptura de la línia Maginot, que és una de de les fronteres, podríem dir, on l'exèrcit aguantava l'avanç nazi, i obliga una retirada caòtica sense cap heroisme i sense cap grandesa de l'exèrcit francès. Així és que és una història de tornada, d'escapar, un viatge a l'inversa per escapar de les forces nazis i tornar cap a París i cap a l'interior de França. Ja us dic, una història molt interessant sobre la guerra, però sense cap èpica i cap heroisme.
1: Molt bé.
0: Doncs tinc gana,
1: mira, ara canviem de... Sí, perquè canviem totalment de terç, no? I farem el viatge de les dietes d'Anna Sirvent i Freddy Mas. Està publicat per Bromera el 2025 i és proposa una resposta més divulgativa a la saturació de missatges sobre l'alimentació, salut i cos. És un recorregut en forma de viatge en tren amb estacions, no?, que representen les diferents fases del camí cap a una alimentació més conscient. I no es tracta de perseguir dietes miracles, sinó d'entendre millor la relació amb el menjar i les decisions, no?, que prenem al dia a dia. L'Anna Sirvent és dietista nutricionista i, bueno, ha publicat aquest llibre que en realitat és força interessant.
0: Sí, perquè, i original, perquè, el plantejament, no?
1: Sí, perquè, bueno, el viatge en tren i tal, i sobretot perquè estem molt sotmesos, no?, a la dictadura de la imatge.
0: Sí. Per no estar tan sotmesos, doncs llegeix el meu llibre,

0: aquest viatge tan tendre, tant per la memòria, tant per la tendresa de ser àvia i cuinar pels altres, que a mi em sembla un llibre meravellós de cuina, ja ho dic, eh? Jo, superfan, faig l'onada cada cop que Cinco Tintas treu un llibre. O sigui que sóc super, superfan.
1: I a més és molt important, sí, recuperar totes les receptes, sí, de les àvies.
0: I tant,
1: i memòria històrica molta saviesa.
0: Exactament, i pensar això, que la cuina no només és recepta, és història, és narrativa, mm-hmm, i és biografia. Sembla molt bé el que està fent Cinco Tintas. Vinga, una mica de cançons i portem a Talking Heads, que no l'hem portat gaire aquest any i em sembla un dels grans grups. Era una demanda que tenia el Ferran, porto a Talking Heads i us porto una cançó que es diu Road to Nowhere. We don't

0: Sobre que tenim els Talking Heads que ens convidaven un viatge cap a cap lloc, cap al desconegut. Talking Heads, que gran grup. Tenim un documental a Filmin, mireu-lo, sobre el seu concert, no me'n recordo com es diu, que és meravellós. O sigui, és meravellós i jo m'he tornat fan dels Talking Heads des d'aquell concert que he vist a Filmin. Molt xulo. Vinga, una mica d'infantil. Què em portes per infantil?
1: Doncs mira, el llibre és una... és un llibre il·lustrat, és Viatjar amb criatures sense perdre el nord. Perdó, Parcs urbans del món, de la Tania Graf, i il·lustrat per Elena Bonastre. Està editat per Flamboyant i bueno, és un recorregut il·lustrat per 14 parcs emblemàtics de diferents ciutats. Es combina natura, història, curiositats, personatges i jocs d'observació, no?, per acostar els nens a aquests espais verds dins de la ciutat.
0: Parc turisme? Existeix aquesta paraula? No estic segur.
1: Parc turisme?
0: No ho sé, si ja està astroturisme...
1: Potser.
0: Pues a saber, sí. Vinga. Jo, si no saps on anar, jo et porto un llibre per descobrir on podeu anar amb els nens. Es diu A dónde y cuándo con niños, de Geoplaneta, el 2025, i és una guia de planificació de viatges familiars amb 300 destinacions i una mica d'experiències organitzada una miqueta pels mesos. Està pensat per ajudar a decidir on anar, quan... i quines opcions teniu per encaixar segons el tipus d'edat dels nens amb els que aneu, doncs pressupost, etc. És com una ruleta de leccions en format de llibre.
1: Està bé.
0: Està molt guai.
1: Molt divertit.
0: Si no saps, ja saps. Tira la ruleta allà. Genial. Vinga, activitats.
1: Sí,
0: activitats.
1: Mira, doncs ja demà... Sí, demà, no?
0: Sí.
1: Tenim el taller d'escriptura creativa, l'última sessió, amb cos de lletra, i, bueno, és un taller que hem fet sobre redacció i perfeccionament de textos, no? A les 6:45 i encara queda alguna inscripció, si voleu,
0: sí.
1: O sigui que encara us podeu inscriure.
0: I...
1: el divendres tenim la primera sessió del cicle de quatre concerts de Tanquem en ritme, que ja us vam dir que el fem al juny. La primera sessió tenim a Jorge Yelia, canta amb guitarra, i després

0: És el cor modern de la, tots de l'Escola de Música Municipal del Joan Valls, i bueno, les següents sessions seran, ja us anirem
1: ja dient, qui vindrà.
0: El dijous 11 de juny a les 18:30 també tenim un espectacle molt bonic dins del dijous de contes, El viatge de Lulu i Lola. És sobre un conte sobre identitat de gènere i llibertat per a públic infantil, clar, i bueno, estarà a càrrec de la Luz Domínguez, i aquest conte serà molt important perquè estarà signat i per Juan Diego Oliva i Sandra Ruiz.
1: Llenguatge de signes.
0: Llenguatge de signes. O sigui, és un conte, tractarem la inclusivitat i en tots els aspectes.
1: Genial. Amb inscripció.
0: Sí, bueno, sí, millor si s'escriuen, no? Perquè així sabem,
1: així sabem el número,
0: número que tenim.
1: A la biblioteca de Caldes.cat.
0: Sí, de moment ho deixem ahir, no?
1: Sí, si en tenim moltes, ja
0: sí,
1: us anirem,
0: ja anirem informant.
1: Ja us anirem informant. Molt bé, doncs aquí aquest viatge per les recomanacions del llibre de Viatgeteca. Ara agafem les maletes, el Ferran té aquí la troller preparada perquè ja marxem. Ens veiem la setmana vinent i us deixem una cançó tan positiva com Rockin' All Over the World, de Status Quo. Adeu.
0: Adeu.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
0: La ràdio que parla de tu. Són les 7. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
2: Caldes serà la seu d'un curs sobre producció d'oli d'oliva adreçat als productors que vulguin millorar el coneixement en el cultiu i la producció d'aquest or verd. Una formació organitzada pel Consell Comarcal i la xarxa de productes de la terra de la Diputació de Barcelona que té l'objectiu de donar coneixements tècnics i específics als participants. Les persones interessades poden inscriure-se'n fins al 10 de juny. Les persones participants se seleccionaran segons els criteris de formar part de l'Associació de Productors d'Oli d'Oliva Verge Extra del Vallès. La Diputació de Barcelona ha activat ja la 30a campanya de vigilància i prevenció d'incendis forestals degut a les altes temperatures d'aquesta temporada. En aquesta edició s'hi han destinat 1,8 milions d'euros de pressupost, un pla d'informació i vigilància contra incendis forestals que s'estendrà del 17 de juny fins al 31 d'agost. Respecte al municipi, Caldes es troba al nivell baix de perill, tot i que es demana precaució perquè el 99% de les hectàrees agroforestals de la Diputació són vulnerables. Demà, de 7:15 a 7:15, tindrà lloc a la biblioteca el taller d'escriptura creativa, una activitat que busca despertar la llibertat creativa a càrrec de la companyia teatral Cos de Lletra, formada per l'actor Salva Artesero i l'autora i directora teatral Ruth Vilà, una parella artística amb 20 anys de trajectòria. Les inscripcions es poden fer a través de la web de la biblioteca. Pel que fa al temps, demà al vespre les tempestes amenacen Caldes. La Generalitat ha activat el pla Inuncat a partir de les 8 del vespre per risc de precipitacions amb un 21,2 litres per metre quadrat. Tot i això, al llarg del tot el matí i migdia, les hores estaran marcades per intervals de núvols. Durant la tarda, el cel tornarà a quedar força nuvolat i de cara al vespre i la nit arribaran arruixats i tempestes dels que adverteix el pla Inuncat. Pel que fa a les temperatures, seran suaus a primera hora amb uns 18 graus i pujaran progressivament fins a màximes de 27 graus al migdia i primera hora de la tarda. Al final de la jornada, els valors tornaran a baixar fins als 16 o 17 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Benvinguts al nostre programa de Portes Endins amb
1: César Arqué
0: i Montse Pellicer, el programa d'entrevistes en profunditat de persones interessants, properes,
1: on coneixerem, aprendrem i ens ho passarem molt bé.
0: Perquè ja sabeu, darrere cada persona hi ha una història.
1: Comencem!
0: Avui us proposo entrar a un lloc que probablement molts coneixeu, però que potser molts pocs han descobert realment per dins. Un lloc que es viu i que també s'escolta. Un lloc on l'aigua brolla, però on també es sent pels quatre costats, la història. Un lloc que respira passat i que al mateix temps continua construint futur. Fa uns anys vaig tenir la sort d'entrar-hi de la mà del Joan. I no sé si ell ho recordarà, però jo encara ho recordo perfectament. Recordo sentir-me com un nen petit amb aquells ulls oberts de bat a bat, descobrint, explorant. Recordo mirar a través d'una petita obertura d'un forat, d'un mur, i veure, crec, aquells antics dipòsits de pedra, aquelles entranyes del balneari. I allà sota respirava humitat, profunditat, però sobretot respirava i pesava el temps, temps passat. Com si la història continués allà, esperant, silenciosa. També recordo arribar a una sala familiar, on vam fer l'entrevista. Una sala com amagada, d'aquelles que no surten a les fotografies i que guarden i expliquen moltes coses. Una sala que respirava memòria, conversa, vida. Imaginava part de la seva família recollida fent un àpat i mentre caminava per aquells espais pensava quantes persones han passat per aquí, quantes generacions, quantes decisions, quantes històries i quants silencis. I avui, curiosament, tornem a parlar de transformació, perquè aquesta conversa també la fem des d'un lloc transformat. Ja ho sabeu, des d'una nova etapa de Ràdio Caldes, des d'aquest espai al Carme, que durant molts anys va ser l'escola, un lloc ple de records, ple de vida, ple d'històries, i que avui s'ha convertit en ràdio. Potser per això hi trobo una connexió bonica, perquè hi ha espais que no desapareixen, simplement es van transformant, canvien, s'adapten, evolucionen, però continuen. I potser aquesta també és una part de la història de les Termes Victòria. Avui obrim una d'aquestes portes i entrem de portes endins al món del balneari Termes Victòria, de la mà d'en Joan Anglí-Sallarès. Joan, benvingut, com estàs?
2: Bé, molt content d'estar aquí.
0: Sí? Te'n recordes una mica quan vaig venir amb el micro o què?
2: Ah, sí, sí, sí, sí.
0: Sí. Per cada veu o què?
2: No.
0: No, jo m'ho vaig passar pipa, eh? Ja et preguntaré després més coses. Bé, doncs, escolta, si te'n recordes del balneari del passeig, anem bé. En aquella conversa vam parlar del lideratge, d'equips, de llegat familiar i d'història. I han passat uns anys, i mentrestant t'han fet moltes entrevistes, Joan. Ara només feies que dir que també enviaves fins i tot àudios, no? Vull dir que t'estan avassallant la ràdio, la televisió, la premsa. Segur que fas conferències. Per això, deixa'm començar diferent, de forma diferent. Quina és la pregunta que et fan sempre i que ja t'esperes?
2: Ostres, la típica és la de la temperatura de l'aigua.
0: Quina és?
2: Perquè és tan calenta l'aigua de Caldes, no? Diuen, ostres, banyar la Font de Lleó i és molt calenta. Per què surt tan calenta? I a partir d'aquí doncs, els expliques que és un tema de vale. Profunditat, de l'últim tros abans de sortir vale. L'aigua...
0: No ho preguntarem.
2: Ah, no ho preguntarem, però res. No el sabem.
0: I quina és aquella pregunta que gairebé ningú et fa i que potser t'agradaria que et fessin?
2: Ostres.
0: Espera't, més difícil. Com a Joan, com a director i com a president de l'associació.
2: O sigui, tres preguntes.
0: Yes.
2: Ostres. A l'associació balneària, per què coi m'hi he posat? Com a director del Termes Victòria... Com és que després de 7 generacions t'hi has posat? I com a pare, diguéssim, o com a Joan Anglí pare...
0: Perquè t'hi has posat, també?
2: Sí, també perquè m'hi he posat. Tot perquè m'hi he posat, amb lo tranquil que estava.
0: Joan, bé.
2: Sí, sí.
0: Doncs seguim, escolta. Perquè avui m'agradaria que aquesta conversa fos una mica diferent. Ja ho has vist. No tant parlar només del balneari, que també, sinó de com l'has viscut tu, de què has après, de què t'ha canviat i de què continua evolucionant-te després de tants anys. Perquè la primera vegada que ens vam trobar, com a dèiem, anàvem caminant, micròfon en mà, descobrint espais, compartint història. I avui ens trobem aquí, a l'estudi. Però hi ha una pregunta que em continua rondant pel cap. Joan, quan entres cada matí a les Termes, què hi continues veient?
2: Persones.
0: Ja està?
2: Sí. Sí. Per mi és el més important que tenim allà, tant les que nosaltres en diem client intern com el que seria el client extern. O sigui, tant la gent que l'equip, com, lògicament, els clients, que són els que ens donen vida. I, en essència, el que veig, la veritat és que és això, eh?
0: Molt bé. I jo t'anava a preguntar també si potser també veies un negoci, una responsabilitat, o potser també fins i tot una història familiar.
2: Òbviament, però tu m'has preguntat el primer.
0: Bé,
2: i el primer és el primer. El segon... ostres, el segon normalment, quan ja he passat de veure les persones, començo a veure els problemes del dia i comencem a intentar anar solucionant coses. I què més? Pues hi veig història, hi veig, en el meu cas, doncs, família, hi veig records, hi veig feina, òbviament, hi veig feina i, bueno, un projecte de vida amb el meu germà. Sí,
0: que maco. Escolta, quan parles de records, quin és el record que et ve més al cap?
2: Ostres,
0: en aquests moments.
2: El que més me'n recordo és enfilat en un tamboret darrere la barra del bar tallant gelats de corte els caps de setmana. Era...
0: Quants anys hauries tenir allà pel tamboret?
2: Pues no sé, 6, 7?
0: Carai.
2: Eren petits. Sí. Bueno, vivíem, de facto vivíem allà, o sigui, nosaltres sempre ho expliquem, això. O sigui, el meu pare encara va néixer a una habitació de l'hotel i la família vivia vivíem al balneari. Jo vaig ser el primer, diguéssim, que no hi he viscut, però ens llevàvem al dematí a casa meva, que treballaven... ma mare era mestra, però els caps de setmana anava a ajudar, pues baixàvem els nanos i voltàvem per l'hotel. Després, pues,
0: clar,
2: hi havia ratos de joc, òbviament, hi havia ratos de liar-la, però hi havia ratos
0: capella,
2: que ens
0: no?
2: posaven... Sí, també. I després hi havia ratos que et posaves darrere la barra. I a mi m'agradava, eh? A mi m'agradava la gent i m'agradava, m'ho passava bé.
0: Molt bé. Escolta, i això, ara m'ha agradat aquesta anècdota que has dit tu dels 6 anys, aquest segurament damunt del tauret, perquè si haguessis de tancar els ulls i tornar a tenir 8 o 9 anys, on aniries directament de les termes? Allò que dius, era el teu espai. Aquell racó que senties una mica teu, potser per jugar, per amagar-te.
2: Hi havia el jardí, hi havia una pista de tennis on ara hi ha el que els de Caldes diuen la carpa o el molí de l'esclop, i aquella és una d'allà, és on baixàvem a jugar amb uns germans i algun client. Sempre hi havia algun client jovenet, alguna àvia que venia amb el net, i l'enganxàvem per jugar per allà.
0: Escolta, però algun lloc d'aquells que diguessis, mira, m'amago aquí i desapareixo?
2: Home, hi havia a baix del jardí hi havia la bugaderia, que anava amb aigua termal, eren uns safaretxos.
0: Sí.
2: I era lloc, i era lloc per amagar-se, allà no et venien massa a buscar, no?
0: Molt bé. I encara hi passes o què? T'amagues allà encara o què?
2: No. Aquests safretxos ja van passar millor vida. La bugaderia està dalt, van màquines, però en aquell moment el safretx era... Bueno, no hi havia màquines de rentar. Rentàvem dos safretxos, un d'aigua termal i al costat hi havia el d'aigua freda. La màquina que hi havia era una centrifugadora, que amb algunes peces ens ajudava a secar abans la roba, i la roba les tenien a la riera, diguéssim, al final de tot del jardí, que no ens hi podíem acostar perquè no hi havia valla i hi havia una alçada important. Doncs allà es penjava allà es penjaven llençols, tovalloles, estovalles, cada dia a mig matí, sí.
0: Molt bé, perquè clar, com tu deies, per molta gent això era un balneari, però per tu també era casa, no? I clar, quan penses en la part familiar, ara canviarem de temàtica, eh? No creguis que ens quedem aquí tot el rato. La primera imatge que et ve, quina és, la teva mare, els teus germans jugant amb ells, com deies, a la pista de tennis, o sortint mullats, o escridassant-vos, o aquella sala on us reuníeu, potser amb un àpat, o potser menja, o has de fer deures.
2: Sí, bueno, la primera imatge era, el primer que et trobaves era la meva àvia darrere el taulell de recepció. Sí, la meva àvia anava cada dia a les 7 del matí, donava la roba, passava per la cuina, decidint amb el... En aquella època estava jo amb el Nicanor, que era el cap de cuina, el menú, i després estava a recepció amb els clients i les reserves, i estava allà fins les 8, les 9 del vespre, que s'anava cap a casa seva. I el primer record era això, entraves, li anaves a fer un petó a l'àvia, i després, efectivament, teníem un menjador, que era l'únic espai privat que teníem en el balneari. Jo, com no hi vivia allà, el vivia diferent, però diguéssim que el meu pare, els meus avis, els meus besavis, era l'únic lloc on hi haguéssim que tenien la intimitat de la família, perquè la resta d'espais i de coses les feien a la vegada amb la gent, i allà es menjava. I també recordo haver passat molta gana.
0: Què dius?
2: Sí, perquè ara es menja abans del servei, però aquella època es menjava després del servei.
0: Ostres.
2: I després, quan hi havia casament, l'hora de dinar eren les 5.
0: Què dius?
2: Sí, sí, entre les 5, quarts de 6 de la tarda era l'hora que dinàvem.
0: Ostres, i no podies picar una mica entre mig?
2: Sí, home, sí, ens escapàvem i baixàvem a baix, i quan passava una safata algun calamar queia, però jo recordo, jo dius, ostres, quina gana que tinc, són les 5 de la tarda i encara no hem dinat. Jo aquest sentiment el recordo perfectament.
0: Que bo. Escolta, i clar, de petit, clar, tu deies que corries per allà un munt, no? I vas fer amistats, perquè segur que de ben segur doncs, et barrejaves doncs, fins i tot amb nets dels clients o fins i tot amb nens dels treballadors, no?
2: Sí, sí, sí, sí. Bueno, hi havia els treballadors, hi havia una part dels treballadors que vivien a l'hotel. L'única cosa que quan es casaven i tenien fills, després marxaven. Hi havia una zona... On ara hi ha l'espai cel, just a la part de sobre, que hi havia unes habitacions pel personal, perquè el personal en aquella època venia en essència d'Extremadura, d'una zona on hi ha un poble que es diu Benvenida, Zafra i tot plegat, i al principi doncs venien a treballar i vivien i també vivien a l'hotel. L'únic que quan es casaven i tenien canalla marxaven. I de canalla de clients, sí, sí, sí, a més alguns ja els esperaves, ja sabies que venien al juny, venien al juliol, cada any ja preguntava si aquella senyora o aquells avis doncs quan tenien la reserva i res, ja venien amb el net i jugaves. També és veritat que després hi perds el contacte, i més estem parlant de fa 40,
0: imagina't,
2: 45, 50 anys quasi, hi perds el contacte, però de gran alguns sí que han tornat.
0: Oh,
2: i
0: dit,
2: jo jugava amb un nen i tal.
0: Sí, doncs, hòstia, i tu no.
2: Almenys s'ha quedat calvo i soc jo, sí.
0: I tu dius?
2: Havia de ser això.
0: Tu dius o no?
2: Jo, home, sí, clar, home. Sí. I a vegades me'n recordo, i a vegades ja no me'n recordo, perquè, clar, més o menys cada dia passen entre 50 i 100 persones per casa. I jo què sé,
0: clar.
2: 50-100 per 365 per...
0: Imagina't.
2: Per 50, pues surt molta gent.
0: Molt bé. Escolta, i si poguessis parlar amb aquell nen que no era calvo ni portava barba com ara, que corria pels passadissos de les termes, què li diries?
2: Que corrés, sortís i no mirés enrere. No. La veritat és que... des d'un punt de vista de l'hotel, no, jo allà suposo que vaig agafar l'essència del que després he acabat fent, perquè tant jo quan era el moment de decidir que volia fer la vida, diguéssim, època universitària i tot plegat, com mon germà, que amb el Jordi, amb el segon, que estem els dos allà a l'hotel, el plantejament no era pas quedar-nos allà, ni jo ni, ni ell, vam estudiar coses diferents i l'objectiu i l'idea era treballar fora de casa, perquè al final hi havia un punt d'esclavitud, sobretot aquella època, que era complicat. O sigui, era molt guai, anàvem els caps de setmana a l'hotel, però familiarment era complicat, perquè el cap de setmana la gent, doncs, alguns marxaven o anaven amb les colònies o feien no sé què. Nosaltres estàvem a l'hotel. La meva àvia recordo que no feia dia de festa, i el meu pare feia un dia entre setmana.
0: Què dius?
2: Després, clar, era, diguéssim, familiarment era complicat i dur. Després vam decidir, no, nosaltres ens dedicarem a altres coses. I suposo que a aquell nen li va quedar un pòsit i li va quedar un record o gaudia, no?, d'aquelles estones a l'hotel, i suposo que al final, no?, aquest pòsit doncs va anar fent que en un moment doncs decidíssim doncs continuar endavant amb el projecte de la família.
0: Però li donaries algun consell?
2: No, que fes el seu camí. No, que fes el seu camí, perquè al final jo crec que era important, no?, pensar en fer el seu camí, pensar en que no m'hi volia quedar, haver treballat a fora, per després acabar decidint per un mateix, no?, que realment m'hi volia quedar. Crec que era important, això.
0: Perquè tu vas estudiar Economia, no?
2: Jo vaig estudiar Econòmiques.
0: I el Jordi, Enginyeria.
2: És enginyer, sí.
0: I al principi no i tal, però després no sap per què, no? Pum.
2: Sí.
0: Tiren, no, les termes?
2: Sí, tira. Ho hem viscut. No, no et sabria dir. Això m'ho han preguntat moltes vegades. Abans que em deies que em preguntava, no? I com és que... Pues no tinc una, no tinc una resposta més enllà de que ho hem viscut. No, gens. No. Segurament, si no hagués decidit no ser-hi, si no hagués treballat fora de casa, si no hagués estudiat per no dedicar-m'hi, per dir-ho d'alguna manera, no? No vaig anar a estudiar turisme, suposo que m'hagués quedat la recança de pensar, i si hagués...
0: Clar.
2: Però com que ho vaig fer, pues, i ho vaig decidir-ho quan ja tenia, diguéssim, 30 anys, o cap als 30, doncs no em queda aquesta recança, i crec que seria el consell que li donaria aquell nen, no? Fes el teu camí, i si ha de venir, ja vindrà, i si no ve, pues, és perquè no havia de venir, que també està molt bé.
0: Molt bé, i has superat les expectatives?
2: Sí. Bueno, et vas marcant objectius a la vida i una mica, pues, molts d'ells hi hem anat arribant, i és de les coses que crec que estem més orgullosos, no?
0: Molt bé, que maco. Molt bé, ara en parlarem. Però bé, ara passarem al capítol de l'aigua, que espero no preguntar-te el que et fan sempre. Ja ho veurem. Perquè ja hem parlat abans que hi ha una protagonista silenciosa que ho travessa tot, l'aigua. Una aigua que surt de la terra, que fa segles que brolla i que al mateix temps continua sent un misteri. Perquè al final tot gira al seu voltant. Sense aquesta aigua no hi hauria balnearis. I segurament no hi hauria, potser, termes Victòria. Com es viu això? Saber que el cor de tot el projecte depèn d'un element viu de la natura que no es controla del tot.
2: Doncs, bueno, doncs és de les coses que cada vegada que prenem una decisió, doncs tenim en compte, no? Entra dins de les variables del que fem. Lògicament, quan tu fas un dafo, per dir-ho d'alguna manera, doncs una
0: fortaleses
2: de les,
0: i, no?
2: Una de les habilitats que tens, que a més no pots controlar, és aquesta, no? Tenim un element molt important que ens dona la natura, que no controlem, i que lògicament, pues que quan prens decisions i fas les coses, pues ho has de tenir en compte. També és veritat que quan fas les coses, com ara, per exemple, l'acord que s'ha fet amb el Pou Termal, amb l'Ajuntament i el Balneari Broquetes, doncs també ho fas pensant en això, no? Pensant en que hem d'intentar de conservar aquest recurs pel bé dels balnearis, però crec que també pel bé del poble i perquè és part de l'ADN d'aquest poble, no? que en surt el nom, i segurament no estaríem a Caldes si no hi hagués aigua termal. No sé, potser sí, que hagués vingut a parar aquí al poble, però segurament haguéssim fet més endavant o més enrere, no allà on hi ha els sorgents de l'aigua. No?
0: Perquè no se sap, no? O sigui, no se sap si això s'acabarà o no s'acabarà. No, hi ha estudis? Es pot estudiar això? Es pot arribar a estudiar?
2: O sigui, no només es pot estudiar, sinó que s'estudia. El que passa és que, com molts estudis, hi ha un moment en el qual, diguéssim, que no podem, amb la tecnologia que tenim ara, doncs no podem anar més enllà.
0: Clar,
2: podem
0: incertesa,
2: estudiar,
0: eh?
2: Sí, els anys que té l'aigua, des de quan ha plogut, la profunditat amb la que surt l'últim tros, però la quantitat d'aigua que tenim a baix, en el que suposem que és com un llac i que puja degut a la falla que és el Vallès, tot això no en tenim ni certesa.
0: Clar.
2: Bueno, després el que hem de fer és dotar-nos d'eines per conservar-ho.
0: Però jo que no en tinc ni idea de tot això, m'imagino que, jo que sé, si plou també a lo millor ho omplim o no, o saps, no sé.
2: Clar, tu has dit o sí o no. O sigui, per què s'ha omplert aquest llac? Pues segurament perquè hi ha unes fissures a la terra que fan que quan plou l'aigua va cap al subsol i a partir d'aquí va per aquí. Però clar, això passa per unes canonades, diguéssim, naturals. No sabem si això està obturat o no està obturat, perquè no sabem d'on surt.
0: Clar.
2: Amb la qual cosa és molt complicat dir-ho. El que està clar és que crec jo que és important que mentre fem servir l'aigua que ens dona la natura, doncs anirem bé. Si traiem més aigua de la que ens dona la natura, bueno, doncs podem acabar tinguent un problema, que és que ens quedem sense aigua. I el que està clar és que aquesta aigua té cents d'anys abans no ha absorbit els minerals, que és el que la fa especial.
0: Clar.
2: Una qual cosa, si ens quedem sense, doncs començarem de zero cap a 700, 1.000, 2.000, 5.000 anys, no ho sé.
0: Imagina't. Que interessant. Perquè, escolta, jo me'n recordo que també aquella entrevista que vam fer que també em vas explicar que teníeu més o menys el circuit de per on es passava l'aigua termal, que sí, per sota els nostres... Perquè, clar, és curiós que anem caminant pel poble, no? I saber que hi ha uns canals, no?, que passen per sota des del... No?
2: Sí, sí, sí.
0: Explica'ns-ho, això.
2: Bueno, moltes d'aquestes conduccions, des que es va fer el pou comú, s'han perdut. Al final, abans, a la plaça de la Font de Lleó, hi havia unes llambordes que eren més grans que les altres i que, a més, tenien unes inicials.
0: Ah, sí, els pous a sota, no?
2: I allà, diguéssim, que hi havia els diferents pous i n'hi havia unes quantes després. Les inicials eren amb la inicial del balneari que tenia, del que era propietari, diguéssim, aquell pou. I després n'hi havia d'altres que teníem a dins del balneari i altres espais. Després, com es conduïa aquesta aigua des d'aquests pous fins als balnearis? Doncs amb dues teules, una teula cap per amunt, una teula cap per avall, i es conduïa d'aquesta manera, però clar, això era de l'època de vés a saber.
0: Clar, clar.
2: Anava a dir dels romans, però no era dels romans.
0: No ho sabeu,
2: romans, no, perquè els romans... El terme Victoria no existia a l'època
0: dels
2: romans. No, perquè hi havia el torrent Salzer, i el torrent Salzer marcava el final, diguéssim, del poble romà, i nosaltres estem just a l'altre costat del torrent. Després no et sabria dir si és de la mitjana, si segles, no ho sé, això no ho tenim estudiat. Però sí que el sistema era aquest. Què passava amb això? Home, doncs que hi havia pèrdues d'aigua, que hi podien haver-hi filtracions, i tot això, diguéssim, quan es va fer el pou comú, es van fer les noves conduccions, que perdien menys temperatura, que a la vegada també va ser una mica un problema al principi, i sobretot, diguéssim, que teníem una aigua més neta, diguéssim, sense filtracions, sense impureses, i podíem donar un major servei.
0: Perquè aquestes llambordes, que són antigues, no?, per al que comentes, es poden veure encara o no?
2: No, que jo sàpiga, no. No sé què es va fer quan es va fer la plaça nova. No et sabria dir d'aquelles llambordes si s'han conservat. Ara potser algú del Museu Termal ja s'estarà posant les mans al cap. Des d'aquí les meves...
0: Disculpes.
2: Profundes disculpes. Jo no en soc conscient d'haver-les tornat a veure. Jo sí que soc conscient que la meva àvia i el meu pare un dia que anàvem a la plaça ens les ensenyaven. No?
0: Que xulo.
2: Aquesta és la de l'hotel, aquesta és l'altra de l'hotel, aquesta és el balneari fons, del solar, del salut... Bueno, els balnearis de quan jo era petit, sí.
0: Bueno, però segur que teniu fotografies, no?, com a mínim.
2: Sí, hauríem de buscar-ho, perquè a casa el balneari no era nostre. O sigui, durant alguns segles el vam gestionar, però no el vam comprar fins l'any 1980. Després, com que no era nostre, hi havia molts records o moltes coses de la història que malauradament les hem anat perdent, perquè bueno, no era casa,
0: ja.
2: I es gestionava, no, es vivia d'una manera diferent.
0: Ara m'ha vingut al cap aquell llibre que el teniu tan gros, no?, casa vostra, que hi ha un munt de bibliografia, precisament d'història, i mira, m'ha vingut l'imatge que potser, no sé, però clar, potser és més antic que tot això, no?, que heu recopilat.
2: Sí, és més antic, i ens va costar molt trobar aquestes fotos, fins i tot moltes de les fotos ha sigut de gent que ens les ha portades, no?, que ha vingut i ens ha portat la foto. Ostres,
0: que
2: tinc
0: xabrou.
2: Aquesta foto d'aquí i tal, i després, ostres, deixa'm-la un moment que l'escanejarem, que com a record ens agradaria tenir-ho. Fins i tot venia el Barça a fer les pretemporades i no tenim fotos, que és de jutjat de guàrdia.
0: Imagina't ara,
2: si et vingués el Flick i companyia. Però bueno, gràcies a venir a Caldes, doncs en aquella època del Kubala, doncs el Barça va guanyar les 5 copes i vam posar la primera pedra al cruifisme i a tot el que ha vingut ara.
0: I al Kubala li deixàveu la saleta, que ho sé també això.
2: El Kubala era l'únic que podia menjar,
0: si
2: era l'únic que tenia permís per menjar el nostre menjador. Perquè no el donàvem mai, perquè és que si no, és que no teníem ni aquell espai.
0: Bueno.
2: I aquell espai teníem tele.
0: Sí?
2: Sí, teníem la tele, que era com, bueno, almenys, perquè les habitacions no tenien tele, i hi havia una sala de la televisió, però clar, després els clients no podies, ja no tant triar el canal, perquè en aquella època teníem la 1 i la 2 al principi,
0: i amb blanc i negre també.
2: Blanc i negre, jo la de l'hotel ja era amb color, era una tele, sí, per ser de l'època era gran, sí, era un tros de tele, i era l'espai on es anava a mirar la tele els clients, sí. I després un roncava, l'altre s'enfadava, un volia pujar el volum, l'altre baixar-lo, era distret.
0: Bueno, però això, ara com has dit això del Barça, si ens estigués escoltant algú del Barça que pogués influenciar a Hansi Flick, que li deixaries la saleta també?
2: Sí,
0: el Hansi,
2: el Hansi amb el que ens ha fet aquests dos anys,
0: sí, no?
2: Té, sí, home, sí, pot fer el que vulgui.
0: Molt bé.
2: Hansi, sempre en mi equipo, això.
0: Molt bé, doncs ja després el trucarem. Montar, si agafa la trucada, la passes? Molt bé, doncs escolta, seguim. Crec que hi ha molta gent que desconeix una cosa quan pensa de l'aigua termal, perquè crec, com tu deies, que només pensa en temperatura. La temperatura, de 74 graus. Però darrere hi ha molt més. Hi ha composició, minerals i, sobretot, també control, anàlisi i gestió. Explica'ns una mica què fa aquesta aigua especial que dèiem, no? Que segurament té alguna composició determinada, però la clau, d'alguna manera que tu diguis, mira, aquesta és la que ens dona a nosaltres les propietats que ens ajuden.
2: O sigui, l'aigua termal de Caldes és clorosòdica i aquestes són les propietats més importants que té, perquè són les aigües que van molt bé per l'aparell locomotor i diguéssim que són les aigües que ajuden a desinflamar. En essència, són neurosedants i neurosedants que ajuden a descansar i a dormir, i diguéssim que són unes aigües que el que ajuden és a desinflamar. Després, totes les malalties lligades amb aparell locomotor tipus, que són inflamatòries, tipus artrosis, artritis, reuma, recuperació de trencaments, tot aquest tipus de tractaments o de dolències són les que estan més indicades. Després també, per altres minerals que té, doncs ajuda a l'aparell respiratori, té altres funcions. Però a cada població termal, segons el tipus de minerals que té, serveix més per un tipus de dolència o per un altre, i fins i tot algunes són contraindicades. Per exemple, el que es diuen les cures hidropíniques, que són aquelles cures que es veuen, doncs les aigües de Caldes no estan indicades per temes renals i tot plegat. I fins i tot et podria dir que no són gaire bones per beure perquè tenen molt fluor i si les veus molt sovint, el fluor, diguéssim, que t'acabaries tenint problemes amb les dents. Si són massa fortes, diguéssim, acabaries tenint problemes amb genives i dents.
0: Carai, o sigui que d'alguna manera els balnearis també poden ser especialistes, no?, d'alguna manera, amb alguna tècnica determinada segons la composició mineral que té.
2: Som especialistes i, a més, segons les composicions dels minerals, també. O sigui, l'aigua mineromedicinal no va bé de la mateixa manera a les mateixes persones durant el mateix temps.
0: Correcte.
2: Hi ha gent que, quan ve a prendre els banys i té reuma, se li passa el dolor durant 3, 4, 6 mesos i altres que els dura fins a un any. Això depèn de cada persona, diguéssim, que reacciona d'una o altra, el seu metabolisme reacciona d'una o altra manera a aquests minerals i a les conseqüències, diguéssim, d'aquests minerals. I això, diguéssim, que varia el temps que té aquesta millora, en essència, amb dolor, que després fa que tingui més mobilitat, però nosaltres sempre diem que nosaltres no curem, nosaltres millorem la qualitat de vida de les persones.
0: Perquè també és veritat, bueno, si no m'ho corregeixes tu, que teòricament surt a 74 graus, però vosaltres també fins i tot la refredeu perquè tinguin unes propietats, perquè la pugueu aprofitar,
2: òbvia,
0: és així?
2: Sí, o sigui, no, per nosaltres que surti 74 graus és un problema, perquè com que l'important són els minerals, el que no la podem fer és barrejar amb aigua freda de l'aixeta, perquè, en conseqüència, perdria part d'aquests minerals, que és la seva essència. Què hem de fer? Pues tenir paciència. Aquesta paciència ens ha ajudat a tenir l'espai cel. Què feien abans? Pues teníem molts dipòsits, tot el subsol de l'hotel eren dipòsits, i en aquests dipòsits hi teníem l'aigua, i anava passant per uns forats que hi havia a la part dalt dels dipòsits, anava passant d'un dipòsit a l'altre fins que arribava a l'últim dipòsit, i teníem calculat que quan això passava l'aigua arribava a uns 35-38 graus, que és a partir del moment en el qual, diguéssim, bueno, no, 40-42 graus, menteixo, que és a partir del moment en el qual la podíem començar a fer servir. O sigui, nosaltres teníem l'aigua termal i l'aigua freda termal. L'aigua termal estava a 70, que era la que fèiem servir per les, en essència, pels vaporaris, per les saunes, i l'aigua freda termal estava a 40-45 graus. I ja està, i amb això treballàvem, amb la paciència. Aquest espai, diguéssim, que quan vam fer un dipòsit nou i vam poder treballar amb intercanviadors, intercanviadors és... Sí, és amb aigua freda, barrejar aigua freda i aigua calenta sense... O sigui, que es toqui sense barrejar-ho.
0: Exacte, que no estiguin en contacte.
2: Que no estiguin en contacte.
0: Correcte.
2: Després ens ha permès fer un dipòsit de menys litres, en comptes d'uns dipòsits de 250.000 litres, un dipòsit d'uns 40-50.000 litres al jardí, i ens ha permès alliberar l'espai en el qual hi hem fet l'espai cel.
0: I podria ser que aquests dipòsits que tu comentaves ara, amb aquesta passió, fossin alguns que potser vam veure aquell dia, amb aquella excursió?
2: Pot ser.
0: Que era per un forat, jo me'n recordo.
2: Per un
0: mira
2: forat,
0: per
2: que feia una calor. L'únic que allà només veiem l'últim. No, menteixo, el primer.
0: Val.
2: Aquell era el primer, que era el més calent, que era on controlàvem l'aigua, que és on controlàvem des d'on es feien els anàlisis. Perquè la resta, no hi podíem accedir.
0: Val.
2: Jo crec que amb 40 i pico anys hi vaig accedir-hi a, jo diria que una vegada només, perquè no els podíem... Clar, l'hotel funcionava sempre. Després, si buidàvem allò, ens quedàvem sense aigua.
0: Clar.
2: I el procés de refredar era una mica llarg. Després, allà sempre hi havia aigua calenta termal i no tenies nassos d'entrar en el primer, que era el de 60 i pico graus, i d'aquí vés a saltar els altres.
0: Clar.
2: Amb la qual cosa, bueno, hi havia unes obertures, ho miraves, però no s'hi accedia.
0: Però podria ser que sí, que seria això.
2: Sí, podria ser.
0: Que
2: sí,
0: recordo.
2: Sí, sí, era una porta metàl·lica, obries i et ponia una castanya a la humitat i l'escalfor, que déu-n'hi-do.
0: Escolta, sapiguent la composició que no entrarem de l'aigua termal, tu creus que... Aviam, és una, potser una bestiesa, però, i segurament a lo millor ja ho heu pensat i ho heu descartat, però tu creus que es podria reproduir artificialment en algun moment?
2: Sí, tot es pot reproduir, perquè si tens la composició química la pots tornar a fer. L'única cosa que les coses naturals sempre són millors que les coses artificials.
0: Totalment d'acord. Escolta, recordo que en l'entrevista del fòrum vas comentar que cada balneari tenia pous i, i hem parlat de les llambordes, perdona, i m'has dit que sí, que millor que passem,
2: bueno,
0: que passem
2: ara quan surti aniré al termal i a mirar-me
0: que
2: si estan allà.
0: Vale, perquè encara no ens en recordem. Vale. Escolta, què més? Perquè aquests, aviam, sí, un altre tema aquí apareix una altra dimensió fascinant que també et volia comentar, que és la recerca, que en part has parlat abans. Aquest treball conjunt amb l'Hospital del Mar, que també passarem una mica de relliscada, però sí que m'agradaria fer una mica d'incís, perquè és molt important, amb els estudis, la investigació, la voluntat d'entendre científicament allò que durant anys s'havia observat. Persones que arribaven amb dolor, amb cansament, amb estrès, i marxaven millor, això es veia. No perquè algú ho digués, sinó perquè es notava i es sentia. Explica'ns com neix aquesta col·laboració de treballar amb l'Hospital del Mar.
2: Bueno, aquí diguéssim que hi ha una part molt important que neix de lideratge de l'Ajuntament, en aquest cas de l'alcalde, com a president de les Viles Termals de Catalunya, de dir alguna cosa que des de l'associació balneària feia anys que dèiem, és dir, ostres, això que nosaltres sabem que va i que funciona... necessitem proves empíriques i científiques per poder anar al Departament de Salut i dir, escolteu, això funciona, no només funciona, sinó que econòmicament és molt més rentable enviar
0: social.
2: Una persona a un balneari a venir a fer un tractament que no pas hospitalitzar-la, medicaments, baixes laborals, i també fruit d'una medicina preventiva. En comptes de fer una medicina reactiva, no em trobo bé, estic malalt, vaig al metge, intentaré treballar cada vegada més una medicina preventiva que el que fa és que, a més, ajuda a millorar la qualitat de vida de les persones, però és que, a més, és econòmicament és molt més rentable que no pas la reactiva. Després, a través d'aquest lideratge de l'Ajuntament, juntament amb, en aquell moment, el president de l'associació era el Jordi, amb un germà, doncs es van de seguida posar d'acord en dir, ostres, hem de treballar per posar en valor allò que sabem que funciona.
0: Molt bé.
2: I amb l'Hospital del Mar, amb la doctora, amb la Natàlia, de seguida ens vam entendre i posant-hi tots de la nostra part, per dir-ho d'alguna manera, Viles Termals, Associació Balneària i Hospital del Mar, doncs ja hem acabat dos estudis. El primer,
0: el del Covid,
2: que aquest ja està fins i tot publicat, ja el tenim publicat, i el del càncer de mama, que es van presentar la setmana passada, la setmana passada, el dimecres, es van presentar
0: el
2: aquí
0: al Càlida, al Termàlia,
2: i que, bueno, els resultats, lo graciós és que al final dona un resultat que és el que saps que passa exactament.
0: Sí, senyor.
2: Tota la vida ha passat exactament
0: espera,
2: allò.
0: Espera, i què sentiu quan allò que intuïeu es demostra científicament?
2: Alegria, clar, alegria.
0: No?
2: Perquè tens la por,
0: dius,
2: no?
0: Ara sí, no?
2: Ja ho sé i n'estic convençut, I si m'ho haguessis preguntat la setmana passada, no, sortirà bé perquè ho sé.
0: No?
2: Però clar, que un científic se't senti, t'ensenya les gràfiques, t'expliqui les coses que han estudiat, com les han estudiat, i et diguis, sí, clar, això que deies, que això que sabem els calderins que funciona, doncs sí, efectivament, científicament... funciona, i a unes persones li dura més, a unes persones li dura menys, s'ha de fer uns processos de continuïtat, però bueno, veus que el resultat del que has fet tota la vida va, i és alegria, no? Alegria per...
0: I orgull, no? Potser també, o què?
2: Sí.
0: O validació, què és més? Orgull, validació, responsabilitat, què?
2: Sí, és un mix de tot.
0: Que
2: sí.
0: Bo.
2: Però de tot et diria que el que més t'emociona, o sigui, al final faig molta feina de despatx.
0: Uh-huh.
2: I jo et diria més, no? Quan es va presentar l'exposició al Càlida, que va fer l'Ona, una calderina,
0: uh-huh,
2: van venir algunes de les pacients, no? I les pacients t'expliquen, uh-huh, la història i com aquest estudi, aquest tractament que han fet en l'estudi, doncs les ha ajudat, no? I quan veus que arriba allò que tu has treballat, que arriba a les persones i que ajudes a les persones, ostres, pues aquest moment d'orgull, pues el vaig sentir més en aquí, no? D'orgull, de responsabilitat i de pensar que bé, no? Que bé arribar, no? Que amb la teva feina, la teva feina i la de tota la gent de l'equip, pues, uh-huh, pues acabis arribant aquí.
0: De satisfacció, no?
2: Sí,
0: d'alguna manera,
2: sí,
0: no? De dir,
2: sí,
0: ostres, no poder ajudar,
2: ostres,
0: no?
2: Que bé, no? Que bé que això que fem...
0: Ajudi, no?
2: Sí.
0: Realment, no?
2: Sí, sí.
0: Hi ha alguna frase que com deies, no? Que t'hagi quedat de dir, ostres, que maco va ser?
2: Ostres, em va emocionar molt quan, a més, era una persona que el dia de la presentació, una de les pacients, que el dia de la presentació no estava previst que parlés, no? Però va agafar el micro i va parlar amb una passió d'allò que havia viscut, que a mi, sí, em va posar la pell de gallina.
0: Ostres.
2: La veritat és que em va emocionar. Sí, sí.
0: Que maco, clar, quan la gent diu, ostres, no, potser estic molt millor, m'ho havia passat supermalament, no? I gràcies a això no puc tirar endavant, no? O puc veure-ho d'una altra manera, no? Potser.
2: Sí, sí, i també entre, en aquest cas, entre les pacientes, entre elles, doncs també fan teràpia, no? Perquè han passat pel mateix, perquè s'ajuden, perquè ves... Bueno, al final els negocis són negocis, no? I a vegades falta veure aquella part humana,
0: sí, senyor,
2: de l'empresa, no? I allà la veus amb tot el seu...
0: Allò esplendorós,
2: sí,
0: no?
2: Sí.
0: Que maco,
2: sí,
0: que maco.
2: Sí.
0: Profund,
2: i,
0: no?
2: Sí. Bueno, i que et diuen, escolta, va, que hem de... Perquè un dels problemes que té l'estudi és que, clar, quan acaben l'estudi, per poder-lo acabar, durant 6 mesos no han de poder fer tractament.
0: Mm.
2: I amb elles, clar, diguéssim, el tractament d'estrògens, els medicaments amb els quals, uh-huh, els limiten el tema dels estrògens, el continuen fent, uh-huh, el tractament. Amb la qual cosa, jo dic, ostres, estava bé, i
0: clar,
2: amb el temps,
0: a
2: mesura que va passant dels mesos,
0: manera,
2: no?
0: No?
2: Clar, cada vegada
0: torno a baixar,
2: no?
0: Uh-huh.
2: Vull venir, i li dius, és que no pots venir,
0: ostres,
2: perquè l'estudi, part del teu compromís en l'estudi és que un cop s'ha fet, t'has d'esperar aquests 6 mesos per veure, no? O sigui, es fa,
0: clar, clar,
2: a l'estudi hi ha un primer moment, que és abans de començar, uh-huh, que s'estudia tant el grup control com les, uh-huh, persones que fan el tractament, en el moment que s'acaba l'estudi i 6 mesos després. I clar, dius, no, això no ho podrem fer, i si tot va bé, que serà així,
0: que segur,
2: el mes de setembre, començarem
0: a fer
2: els tractaments amb tots aquells pacients.
0: Això deu doldre, no? Deu doldre, no? De dir, hòstia, no puc, bueno, no puc ara.
2: Sí,
0: no?
2: però tu saps que és a fi de bé i saps que acabarem podent-ho fer, no? Jo,
0: uh-huh,
2: crec que... O sigui, a mi em sap més greu quan al final som una empresa, som una,
0: uh-huh,
2: empresa,
0: clar,
2: privada,
0: clar.
2: I més enllà de fer negoci, que òbviament és l'objectiu final, no? Bueno, doncs tenim un personal, tenim una estructura i s'ha de pagar, no?
0: Uh-huh.
2: A mi em dol més, no?, quan veus que vivim en una societat on encara hi ha persones que poden continuar fent el tractament perquè ho poden pagar, i altres que encara que, bueno, doncs els hi fas un descompte i tal, però estan lluny de poder arribar, no?
0: Uh-huh.
2: I jo crec que, bueno, és més aquí, no?, on hem d'anar a treballar, en
0: que
2: aquest cas, en CatSalut.
0: Que pugui obrir-se més gent, no?
2: Bueno, que aquesta millora la qualitat de vida, no?, sigui per... estigui oberta a tots aquells que realment ho vulguin fer.
0: Perquè arrel d'això et volia comentar això, no sé si és correcte o no, i tu m'ho corregeixes. A Europa hi ha països on el termalisme sembla que forma part del sistema sanitari, on es prescriu, on s'integra dins dels tractaments, on té reconeixement mèdic. I tu creus que encara estem molt lluny d'això?
2: O sigui, la primera pregunta, si és així, a la majoria de països desenvolupats d'Europa, i alguns no tan desenvolupats, el termalisme entra dins de...
0: Per exemple, quins països estem
2: Ostres,
0: parlant?
2: Mira...
0: França,
2: sí, sí,
0: Alemanya...
2: Sí, Portugal, França, Alemanya, Suïssa... Sí, sí, països nòrdics... Tots aquests... Àustria...
0: Uh-huh.
2: Països de l'est, Hongria... Sí, sí, tots aquests països, diguéssim, entren en el circuit. També és veritat que també és un tema cultural. O sigui, culturalment, des de fa molts i molts anys, també jo crec que per un tema climatològic i altres coses, seria complicat d'analitzar, però diguéssim que el termalisme entra dins de la cultura d'aquella gent, no? Pensem en algo fàcil, la sauna a Finlàndia. Bueno, és cultural també, no? En canvi aquí nosaltres, bueno, al sortir de la feina, a vegades, en comptes d'anar a prendre les aigües, ens anem al bar.
0: Sí.
2: Culturalment, estem més a prop d'això.
0: Sí.
2: Després, jo crec que hi ha una part també cultural, medico-cultural, no? O sigui, el metge no recepta anar a prendre les aigües, que abans es receptava aquí també, Però a altres països com a França, doncs hi ha més aquesta cultura de receptar anar a prendre les aigües, de tenir aquest coneixement de les aigües. Tot és culpa dels metges? No, també hi ha una part, diguéssim, que els balnearis i les poblacions termals, doncs hem de fer aquesta pedagogia.
0: Molt bé, podríem fer fins i tot per les escoles, no? O què? Començar també per escoles, no?
2: Sí, sí, sí. Una de les coses que nosaltres fem és que cada vegada que hi ha una escola que ens demana de venir, intentem de buscar els horaris, perquè és complicat de compaginar, perquè lògicament l'espai termal és un espai on busques pau, relax i tranquil·litat, i això, diguéssim, que no lliga massa amb un grup de 40 nanos, però nosaltres sempre estem oberts a que vinguin, a que provin, a que coneguin, fins i tot a l'espai cel nou, però el balneari clàssic el tenim obert als nens. Amb unes limitacions, perquè l'aigua termal, hem de recordar que són unes aigües que són fortes i que fan baixar, diguéssim, la pressió, i els nanos de per si ja tenen la pressió una mica baixa i s'ha d'anar amb cuidado.
0: Clar, i tant, tant. Escolta, tinc una altra reflexió que també la tinc pel cap. Mira, durant molts anys es parlava dels balnearis, es pensava en tractaments, en estades, en termalisme clàssic. Però avui sembla que alguna cosa està canviant, com acabes de comentar, no? Ara també es parla de prevenció, de benestar, d'aturar-se, de cuidar-se abans que arribi el problema. I al mateix temps, la recerca obre una altra porta, la reparadora, la recuperació, el després. És com si el termalisme hagués també tancat com un cercle, no? Estigués unint dos mons, prevenir i reparar. Com ho veus?
2: Sí, sí, completament. O sigui, en essència, a data d'avui ens dediquem a això. O sigui, una part del nostre client és preventiu i una altra és reparador. I al final també jo crec que va lligat molt amb el que dèiem de la societat, no? Cada vegada ens cuidem més, l'alimentació, fer esport, bueno, dins de les coses que et planteges fer durant la setmana, doncs hi ha un temps que el dediques a tu i el dediques a cuidar-te, perquè volem viure molts anys i a més aquests anys que vivim els volem viure amb les millors condicions possibles, no? I això jo crec que va lligat, molt lligat al que podem oferir des dels balnearis.
0: Molt bé. Escolta, ara, aviam si ens pots donar una petita exclusiva, ara que no ens escolta ningú.
2: Vinga.
0: Després de tants anys que vam fer l'entrevista, no? Uns 4 anys, no? Heu pogut descobrir coses noves? Alguna cosa que heu trobat, alguna resta, algun espai, algun element històric inesperat?
2: Mira, va, te n'explico un.
0: Bon dia! Música d'exclusiva! Música d'exclusiva!
2: A part de que hem fitxat el Julián Álvarez...
0: Epa! Sí, el Gordon, Flash Gordon. Estic al lloro, eh?
2: Ah, vale.
0: Home,
2: sí,
0: per favor.
2: Aquest ja està fitxat. L'altre, l'exclusiva era l'altre.
0: Sí, és veritat.
2: A part d'això...
0: Quan tu ets el Barça, no?
2: Sí, sí. A casa amb l'àvia que teníem per llei. Érem del Barça, sí. Clar, perquè el Barça... O sigui, clar, quan va venir el Barça, entre cometes, ens va salvar, perquè va ser un moment molt complicat de postguerra, i explicar a l'àvia que va ser un moment que, clar, diguéssim, vam el que ara seria via xarxes socials, diguéssim, no? Ens vam fer famosillos perquè era el balneari on anava el Barça, i això ens va ajudar a tenir més clients i a treure el cap, sí, en un moment complicat.
0: Mira, o sigui, perdona, que... volem fer, dintre de poc farem, intentarem fer una entrevista amb el president de la penya, barcelonista. Intentarem tornar a parlar d'aquest tema, què et sembla?
2: Vinga, va. Però
0: li hem de prometre la saleta, eh?
2: Ah, sí, prometecidíssima.
0: Tira, perdona.
2: Què vam descobrir? Doncs quan vam fer l'Espai Cel, un dels hàndicaps que teníem era que quan vam fer tot el projecte, clar, per pagar allò no podíem tancar tant el balneari. Després, fins que no vam començar les obres, no vam poder accedir als dipòsits de l'Espai Cel. Després, tot el que tot el que ens vam plantejar de fer amb la Maria Almirall, amb l'arquitecte, doncs eren supòsits, no? Suposem que ens trobarem això, suposem que ens trobarem allò altre.
0: Va, no allarguis més, què veu trobar?
2: I dins de tot això, quan estàvem a la meitat de les obres, va, ens va cridar un dels operaris.
0: Ostres!
2: Aquí hi ha un forat i unes escales.
0: Què dius?
2: Sí, sí, sí, sí. I vam descobrir...
0: Què?
2: El que deuria ser, el que pensem que era, l'antiga carbonera on hi havia, perquè a dalt hi havia, m'explicava el meu pare i els meus avis, sí? Doncs que allà hi havia la calefacció. I sí? La carbonera, quan vam passar a Fuel, aquella època hauria de ser Fuel, aquella carbonera es va tancar i allà es va quedar. I el que ara és l'espai privat era una antiga carbonera i quan vam començar a fer el projecte no estava previst pas fer-la i a mig fer vam dir, ostres, aquest espai li hem de donar un ús.
0: Que xulo.
2: I ens vam inventar, diguéssim, així a correcuita, doncs aquesta vuitena piscina que és l'espai privat.
0: Hola, que xulo.
2: Sí, sí, sí.
0: La carbonera. La podríeu etiquetar?
2: Sí, també, també.
0: Bé, doncs escolta, ens prenem una mica d'aire i et dediquem una cançó. Que la gaudeixis.

0: Bé, ara que es fa de nit, tornem un altre cop amb el Joan. Joan, per què aquesta cançó?
1: Bueno, primer perquè els Mishima m'agraden molt.
0: Com el, Joan, com el Guardiola?
1: Com el Guardiola, a més van molt lligats, perquè Mishima,
0: no
1: Barça...
0: No volia tocar el tema, no volia tocar el tema.
1: També va molt lligat amb el Barça. També perquè amb la gent de Mishima, quan es van fer, una època es feien uns concerts al juliol aquí al Molí de l'Esclop, i va ser un dels grups que van venir i van ser especialment macos, i a més va ser en el moment que just inauguràvem l'Espai Cel i els vam convidar, i amb algun d'ells hem mantingut una certa...
0: Vincle,
1: sí.
0: Que maco.
1: Sí, sí, un cert vincle, i de tant en tant algun ha vingut, i a més aquesta cançó m'agrada especialment perquè, bueno, pues a vegades, no, és allò de dir, ostres, perquè passin coses bones, a vegades també has de venir, o per valorar les coses bones, doncs també has de venir de que no hagin passat de no tan bones, no? I pensava que era un... Bueno, amb la gent de Mishima, pues, hi ha tot aquest vincle de que van venir quan l'Espai Cel, que també va lligat amb el Barça, i que a vegades, no, pues, perquè passin coses bones, pues, també n'hi ha de dolentes, i que quan estàs en la merda, pues has de pensar que també...
0: Arribaràs,
1: no,
0: bombons.
1: Arribaràs a les bones, sí, les treballes, clar, no te les regalaran, però si les penses i les treballes, doncs acabes arribant.
0: Com sempre, molt bé, molt interessant. Ara passem doncs a la secció del César, la mirada del César. Endavant, quan vulguis.
2: Escolta, una pregunta molt senzilla. Com veus el sector de les termes? Vosaltres que teniu una visió més àmplia per la local, diguéssim, esteu un moment, diguéssim, d'esplendor, un moment...
1: Estem en un moment dolç, perquè és el que comentava abans, no? Al final la societat cada vegada més busca aquest tipus de productes. Pensem que els balnearis,

0: reinvertir en habitacions, en tractaments termals. Bueno, estem en aquest moment i crec que és un bon moment. I mirem el futur amb optimisme, que això també és molt important. No, no només estar bé, sinó posar les llargues i veure que la cosa va cap a bé.
1: També s'ha socialitzat el sector. Vull dir, no? Abans era un... es veia una mica aristocràtic, no? Anar de balneari era una mena de... que jo crec que també ara més s'ha obert més, no?
0: Sí,
1: la vostra, o sigui, serveis.
0: Sí, sí, sí, o sigui, el turisme en general. Si tu agafes el turisme a principi del segle XX, qui feia turisme? Qui podia fer turisme? Si la gent amb 10-12 anys els posaven a treballar a la fàbrica, a quatre afortunats. Per sort, tot el turisme, el de costa, el d'esquí, el del termalisme, que segurament és dels primers turismes que ha existit a la història, doncs s'han popularitzat i això està bé. Però també haig de dir que, per exemple, a Caldes, si pensem en Can Rius, sí que és veritat
2: que, luxe, no?
0: Que era un turisme luxe, però el Termes Victòria era un balneari popular. El balneari Forns, que hi havia cuina, les havia, recordo que érem habitacions amb cuina, era encara més popular per a aquelles persones que realment necessitaven venir a prendre les aigües. I la majoria de clients que teníem eren de la demarcació de Lleida i de Tarragona, que quan acabaven l'època de collita acabaven tan fets pols, sobretot de dolors d'esquena, artritis, artrosis, que venien a prendre les aigües 2-3 setmanes als balnearis, i hi havia els balnearis més populars, com podia ser això, el Forns, el Victòria, el Salut.
1: I l'última pregunta. Termes Victòria. Victòria?
0: Vale. D'on ve Victòria?
2: Sí. Ja t'han preguntat molts cops.
0: Segur. Molts cops, aquesta sí, aquesta me la sé.
2: Passem paraula.
0: No, la responc, que vaig molt ràpid.
1: Perdó,
0: perquè, perquè el propietari que era usurer, que es va quedar amb el Termes Victòria després de que no poguessin tornar els diners als Llobet i Vall-llosera, la seva dona es deia Victòria.
2: Punt.
1: Gràcies.
2: Moltes gràcies.
1: Ole.
2: Vinga, va, ara un minijoc per canviar el ritme, Joan. Jo et dic una paraula i tu em dius el primer que et passi pel cap.
0: Ostres.
2: Però curta, curta. Vinga, Joan. Va. Balneari.
0: A casa.
2: Aigua termal.
0: A vida.
2: Font del Lleó.
0: Calor.
2: Economista.
0: A feina.
2: Família.
0: A tot.
2: Legat.
0: A família.
2: Habitació dels avis.
0: A la 25.
2: Sala privada familiar.
0: A menjador.
2: Hospital del Mar.
0: Futur.
2: Futur.
0: Futur, sí, sí.
2: No, i ara ja et dic futur.
0: Ah, futur. Balneari.
2: Molt bé. Escolta, ara un xic de curiositat i de respir.
0: Vinga.
2: En algun moment aconsegueixes deixar de ser director, posar-te el barnús, posar-te el gorret, entrar a les piscines i viure el balneari com un client més? Això passa mai o no passa mai?
0: Mira, sóc la primera generació que crec que ho ha fet.
2: Ah, sí?
0: Sí, sí, sí. Està... no moltes vegades, passa poc, eh? La gent es... ah, passa poc, però crec que el Jordi i jo, o sigui, el meu pare, la meva àvia, els meus besavis, mai anaven a prendre les aigües. O sigui, el balneari era un lloc de treball. Sí, sí, sí. Tires, no, no pot ser. És. O sigui, ens banyàvem el dia que havíem de, jo què sé, hi havia un problema a la piscina i havies d'entrar a la piscina per solucionar un problema d'un skimmer, o entraves als dipòsits i, si no, no, no. I nosaltres sí, quan vam inaugurar l'Espai Cel, ens vam donar un luxe al principi un dia de dir, ostres, ens banyarem
2: sí,
0: a la piscina.
2: Sí, ho has fet.
0: Sí, sí, jo el meu pare, per exemple, el teu pare baixa, algun cop l'has vist a baix en banyador? No. I la meva àvia? Tampoc.
2: Tampoc. Bueno, molt bé, doncs estan molt bé, eh?
0: Sí, sí, no, s'ha de fer.
2: Molt bé.
0: Fins i tot algun metge m'ho havia dit, home, no, tens un balneari una vegada amb temes de vertigens i tal, home, però no pot ser. Dic, sí, sí, és.
2: De tot el que has fet fins ara, de què et sents més orgullós, Joan?
0: Possiblement de continuar el llegat de la família, no? Crec que d'haver sigut capaços de posar el segle XXI el Termes Victòria i de seguir el llegat.
2: I quin és aquell projecte, aquella idea, aquell somni que et faria il·lusió veure realitat?
0: Ostres, és que una mica des de que vam fer l'Espai Cel i el moment en el qual estem, bueno, una miqueta podria dir que hem arribat bastant a l'objectiu que ens havíem marcat.
2: Que bé.
0: Després allò de dir, estem en aquell moment de gaudir de les coses.
2: Que bo, Joan, doncs enhorabona. Escolta, deixa'm recordar

0: recuperar molt ràpidament una frase que va aparèixer amb la Conchi l'altre dia a l'entrevista Fòrum, i es deia així, diu, es diu sovint que la primera generació crea, la segona fa créixer, la tercera posa a prova o s'ho carrega. I tu vas dir una frase que em va fer molt somriure. Va dir, nosaltres ja juguem una altra lliga, i afegies, afortunadament som la setena generació. A quina lliga et referies?
1: Bueno, que, diguéssim que ja hi ha poques empreses que han arribat aquí. Després ja no hi ha teoria per la setena generació. N'hi ha per la primera, la segona, la tercera, i si m'apures la quarta, però la setena generació ja podem fer el que ens doni la gana, perquè ningú ens pot dir que, bueno, pues que la setena fa no sé què. Bueno, pues ens ho inventarem.
0: Era un xist, jo.
1: No, sí. No, a més és curiós perquè aquí a Caldes hi ha unes quantes empreses aquestes històriques.
0: Bé, doncs escolta, ja hem arribat al final. Com t'has sentit, Joan?
1: Bé, molt a gust.
0: Sí? Què t'emportes de la conversa?
1: Pues reflexions, quan fas aquest tipus d'entrevistes, pues a vegades, no?, reflexiones sobre coses que habitualment no et pares a pensar.
0: Vols afegir alguna cosa més?
1: No, que ha estat molt a gust i que moltes gràcies.
0: Pues moltes gràcies a tu. Jo sé que faré una petita molt ràpidament, perquè avui hem entrat en un balneari, però sobretot hem entrat en una història. Hem parlat d'aigua, però també de temps, de família, de llegat, de responsabilitat, de futur, i pensava que sovint admirem els edificis, la pedra, l'arquitectura, la història visible, però darrere de tot això sempre hi ha persones, persones que cuiden, persones que decideixen, persones que sostenen, persones que generació rere generació escullen continuar i adaptar-se. I avui hem descobert una mica més el Joan, el nen que corria pels passadissos, el jove que imaginava altres camins i l'home que un dia va tornar. Potser sense saber del tot per què, però sabent que hi havia alguna cosa que l'estirava. I aquí hi ha una idea que m'acompanya, que hi ha llocs que no només formen part de la nostra història, hi ha llocs que també ens construeixen a nosaltres mateixos. I potser les Termes Victòria són això, un espai que guarda memòria, però que també continua generant futur. Perquè el llegat no és conservar el passat intacte, és entendre'l, respectar-lo i tenir el coratge de portar-lo cap endavant. Joan, gràcies de nou per obrir-nos les portes de casa teva, per compartir la història i la mirada, i sobretot, gràcies per continuar fent brulla alguna cosa més que l'aigua. Gràcies per créixer i aprendre junts. Bé, doncs us deixem, com sempre, amb la nostra Nina Simone i el seu Feeling Good, perquè
2: ens agrada acabar amb un bon gust de boca.
0: Bona setmana i us esperem el proper dimecres a les 19 hores. Per seguir descobrint i conèixer un nou personatge amb la seva història, us esperem.
2: Propostes al deportesendins@gmail.com.

0: is done, that's what I mean.
1: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les 8. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
2: Caldes serà la seu d'un curs sobre producció d'oli d'oliva adreçat als productors que vulguin millorar el coneixement en el cultiu i la producció d'aquest or verd. Una formació organitzada pel Consell Comarcal i la xarxa de productes de la terra de la Diputació de Barcelona que té l'objectiu de donar coneixements tècnics i específics als participants. Les persones interessades poden inscriure-se'n fins al 10 de juny. Les persones participants se seleccionaran segons els criteris de formar part de l'Associació de Productors d'Oli d'Oliva Verge Extra del Vallès. La Diputació de Barcelona ha activat ja la 30a campanya de vigilància i prevenció d'incendis forestals degut a les altes temperatures d'aquesta temporada. En aquesta edició s'hi han destinat 1,8 milions d'euros de pressupost, un pla d'informació i vigilància contra incendis forestals que s'estendrà del 17 de juny fins al 31 d'agost. Respecte al municipi, Caldes es troba al nivell baix de perill, tot i que es demana precaució perquè el 99% de les hectàrees agroforestals de la Diputació són vulnerables. Demà, de 6:45 a 7:45, tindrà lloc a la biblioteca el taller d'escriptura creativa, una activitat que busca despertar la llibertat creativa a càrrec de la companyia teatral Cos de Lletra, formada per l'actor Salva Artesero i l'autora i directora teatral Ruth Vilà, una parella artística amb 20 anys de trajectòria. Les inscripcions es poden fer a través de la web de la biblioteca. Pel que fa al temps, demà al vespre les tempestes amenacen Caldes. La Generalitat ha activat el pla Inuncat a partir de les 8 del vespre per risc de precipitacions amb un 21,2 litres per metre quadrat. Tot i això, al llarg del tot el matí i migdia, les hores estaran marcades per intervals de núvols. Durant la tarda, el cel tornarà a quedar força nuvolat i de cara al vespre i la nit arribaran arruixats i tempestes dels que adverteix el pla Inuncat. Pel que fa a les temperatures, seran suaus a primera hora amb uns 18 graus i pujaran progressivament fins a màximes de 27 graus al migdia i primera hora de la tarda. Al final de la jornada, els valors tornaran a baixar fins als 16 o 17 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

2003, ells eren Pereza, el grup on estava Leiva. Gran cançó que em fa recordar la meva joventut quan tocava la guitarra. Perquè ara, bueno, ara costa una miqueta més. Aquesta la tocava sovint, però ara mateix, doncs, bueno, tenim coses a fer i no podem amb tot. Una pena, però bueno, intentaré tocar la guitarra més.

Rocola, 107.8. I ara sí, molt bona tarda, benvinguts a Rocola 107.8, el programa on escoltes la millor música dels 90 fins als principis del 2000. Estem a 27 de maig, són les 8 de la tarda, una hora menys en Canàries, com sempre, això mai canvia, Temperatures que semblen d'estiu, de fet semblen fins i tot del mes d'agost. Pots fer un ou ferrat fora, al cotxe, o sigui, fora del cotxe, i la veritat és que es fa, o sigui, a un màxim és de 32 graus, una autèntica bogeria, i demà se suposa que hi haurà més. Més temperatures, volia dir. Com sempre, Javier Quile, d'en Rockmaster, els comandaments, i avui, si et sembla bé, et raptaré, si no també, de 8 a 9, vale? Per escoltar la millor de lo millor. I començarem, clar que sí.

0: Un estudi recent de la Universitat de Gant ha demostrat que l'ús del mòbil està canviant la nostra memòria espacial. Els investigadors diuen que confiar tant en el GPS i mirar la pantalla mentre caminem està fent que el nostre cervell s'apagui i perdi la capacitat de recordar camins. Vaja, que ens estem tornant rucs per culpa de les pantalles. Esto es una verdad como un templo. Així que, bueno, deixem de mirar una miqueta més a les pantalles i anem al carrer, jo què sé. Bueno, sobretot la joventut. Aneu a jugar, aneu a patejar la pilota, a les porteries, a les canxes de bàsquet, perquè això és vida i això, després, és un bon record.
1: Rocola 107.8.
2: Els meus pares diuen que és la millor.

Quina ràbia i quina veritat transmet aquesta cançó, eh? Com a curiositat de l'artista, perdoneu, tots els beneficis de les descàrregues digitals d'aquest tema es van destinar a fundacions que ajuden a dones maltractades, demostrant que la música de vegades pot canviar realment les coses. Se acabaron las lágrimas de Hueco y Hanna. Temazo, clar que sí. M'encanta.

I arribem a una secció molt nostàlgica. Records de sofà. Jo crec que és una de les meves preferides, eh? Què és Records de sofà? Bueno, doncs ja sabeu, aquesta secció on recordem les sèries de la teva adolescència. Avui, com sempre, et portarem dos temazos que et fan tornar al passat. Com per exemple aquest. Vinga, va, som-hi, comencem. Viatgem a l'inici dels anys 90. Arriba a Rocola una melodia que només t'escolta els primers 3 segons de guitarra ja sabeu quina és. Ni més ni menys que Beverly Hills.

I aquesta cançó és de l'opening de la sèrie amb més temporades. Cuéntame cómo pasó. Amb 23 temporades i 413 episodis des de 2001 fins al 2023. Flipes. O sigui, és una sèrie molt llarga, però molt llarga. Però també molt maca, eh? He de dir.

És impossible no pensar en l'Antonio, la Mercedes, el Carlitos, l'avi Armínia i tots els personatges. La veritat, el Carlitos, bueno, era un dels grans en aquella sèrie. I com a curiositat, per aquesta capçalera han passat les veus més grans del panorama musical espanyol, des de Rosario Flores, passant per Alejo Estivel, Miguel Bosé, Los Secretos, fins a la gran Ana Torroja o Rosalén en les últimes temporades. Hem de dir que tota la història de la nostra música està concentrada en aquesta cançó, quasi, quasi. Flipant, m'encanta. O sigui, em fa recordar els meus anys passats. Boníssima aquesta cançó, de Fórmula Quinta, per cert.

La mare que em va parir, quina veu té aquesta dona, eh? Mònica Naranjo estava cantant Pantera en Libertad, a l'àlbum Palabra de Mujer. Per cert, en recordeu-vos, aquest 19 de setembre, concert al Tarraco Arena. Queden entrades per 60 euros. Bueno, ho vaig veure ahir. Potser avui han pujat, eh? Però ahir estaven a 60 euros. Mireu-vos-ho bé perquè pot estar interessant. Un petonarro ens ha donat.

0: Simple Plan and I'm Just a Kid, el pop punk dels principis del 2000, han estat pur, clar que sí. Sabies que aquesta cançó va tornar a ser número 1 mundial gairebé 20 anys després de la seva estrena? A l'any 2020, durant el confinament, es va posar de moda un repte a TikTok, on les famílies i els germans recreaven fotos de quan eren petits, fent exactament la mateixa postura mentre sonava aquesta cançó de fons. Sembla que tots la coneixem, eh? Perquè, bueno, jo no he fet el repte, però hi ha moltes persones que sí, i és molt conegut. Molt coneguda, perdoneu.
1: Tens una edat, però no per escoltar aquestes coses.
0: Música dels 90 fins a principis del 2000. Rocola, 107.8.
2: Passem una miqueta més.
0: I arribem a la secció on ens fem petits com en Goku de Balodrac GT. Aquesta secció es diu Els dibuixos de la nostra vida. Els millors dibuixos emesos de la dècada dels 90 i principis del 2000, com aquest mateix.

No sé si has escoltat mai aquesta cançó, però si la saps, abans de que parli, abans de que rigui res del comentari d'aquesta cançó, deixa-la aquí baix si la saps, el nom de la sèrie, sisplau.

Una de les sèries de la meva infància, Reboot, la primera sèrie 3D del món estrenada en 1994. Sé que hi ha molta gent que no la coneix, així que deixa'm el qüestionari que deixaré aquí si la coneixes o no, aquesta sèrie. Jo no crec, però era molt guapa, a mi em va encantar. Vinga, va, no em deixis sol, amic. I si miraves dibuixos al Club Super 3, aquesta cançó te la saps seguríssim. L'opening de Sailor Moon. Això sí que és nostàlgia pura, eh?

Fantàstica banda Evanescence amb el seu temazo Going Under. Es va fer famós als 2000, ara no me'n recordo exactament quina va ser la data, però era el grup més dark i el grup més guapo per escoltar de tots els darks que hi havia. Bueno, és que va haver una època una miqueta negra, però bueno, a mi aquest era el que m'agradava més, i si no, doncs mira, us foteu. Aquesta és la millor i ja està, no hi ha res més a dir.

I ja arribem a la recta final, ens situem a l'any 2009 per rebre un d'aquells temes que transmeten bon rotllo des de la primera nota. Looking for Paradise, Alejandro Sanz en Alicia Keys. Aquí tenia 19 anyets, eh? Quin pimpolla estava fet jo, escoltant aquesta música, intentant lligar, ja dient, uah, mira que guai com sona aquesta música, dient, uah, mira que guai com

Gràcies per escoltar-nos, com sempre. Ho deixem avui aquí, però tornem el pròxim dimecres, de 8 a 9, com sempre. Donar les gràcies a tota la gent que ho fa possible, aquesta ràdio, i als que l'escolten, clar que sí. Per què? Perquè sense vosaltres això no seria possible, ja ho sabem. Així que, bueno, aquí ens acomiadem, una patonada gegant, i fins una altra. Us estimo!

I he pensat, com tenim una miqueta més de temps, vaig a ficar aquesta cançó d'Alejandro Sanz i se la dedico a Xavier Rocabruna. Per què? Perquè és el fan número 1 d'Alejandro Sanz. Clar que sí, Xavi, aquesta cançó és per tu. Sé que sempre m'estàs demanant. Fica'm més, però no podem. No totes poden ser d'Alejandro Sanz, així que aquesta va per tu, Xavi. Vinga, va.

0: Si quan esteu al sofà us costa escollir una nova pel·li o sèrie per veure una plataforma online o no sabeu què s'ha estrenat al cinema, us fem la feina. Escolteu el Sense Doblatge cada dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Són 9:00. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
2: Caldes serà la seu d'un curs sobre producció d'oli d'oliva adreçat als productors que vulguin millorar el coneixement en el cultiu i la producció d'aquest or verd. Una formació organitzada pel Consell Comarcal i la xarxa de productes de la terra de la Diputació de Barcelona que té l'objectiu de donar coneixements tècnics i específics als participants. Les persones interessades poden inscriure-se'n fins al 10 de juny. Les persones participants se seleccionaran segons els criteris de formar part de l'Associació de Productors d'Oli d'Oliva Verge Extra del Vallès. La Diputació de Barcelona ha activat ja la 30a campanya de vigilància i prevenció d'incendis forestals degut a les altes temperatures d'aquesta temporada. En aquesta edició s'hi han destinat 1,8 milions d'euros de pressupost, un pla d'informació i vigilància contra incendis forestals que s'estendrà del 17 de juny fins al 31 d'agost. Respecte al municipi, Caldes es troba al nivell baix de perill, tot i que es demana precaució perquè el 99% de les hectàrees agroforestals de la Diputació són vulnerables. Demà, de 6:45 a 6:45, tindrà lloc a la biblioteca el taller d'escriptura creativa, una activitat que busca despertar la llibertat creativa a càrrec de la companyia teatral Cos de Lletra, formada per l'actor Salva Artesero i l'autora i directora teatral Ruth Vilà, una parella artística amb 20 anys de trajectòria. Les inscripcions es poden fer a través de la web de la biblioteca. Pel que fa al temps, demà al vespre les tempestes amenacen Caldes. La Generalitat ha activat el pla Inuncat a partir de les 8 del vespre per risc de precipitacions amb un 21,2 litres per metre quadrat. Tot i això, al llarg del tot el matí i migdia, les hores estaran marcades per intervals de núvols. Durant la tarda, el cel tornarà a quedar força nuvolat i de cara al vespre i la nit arribaran arruixats i tempestes dels que adverteix el pla Inuncat. Pel que fa a les temperatures, seran suaus a primera hora amb uns 18 graus i pujaran progressivament fins a màximes de 27 graus al migdia i primera hora de la tarda. Al final de la jornada, els valors tornaran a baixar fins als 16 o 17 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Benvinguts a Realitats, un programa presentat per mi mateix, en Nicolás Latorre, i la meva companya, la Sònia García. Hola, Sònia, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, Nico, molt bé, tu?
0: Doncs aquí, disfrutant, com sempre. Em sembla que també avui fent un programa de ràdio. Almenys ho intentem. Sònia, saps que aquí no venim a parlar de límits, que venim a parlar de possibilitats, perquè les realitats, quan s'expliquen de veritat, són les que ens mouen. I, Sònia, saps de què parlem avui?
1: No, a veure.
0: Doncs avui parlem de per què menteixen els polítics.
1: Oh, quin tema.
0: La veritat és que fa llu-llu, ja veuràs tu les represàlies.
1: Nico, els polítics menteixen molt o s'entenen per fer-ho?
0: Doncs, Sònia, jo crec que, sincerament, hi ha una acadèmia secreta, un lloc misteriós on entren persones normals dient bon dia i surten polítics dient estem treballant intensament per trobar una solució transversal. Perquè, Sònia, una mentida normal és una cosa humana, a vegades ens passa, fem mentides o petites mentides, d'acord? El problema és quan la mentida es converteix en estructura, en estratègia i gairebé en política pública. Abans una persona mentia i es posava vermella, d'acord? Ara alguns menteixen amb un PowerPoint, amb un assessor de comunicació i fins i tot amb subtítols, perquè tothom ho entengui, d'acord? I el més fascinant és que mai reconeixen l'error. No diuen que han comès un error, diuen que les seves paraules han estat descontextualitzades. I a mi això em meravella moltíssim, perquè si jo dic que plou i fa sol, no és un problema de context, és un problema de meteorologia. El ciutadà no està cansat dels errors, està cansat de sentir explicacions que semblen redactades per una rentadora en fase de centrifugat superbèstia. La veritat és molt més senzilla i precisament per això és tan poderosa.
1: Nico, per què tot costa 10 vegades més quan ho paga l'administració?
0: Perquè quan els diners són teus, Sònia, sempre vigiles. Quan els diners són públics, alguns no entenen que són del poble, no seus. Tu vas a una botiga i sempre compararàs els preus.
1: Sí.
0: L'administració encarrega un estudi per comparar estudis que comparen preus i ja han gastat més del que costa el propi producte. Després arriben aquells noms impossibles per justificar-ho tot. S'ha gastat per un pla estratègic de transformació integral, sostenible i transversal. La traducció de tot això és: algú ha trobat una manera molt elegant de gastar diners. I compte, hem de dir també que hi ha professionals excel·lents dins de l'administració. El problema és quan el sistema premia més la justificació que el propi resultat. Sònia, hi ha projectes que costen més explicar-los que construir-los. I això hauria de preocupar-nos moltíssim, perquè els diners públics no són de l'Estat, són dels ciutadans. I els ciutadans han treballat molt per guanyar-los i els hem de respectar.
1: Què opines dels assessors?
0: Doncs mira, que hi ha assessors que són magnífics, però també n'hi ha que semblen decoració institucional.
1: Sí.
0: El problema no és tenir assessors. El problema és confondre assessorament amb acumulació de cadires. Hi ha reunions amb tanta gent que sembla que estiguin preparant l'arribada a Mart. I després resulta que han de decidir si canvien una paperera de lloc. Jo sempre m'imagino aquesta situació d'una manera molt concreta. 12 assessors, 3 informes, 2 consultories i al final apareix una senyora del barri i resol el problema en 30 segons. Perquè hem de tenir present una cosa, Sònia. L'experiència de carrer continua sent una de les tecnologies més avançades de la història.
1: Nico, la política viu desconnectada de la realitat?
0: Doncs, Sònia, sí que viu, a vegades sí, viu desconnectada de la realitat, no sempre, però passa. Perquè hi ha gent que parla de problemes quotidians des de realitats molt diferents. Quan una família calcula si arribarà a final de mes, Sònia, no està pensant en relats, està pensant en factures. Quan una persona busca habitatge, no necessita una conferència, necessita un pis. I aquí apareix el gran risc de la política moderna. Parlar molt, escoltar poc, la realitat és tossuda, no entenc els eslògans, no entenc el de màrqueting, no entenc de resultats. La política avui s'ha trastocat i li preocupen més aquestes qüestions que no pas la realitat de la necessitat del públic, de les persones en si.
1: Què opines de dietes?
0: Les dietes són fascinants. Hi ha treballadors que fan 50 quilòmetres cada dia sense cap privilegi especial. Paguen la seva benzina, el seu menjar i les seves coses. I després apareixen situacions en política que costen molt d'entendre. La qüestió no és si són o no són legals. La qüestió és si són raonables. Perquè la confiança pública no es construeix només en normes. Es construeix amb exemplaritat. I una persona veu diferències excessives entre la seva realitat quotidiana i la d'alguns representants públics. I això provoca que apareixi o que aparegui la desconfiança. I recuperar la confiança és molt més difícil que aprovar una dieta que poder no tindria que per què aprovar-se.
1: Perquè tot es sobredimensiona.
0: Es sobredimensiona perquè els projectes petits són fàcils d'entendre i els grans permeten explicar moltes més coses. Llavors, quan una cosa és senzilla i és còmoda, als polítics no els agrada, acostumen a fer-li voltes, d'acord? A vegades tinc la sensació que algunes iniciatives neixen amb una sola missió: semblar molt més importants del que realment són. Un banc, de sentar-se, és un banc, d'acord? Però si li poses tres informes, una consultora, una estratègia territorial, ja sembla una infraestructura internacional. I és aquí on l'humor es converteix en una necessitat més terapèutica.
1: I ama fa compadreo?
0: Doncs compadreo. Quan el mèrit desapareix, Sònia, el compadreo sempre creix. Hi ha una llei que no està escrita. La confiança és bona. L'amiguisme és una altra cosa.
1: Sí.
0: Perquè una societat avança quan les oportunitats les ocupa la gent preparada, no la gent connectada. I aquesta diferència és molt important. No ens oblidem de que algú amb coneixements i preparat farà coses importants.
1: Mm-hmm.
0: Qui no ho és, no les podrà fer per molt que vulgui.
1: Totalment d'acord. I la burocràcia serveix per alguna cosa?
0: Doncs sí. Quan està ben dissenyada, es dedica a protegir els drets. El problema és quan es converteix en un esport de resistència. Hi ha tràmits, Sònia, que semblen proves olímpiques o paralímpiques, en el teu cas. T'hi trobes formularis, t'hi trobes certificats, trobes documents. Després trobes més formularis. I quan acabes, ja no te'n recordes de què volies demanar. És que te'n vas a casa teva dient: crec que tinc que tornar demà perquè no sé si ho he fet bé, no sé si ho he fet, no sé què he fet. I aquí és on hem d'intentar que aquesta burocràcia sigui coherent. Sònia,
1: per què els ciutadans ja no creuen a ningú?
0: Doncs perquè han escoltat massa promeses i han vist massa resultats pendents. La confiança, Sònia, es construeix gota a gota, però es perd cubell a cubell. Això dels refrans sempre ens donen la raó en molts casos. S'ha d'anar amb molt de cuidado. Quan les paraules s'allunyen dels fets, la credibilitat comença a marxar. I quan marxa, costa moltíssim fer-la tornar.
1: La política s'ha convertit en espectacle?
0: Doncs sí, Sònia, una mica sí. La política s'ha convertit en un espectacle. Avui sembla que un titular té més valor que una solució.
1: Mm-hmm.
0: I un vídeo viral més impacte que una bona gestió. Però els problemes reals continuen allà, esperant que algú els resolgui, no agravar-los.
1: Què em penses de les inauguracions absurdes?
0: de les inauguracions absurdes. Doncs algunes són extraordinàries. Només faltaria, imagina't, una cosa que no he vist mai, però segurament l'acabaré veient, la inauguració d'un pas de cebra. Amb una cinta, amb un fotògraf, amb una placa commemorativa. Perquè avui en dia els polítics crec que pensen, crec que és la meva opinió, que si no hi ha fotografia no s'ha fet cap obra, o que aquella obra no existeix. Pots fer una mega autopista ben parida, molt ben definida, però si no es fa la foto, aquella autopista no existeix. Si no hi hagués ningú per sortir a la foto, és que no sortiria ni als diaris.
1: Què és el pitjor de la despesa inútil?
0: El pitjor de la despesa inútil és que sigui inútil.
1: Evidentment.
0: Mira, gairebé mai es presenta com a inútil, perquè si no seria inútil. Pensa que aquesta despesa inútil sempre és estratègica, d'acord? Sempre és transformadora. Sempre és innovadora, i sobretot, aquesta paraula m'encanta a mi, és sostenible. La despesa inútil mai arriba amb el seu nom real. Arriba disfressada d'aquestes altres paraules que la magnifiquen i provoca que semblin immenses. Però quan la gent comença a entendre que aquestes paraules només disfressen, aquesta despesa encara és més inútil, perquè han fet més gasto i han dedicat molt més temps en comptes de fer el que havien de fer.
1: Nico, els ciutadans també tenen culpa?
0: Doncs els ciutadans sí que tenen culpa, una mica. Perquè a vegades premien més l'espectacle que la gestió dels polítics. Mm-hmm. Ens agraden les frases brillants, però després ens queixem de la falta de resultats. Bé, està molt bé escoltar una persona que diu: hem fet allò per la intenció d'aconseguir que el nostre poble pues sigui molt millor, i dius: oh, quines paraulejas. Però si no hi ha res darrere, la veritat és que no serveixen absolutament de res, i els resultats acostumen a ser molt menys espectaculars que els propis discursos. Llavors, quan confonem o creiem que el discurs o les paraules valen més que els fets o el que estem fent, els ciutadans també comencem a tenir culpa sobre el que està passant, perquè estem normalitzant tota aquesta situació i no ens atrevim a llançar o a aixecar una veu crítica, amb respecte, amb molt de respecte sempre, però aixecar una veu crítica dient: deixeu de parlar, comenceu a actuar. Deixeu els discursos i comenceu a posar pedra, d'acord? Per això passa el que passa, Sònia.
1: Per què ningú dimiteix?
0: Doncs, Sònia, ningú dimiteix perquè crec que abans hi havia un respecte, diguéssim, institucional, de si enxampaven algú fent coses que no devia fer, doncs estava en l'obligació de dimitir del seu càrrec i deixar la seva responsabilitat. No sempre els ingressos, però la responsabilitat sí. No era el millor del millor, però si fa no fa, almenys es compensava d'alguna manera. Però ara dimitir s'ha convertit en una espècie gairebé mitològica. És com el monstre del llac Ness, o com un, no sé, un grifo, que la gent, diuen, molta gent diu que els ha vist, però en realitat no hi ha proves de que existeixin. Llavors, tothom ha sentit a parlar d'aquests animalets, del llac Ness, del grifo, de l'altre, però poca gent l'ha vist. Abans dimitir era una forma d'assumir responsabilitats. Ara sembla que confessar que t'has equivocat és una debilitat, i és just el contrari. Reconèixer un error requereix molt més de coratge que negar-lo, Sònia. Però quan hem construït una cultura on alguns prefereixen resistir a qualsevol preu, encara que l'evidència els estigui perseguint constantment, encara que la realitat t'estigui trucant a casa seva cada dia, dia rere dia, encara que el sentit comú hagi abandonat l'edifici fa hores, ells continuen mantenint el seu relat, i això és molt preocupant. Perquè una democràcia forta no és aquella on ningú s'equivoca, perquè ens podem equivocar. És aquella on qui s'equivoca respon pels seus actes. Això és ser madur.
1: La transparència existeix?
0: Sí, sí, la transparència existeix, però de vegades està amagada tan bé que sembla un joc d'escapisme, Sònia. Hi ha informes públics de centenars de pàgines publicats en horaris impossibles. Quan tenen un tema que no els acaba d'encaixar perquè és delicat, moltes vegades surt publicat un divendres a última hora i just abans de que comenci el pont, val? Com si algú pensés de forma premeditada, si ho pengem ara, ningú ho mirarà. I el problema és que poder aquest home o aquesta dona o aquesta persona o aquest polític potser té raó. Poder ha estudiat la conducta humana de tal manera que sí, potser tenen raó i la gent no ho mira, perquè el ciutadà normal té feina,
1: sí,
0: té família a la que cuidar i té una vida. No pot deixar 3 dies de fer les seves coses per entendre un pressupost. La transparència no consisteix en publicar dades, consisteix en fer-les comprensibles, perquè una informació que ningú entenc és gairebé inútil, com una informació que ningú publica.
1: Què opines sobre les campanyes electorals?
0: Doncs això és fascinant. La veritat és que les campanyes electorals a mi especialment m'agraden moltíssim. Pensa que durant setmanes tots els problemes de la ciutadania converteixen tots els problemes del poble en una prioritat absoluta. Sobretot descobreixen els preus dels aliments, els preus del lloguer, el transport, les pensions que estan baixes, la sanitat que no acaba de cobrir les necessitats de la gent, i penses, fantàstic, com a ciutadà, eh? Fantàstic, on estaven fa 6 mesos? Et fa il·lusió perquè dius, oh, que bé, estan aquí, ens arreglaran la vida. Perquè la campanya electoral és l'únic període de l'any en què alguns polítics caminen més que el comptador de passos d'un rellotge intel·ligent. Es dediquen a visitar mercats, parlen amb tothom, somriuen a tothom i fan més fotografies en 15 dies que moltes famílies durant les vacances. El problema és quan la campanya s'acaba, perquè llavors arriba la gestió i gestionar és molt menys fotogènic i no els agrada tant. I tornem una altra vegada a la rutina de sempre. I tot allò que havia estat prioritari i que era mega interessant deixa de ser-ho.
1: Hi ha massa escales?
0: Doncs, Sònia, jo crec que hi ha estructures que han crescut i que ja no se'n recorden de per què van començar. Hi ha organismes que coordinen organismes que revisen organismes. És una mena de nina russa administrativa. Vas obrint capes i sempre en apareix d'una altra. I mentrestant, la ciutadania només vol saber una cosa. Qui és el responsable? Perquè quan tothom coordina, de vegades ningú decideix. I quan ningú decideix, els problemes es queden aparcats. I els problemes tenen una característica molt curiosa, ho he comentat abans, no desapareixen, creixen.
1: Què en penses de les comissions?
0: Doncs les comissions són una obra mestra de la paciència institucional. Bé, quan alguna cosa es complica, es crea una comissió. Quan és molt complicada, una altra. I quan continua sense solucionar-se, una tercera per supervisar les dues primeres. La veritat és que, Sònia, jo considero que això és meravellós, perquè el ciutadà sempre pregunta al final qui acabarà resolent això, qui ho resoldrà? I la resposta és, estem treballant-hi. La mateixa frase màgica de sempre.
1: Sí, sí.
0: Jo no dic que les comissions siguin inútils, tot el contrari. Moltes són necessàries, però una comissió no és una solució, és simplement una eina, i de vegades sembla que confonem el mapa amb el nostre destí.
1: Per què costa tant simplificar?
0: Doncs, Sònia, costa tant perquè simplificar és molt més fàcil. Complicar és el que ens fa les coses còmodes, d'acord? Quan qualsevol persona pot afegir normes, afegir formularis, afegir procediments, però eliminar-nos requereix de valentia. Doncs hi ha tràmits que semblen escrits per algú que volia venjar-se de la humanitat.
1: Això sembla, eh?
0: Sí, i el pitjor és que moltes vegades ningú recorda per què existeixen. Simplement continuen allà. Com els mobles vells, Sònia. Quan tu tens un moble vell, ningú el fa servir, però ningú s'atreveix a llançar-ho. Doncs això passa també amb la política.
1: La política actual escolta?
0: Home, escoltar, escoltar. De vegades tinc la sensació que molts no escolten. Esperen el seu torn per parlar i parlen de coses totalment diferents. Escoltar implica canviar d'opinió si cal i aprendre. Reconèixer que l'altre pot tenir la raó, això no sempre és fàcil, Sònia. I quan parlem de política, això és, fins i tot ells consideren que és perillós, perquè no és qüestió de ser lògic, sinó de defensar la teva postura al preu que sigui. Pensa que vivim en una època on tothom parla, però cada vegada hi ha menys espais per escoltar. I sense escolta no hi ha convivència, només hi ha soroll.
1: Què passa amb els informes eterns?
0: Amb els informes eterns? Doncs que alguns tenen més pàgines que idees. No? Hi ha documents tan llargs que quan arribes al final ja no recordes què buscaves al principi. A mi em fascina aquesta capacitat de transformar una resposta de dues línies en un informe de 200 pàgines. És gairebé... A mi és que sempre m'ha semblat que això és art contemporani. Però la ciutadania no necessita més paper, Sònia. Necessita més solucions. Perquè els problemes no es resolen per acumulació de paràgraf. Es resolen prenent decisions i actuant.
1: El ciutadà està cansat?
0: Doncs sí, el ciutadà està cansat, i molt, i amb motius. Perquè mentre alguns discuteixen estratègies, relats i narratives, la gent discuteix per factures, hipoteques, lloguers, feina... I les factures, Sònia, tenen una virtut extraordinària. No, en tenen de discursos. Arriben igualment. La ciutadania no demana miracles, demana sentit comú, honestetat i resultats. Crec que... Oi que no sembla una petició excessiva,
1: no,
0: Sònia?
1: No.
0: Jo, de veritat, considero que és algo molt coherent.
1: I ja, Nico, l'administració té sentit comú?
0: L'administració, si té sentit comú, doncs sí, sí, la veritat és que sí, i molt. Hi ha professionals extraordinaris treballant cada dia, això no ens hem d'oblidar. El problema és que de vegades el sentit comú queda enterrat sota capes i capes de procediments. I aleshores apareix aquella sensació de que una cosa simple s'ha convertit en una expedició polar. Però jo continuo creient en les persones i espero que això doncs hi canviï.
1: Què necessita la política?
0: Què necessita la política? Anem a veure. Primer, menys màrqueting. Més carrer, menys eslògans, més resultats, menys preocupació per la propera enquesta i més preocupació per la pròxima o la propera generació. La política hauria de ser una eina de servei, no una professió de supervivència, perquè en el moment que necessites el salari per sobreviure, ja no estàs fent política. Estàs cobrint les teves necessitats i això farà que prenguis decisions basant-te en aquesta realitat. Quan oblidem això, comencen els problemes de veritat. I quan ja no ho recordem, no podem oferir solucions. Llavors necessitem recordar que això és perillós per poder començar a donar solucions.
1: Malgrat tot això, encara tens esperança?
0: Doncs si tinc esperança, malgrat tot això, sí. Sònia, doncs jo diria que sí, molta. Perquè malgrat tot, la gent continua aixecant-se cada matí. Continua treballant, continua ajudant, continua construint. Per això és, però, i per això és precisament extraordinari. Jo crec que la ciutadania, crec en les persones, amb aquelles persones que tiren endavant famílies, negocis, projectes i somnis. Crec que la gent fa més del que diu, perquè al final la societat no avança gràcies a discursos, avança gràcies a persones, i arribarà un dia en què molts descobriran una veritat molt senzilla: que governar no era aparèixer a les fotografies, que governar no era acumular càrrecs, que governar no era construir relats, Sònia, que governar no era crear més problemes que els que hauries de resoldre, que governar era treballar pel poble, i llavors, amb força i amb moltíssim ànim, tot tornarà a mans del poble. La política deixarà de ser una fàbrica de privilegis. Començarà a ser útil, propera, tornarà a mirar els ulls de les persones, tornarà a escoltar, tornarà a servir abans de manar, i la política serà social, executiva, rendible i resolutiva. Perquè governar no és viure del ciutadà, és treballar perquè el ciutadà pugui viure millor. I Sònia, això ha estat Realitats. Gràcies per ser-hi i, sobretot, per voler mirar diferent.
1: Gràcies.
0: Una abraçada.
1: Adéu.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: A continuació us oferim la repetició de l'InfoCaldes d'avui, a més, a les 6 de la tarda.
0: InfoCaldes, les notícies a Ràdio Caldes.
2: Bona tarda i benvinguts a l'InfoCaldes. Avui és dimecres 3 de juny i començarem l'informatiu amb una notícia nacional que ens toca de ben a prop. Caldes serà la seu d'un curs sobre producció d'oli d'oliva adreçat als productors que vulguin millorar el coneixement en el cultiu i la producció, una formació de la qual es poden beneficiar petits productors amb l'objectiu de cobrir al complet el procés de producció i la comercialització. Continuarem amb l'altra notícia, la campanya de vigilància i prevenció d'incendis forestals. Una trentena edició en què s'hi han destinat gairebé 2 milions d'euros de pressupost per evitar el possible efecte negatiu que deixaran les altes temperatures d'aquest estiu. Ara ho repassem tot plegat, abans però, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. Caldes serà la seu d'un curs sobre la producció d'oli d'oliva adreçat als productors que vulguin millorar el coneixement en el cultiu i la producció d'aquest or verd. Una formació organitzada pel Consell Comarcal i la xarxa Productes de la Terra de la Diputació de Barcelona, que té com a objectiu donar a coneixements tècnics i específics als participants. Les persones interessades poden inscriure-se'n fins al 10 de juny i les persones participants es seleccionaran segons els criteris de formar part de l'Associació de Productors d'Oli d'Oliva Verge Extra del Vallès. La Diputació de Barcelona ha activat ja la trentena campanya de vigilància i prevenció d'incendis forestals degut a les altes temperatures d'aquesta temporada, una activitat on s'ha destinat 1,8 milions d'euros de pressupost i a dia d'avui Caldes es troba a nivell baix de perill d'incendi, a diferència de la part occidental de Catalunya, com Tarragona i Lleida, que es troben en un perill d'alt nivell d'incendi. Això és degut a les pluges, on el Vallès Oriental ha rebut aigua des de començaments d'any. I l'últim titular és pel temps. Demà tindrem una jornada variable. La matinada i les primeres hores del matí estaran marcades per intervals de núvols, però a partir de mig matí s'obriran clarianes amb estones de sol. Durant la tarda el cel tornarà a quedar força nuvolat i de cara al vespre i a la nit arribaran ruixats i tempestes que podran deixar precipitacions destacables. Les temperatures seran suaus a primera hora amb uns 18 graus i pujaran progressivament fins a màximes de 27 graus al migdia i primera hora de la tarda. Al final de la jornada, els valors tornaran a baixar fins als 16 o 17 graus.
0: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
2: Caldes serà la seu d'un curs sobre producció d'oli d'oliva adreçat als productors que vulguin millorar el coneixement en el cultiu i la producció d'aquest or verd. Una formació organitzada pel Consell Comarcal i la xarxa de productes de la Terra de la Diputació de Barcelona, que té com a objectiu donar coneixements tècnics i específics als participants. El curs tindrà lloc a l'espai El Carme el dilluns 15, 22 i 29 de juny i el 6 de juliol, en un horari de 6:15 a 9:15 de la tarda. En total seran 12 hores de formació en un curs que combina teoria aplicada, casos reals i pràctica al camp amb una orientació pràctica per facilitar la presa de decisions en les explotacions. La formació anirà a càrrec de Roger Catà, consultor agrícola especialitzat en oli d'oliva verge extra i olivicultura. Ell serà l'encarregat del programa que inclou continguts sobre la implantació de finques, la gestió de la nutrició i arrec amb la pràctica a camp, la qualitat, la creació de marca i la comercialització amb l'objectiu de millorar el coneixement del procés complet i contribuir a la qualitat del producte final. Un curs que té com a voluntat cobrir tot el procés productiu des del cultiu de l'olivera fins a la comercialització de l'oli d'oliva. Les persones interessades poden inscriure's fins al 10 de juny i les persones participants se seleccionaran segons els criteris de formar part de l'Associació de Productors d'Oli d'Oliva Verge Extra de el Vallès, una associació encarregada en la creació de la denominació d'origen protegit d'oli d'oliva del Vallès, una denominació de la qual formen part les finques i productores de Caldes com Agrícola Mascorró i La Xarona.
0: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
2: La Diputació de Barcelona ja ha activat la 30a campanya de vigilància i prevenció d'incendis forestals degut a les altes temperatures d'aquesta temporada. En aquesta edició s'hi han destinat 1,8 milions d'euros de pressupost. El Pla d'Informació i Vigilància contra els Incendis Forestals d'aquest any s'estendrà del 17 de juny al 31 d'agost. Entre la 1 del migdia i les 8 de la tarda es desplegaran 89 professionals pel Vallès Oriental i la resta de comarques de la demarcació, cobrint la vigilància sobre 621.000 hectàrees agroforestals, gairebé el total de les àrees vulnerables de la Diputació. A dia d'avui, Caldes es troba al nivell de perill baix d'incendi, a diferència de la part occidental de Catalunya, com Tarragona i Lleida, que es troben en un alt perill d'incendi. Això és degut a les pluges d'aquesta primavera que han remuntat el terreny, que ha remullat el terreny. De fet, l'històric de precipitacions a Caldes ha estat de 150 litres per metre quadrat al gener, 60 al febrer, 120 al març, 10 a l'abril i 40 al maig.
0: Les notícies a Ràdio Caldes.
2: Continuem ara amb la informació en format més breu. Demà, a dos quarts de set a dos quarts de vuit, tindrà lloc a la biblioteca el taller d'escriptura creativa, una activitat que busca despertar la llibertat creativa a càrrec de la companyia teatral Cos de Lletra, formada per l'actor Salvas Artesero i l'autora i directora teatral Ruth Vilar, una parella artística amb 20 anys de trajectòria. Les inscripcions es poden fer a través de la web de la biblioteca. Ahir es va donar el tret de sortida del 5è cicle de cinema de terror Palau Tremola, a Palau Solità i Plegamans, un cicle que es va iniciar amb la projecció del curtmetratge de terror Inferno, de Berta Canivel, a la Biblioteca l'Alzina. En aquesta edició, la programació gira al voltant de l'univers de Stephen King, que serà el protagonista d'enguany amb el documental Stephen King, un mal necessari, un film que es projectarà el 17 de juny també a la Biblioteca de Palau, epicentre del cicle. Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. Avui s'han obert les inscripcions per a la 10a edició del programa Comerç 21. Fins al 9 de juliol es seleccionaran 50 microempreses de l'àmbit i el comerç de la Diputació de Barcelona amb la idea de redefinir el seu model de negoci i impulsar la seva competitivitat. Les escollides rebran 20 hores de formació en grup, més 22 hores d'assessorament individual i 2 hores de seguiment posterior. La formació està valorada en 3.000 euros, però les empreses participants només han pagat 100. I acabem amb el temps. Demà tindrem una jornada variable on la matinada i les primeres hores del matí estaran marcades per intervals de núvols, però a partir de mig matí s'obriran clarianes amb estones de sol. Durant la tarda el cel tornarà a quedar força nuvolat i de cara al vespre i a la nit arribaran ruixats i tempestes que poden deixar precipitacions destacables. Les temperatures seran suaus a primera hora amb uns 18 graus i pujaran progressivament fins a les màximes de 27 graus al migdia i primera hora de la tarda. Al final de la jornada, els valors tornaran a baixar fins als 16 o 17 graus.

0: I fins aquí l'Infocaldes d'avui, dimecres 3 de juny. Com sempre, ho he fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde i a l'edició i redacció qui us parla, Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat i recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança i fins demà.
1: Infocaldes, l'actualitat de Caldes de Montbui.

Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

You feeling me? Let's do something. Let's make a bet. 'Cause I...

0: Tot seguit us oferim la repetició del programa El Fòrum, emès ahir a Ràdio Caldes.
1: Aquí comença El Fòrum, amb Conxi Sánchez.

Molt bon dia, Caldes. Avui el calendari ens regala 3 dies internacionals que junts sembla un acudit. Dia Mundial de la Bicicleta, Dia Internacional del Sommelier i Dia Mundial del Corredor. 3 maneres de moure's per la vida: pedalar, córrer o brindar. I cadascú tria la seva manera segons el dia que porta. La bicicleta ens recorda que volem ciutats més sostenibles, però encara ens costa entendre que la mobilitat no és només moure, sinó viure millor. El corredor ens parla d'aquesta pressa crònica que arrosseguem, com si la vida fos una cursa o sempre arribem tard, no? I el sommelier, bé, el sommelier és aquell que encara troba temps per assaborir, per parar, per mirar-se al món en calma. Un luxe avui dia. I potser és això el que ens falta, aturar-nos una mica, perquè entre tanta velocitat, tanta exigència i tanta autoexplotació disfressada de productivitat, ens oblidem que el cos i la ment també reclamen el seu espai, que cuidar-se no és un caprici, és una necessitat, i que de vegades la salut no va de córrer més, sinó de saber frenar. I aquí, a Caldes, també pedalem, corrent i brindant. Pedalem per mantenir viva la cultura, corrent per arribar a tot, que no és poc, i brindem quan, malgrat les dificultats, les coses surten bé. I avui al programa parlarem d'això mateix, de benestar, de salut i d'aquest equilibri tan fràgil entre el que fem per viure i el que fem per cuidar-nos. Una mirada necessària, sobretot en temps que ens exigeixen anar sempre una mica més de pressa del que voldríem. I avui aquí ens aturem un moment per pensar-hi. I benvinguts al Fòrum, aquest espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i es reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat, i que vol ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. El Fòrum és això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà, on cada matí, durant gairebé 2 hores, compartim les temàtiques que importa, tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I avui, dimecres 3 de juny, què hi trobareu en aquesta plaça? A la primera hora, tot just després d'aquesta introducció, obrirem, amb tal dia com avui, un viatge àgil per efemèrides, curiositats i petites històries que ens ajuden a entendre el món, a situar-nos en el temps. Això sí ens dona temps, En tot cas, farem una repassada molt ràpida. Tot seguit, com cada dimecres, arriba Bellesa 360 graus a Oriol Bassós. Avui ens parlarà de com protegir-nos de les diferents radiacions que poden afectar la pell i la salut, i ens compartirà, com sempre fa, alguns consells casolans basats en principis, podríem dir, protectors. A la segona hora, de 10 a 11, posarem el focus en els resultats preliminars de l'estudi sobre els efectes de la balneoterapia en dones diagnosticades de càncer de mama en supressió estrogènica. Un estudi que apunta que la balneoterapia millora la qualitat de vida, però que aquests beneficis disminueixen al cap d'uns mesos, no? Fet que obre la porta a la necessitat de sessions de manteniment. Per aprofundir-hi, ens acompanyaran Natàlia García Giral, investigadora principal de l'estudi, Amèlia Rodríguez, participant en aquest projecte de balneoteràpia, i Marta Luque, tècnica de projecció exterior i termalisme. 3 mirades que ens ajudaran a entendre millor el paper del termalisme en la salut i el benestar. Així doncs, comencem el recorregut radiofònic d'avui per aquesta plaça pública sempre oberta i participativa.

0: com hem dit abans, farem una mirada ràpida, un repàs molt ràpid pel tal dia com avui. Avui, que és dimecres 3 de juny, i que ja han passat 154 dies d'aquest 2026, i encara resten 211 perquè acabi. El santoral ens recorda avui Santa Clotilde i Sant Carles Luanga. Si us dieu així, doncs moltes felicitats. I avui també és un dia, com ja he posat o he lligat en aquesta obertura, no?, del començament del programa, doncs que avui és un dia, doncs se celebren diversos dies temàtics, no?, com és el Dia Mundial de la Bicicleta, el Dia Internacional del Corredor i el Dia Mundial del Sommelier. Pel que fa a la bicicleta, cada 3 de juny es commemora aquest dia per recordar la importància d'un mitjà de transport ecològic, saludable i accessible. La bicicleta ajuda a combatre la contaminació i el canvi climàtic. Això és molt important i ocupa molt menys espai que un cotxe. Això ja ho tenim molt clar, no? Tant per circular, també, com per estacionar. En trajectes urbans de fins a 5 quilòmetres, sovint és tan ràpida com el vehicle privat específic, especialment en hores puntes, que també això ho podem comprovar. És un mitjà senzill, pràctic, econòmic i totalment sostenible, i a diferència d'altres vehicles, doncs això no contamina i contribueix a millorar la salut. Per això, en un món cada vegada més saturat, la bicicleta ha passat de ser una alternativa a ser una necessitat. Com deien, també és el Dia Mundial del Corredor. La primera setmana de juny se celebra aquest dia, aquesta efemèride, no?, que està, diguem, dedicada al corredor. Una iniciativa nascuda als Estats Units l'any 2009, es deia així, National Running Day, no? L'èxit va ser tan gran que en la primera edició global 2,5 milions de persones de 177 països van sumar gairebé 15 milions de quilòmetres corrent. Des del 2016, Nova York el va declarar oficialment això, la Global Running Day, un homenatge a totes les persones que corren per salut, per benestar o simplement per sentir-se vives. També, com hem anunciat, és el Dia Internacional del Sommelier, i aquell dia, doncs, es brinda per aquesta celebració, que podríem dir que està dedicada a aquests professionals que ens obren la porta a noves aromes, sabor i experiències. La efemèride commemora la creació de l'Associació del Sommelier Internacional i vol reconèixer la passió i el coneixement d'aquells que ens ajuden a entendre millor l'art del vi, que s'ha d'entendre així, l'art, i prendre'l amb molta cura, vull dir, no ha de ser sempre. I crec que avui ho deixaré d'aquí, però sí que ressaltaré un acte d'agenda, doncs, per ressaltar també, perquè a vegades s'ha de fer, no? I en aquest sentit, doncs, és que aquest dissabte, que és dia 6 de juny, doncs, es fa el que podríem dir ja és també tradicional. Serà la sisena caminada nocturna de l'Or, que està organitzada per la Creu Roja local, i en el que, doncs, seran 10 quilòmetres pels entorns naturals i històrics de Caldes. Per això es diu caminada nocturna, perquè comença és a partir de les 20 hores, no? I més o menys això, són 10 quilòmetres, pues, doncs, xino-xano, pues, no sé si arribaran a dues horetes de caminada en si, que és fàcil, com hem dit, pels entorns de Caldes. Doncs ja sabeu, us aniré recordant tots aquests dies abans d'arribar el dissabte, doncs, que es fa aquesta caminada nocturna, que en la que podreu guanyar comprant la butlleta o participant 10 euros. Amb aquests 10 euros podeu gaudir d'aquesta butlleta, que us dona accés a participar en el sorteig de l'or, i també a gaudir d'aquesta caminada, que també és molt, beneficia molt la salut, no? I per altra banda, doncs, també hi ha avituallaments i hi ha un pisco labis, que seria al final d'aquesta activitat. En fi, ho anirem recordant. I ara, doncs, ja no m'aturo més, perquè tenim aquí el nostre convidat de cada setmana, aquesta secció de bellesa 360 graus, amb l'Oriol Bassols, que ja està aquí esperant, tot disposat a parlar. Primer de tot, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Què
1: Bon dia, molt bé, molt bé. Escoltant aquí tot el que anaves dient, escolta-la. És molt saludable aquesta caminada que deies.
0: T'has d'apuntar, eh? T'has d'apuntar.
1: A més, bueno, avui porto els protectors solars i porto les radiacions... Però aquella hora...
0: Aquella hora... Tot i que ens hem de protegir igualment, eh? Perquè,
1: sí, ens hem de protegir, però
0: tot i
1: però
0: això,
1: bueno,
0: tot i això és nocturna.
1: És una bona hora per sortir a caminar i haver baixat la calor.
0: A veure, nocturna ben bé, perquè a les 8 del vespre encara tenim molta visibilitat. Sol no podríem dir, no? Però és aquella hora que comença a... Si el dia és calorós, doncs comença a refrescar una mica, no?
1: És agradable, és molt agradable, que això és important. Sortir a caminar o fer esport en un moment que sigui agradable i confortant.
0: Doncs Oriol, avui, de fet, per això entrem en matèria ràpidament, perquè és que el temps ens passa
1: volant, sí.
0: Volant, no? Doncs ens proposes, com ja he dit en un principi, ho he anunciat, doncs, de quina manera ens hem de protegir, no? La millor protecció, o a banda, o sigui, com ens hem de protegir, i també els millors protectors de cara a aquestes radiacions que són molt nocives, precisament per la nostra pell,
1: sí.
0: I per tant per la salut també.
1: És per la pell, per la salut, a més les radiacions estan constantment al nostre voltant. Sí, és cert que n'hi ha unes radiacions que són en concret que afecten més aviat a la pell, com podrien ser les radiacions ultravioletes, que són doncs, les més importants dintre del camp de l'estètica perquè afecten directament a la pell, que és el que coneixem com a UVA, no? Mm-hmm. Per dir així una miqueta la cicla, seria la U, la B baixa i la A, que és aquella radiació que ens fa que ens posem més morens, no? És allò que ens dona aquest caliu que ens transformaria la melanina de la pell i ens pujaria el nostre to de pell. Doncs aquesta és la que penetra més en pell, produint un envelliment totalment prematur. És aquesta que, quan hi ha un abús, fa que alliberem radicals lliures i es vegi molt més doncs, les taques solars, les línies d'expressió, la pèrdua d'elasticitat. Està present tot l'any i és aquesta que fins i tot filtra entre els núvols i ens arriba. Que moltes vegades la gent va a la platja i diu avui fa núvol, no em poso crema, arriba a casa i té un eritema solar, s'ha cremat. Doncs això passa doncs, pel filtre UVA. Uh-huh. I és, diguéssim, com dèiem anteriorment, la més estètica, la que més afecta la pell. Després tenim una altra radiació que les seves sigles són la U, la B baixa i la B, val? Que actuen més en capes superficials, són molt més superficials, són les responsables de la cremada. Quan dius és que m'he cremat, doncs és aquest tipus de radiació. Ja no és tant la UVA, sinó la radiació que acabem de nombrar ara, que és la UVB. Aquesta estimula la producció de melanina, és la que ens acaba de sellar el bronzejat, vale? I és la que té més projecció a l'estiu. Durant l'hivern, la seva projecció no és tan forta en el nostre país per la inclinació de la Terra i com el sol afecta. Però durant l'estiu sí que està molt present. Per això n'hi ha aquests eritemes solars i aquestes cremades solars. Per això és molt important protegir-nos.
0: Mm-hmm. A més, tu has dit durant l'estiu, sí, però a l'hivern jo crec que ens hem de protegir tot l'any.
1: Sí, totalment.
0: I sobretot perquè a l'hivern també acostumem a anar a la muntanya i la gent que li agrada esquiar també, doncs aquí necessiten una protecció total justament per a aquestes radiacions que tu has comentat.
1: Sí, de fet en tenim una altra que també és bastant perillosa, que seria la UVC. És la més perillosa perquè no té filtre, passa directament des de la capa d'ozó directament i ens arriba a la Terra. Aquesta, per sort que tenim la capa d'ozó de la Terra i l'hem de cuidar molt.
0: D'aquella manera,
1: és,
0: no?
1: Sí, d'aquella manera. És la que menys ens arriba, però sí que és la més perillosa. I llavors amb aquesta també hem d'anar amb compte. Fins ara hem estat parlant de radiacions que venen per la natura, que són aquestes que venen produïdes pel sol, pels núvols, per la llum, però sobretot és el sol, perquè és el que ens aporta la radiació al nostre planeta, no? Però avui dia tenim unes radiacions que no estem contemplant o que no els hi donem tanta importància i que són superimportants, que són la llum blava i la radiació HEV. Són llums visibles d'alta energia que provenen de pantalles, de mòbils, d'ordinadors, de llums LEDs, i també vindrien del sol, eh?
0: Clar, vull dir, no, però aquesta radiació va molt bé que les remarquis, perquè moltes vegades no es té en compte i estem moltes hores davant d'una pantalla, etc. I tu, bueno, tu diràs després de quina manera, sobretot
1: ens
0: en aquestes,
1: clar, ens hem de protegir. No? Doncs aquestes radiacions, que estan molt presents en nosaltres, torno a nombrar, que són les de les pantalles, tablets, televisions, mòbils, ordinadors, llums LED, i també provenen del sol, tenen un efecte d'estrès oxidatiu. Estressa la nostra pell, i llavors la nostra pell produeix un estrès oxidatiu que el que fa és generar molt més ràpid i alliberar molt més ràpid tot el que seria el seu procés de maduresa. Amb la qual cosa estem produint taques, envelliment, estem produint oxidació de la nostra pell, desvitalització, llavors tot això ens afecta. Aparició també d'hiperpigmentacions i fatiga cutània, o sigui que la nostra pell s'asfixia. Què vol dir? Que moltes vegades doncs, ens pot produir acné, punts negres o punts comedogènics, o ens pot sortir algun milium, que són aquestes petites boletes que ens surten de color blanc a la pell, que dius, ai, sembla que tinc així com una miqueta de greix.
0: Sí.
1: No? És perquè la pell s'ha asfixiat i en aquesta asfíxia ha produït una melanina extra i no pot sortir a fora la superfície. Com ens hem de protegir de totes aquestes radiacions?
0: De totes.
1: Tant les ambientals com les no ambientals. Ens hem de protegir amb protectors de filtre solar, que siguin antioxidatius, que produeixin una barrera, com podria ser l'òxid de ferro, els antioxidants com la vitamina C o la niacinamida, que l'hem nombrat anteriorment en programes anteriors que van ser els principis actius.
0: Exacte.
1: No?
0: Sí, que havíem parlat ja fa dues setmanes i de fet la setmana passada, com també era continuïtat, també els havies recomanat.
1: Exacte, doncs és important, no?, que ho tinguem doncs, bastant present de protegir-nos així. Quins tipus de protectors solars tenim? Doncs tenim protectors solars físics o minerals, protectors solars químics i protectors solars biològics. Anem per parts.
0: Uh-huh.
1: Els físics o minerals són aquells que tenen un principi actiu, que és com l'òxid de zinc o l'òxid de titani, vale? Que el que fan és, ens posem la crema, fan una barrera, que el que fa és reflectir el raig solar o el raig o la radiació, vale? I el que fa és rebotar fora, amb la qual no arriba a la nostra pell. És el que diem una crema barrera. És aquestes cremes més denses que dius, ostres, m'ho he posat a la pell i sembla un floquet de neu, eh? Perquè estic totalment cobert de crema. És ideal per pells sensibles i per infants, i tenen una acció immediata. Per què és important per pells sensibles o per infants? Doncs perquè no hi ha una penetració en pell i llavors només és una crema barrera que queda superficial. Saltem els factors i els filtres solars químics, que són aquests doncs, que absorbeixen la radiació i transformen la calor. Doncs aquests esprais que coneixem convencionals, el que fan és que s'apliquen sobre la nostra pell i tenen una acció química que el que fan és rebotar tot el que seria la radiació i transformar la calor, fent així un estat de lleugeresa sobre la nostra pell. Són molt utilitzats en cosmètica i sobretot s'utilitzen per cosmètics facials, perquè tenen més forma i més diversitat dintre de les formes cosmètiques. I per últim, els biològics, que contenen antioxidants, són completament protectors i protegeixen dels alts problemes o danys cel·lulars. Aquests s'utilitzen moltíssim tant a facial com a corporal. Clar, si hem parlat dels factors de protecció solar, que els tenim físics, biològics i químics, també parlarem de el volum o la mesura dintre de la protecció solar. Què seria? Els factors baixos són aquests que tenen un factor de protecció solar d'un 15, un 15%, el factor de protecció 30, que és una mitjana alta, i per últim el de 50, 50 o més, que jo sempre recomano que no està de més, que sempre tirem a proteccions altes. Quan ja estem bronzejats, anem baixant la protecció. Manera d'utilitzar-los. Doncs ideal quan comencem a despullar-nos, no? Per dir-ho d'alguna forma, doncs que comencem a utilitzar els factors de protecció més alts i a manera que anem bronzejat una miqueta més baixos, perquè és cert que també ens ajuda a que si portem proteccions més baixes penetrin vitamines diferents com podria ser la vitamina D que sintetitza a través de la llum i del sol, no? Totes aquestes persones que tenen problemes de vitamina D, doncs jo sempre els dic, és millor que comenceu amb una protecció alta i quan ja esteu bronzejats aneu baixant el factor de protecció,
0: és a dir,
1: solar.
0: Sí, hi ha, perquè moltes persones, dones i homes,
1: vull dir,
0: que estan baixos de vitamina D, és molt important, encara vull dir que aquestes radiacions podrien afectar més si no hi ha una protecció, podríem dir...
1: Exacte.
0: Una protecció total.
1: La vitamina, o sigui, al final... La manca de vitamina D que es sintetitza a través de l'alimentació i es sintetitza a través de la llum solar, a les persones que tenen manca s'han de protegir, perquè evidentment s'han de protegir. Però jo els hi recomano en moltes ocasions, o els especialistes o dermatòlegs, és protegeix-te la pell amb una protecció total i quan ja tens un bronzejat tolerable, protegeix-te amb una protecció més baixa per intentar també sintetitzar tota aquesta vitamina.
0: Mm-hmm.
1: Clar, un cop ja hem escollit la nostra protecció solar, doncs l'ideal és escollir la nostra forma cosmètica, no?
0: Home,
1: i aquesta
0: clar.
1: Forma cosmètica va molt lligada al tipus de pell que tinc. La forma cosmètica seria doncs l'esprai, l'estic, la crema, el gel, la loció. Això són les formes cosmètiques i jo les cullo en base a la pell que tinc.
0: Clar, i a més, en base a la pell, però sempre, si és possible, amb màxima protecció, no?
1: Totalment.
0: Vull dir que aquestes
1: sempre
0: cremes...
1: i més tal com està ara, ens hem de protegir amb màxima protecció. Però hem d'escollir en base al tipus de pell que tinc.
0: Clar, per pell... podria dir que sigui més greixosa,
1: o pell
0: molt seca, pell infantil,
1: sí.
0: Que també, no?
1: Jo ara us parlaré de les formes cosmètiques que tenim i després us parlaré del tipus de pell a la qual li va bé aquesta forma cosmètica. Doncs formes cosmètiques, tenim la crema convencional, que va ser el primer que va sortir, és rica i nutritiva, després tenim la loció, que són més lleugeres, els gels, que solen ser oil free i són refrescants, els sprays, que són còmodes i ràpids, i els sticks, que solen utilitzar més aviat persones concretes, com facial, llavis, nas, contorn d'ulls o cicatrius. I ara ha sortit també la bruma, que s'aplica sobre el maquillatge, que és, ens fixa el que seria el maquillatge, però a la vegada també ens protegeix. Quins tipus de pell? Doncs tenim la pell seca, que li aniran molt bé les cremes perquè són més nutritives. Després tenim les pells greixoses, que ens aniran molt bé els gels fluids perquè també són textures més lleugeres i llavors tenim aquests formats més oil free, lliure de greixos.
0: M'encanta això de oil free.
1: Sí, mira, són aquestes...
0: Bueno, oil free és,
1: sí,
0: és
1: lliure
0: d'olis.
1: Uh-huh. A més que són aquestes, aquests... destellitos, no?, de màrqueting que solem agafar en anglès, mm-hmm, que moltes cases comercials doncs, els fan servir.
0: I queden bé.
1: Les pells sensibles, que hem dit que utilitzarem lliure de perfums i alcohols, però que siguin filtres minerals, que són aquests que fan una barrera, una protecció total sobre la nostra pell i que no porten ningun tipus de químic. Per les pells madures, les proteccions més biològiques i que són més antioxidants i més antiedat, i quan tenim taques, sobretot els filtres d'alta protecció, que són 50 o més.
0: Més de 50 existeix també, no?
1: Sí, exacte.
0: Vull dir, bé, tu continua, que després te faria res alguna pregunta.
1: I llavors és saber quin fototip tenim. Existeixen els fototips. Els fototips anirien, doncs, el fototip 1, que és la pell més blanca, que sempre es crema i no es bronzeja, gent pigada, gent amb una tendència de cabell més clara i uns ulls clars,
0: bueno,
1: seria un fototip 1.
0: Hi ha aquestes persones que tenen una pell encara molt més clara, tenen un denominatiu, vull dir, però no, ara no em sortiria, però que tenen una pell molt clara.
1: L'albinisme.
0: No? Aquesta sí que necessita una protecció màxima, no?
1: Bueno, seria ja no només una protecció solar o una protecció acompanyada d'un cosmètic, sinó hauria de ser ja una protecció roba, parasol, gorra...
0: Tot,
1: perquè, evidentment...
0: Tot plega... Ulleres,
1: sí,
0: tot.
1: Ulleres, exacte. De fet, és que jo penso que el protegir-se amb un parasol i una gorra o una visera o una pamela és
0: home,
1: fonamental.
0: Oriol, perquè moltes vegades és que avui dia cada cop es veu més. Normalment el paraigües el fem servir per la pluja, però és que avui dia ho podem fer servir perfectament i cada cop es veu més.
1: Sí.
0: Sobretot les persones japonesos o
1: perquè
0: o fins i tot
1: tenen
0: indis,
1: molt concepte d'això.
0: I van amb paraigües. I a nosaltres a vegades diu, ostres, que em fa vergonya. No, cap vergonya. Vull dir, podem fer servir perfectament per com una protecció a banda de totes aquestes cremes que tu comentes.
1: El que sí que és important és saber quin material estic utilitzant per protegir-me. Vull dir amb això. El que deies, no? Moltes persones agafen un paraigües que utilitzaríem com a per a l'aigua, un paraigües, per protegir-se. Però això no porta cap tipus de filtre.
0: Clar.
1: Les teles que s'utilitzen pels paraigües són teles que no són aptes ni transpirables per la protecció solar. Llavors, hem de saber escollir quin tipus de parasol és l'adequat.
0: Ara t'entenc.
1: Perquè una cosa és el paraigües i l'altra és el parasol.
0: El parasol,
1: exacte.
0: Perquè moltes persones que a vegades podem veure que fan servir, sí que és possible que aquest sigui un parasol. És a dir, ho veiem com si fos un paraigües, però en realitat no és un paraigües.
1: Bueno, és que convencionalment, i que segurament molta gent es vol protegir, doncs agafa un paraigües de casa i ho fa. I sí, et farà una protecció, però hem de vigilar de quina tela està fet aquest paraigües, perquè a lo millor no et beneficia, al contrari, et perjudica.
0: Cara, doncs això va molt bé que ho diguis, perquè també, no sé si al respecte tu saps o coneixes un tipus de paraigües que sigui parasol, és a dir, que no sigui un parasol del que tenim dels que posem a la platja, sinó que sigui un parasol per anar pel carrer.
1: Normalment s'utilitzen teles de cotó que són transpirables, algun tipus de material amb el que es fan moltes vegades també aquests separadors, com els biombos, doncs també molts cops s'utilitza canya, papir, són més transpirables, ha de ser porós.
0: I estan a la venda, els trobaria?
1: Sí, totalment, podeu comprar paraigües, però també es poden comprar parasols.
0: Exacte. Vull dir, parasols per anar pel carrer, senzillament, això ho podem demanar.
1: Sí.
0: I en les botigues els trobarem. Bueno, botigues, no sé, tipus, no sé si centres comercials d'aquests...
1: Bueno, a vegades és molt específic, però perquè no estem en una terra on estem acostumats, però sí que és cert que la cultura oriental fa molts anys que ho utilitza, si us doneu compte, els seus paraigües, que són d'aigua, són fets de tela i permeable o plàstic, en canvi, quan porten parasols, si són com un paper, són un altre tipus
0: de material. Doncs està bé, perquè vull dir, es tracta d'anar a buscar, no? On podem trobar aquest tipus de parasols. De parasol per anar pel carrer, senzillament, és així.
1: Doncs anem al fototip 2 i 3, que seria una pell més ja no tan nòrdica, seria una pell ja tirant un pèl més a mediterrània, que serien pells clares, que es cremen més fàcilment, però que ja comencen a bronzejar. Igual que el fototip 3, que ja seria una pell intermitja, totalment és la nostra pell, és la pell que tenim i ens trobem aquí, a la nostra península, és la pell estàndard, és la pell que queda intermitja, que ja comença a moderar-se amb el bronzejat, gradualment, i que ens trobem que tolera al principi i al final de l'estiu. Què vol dir? Que al principi de l'estiu sí que ens hem de posar crema i al final de l'estiu ja podem començar a utilitzar fototips més baixos. Passem al fototip 4, que és aquesta pell morena, que ja la coneixem, que dius, tu ja tens una pell moreneta.
0: I aquesta pell és una pell que ja està com una mica més curtida, però no és necessàriament. Hi ha persones que són més morenes, senzillament és així. No és que sigui a través del sol, etcètera, hi ha la pell. Però i això, aquesta pell, podríem dir que és com més forta davant de les altres?
1: No és que sigui més forta, sinó que ja neix amb una predisposició a la melanina. Llavors ja està més predisposada al bronzejat, perquè, com hem dit al principi, la radiació solar és la que potencia la melanina del nostre cos, llavors aquestes pells ja neixen amb un plus de melanina. Llavors, evidentment, tenen menys tendència a cremar-se, tenen menys tendència a l'envelliment prematur, tenen menys tendència a la taca, a l'acné, és com ja tenen un petit plus. Aquí sí que per surten beneficiats. Per això dic
0: que d'alguna manera és una pèl, ja dic, podríem dir més curtida, però més que més curtida, doncs, vull dir, amb una predisposició o no predisposició precisament al que tu acabes de...
1: Exacte.
0: Al que acabes de dir.
1: És una pell que, a més, el fototip 4 es troba molt a la zona mediterrània, però més del sud. Sí, tot el que seria a la nostra península ja a la part més del sud. Andalusia, Extremadura, exacte. I es troba més allà. I solen ser pells que es vinculen molt doncs, a la raça llatina, a l'àrab... Ja, ells ja tenen aquesta predisposició directa a tindre aquest tipus de fototip. I el fototip 5 i 6 és el que coneixem com a pell morena o fosca o raça negra, val? Que també es cremen i les seves cremades són molt perjudicials i senten molt de dolor perquè tenen un alt contingut de melanina a la seva pell i llavors senten una sobresaturació. Llavors també s'han de protegir aquestes pells.
0: I tant.
1: Perquè a més la seva cremada no la percebeixes òpticament, però sí que la seva pell, en la seva descamació, quan es descama, pateix molt. Tot això, doncs clar, hem de tindre una molt bona hidratació de la pell, molts principis actius com l'aloe vera, la lanolina, vale? La glicerina, que són components que ens ajuden a hidratar moltíssim la pell. A tu que t'agraden tant els consells casolans, hi ha algú que és...
0: I tu perquè ho saps molt bé com funciona i a més m'agrada, però sobretot són aquests consells que tu dones perquè moltes persones no tenen el poder adquisitiu de gastar-se molts diners en una crema, etc. I ja amb aquests consells o aquesta manera de preparar justament cremes, etc., que té el cost que pot tenir és molt baix perquè a més es poden fer amb productes que hi ha a casa.
1: Evidentment.
0: I tenen el mateix efecte. Positiu. Bueno,
1: tenen un efecte positiu.
0: Positiu.
1: Tenen un efecte positiu.
0: No tan fort com a moltes.
1: Clar, a vegades no és l'efecte que voldríem aconseguir, però sí és cert que ens ajuden molt. Quan hi ha una cremada o un eritema solar, sobretot en els infants, però a totes les persones, jo recomano sempre, quan arribes a casa, fer una bona dutxa, una dutxa fresqueta per treure tota la calor, i hi ha un producte, no és un producte, sinó un aliment que és increïble, que és el iogurt natural. Mm-hmm. No azucarado, iogurt natural.
0: I és igual que no sigui iogurt natural normal
1: yogurt
0: i corrent,
1: natural,
0: no que no sigui griego ni
1: res. Exacte. Llavors, el iogurt natural el posem a la nostra pell. Aquest es posa sobre el nostre cos, baixa la temperatura ràpidament, fa una mascareta sobre la nostra pell, ens hidrata, ens ajuda amb els seus probiòtics a mantindre la barrera cutània de la part de l'estrat corni.
0: Mm-hmm.
1: Vull dir que... I ens ajuda a mantenir aquesta turgència perquè no hi hagi un rebot, vol dir que allò de m'estic pelant, no? Se'ns pela la pell. Doncs ens ajuda a mantenir aquest estat. I dona un alivio.
0: Sí, justament a vegades no pots evitar cremar-te doncs, davant aquestes... Bueno, irritació de la pell, perquè moltes avui dia normalment ja acostumes a posar, però no ha estat suficient perquè hem de dir que si vas a la platja, si vas a la piscina, és gairebé cada hora, això ho has dit en alguna ocasió, posar el protector. Però poses una vegada i després se t'oblida, no? I és a vegades que la pell doncs, ja queda, si no cremada, bastant irritada. I amb això, amb aquest consell del iogurt, anirà superbé.
1: El iogurt és meravellós. I l'altre és la nostra gran suculenta, que és l'aloe vera. L'aloe vera, doncs, la tallarem, substraurem tot el que seria
0: el gel,
1: no? Farem una bona emulsió. Dintre d'aquesta emulsió li podem posar unes gotetes d'oli d'ametlla o d'oli d'oliva per acabar de donar emulsió, fer un sèrum i ens el podem aplicar.
0: També. O sigui, sí. En el cas de que el iogurt hi és, no? Però, o també el iogurt i és una altra manera de potenciar encara més que la pell no vagi...
1: El que passa és que el iogurt l'has de retirar, no te'l pots deixar posat. En canvi, l'aloe vera la pots deixar
0: posada.
1: I pots deixar que faci. I després, doncs, ja sabem, tots aquests aftersuns que cada vegada estan més formulats i que tenen una bona predisposició a la nostra pell i que a més estan molt controlats i molt ben treballats, doncs que també ens ajudaran doncs, a aquesta hidratació, a baixar aquesta cuissó si hi ha algun tipus d'irritació o algun eritema, doncs ens anirà molt bé.
0: Molt bé, doncs així quedarien, acabaríem avui?
1: Sí, avui acabaríem amb aquests quatre consells, amb aquests quatre tips.
0: Que queden superbé, però que van molt bé perquè cada cop, o sigui, ara per les temperatures que tenim, ja podem dir que totes les... No sé si tu ja has anat a la platja?
1: Jo ja he anat una mica a la platja.
0: Veus? Ja
1: però m'he protegit, m'he protegit.
0: No podria ser d'una altra manera.
1: Que no se m'escapi, que és molt important protegir-se el coll i l'escot, que a vegades ens oblidem.
0: Sí.
1: Anem amb una samarreta escotada i de cop portes el facial protegit, però tot l'escot, i és una zona molt delicada del nostre cos. Les orelles, ens oblidem de posar-nos crema
0: això
1: a les orelles.
0: Això cada dia, quan sortim.
1: I queden torradetes.
0: Quan sortim sí? De casa, eh?
1: I una altra cosa, el palmell de les mans. Surten moltes taques molt ràpid i després són un xivato. Oh. I ens diuen l'edat que tenim. Vale. Llavors aquesta s'ha de protegir molt bé, doncs per...
0: Ho tindré en compte.
1: Ho tindré en compte, eh? Sí. I ara que venen... I l'empeine dels peus, que no em surt
0: també,
1: en català.
0: També.
1: Doncs també, perquè ens posem sandàlies, anem molt monos, ens hem protegit tots i ens hem cremat els peuets. Mira, doncs això és important.
0: A mi això no em passarà, perquè els porto sempre als peus protecció al màxim, eh? Vull dir que no se'm cremarà al respecte. Doncs Oriol, doncs arribem avui a aquest final. I la setmana que ve de què podrem... Tot i que se m'oblidi, però a veure si podem avançar. De
1: doncs
0: què
1: deixa'm llavors que m'ho pensi i a mitat de setmana t'ho
0: doncs
1: dic.
0: Doncs ja m'ho diràs. Doncs Oriol, moltíssimes gràcies per aquesta visió tan completa i clara avui, justament per parlar d'aquesta manera com ens hem de protegir, no?, d'abans de les radiacions de tot tipus, no només radiacions solars, sinó també les que tenim molt sovint davant. Sobretot aquesta, que és el mòbil, no?
1: Sí, aquestes pantalles que hem dit sí, que també produeixen
0: les pantalles.
1: Radiacions.
0: Doncs, vull dir que avui dia ja sabem una mica més i sobretot amb aquests consells que tu ens dones al final, que va molt bé. Doncs moltíssimes gràcies i ens trobem el dimecres que ve.
1: Aquí, a vosaltres.
0: A Bellesa 360 graus.
1: Una abraçada.
0: I ara sí, ara com ja estem molt a prop de les 10, doncs farem una pausa perquè arriba les notícies, el butlletí informatiu de la ràdio. Però no marxeu perquè és ràpid, 2 minuts, màxim 3 i de nou estarem aquí. Vinga, fins ara.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: I ara sí, passen un minut de les 10 i obrim la segona hora del fòrum i avui ho fem posant el focus en un tema que toca de prop moltes dones i moltes famílies, la qualitat de vida de les pacients amb càncer de mama i el paper que hi pot jugar la balneoterapia. Els resultats preliminars d'un estudi recent indiquen que els tractaments termals milloren la fatiga, el dolor, l'estat d'ànim i la qualitat del son de les pacients que segueixen segueixen tractament hormonal. Però també ens diuen una cosa important. Aquests beneficis disminueixen al cap de 6 mesos segons el resultat d'aquest estudi, el resultat preliminar, no? I potser caldria plantejar sessions de manteniment per consolidar la millora. Un estudi rigorós en el que han participat, ara no estic segura si són 84 o 74 dones, no? I que ha estat impulsat per l'Hospital del Mar, Research Institute, el Ciberfest i l'Ajuntament de Caldes i la Diputació de Barcelona. I per parlar-ne en profunditat i amb mirada humana, avui ens acompanya tres veus que coneixen aquest projecte des de dins. Natàlia Giralt, que és biòloga, doctora en genètica i investigadora principal de l'estudi. La tindrem al telèfon, de fet ja està, i per això ja t'hi diré benvinguda, Natàlia.
2: Hola, bon dia.
1: Després tenim també a nosaltres, aquí sí, de manera presencial, Amelia Rodríguez, que és una de les dones que han participat en el projecte i que ens d'alguna manera ens explicarà l'experiència en primera persona. Benvinguda.
3: Hola, molt bon dia.
1: I, t'he dit benvinguda, Amelia.
3: Gràcies.
1: I Marta Luque, que és tècnica de projecció exterior i termalisme, que també ens ajudarà a entendre el paper del termalisme en la salut i en la vida quotidiana de les persones. De fet, la Marta, benvinguda, sobretot.
4: Moltes gràcies.
1: Primer de tot, volia dir, doncs, que volia dir també que tu ja vas estar en una altra anterior sessió, que justament va ser quan vam parlar d'aquest projecte, d'aquest estudi, que en aquell moment ja les dones, crec que totes les dones participants ho havien acabat.
4: Sí, havien acabat,
1: no?,
4: l'estudi i havíem inaugurat l'exposició Càlida.
1: Exacte,
4: que encara ens acompanya al Museu Termàlia.
1: I ens acompanyarà, vull dir, per totes les persones, que queda molt recomanada a totes les persones que no hagin vist i no hagin passat per Termàlia, per Museu Termàlia, per veure aquesta exposició Càlida. Doncs crec que és fins al gener. Que
4: és poder... No, fins al setembre.
1: Fins al setembre.
4: Mitjans de setembre la tindrem allà.
1: És que no estava segura, en algun moment l'Anna, doncs havia que no estava segura si seria o encara estaria més.
4: Estarà fins al setembre i llavors tindrem de cara a Festa Major la nova exposició.
1: Una altra nova exposició, que d'això ja ho parlarem. Però avui toca parlar primer, i com de Càlida ja la vam parlar, vam presentar, doncs toca d'aquest perquè hi ha aquests resultats preliminars, que seria els primers resultats de tot l'estudi del projecte que es va fer. I ja es dic que aquí doncs, jo ja m'he preparat tot un qüestionari de preguntes que anireu parlant segons que creieu convenient, però primer, per entendre l'estudi, aquestes preguntes primeres estan adreçades a la Natàlia. Vull dir que això ja, com estàs al telèfon, jo ja te l'avanço, Natàlia.
2: Vale.
1: Mira, primer de tot, per començar, tot i que en el seu moment també ho ben explicat, però de fet, com neix aquest estudi i què us porta a investigar la balneoteràpia en pacients, en aquest cas són dones, no?, amb càncer de mama?
2: Doncs, bueno, bé, aquest estudi és la continuació d'un estudi previ que es va fer amb pacients amb Covid persistent. Val? De tot el que va sorgir després del Covid, va aparèixer el Covid persistent en uns pacients i unes pacients que no eren reconegudes a nivell mèdic, no? Aquella malaltia no existia, diguem, la Covid persistent, fins que, bueno, ara ja sí que ja està reconeguda per l'OMS i tot, però bueno, en aquell moment doncs, la Covid persistent, doncs, els metges no sabien com tractar-ho, com diagnosticar-ho, i se'ns va ocórrer, juntament amb l'Ajuntament de Caldes de Montbui i amb les Termes Victòria, doncs, engegar un projecte per revalorar aquesta malaltia i veure si la balneoteràpia podia, doncs, ajudar a pal·liar, doncs, tota aquesta simptomatologia. Mm-hmm. Va anar molt bé, vam estar molt contents, i llavors vam dir, ostres, hi ha altres patologies, no?, que també tenen com una sintomatologia molt semblant a la Covid persistent. Entre aquestes patologies és el tractament adjuvant que se'ls donen als pacients amb càncer de mama. Un cop han superat el càncer de mama, durant 5 anys han d'estar rebent un tractament hormonal per disminuir els nivells d'estrògens, que els provoca una menopausa exacerbada, amb tota la sintomatologia que provoca aquesta menopausa, no? I llavors vam dir, ostres, que la sintomatologia és bastant semblant. Vam dir, bueno, doncs si ha ajudat als pacients amb Covid persistent, provem si també va bé per aquesta patologia, no? Bueno, que no és una patologia, simplement és una sintomatologia derivada d'un tractament. I, bueno, doncs vam engegar aquest nou estudi i ja partíem d'aquest estudi previ, que ja sabíem com havia funcionat, com era el disseny, de la manera que va ser molt més fàcil, no?, dissenyar-ho, perquè ja veníem d'un disseny previ. I, bueno, ha anat molt bé, la veritat és que aquests resultats preliminars, perquè deixa'm dir que fins que no es publiquin no sortiran, que diguem, a la llum científica, però de moment els que tenim, el primer, i les pacients, les mateixes pacients, perquè a vegades també no només és el resultat científic, sinó com ho han viscut les pacients, que aquí tenim l'Amèlia, que ja
1: sí, ella ens ho explicarà
2: doncs,
1: després.
2: Claro, perquè no només és el número, no?, que tu poses en l'article, sinó que tota la investigació científica va sempre dedicada a millorar la vida de la gent. I llavors, i que una mateixa pacient que et pugui dir pues sí, m'ha anat bé, m'ha millorat, és més que un número, no?, és una persona.
1: I tal, és que es tracta d'això.
2: No res, que dic que ella ja us explicarà millor
1: sí, a nivell científic.
2: Però a nivell científic els números, els menys, diuen que ha anat molt bé.
1: Uh-huh. I quina metodologia heu utilitzat i com s'han distribuït les pacients entre el grup de tractament i el grup de control?
2: Bueno, com que és un... Bueno, com es fan normalment els assajos clínics, no? Que normalment el que tu tens és una cohort, que se'n diu, no? I llavors tu divideixes aquesta cohort aleatòriament en un grup en què rebran melanoteràpia i un grup control. Val? Nosaltres, això ja ho fem nosaltres en el nostre grup, dins del nostre grup, fem com un sorteig, eh? És un sorteig i et toca el grup control i el grup melanoteràpia. Llavors nosaltres vam trucar a les pacients que del grup balneoteràpia els vam oferir balneoteràpia i les pacients del grup control els vam oferir per estar al grup control. I, bueno, i ja està. Llavors els vam triar així. I en total doncs, vam aconseguir 84 pacients que entressin. Deixa'm dir pacients, però en veritat són dones, perquè no podem tractar la gent de pacients, eh? Perquè al final no volem ser pacients. Volem ser persones, dones, eh? I som dones que, escolta, estan superant un càncer de mama, però que estan tirant endavant.
1: I tant
2: doncs
1: que
2: això,
1: sí.
2: Parlarem de dones.
1: Sí.
2: Doncs 44 d'aquestes dones van anar al grup balneoteràpia i 40 van acabar al grup control.
1: Uh-huh. Els resultats exactes, els resultats preliminars, més rellevants que heu observat?
2: Bueno, el que vam fer és, hi ha uns qüestionaris de qualitat de vida estandarditzats, científicament estandarditzats i validats, diguem-ho així, perquè tu no pots fer servir qualsevol cosa, ha de ser coses validades en què et doni un número, no?, que tu puguis fer una estadística. Llavors el que se'ls va fer és d'aquests qüestionaris de qualitat de vida en què entrava doncs, si tenies depressió o ansietat, en general de qualitat de vida, no?, de fatiga, dolor, estat emocional i també un altre qüestionari de qualitat del son. I això se'ls va fer abans de començar la balneoteràpia, just després d'acabar la balneoteràpia, perquè el que volem veure és si hi ha alguna diferència entre abans i després en les respostes en aquests qüestionaris, i un tercer als 6 mesos d'haver finalitzat la balneoteràpia. I al grup control se'ls fa els mateixos qüestionaris en els mateixos tempos, no? Uh-huh. Els mateixos temps, no? Perquè ha de ser comparable un grup amb l'altre. I llavors el que es mira és si el que ha passat entre abans i després de la hemoteràpia, si és diferent amb el que ha passat al grup control abans quan se'ls fa i al cap d'un mes, perquè el grup control no fa hemoteràpia, Però sí que se'ls fa també al cap d'un mes i al cap de 6 mesos. Llavors mirem si hi ha diferències significatives entre els dos grups. I sí que s'ha vist que en el grup de la balneoteràpia, en tots els paràmetres que s'han avaluat, hi ha una millora significativa tant del dolor, fatiga, estat emocional, ansietat, qualitat del son, de molts dels paràmetres que s'han avaluat. Hi ha hagut una millora, si és més, comparat amb algun amb el grup control que no ha vist ninguna variació en aquest mes. I després, al cap de 6 mesos, sí que és veritat que el que s'ha vist és que el grup de balneoteràpia s'ha comportat igual que el grup control. O sigui, tota la millora que havia experimentat, diguem-ho així, es va perdre en aquests 6 mesos.
1: Uh-huh. Aleshores, doncs, significa incorporar més sessions justament de manteniment, no? Per mantenir aquesta millora, no?
2: Clar, això és una suggerència. Clar, científicament no ho hem avaluat mai, clar. No sabem, val? Perquè això, fins que tu no tens una prova científica i clara, però bueno, és veritat que tot sembla que si això es pogués anar mantinguent, no una sessió intensiva com s'ha fet ara, que eren 12 sessions al mes, o sigui, 3 cada setmana, potser una a la setmana o una cada 15 dies, no? No cal que sigui intensiu, però potser fer una continuïtat, doncs això faria que potser no fessis aquest baixón que fas. I això també ho hem vist amb el Covid persistent, que en algunes pacients van poder continuar fent balneoteràpia, i és veritat, bueno, això t'ho diran més els de les Termes Victòria, que han estat més en contacte amb aquests pacients, però que han estat molt bé. Fins i tot ells mateixos demanaven de continuar, de dir, escolta, que quan hem parat hem vist que hem anat a pitjor. Podem continuar fent-ho perquè m'ha anat molt bé. Jo els vaig dir, un cop acabi l'estudi, cap problema. I han continuat alguns fent-ho i en principi estan contents. Vull dir que això científicament no està comprovat, però bueno, com ho diem, no? També hi ha el subjectiu de les persones que t'ho expliquen. Uh-huh. I elles i molts et diuen que sí, que els han anat molt bé.
1: I pel que fa, o sigui, els passos que falten encara per publicar a l'estudi, podríem dir definitiu, no? I convertir-lo en una referència científica.
2: Clar, ara ve la travessia pel desert, que ara s'ha d'escriure l'article amb un format específic per articles científics, s'ha d'enviar a la revista, l'editor de la revista ho ha de valorar, aquest editor passa uns revisors externs que poden estar a qualsevol lloc del món que s'ho revisin, aquests revisors externs doncs, fan els seus comentaris, suggerències, canvis i això, tot això tu ho has d'incorporar, tot el que et diuen els revisors a l'article, i llavors els revisors decideixen si tu ho has fet bé o no el que t'han dit, doncs te l'accepten o no te l'accepten. Després va l'editor i l'editor acaba decidint si t'accepta o no l'article, no, i després ha de sortir a publicar. I encara que sembli una d'això, això pot ser un any.
1: Bé, bé, de moment esperarem, però ara passo també a l'experiència humana, en aquest cas és a l'Amèlia. Doncs, Amèlia, tu com has viscut el moment sobretot en el moment de ser seleccionada per participar en aquest estudi? Perquè, evidentment, han estat uns mesos que s'ha fet que vosaltres heu participat, evidentment, aquí, vosaltres com a participants, tot el que se us ha... heu fet, no?, en l'estudi, doncs està el balneari, totes aquestes sessions, etcètera, formada part de l'estudi, per tant, han estat gratuïtes. Mm-hmm. Vull dir que, en aquest sentit, doncs, heu tingut, doncs, de moment, això. Per això, després jo preguntaré el que representa continuïtat, no?, continuïtat, al millor de continuar fent la balneoteràpia, etcètera, però que en aquest cas, però en tot cas ja seran preguntes cap a després, no?, que ja representa, doncs, una despesa per cada persona. Vull dir que ja no forma part de l'estudi. Sí que forma en part, però ja és una cosa més personal, no? Però bé, primer, com vas viure el moment de quan vas ser seleccionada per aquest estudi? I, de fet, com va anar també el procés per escollir?
5: Sí, doncs, molt contenta, la veritat. Jo em vaig enterar que hi havia aquest estudi per les xarxes socials de l'Ajuntament. I quan vaig veure que era un estudi de balneoteràpia per dones amb càncer de mama, aquí a Caldes, jo visc, no visc a Caldes, però visc aquí molt, molt a prop, vaig pensar, ostres, és que m'encantaria participar. Clar, perquè normalment les persones, no, que tenim alguna malaltia, i en el meu cas és un càncer de mama, a més en un estadi ja més avançat, amb estadi 4, amb una metàstasi, per tant, significa que jo hauré de fer el tractament oncològic que estic fent per sempre, doncs normalment participem en altres tipus d'estudis, per sort i per desgràcia, en el sentit que bueno, són estudis que normalment has de prendre un medicament amb els seus efectes secundaris, es fa en un context hospitalari, i clar, realment aquest estudi era molt diferent, era anar amb unes termes a veure, no, si els efectes secundaris de tota la medicació que jo estic prenent i que les companyes estan prenent, doncs es podia minimitzar d'alguna manera perquè ens sentíssim millor i en un context doncs molt agradable, no? Primer de tot les aigües,
6: i la companyia també, el fet de fer
5: exacte
6: aquesta teràpia humana, no, d'estar amb moltes companyes de grup,
5: sí,
6: que no només és fer l'estudi sinó també aquestes converses, penso, no?
5: Totalment, totalment.
6: Cadascuna explicant la seva...
5: Totalment, perquè la força del grup, realment, la força de les iguals,
6: sí,
5: no? En aquest cas, perquè clar, pues, cada càncer i cada malaltia és diferent, però realment compartíem experiències molt, molt similars. I això, no? I, pues, i tu com estàs? I tu què fas? I tu què prens? I tu, quan et passa això, què fas? Bueno, no? Aquest acompanyament del grup va ser,
6: sí,
5: va ser molt bonic. I després és que ens vam sentir també molt ben tractades al balneari, no? Era un moment tractada.

0: sóc el grup de control perquè és necessari també a l'estudi per poder, evidentment, comparar.
1: Clar, per poder comparar.
0: Sí.
1: No? I què et va, personalment, què t'ha portat tu a tu la balneoteràpia?
0: Doncs moltes coses. Primer de tot, el tema de la son, el descans nocturn, els tractaments hormonals, una de les coses que normalment provoquen és insomni. I com que són tractaments com molt radicals, que et provoquen doncs, una menopausa doncs molt radical d'un dia per l'altre, no? Uh-huh. Normalment la menopausa és un procés natural que passa durant anys, al llarg de la vida, i amb aquestes medicacions, doncs
1: pràcticament... Això t'avança totalment, no?
0: Totalment, i això, realment, o com a mínim en el meu cas, va ser com d'un dia per l'altre, i de cop i volta no poder dormir. Doncs amb les sessions de balneoteràpia, jo arribava... Primer que arribava a casa meva super relaxada, o sigui que a nivell psicològic ja, com una sensació de calma, de relaxació... a la tarda, molt bé. I després, a l'hora d'anar a dormir, conciliar la son molt ràpid. I a més, dormir tota la nit. Clar, per mi això va ser... Jo portava 2 anys de tractament hormonal quan es va fer l'estudi de balneoteràpia i per mi va ser poder dormir va ser al·lucinant. Després, els dolors musculars, a les articulacions, és un altre dels efectes secundaris que ens passen a moltes dones. En el meu cas eren dolors intensos, també, i també vaig notar una millora en aquest sentit.
1: Sí.
0: Després el que estem dient, a nivell psicològic. No? L'acompanyament del grup, sí. la relaxació, l'acompanyament emocional. I després també a nivell físic, perquè el que fèiem allà, arribàvem allà, fèiem primer com una dutxa circular, després entràvem en una piscina i a dins de la piscina amb les aigües termals, mentre les aigües anaven actuant, però també nosaltres anàvem fent exercicis de fisioteràpia a dins de l'aigua, fonamentalment força i de fet, diferents tipus d'exercicis. I això trobo que també a mi em va ajudar molt, també, perquè amb l'aigua és més fàcil, no tens aquesta sensació d'esforç que moltes vegades ens pot costar.
1: Peixem menys, vull dir, com peixes menys, tu pots, el moviment és, sí, és diferent.
0: Exacte.
1: És exacte. Més com més ràpid, no?
0: Sí, exacte. I tant a nivell a l'aigua, dels exercicis de força, com a nivell de confiança, perquè també hi havia amb nosaltres la Susana, la fisioterapeuta, i que també ens va tindre molt bé a tots els nivells, i això va ser com un xut també de confiança, de dir, pues clar que pots, i pots fer coses per sentir-te millor.
1: Mm. I entre els canvis que tu has notat en aquest dia a dia durant i després del tractament, és a dir, els dies que tu vas, des del primer dia, no?, notaves ja canvis en el teu cos, i després, doncs, conforme avançava, no? No sé si aquests canvis encara els notaves més.
0: Mm-hmm. Doncs sí, des del primer dia realment notes diferents sensacions. El primer dia va ser un dia
1: Potser a vegades de sorpresa, no?, del que no saps, perquè no saps què et trobaràs.
0: I cansament, fins i tot, sí, diria, perquè al final fèiem exercici a dins de la piscina, era tot una hora, i la sensació en sortir d'allà de les aigües i de la piscina era que em tremolaven les cames, sentia com una sensació de sentir-me com molt pesada, però a la vegada molt, molt relaxada. I aquella primera nit ja vaig dormir millor.
1: Clar, és un dels primers efectes que tu vas notar.
0: Sí, i penso que em va durar un temps, no et sabria dir ben bé, però durant el primer mes jo encara vaig notar els efectes positius, els beneficis. A partir d'allà, clar, suposo que ja es van diluint una miqueta més, no? I vam respondre els qüestionaris i doncs Sí, al cap de 6 mesos doncs ja no, no? Te n'adones que, ostres, doncs una altra vegada estic dormint malament.
1: Però això ja després, en haver acabat el tractament,
0: Sí.
1: Quan tu ja l'havies acabat, és a dir, ja no havies tornat a fer la balneoteràpia.
0: Exacte, no? Quan em refereixo al tractament de balneoteràpia, que va durar, van ser 12 sessions, fèiem 3 sessions cada setmana, per tant, va durar un mes en total. Doncs a poc a poc, després d'aquest primer mes, doncs els efectes, clar, es van anar reduint d'una manera progressiva. Però el primer mes, sobretot, va ser espectacular en la millora. Sí.
1: I, tot i que ho has dit, però te lo torno així remarcat, com vas viure en si el suport de totes, el suport del grup, no? És la vida durant aquelles 12 setmanes, no?
0: Sí.
1: Bueno, 12 sessions, perdó.
0: Sí.
1: Vull dir que com la vas, entre totes, com heu notat aquesta convivència, no? De trobar-vos cada setmana?
0: Sí, doncs mira, no, clar, som a la ràdio i no ho podeu veure, però quan m'estava fent la pregunta, no, jo estava amb un somriure d'orella a orella. És que van ser moments molt xulos. De fet, amb algunes de les companyes, bueno, vam fer un grup de WhatsApp també per estar en contacte i intercanviar impressions, i amb algunes companyes tenim un grup també que es diu Els nostres moments, perquè realment era com els nostres moments, no? El nostre dia, eren uns dies que eren per nosaltres i que veníem aquí i de vegades fèiem un cafè abans d'entrar a les termes, després anàvem a fer el tractament de balneoteràpia amb els exercicis a la piscina, després sortíem de la piscina i encara ens quedàvem allà una estoneta de relaxació per veure si a alguna li baixava molt la tensió o si tenia algun efecte secundari que pogués no ser tan positiu, per tant allà ens tenien una estoneta més i bueno, doncs durant aquestes estones pues, xerràvem molt i compartíem doncs, les nostres impressions, els neguits, les preguntes. És difícil el tema del càncer de mama. Bueno, desafortunadament cada vegada hi ha més càncer de mama, afortunadament cada vegada es pot dir que s'arriba a percentatges més alts de curació, però a la vegada també hi ha percentatges entorn al 20-30% de dones que, pues com és el meu cas, no? Que hem tingut un càncer de mama en algun moment i anys després, en alguns casos és en el mateix moment del diagnòstic, però en el meu, per exemple, jo havia tingut un primer càncer de mama i anys després, molts anys després, de fet 17 anys després, em van trobar una metàstasi del càncer de mama als pulmons. No? Per tant, és una realitat complexa, que no és de color rosa com, no. com moltes
1: com el color
0: vegades.
1: Que, però bé, és el color que,
0: sí.
1: que d'alguna manera...
0: Sí.
1: O sigui, dona és que ara no me sortirà la paraula, però és aquest color que d'alguna manera doncs identifica,
0: que
1: no?
0: Identifica la causa, diguem, sí. Uh-huh. Doncs això, bàsicament, és que és la força de la comunitat, no? Del grup, de poder compartir entre nosaltres doncs preguntes, moltes vegades més a nivell emocional, sobretot, no tant la part mèdica, perquè la part mèdica doncs, ja la tens molt ben coberta, no? amb tots els professionals, però la part doncs, d'algú que està passant per situacions similars, no? I
1: és
0: a
1: això.
0: Les teves...
1: Clar, per exemple, què li diries a una dona que ara mateix està en un tractament, no? Vull dir, que està passant per el mateix que heu passat totes, no? I que dubta si provar o no la balneoteràpia.
0: Ostres, endavant, sense cap dubte, endavant. És el que, bueno, el que he comentat abans, és que és un moment de molta companyerisme, no? amb el grup, però a la vegada aquesta sensació amb les aigües termals, de molta relaxació, a la vegada de saber que estàs fent alguna cosa per sentir-te millor, no? I que et pot ajudar realment a reduir els efectes secundaris. És que no... no li veig cap, diguem, contraindicació.
1: Que sigui nociu no ho és.
0: Exacte, exacte, tot el contrari. I té un impacte important en la qualitat de vida. Per tant, l'animaria, però vaja, amb totes les lletres i de fet, ho hem comentat, abans estaria bé doncs, això poder fer aquestes sessions de continuïtat per
1: mantenir... companyia, és a dir, amb el grup, si és possible, no? Que seria ideal.
0: Clar, amb el mateix grup ja seria fantàstic,
1: òbviament. O un altre, vull dir, és el fet de poder-lo fer en grup.
0: En grup, sí.
1: Sí. Mira, ara me passo a la Marta, sí. No? El paper del termalisme. Quin paper juga el termalisme en la salut i el benestar de les persones? Vull dir, ara estàvem parlant, però en general...
2: Bueno, jo crec que el termalisme pot i ha de jugar un paper molt més important del que juga i sentint a l'Amèlia o sentint a qualsevol de les dones que han participat en aquest estudi, jo la veritat és que el que sento és emoció i a la vegada una miqueta d'indignació, no? De que realment tenim a Caldes, però hi ha per tota Catalunya un recurs com és el termalisme que el podríem fer servir molt més, uh-huh. Perquè es fan, com ella ha explicat, es fan molts estudis amb medicació, que aquests tenen, doncs, evidentment, no? Doncs, és una gran sort poder-los fer, perquè vol dir que la medicina, la ciència avança, però evidentment, no? Doncs, hi ha unes contrapartides, unes contraindicacions, i la balneoteràpia, excepte en alguns casos molt puntuals, que també s'ha servit aquest estudi per veure que hi ha alguns casos en què, doncs, bueno, pel que sigui, no? No és del tot favorable, però en gran mesura, no hi ha efectes secundaris. Llavors, clar, davant d'una possibilitat de provar una teràpia que ara estem ja pràcticament, no, en el moment de poder demostrar científicament que ajuda a la qualitat de vida i que no té efectes secundaris, és que, clar, és una mica... És que no hi tens res a perdre, només hi tenim a guanyar. I llavors penso que el termalisme, i des de Caldes de Montbui estem lluitant per això, ha de jugar un paper molt més important en la qualitat de vida. Jo em sento, ja et dic, estic molt emocionada perquè és que sempre que la sento parlar m'emociono perquè d'alguna manera, no, formar part d'això doncs em fa sentir molt, molt orgullosa i molt contenta de poder mínimament millorar la qualitat de vida de les persones, no? impulsant aquests estudis. I us haig de dir que des de l'Ajuntament i des del termalisme de Catalunya, perquè estem molt alineats amb Termes Victòria, que és on s'ha fet l'estudi, però també en general amb tota l'associació balneària, no pararem. No pararem per aconseguir-ho perquè creiem que estem poc a poc demostrant amb el Covid persistent, ara amb aquesta de teràpia hormonal, però no pararem fins que des de Salut se'ns escolti i es puguin, doncs, fer aquestes sessions de manteniment. Abans parlàveu, no, de que la Covid, el resultat va ser molt positiu, igual que ho és en aquest cas. Ens vam trobar amb el mateix durant el mes de teràpia de balneoterapia, diguem-ne, els resultats milloren exponencialment, però a mesura que passa el temps, i això ho explica molt bé la Susana en un dels vídeos a l'exposició, clar, és que elles no deixen de prendre's la medicació. Amb la qual cosa, clar, la balneoteràpia fa com de, bueno, com de compensa, no? Compensa aquests efectes de la medicació, amb la balneoteràpia doncs vas compensant aquests efectes secundaris. A la que deixes la balneoteràpia, però la pastilla no la deixes, que perquè evidentment no es pot deixar. No es pot deixar, ni es pretén, o sigui, això vagi per davant de tot,
1: No substitueix.
2: No,
1: al contrari, però sí que ajuda precisament a poder aguantar, a poder suportar, no? Totalment. Aquest efecte.
2: És que de fet ens deia la Natàlia que hi ha moltes dones que els hi produeix tants efectes secundaris la medicació que la deixen. I al deixar-la és on hi ha una recaiguda.
1: Clar.
2: I moltes vegades és, o sigui, i és molt cru, però és un, és que m'és igual, però és que no estic disposada a aguantar aquests efectes secundaris, o sigui, m'és igual que el càncer avanci, no? Llavors, ostres, veure que tenim un recurs a disposició per pal·liar una mica aquests efectes és que, bueno, no sé, jo ho veig com tan clar, no? I el grup de Covid persistent es manté amb un cop setmanal des de que van acabar l'estudi el 2023, si no recordo malament, i estan molt millor. Vull dir, la seva qualitat de vida doncs es manté, no?, amb aquests nivells més positius. Amb la qual cosa, doncs, bueno, estaria molt bé o poder fer un altre estudi o simplement, doncs, bueno, si no es pot fer l'estudi, si més no, provar-ho, no?
1: Però provar-lo, bueno, després ja te faré l'altra pregunta. És a dir, per exemple, tornant amb el que és l'aigua termal, no? Perquè tu has parlat d'altres balnearis, no? Vull dir, aigua termal en si, del termalisme, però, per exemple, quina diferència o què aporta l'aigua termal de Caldes, com en un context, podríem dir, terapèutic com aquest, no? A diferència que podríem dir d'unes altres aigües que això no ho sabem si pot ser, vull dir, perquè com és aquí on s'ha fet l'estudi, vull dir que no sé si en un altre espai termal podria tenir els mateixos efectes.
2: Això seria digne d'estudi, no? De verificar-ho. És veritat que l'aigua Caldes, una de les característiques principals és la temperatura. Nosaltres a Caldes l'aigua emergeix a una temperatura molt alta, 74 graus, i tot i que evidentment no les fem banyar-se a 74 graus perquè si no se'ns cremarien, sí que aquesta composició que adopta l'aigua a l'emergir a aquesta temperatura és molt significatiu. A més, és una aigua que té molts clorurs i sodi elevats, i això fa, al final, doncs, que sigui una aigua sedant, és una aigua que drena tota aquesta medicació, no? I, per tant, doncs, relaxa, millora la circulació, és bona per la fatiga, pels dolors... Llavors, clar, és una miqueta, no?, doncs, la base que demostra els efectes que després tenen. Evidentment, a tota Catalunya hi ha moltíssimes viles termals i moltíssims establiments termals amb composicions químiques d'aigües diferents. Per tant, una de les coses que de fet ens vam plantejar, però és complex, era fer l'estudi com a diverses bandes, no? O fer, per exemple, doncs, un grup de balneoteràpia aquí i un altre grup de balneoteràpia a la Vall d'Aran, per exemple, no? Que també hi ha aigua, però la composició és diferent. Això a nivell científic va ser complicat i, per tant, al final vam descartar aquesta opció, però sí que, per exemple, estem en contacte amb balnearis europeus, en concret des de Budapest i a República Txeca, on sabem que s'han fet estudis també amb tractament hormonal després d'un càncer de mama, i una de les coses que volem fer és fer una trobada d'intercanvi d'informació al respecte i ens podien donar una mica d'informació amb això.
1: Mira, ara, has comentat aquest tema, no?, del per què, o sigui, la investigació, diguem, que està darrere, tornaria jo aquí justament a preguntar a la investigadora, que és la Natàlia, que la tenim una mica oblidada al telèfon, no? I justament no sé si has estat al cas de lo que ha explicat la Marta, Natàlia, justament pel tema aquest del per què la investigació en aquest cas tenint en compte les aigües d'aquí o les aigües que podrien dir de la Vall d'Aran o de qualsevol altre país d'Europa.
3: Bé, sí, bueno, he escoltat tot, eh? M'encanta escoltar la Marta i l'Amèlia. Es parlen molt bé, eh? Doncs, bueno, aviam, com tot estudi científic, tu t'has de cenyir a el que estàs valorant en aquell moment. Això sempre, val? Tu pots extrapolar a el que pugui passar en altres llocs, en altres contextos, però tu sempre has de descriure exactament el que has fet i el que has valorat. Està clar que també deixa'm dir que la balneoteràpia, que jo ho he dit mil vegades, no consisteix en sucar-te amb una banyera d'aigua calenta.
1: Per suposat.
3: És molt més, eh? Perquè la gent diu, bueno, pues, ja, jo què sé, em poso una piscina i ja està. No, perquè aquí és tot un conjunt de coses que s'han fet, o sigui, des de les termes, no?, l'aigua específica que brota a Caldes, i els exercicis que s'han fet per la Susana. Ah. Vull dir, és tot un conjunt que nosaltres no podem separar cada una de les coses, perquè en cap moment hem valorat cada una de les coses per separat. Per tant, nosaltres tot això ho expliquem en un conjunt. També això moltes vegades ens ho diuen. Diu, i si no haguéssim fet els exercicis, què hagués passat? Doncs no ho sé. Val? O si aquests mateixos exercicis els haguéssim fet al mar, què hagués passat? No ho sé. Nosaltres tot això ho hem valorat com un conjunt. Per tant, si això volguéssim fer-ho en un altre lloc, s'hauria de començar de zero.
4: Clar.
3: I bàsicament és això, perquè no se sap. Vull dir, segurament et podria dir que mira, jo amb la meva intuïció, però jo no em puc basar en un estudi científic amb la meva intuïció. No sé si m'explico.
1: Sí. I ara jo faré aquestes preguntes, sí que les podeu respondre totes tres, vull dir, podeu intervenir com vosaltres creieu, no? Aquí, Natàlia, tu quan diguis, pues, és clar, estar al telèfon és el fet de dir, mira, jo aquí diré alguna cosa, no? I ja està, perquè aquesta, ja dic, aquestes preguntes que faré ara són per les tres. És a dir, què ens diu aquest estudi sobre la salut integral i la necessitat de cuidar cos i ment? Podries començar, si vols, tu aquí, Natàlia.
3: Vale, doncs, home, tot va junt, eh? Això, això sí que se sap i està comprovat científicament que, per exemple, en l'envelliment el que s'ha vist és que no actuen molts factors. Per exemple, en l'envelliment sembla mentida, però tenir una vida social, ajuda a envellir saludablement. Un son reparador ajuda a envellir saludablement. L'estat d'ànim, doncs totes aquestes coses que semblen una tonteria, perquè tu et parles molt de la dieta, de l'exercici, dels tòxics, evitar tòxics, això molt bé. Tot això ja se sap, però sí que està comprovat que hi ha molt més. L'estat emocional, l'estrès envelleix. L'estrès és tan dolent per la salut. I, per tant, el que s'ha de fer és disminuir l'estrès, perquè està molt lligat amb inflamació, i tot el que és inflamació doncs és un com un accelerador de l'envelliment. I les pacients amb càncer de mama, en veritat, o sigui, el que els estem fent en tot en general és envellir-les, perquè no només és la quimio, la ràdio, l'estrès que els hi provoca, els tractaments hormonals, tot això és un afegitó més a l'envelliment natural d'una persona. I, per tant, el que hem de fer és intentar pal·liar tota aquesta acceleració, no?, diguem, de les coses. I bueno, me n'he anat per d'això, però vull dir que hem de parlar sempre amb un global de tot, perquè la salut ho és tot. Uh-huh. O sigui, no és una sola cosa. No incidint en una sola cosa podràs millorar. Has de tocar una mica tot.
1: Uh-huh. I Amèlia, la pregunta, per això dic que seran per les tres igual. Sí.
0: Bé, ho ha dit molt bé la Natàlia, és que és un conjunt i evidentment la salut és un concepte integral, no? És cos i és ment. I doncs les persones que seguim tractaments de càncer de mama hem passat per situacions molt traumàtiques, tant a nivell físic, cos, com a nivell psicològic. Hem passat moltes vegades per operacions dures. Hem pres tractaments també molt, molt durs, una quimioteràpia, una radioteràpia, els tractaments hormonals. Per tant, tot el que sigui poder millorar, no?, la qualitat de vida, cuidar el cos, cuidar la ment, d'una manera doncs, més integral, no?, més amb una mirada més completa, és un gran avanç, i sobretot doncs, aquest acompanyament del grup i aquesta mirada que hi ha hagut en aquest estudi des del primer moment per part de totes les persones, institucions que han estat involucrades, no? Aquesta mirada doncs, més humanista, no? de la salut, som persones. Moltes vegades hi ha doncs, mirades molt centrades en la farmacologia, no? Però la salut és una cosa molt més ampla. àmplia que això, no?
1: Per tant. Sí, perquè me'n recordo que quan l'anterior, quan veu estar aquí hi va estar també una altra companya teva, ho recordo ara perfectament, que havia comentat, diu, és que aquest efecte secundaris de la medicació que has de prendre, no? És que a vegades notes com si te produeix una castració, no?
0: Sí, ho és, de fet, eh? Bueno, i si no, Natàlia, sisplau, em pots corregir a nivell més mèdic, o científic, però tal qual, de fet, per exemple, bueno, jo vaig començar doncs, prenent aquesta medicació hormonal, que és una doble medicació, per un costat, són medicacions per reduir els nivells d'estrògens. Mm-hmm. Però, per exemple, en el meu cas hi ha una medicació que la continuo prenent, que es diu Letrozol, i una altra que es diu Zoladex, que és una injecció que me la posaven mensualment per continuar bloquejant estrògens. Doncs, com que en el meu cas haurà de ser per sempre, per tota la vida, doncs em van dir, mira, saps què? En lloc d'estar posant-te una injecció per sempre durant tota la teva vida, hi ha aquesta opció de passar per quiròfan una altra vegada i, per tant, fer una extirpació d'ovaris. Per tant, en el meu cas és literal,
1: és una castració ovàrica.
0: Per tant, això té uns efectes, evidentment, físics i psicològics.
1: Clar, també, clar, sí. Que és el fet de que t'afecta, vulguis que no.
0: Sí.
1: Marta, tu què diries?
2: Jo diria que un cop més, i s'ha dit moltes vegades, és el poder del grup. Mm-hmm. És a dir, crec que és tan important recordar-nos que som animals socials i que necessitem els uns dels altres i que sembla que la societat ens porti cada cop a una mirada més individualista i quan sorgeixen coses i problemes, tots acabem en el mateix, no? És a dir, si estic rodejada de gent que m'escolta, amb la que em sento representada, em trobo millor. Per tant, et diria que sí, o sigui, tota la unió, no, de cos i ment va junt i va molt lligat al fet d'estar envoltats de persones en la nostra mateixa situació, de fer aquest cercle, de fer aquests vincles. Crec que és superimportant. I evidentment no ho podem demostrar científicament, però estic segura que si aquests tractaments haguessin fet de forma individual no haguessin sortit tan bé.
1: Clar. Sí. No, perquè bé, això ja ho comentaràs després tu també, Amèlia, però ara passo de nou també a la investigadora, a la Natàlia. Quins reptes queden oberts per seguir investigant, Natàlia?
3: Investigant amb què? Amb aquest només
1: sí,
3: tema?
1: En aquest tema, perquè imagina, investigar bueno, jo diria que hi ha de tot. No, en aquesta temàtica.
3: Deixa'm dir una cosa, que lo de la castració...
1: Sí, cas, sí, perquè és... a més ho ha dit l'Amèlia, que me corregeixi.
3: És que és més la castració, perquè, sí. O sigui, tu quan fas una castració, normalment el que fas és inhibir la producció d'hormones sexuals a nivell d'òrgan sexual, val? De gònades. Però en aquest cas se'ls inhibeix la producció hormonal a tot el cos. O sigui, els inhibidors de l'aromatasa representa que quan tu deixes de tenir funció ovàrica, la resta de teixits, alguns teixits del teu cos, tenen una cosa que se'n diu aromatasa, que és un enzim que és capaç de passar de testosterona a estrògens. Per tant, les dones que tenen la menopàusia, tot i que no tenen funció ovàrica, continuen produint estrògens a nivell de teixits perifèrics, ¿vale? Per acció de l'aromatasa. Què passa? Que en aquestes pacients, en aquestes dones, també se'ls inhibeix la producció d'estrògens a nivell de teixit perifèric perquè se'ls inhibeix l'aromatasa. Per tant, tenen estrogen zero. Zero. Per tant, què passa? Que no és una castració simple, que és inhibir la funció ovàrica. És inhibir tota la producció d'estrògens d'una persona. Mm. I això afecta molt. I llavors, deixa'm dir-me també, dir-vos que s'haurien de mirar els ossos, eh? Totes aquestes dones que estan prenent inhibidors d'aromatasa i Zoladex, sobretot que es facin un screening en densitometria òssia dels ossos, perquè hi ha una pèrdua accelerada d'os que pot produir osteoporosi. Mm-hmm. Que ara nosaltres el projecte que tenim ara, que estem valorant, és amb aquestes pacients premenopàusiques, vale, en el qual se'ls ha induït una eliminació total d'estrògens del cos, o sigui, que estan pitjor que una persona menopàusica, eh?
1: Clar.
3: O sigui, val? Llavors, aquestes dones tenen una pèrdua accelerada de 2 i els estem fent un seguidisme a nivell de 5 anys que dura tot el tractament o més, i fins i tot a 10 anys, de com evoluciona tots els paràmetres ossis, del metabolisme ossi i de la densitat òssia, perquè perden os i s'han d'acabar tractant pels ossos. Per tant, nosaltres ara, el nostre projecte que tenim ara en marxa és determinar com podem millorar i o prevenir la pèrdua d'os. Per exemple, sobretot sempre els diem que prenguin vitamina D, sobretot, sobretot a l'hivern, molta vitamina D, que no baixin els nivells de 40 de vitamina D, que això també millora pel dolor. Bueno, tenim tot aquest estudi en marxa, o sigui que fem molt seguidisme d'aquesta cohort de dones que perquè a més ara tot això és molt nou, perquè fins ara no es donava tanta medicació per la premenopàusica, i ara s'ha posat ja en sèrio en donar tota aquesta medicació, i ara és un nou camp per explorar com es comporta l'os d'aquestes pacients.
1: Amèlia, tu has escoltat ara mateix, vull dir, tot el que està dient la Natàlia, tot això tu ho compleixes perfectament de fer normalment les desintometries, no?
0: Densitometria
1: te les fan particularment igual cada 2 anys, no? Però en el vostre cas us la fan més periòdicament?
0: Doncs a mi em van fer la primera en el moment del diagnòstic, quan em van diagnosticar en el seu moment el primer tumor de càncer, el càncer de mama primari, i doncs ara des del 2023 que estic amb la metàstasi me n'han fet 2. Jo vaig començar...
1: O sigui, que és més sovint, clar.
0: Sí,
1: perquè el tema de l'os és el que acaba de dir la Natàlia.
0: Sí, diria que només les estan fent anualment, però sí que s'està controlant, sí. A més, a la primera tots els paràmetres havien sortit molt bé, en el meu cas. Sí, m'han fet 3, exacte. A la segona jo ja tenia un grau d'osteopènia, per tant, es veu clarament els efectes que... Osteopènia és el grau anterior, diguem, a tenir osteoporosi. Sí. I a la tercera, la bona notícia és que s'havia com mantingut en els mateixos nivells de la segona, per tant, no m'he recuperat com estava abans del tractament, però ho interpreto com a bona notícia en el sentit que no ha anat a més.
1: És a dir, el tractament d'alguna manera sí que havia tingut efecte al respecte, no? Perquè...
0: Això no ho puc dir, en el sentit que intento fer tot el que puc i que estigui dins les meves mans per entre d'altres coses, doncs el tractament de balneoterapia, però també doncs intentar fer exercici de força, si és possible.
1: La vitamina D,
0: ajudar amb alimentació, amb calci, bé, tot el que estigui doncs al nostre abast, i bueno, mai no sabem, no? És el que dèiem abans, no? És tot un conjunt, eh? Sí. No sabem els factors individuals quin impacte poden tenir, però sí, és un tema complicat, el tema de l'osteoporosi, sí, que s'ha d'anar vigilant.
1: Vull dir, el tema dels ossos, que és una cosa essencial. Marta, no sé si al respecte tu podries dir alguna cosa, o aquí jo ja me passaria a fer-te una altra pregunta, que és el fet que penso que va més aquí, no? Si veieu possible integrar la balneoteràpia en circuits de salut pública, si esteu treballant justament per integrar-lo, perquè el tema està, doncs, a veure, per una banda, clar, a nivell particular, tiro endavant i continuo fent la balneoteràpia, no? Clar, depèn del on està la persona de junt, no? Representa venir cap aquí, també representa, doncs, no sabem el tipus de despesa que pot representar. A vegades també penses, diuen, la salut és la salut, no? I va primer. Però si hi ha una manera de que això pugui estar integrat dins de lo que és la salut pública, perquè és... Perquè està clar que és necessari. Vosaltres treballeu al respecte?
2: Sí, és un dels nostres objectius. És a dir, com a tècnica de termalisme, no? Parlo en el sentit d'Ajuntament de Caldes, és un dels objectius de l'Ajuntament, no? A lluitar perquè el termalisme pugui arribar als canals de salut pública, i ho estem lluitant i treballant des de diferents vies. Ja he comentat alguna vegada que des de Caldes presidim l'Associació l'associació de Viles Termals Catalana, i és un dels motius, és a dir, és un dels nostres pilars. No és només fer promoció del termalisme i ser, bueno,
1: s'omple
2: la boca, no?, de dir que xulo les termes i el safareig i l'espai cel i el Broquetes, no? Tenim diferents alternatives a Caldes i a tota Catalunya. Sí, està molt bé, però hi ha un objectiu que és el fer, demostrar científicament que el termalisme és bo per millorar la qualitat de vida de les persones i, per tant, que és necessari que s'inclogui dintre del sistema català de salut. I, de fet, amb aquest segon estudi, ara ja tenim un estudi, no, en tenim dos i en continuarem fent, poder anar a salut pública i dir, mireu, aquests són els resultats. També ara estem treballant, justament ara, estem treballant en valoritzar econòmicament què suposaria que aquestes dones poguessin mantenir aquest tractament. De moment, com deia abans la Natàlia, no tenim la dada, no? Però anem a suposar, un cop a la setmana, què costaria això? I llavors, amb aquests números, anar a salut pública i dir, senyors, senyores, podem ajudar a X dones. Fem-ho. La Diputació de Barcelona, des de l'àrea de feminismes, ens ha donat suport en fer aquest estudi, així que tenim aquí una petita porta oberta que no pensem desaprofitar, continuarem i sabem que estan al nostre costat, doncs anirem fent passets per aconseguir que tant de bo aquests tractaments puguin ser finançats per salut, perquè evidentment no és el que deies tu ara, Conxi, doncs sí, algunes d'aquestes dones doncs poden dir, doncs mira, a mi això m'ha anat bé, doncs em pago a partir del setembre, doncs em pago una sessió setmanal en grup amb la Susana, no?
1: Sí, quedem d'entre totes.
2: Exacte,
1: no?
2: Però bueno, quan val això? I ostres, i si no està a l'abast de tothom,
1: clar,
2: què, no?
1: Sí.
2: Llavors, sí, és el nostre objectiu i continuarem treballant-hi, i tant.
1: No sé si, Natàlia, també al respecte vols dir alguna cosa?
3: Bueno, bé, perquè el que s'ha de fer és un balanç dels beneficis i de lo que, dels costos i de la càrrega social que hi ha darrere del dolor i el fet de deixar el tractament. Perquè, clar, o sigui, igual fent balneoteràpia, que és que tu has d'invertir uns diners, no?, potser en aquesta teràpia, també a nivell de cost social, a nivell de cost mèdic, tens menys, potser fas menys visites al metge, menys visites al psicòleg. Si potser et prens la medicació més regularment i no la deixes, i per tant tens menys risc de tenir metàstasis i recidiva. Vull dir que no només és els diners que hauria d'invertir les institucions, sinó els diners que deixaria de pagar la institució,
2: clar,
3: en altres coses.
2: Clar, aquest balanç, no?
3: M'enteneu el que
2: sí,
3: vull
2: sí,
3: dir?
2: Sí, i tant,
3: perquè,
2: i tant.
3: Perquè igual no són tants diners que haurien d'invertir, sinó que potser guanyarien diners.
1: Exacte.
3: En desinvertir en altres coses. Perquè els metges, què? Estan saturats, i els veus les vagues que fan, no?
1: Sí.
3: Perquè van a tope. Pues, si reduïssim les consultes mèdiques i de tot això que comporta totes aquestes visites, potser guanyaríem amb temps, no? Que el temps també és important.
1: I tant, que sí. Mira, doncs arribem ja al final i deixo de manera ràpida, si me la podeu respondre així cadascuna, i penso que és ràpida de respondre, un missatge que voldreu deixar a les dones que ens escolten i que puguin estar passant per moments així.
0: Bé, és un moment complicat, però afortunadament doncs avui cada vegada més disposem de tractaments, no només a nivell de supervivència, que evidentment és la part principal, sinó a nivell de supervivència i amb qualitat de vida. Per tant, no és fàcil, però bueno, endavant.
1: Hi ha esperança, i tant que sí.
0: I aprofito molt ràpidament, voldria donar les gràcies a tothom que ha participat en aquest estudi. No sé si em deixaré algú, però sobretot gràcies, Natàlia, com a investigadora principal, i a tot l'equip, a l'Ajuntament de Caldes, a l'àrea de feminismes de la Diputació de Barcelona, a les Termes Victòria, a la direcció i a l'equip, perquè ens han tractat meravellosament, a la Susana Garriga, la fisioterapeuta, a tot l'equip de l'exposició que valida també impressionant, perquè sobretot a la fotògrafa, a la Ona Vidal Serra, que va captar moments de molta vulnerabilitat, perquè nosaltres estàvem allà relaxades, però eren moments també difícils, i els va captar amb molta sensibilitat. Per tant, moltes gràcies a tothom.
1: Doncs que no em queda ja, però vull dir, jo
2: seré molt ràpida. Jo només volia llançar el missatge de que no estan soles. Mm-hmm. Que demanin ajuda perquè no estan soles.
1: I Natàlia, així ràpidament, què dius?
3: Que moltes gràcies a tothom també que ha participat a l'estudi, sobretot a les dones, que sense elles això no hagués pogut ser possible, i també l'Ajuntament, Diputació, les Termes Victòria, Marta, tothom, eh? Vull dir, jo, i sobretot dins de les dones, que no deixin el tractament, que busquin ajuda si veuen que han de deixar el tractament, que es cuidin la salut, els ossos, I que no estan soles, i que realment hi ha una recerca darrere que treballa per elles.
1: Molt bé, doncs moltes, mira, Natàlia, Amèlia i Marta, moltíssimes gràcies per ser avui al fòrum, per la vostra feina, per la vostra mirada, per compartir coneixement i experiència. Un estudi com aquest no només aporta, com ja heu dit, dades, aporta esperança, perspectiva i eines per millorar la vida de moltes dones. Gràcies per ser-hi. I amb aquesta conversa tan necessària tanquem el programa d'avui, un dimecres que ens recorda que la salut no és només absència de malaltia o absència de malaltia, sinó benestar, equilibri i qualitat de vida. Demà hi tornarem, com sempre, amb més veus, més històries i més motius per seguir pensant i participant en aquesta plaça pública que és el fòrum. Que tingueu molt bon dia.
4: Així sona Ràdio Caldes.
5: Que he vist un anunci d'un tio fotut a dins de l'olla més gran de Catalunya reclamant que hi anem. L'has vist, tu, aquest anunci?
6: No.
5: Pues era un tio que...
6: Sí. No,
5: fot
6: no,
5: bé,
6: no.
5: Eh?
6: Sí?
5: Sí. Semblant a tu, una miqueta.
6: Sí, bueno...
5: Una miqueta del tot, eh?
6: Sí, bueno, a veure, és un anunci pel que m'han dit. A mi, pel que m'han dit, m'ha dit un tio que han trobat per Caldes, eixerit, si més no. Sí.
7: Tota la saga de Star Wars.
8: Estem amb Stranger Things.
7: Estic amb Stranger Things, que no paro, però totes les pel·lícules de Star Wars, o sigui, per ordre, eh? Totes. Episodi de l'1 al 9. Bueno, no em veuré més, ¿vale? Perquè, o sigui, tampoc no m'agrada tant l'univers, però almenys ja puc fer el check, que les he vist, i com estava malta, doncs he aprofitat a l'altre.
9: Són imatges d'excavacions arqueològiques de civilitzacions antigues, sense que hi hagués cap contacte entre elles.
10: Els d'aquí en sabem la història, però no en parlem. O només amb la boca petita, com si fos una història de fantasmes.
11: No creus en fantasmes, oi?
12: Doncs, clar, si vas en bicicleta, doncs veus coses. Però si vas caminant, per exemple, et pots aturar un moment a olorar, per exemple, floretes. Doncs us diré que quan he anat a la feina per Caldes caminant he pogut olorar flors.
13: El programa Asteroide B612, en Quim Lissorgas i la Mireia Aguilera, cada setmana mirarem d'explicar-vos una mica que les persones amb discapacitat no som tan diferents al que la gent es pugui pensar. Simplement requerim el nostre temps.
14: 20 estudiants d'ESO de tots els centres de Caldes es van reunir aquest dimecres a l'Espai Jove al Toc per donar el tret de sortida a la Crida, el nou fòrum de les adolescències. Aquesta nova iniciativa seguirà el model del Consell d'Infants i escoltarà els i les joves de Caldes per recollir les seves propostes de millora pel poble. En la primera edició d'ahir, els joves van posar l'èmfasi en temes com els carrers de la vida, els espais escolars...
15: El programa número 1 de la música latina. Para bailar, disfrutar y conocer con los mejores exponentes del mundo. Nuestro anfitrión, Eliezer, el showman de Cuba, les da la bienvenida siempre.
16: Benvinguts a Cultura Més Alta, el programa de la Biblioteca Ràdio Caldes i el lloc on fem soroll amb la cultura. I al meu costat, la Clara, ja en aquest programa número 8. Vuit ja, Clara, vuit en portem ja.
17: Va ràpid, sí.
16: Va ràpid com el programa d'avui. Ho has fet venir molt bé, perquè el programa d'avui el que farem serà una ronda de recomanacions.
18: Bona tarda, amigos de Ràdio Caldes. Sean todos bienvenidos
17: una nueva edición de Disco Eterno, un espacio que, entre otras cosas, está dedicado a la historia y a la música de grandes, grandes discos. Vamos a estar trabajando para ustedes en la consola y en la locución de Wizard, el mago, el señor Monte y un servidor, Adam Márquez.
18: Bon dia, què tal? Què tal, com esteu? Bon dia Caldes, bon dia a tothom que ens estigui escoltant a aquesta hora del matí, si això és dissabte, això és el balneari, el vostre show de ràdio, que us acompanyarà per encetar el cap de setmana de la millor manera possible. Esperem que estigueu tan bé com estem nosaltres.
19: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
1: Benvinguts a Cultura en Veu Alta, l'espai de la Biblioteca Ràdio Caldes i el lloc on fem soroll amb la cultura. Avui és dimecres 3 de juny i són 6:45 de la tarda. A la cabina el Ferran, posant bona música, al meu costat la Clara. Bona tarda, Clara. I qui us parla, el Dani González. I avui parlarem doncs, d'una de les grans activitats de la biblioteca, que és la viatgeteca i rima.
2: Uh-huh.
1: I rima,
2: veritat.
1: Rima amb biblioteca. Viatgeteca. Doncs avui us farem un programa especial per... Sí, Ferran, ha sigut un moment d'humor, t'ha faltat la bateria. Avui parlarem doncs, de recomanacions de llibres sobre viatges. No us amoïneu, no serà un programa monogràfic de guies,
2: no.
1: Sinó que perquè veieu que hi ha molts llibres al voltant.
2: Les guies ja sap la gent,
1: ja,
2: que
1: ho sap, ja ho sap.
2: Ja tria cadascú la que vol.
1: Que els tenim al vestíbul, tenim una col·lecció molt xula, uh-huh, de novetats de guies de viatge al vestíbul, perquè vingueu a xafardejar si encara no teniu el viatge escollit. Però avui us dic, parlarem de llibres i parlarem una sèrie de llibres al voltant dels viatges, també molt interessants. Però sempre, com sempre, comencem amb una escena de cinema. Jo crec que és una pel·li que t'agrada.
2: A mi?
1: Sí, no sé si l'has vista. Jo crec que sí.
2: Sí.
1: I és una de les grans pel·lis romàntiques dels anys 90, pot ser? Sí, dels 90.
2: Sí.
1: Estem parlant abans de l'alba. Abans de l'alba. Vinga, Ferran, fica-ho.
3: Te bajas aquí, ¿no?
4: Sí, qué putada. Ojalá te hubiera conocido antes. Me gusta mucho hablar contigo.
3: Sí, a mí también. Ha sido muy agradable conocerte.

0: Escucha, se me ha ocurrido una idea, una locura, pero si no te la suelto, estoy seguro de que me obsesionará durante el resto de mi vida.
1: ¿Qué?
0: Quiero seguir hablando contigo, ¿entiendes? No tengo ni idea de cuál es tu situación, pero... Pero siento que entre nosotros hay algo como... química, ¿no?
1: Sí, yo también.
0: Genial. Bueno, te propongo lo siguiente. ¿Qué tal si te bajas del tren conmigo y nos vamos juntos a explorar Viena?
1: ¿Cómo?
0: Venga, será divertido. Vamos.
1: ¿Qué haríamos?
0: No lo sé. Lo único que sé es que tengo un vuelo de aerolíneas austríacas mañana a las 9:30 y no tengo bastante dinero para un hotel, así que iba a rondar por ahí. Sería más divertido si me acompañaras y si al final resulto ser un psicópata, solo tienes que coger otro tren. Vale, de acuerdo. Plantéatelo así. Imagínate dentro de 10 o 20 años, ¿vale? Estás casada. Y resulta que tu matrimonio ya no tiene la misma emoción que tenía antes, ¿sabes? Le echas la culpa a tu marido. Empiezas a pensar en todos los hombres que has conocido en tu vida y en lo que habría pasado si te hubieses ligado a alguno de ellos, ¿vale? Pues yo soy uno de esos. Yo mismo. Así que plantéate esto como un viaje en el tiempo desde el futuro hasta el ahora. Para saber lo que te has perdido, esto podría ser un excelente favor para ti y tu futuro marido al descubrir que no te estabas perdiendo nada, que soy un perdedor igual que él, sin ninguna motivación, que soy aburrido y que no te equivocaste al elegir y eres feliz.
1: Voy a por mi bolsa.
2: Doncs aquí tenim aquest tall de la pel·li, al començament d'Abans de l'Alba, del Richard Linklater del 95, amb l'Ethan Hawke i la Julie Delphi. L'has vist aquesta pel·li?
3: Sí.
2: Has vist les altres dues?
3: Sí, també.
2: Que n'hi ha tres.
3: Però és que m'hagués encantat ser la protagonista d'aquesta pel·lícula.
2: No, és que és una pel·li. A més, és la història d'una sola nit. D'una sola nit, ells dos passejant i parlant. És una pel·li de diàlegs, de parlant del futur, de l'ara. És una pel·li molt maca, que val la pena recuperar. Molt bé, doncs ja ens hem ficat en aquest tren i anem a començar amb les recomanacions. Què em recomanes? Vinga.
3: Va, començo, sí. Mira, jo et porto Los cielos más bellos de Europa. 65 cielos más bellos de Europa, de España, perdón. És de Miguel Ángel Pugnaire i Miguel Gil i està publicat per Alnena Media. I, bueno, és un llibre per... que és com una guia d'astroturisme i proposa 65 indrets d'Espanya d'on mirar el cel nocturn d'una manera diferent, no? No és un llibre de rutes, sinó que és una, bueno, convida a sortir de la contaminació lumínica i entendre el cel com un patrimoni natural. I, bueno, converteix el que és una experiència en principi senzilla en algo més cultural, científica i també íntima, no?
2: Pues molt xulo, per mirar cels. No sabia que existia això del astroturisme.
3: No, jo tampoc. Mira, el Miguel Ángel Pugnaire, aquest és metge de família, és astrònom i divulgador, i el Miguel Gil, que és el coautor, és fotògraf i estan vinculats al projecte Turismo Astronómico.
2: Pues genial. I què et sembla mirar el cel des d'una illa? Des d'una illa.
3: Home, a mi m'encanta mirar el cel.
2: Pues mira, et porto un llibre.
3: Vale.
2: Que es diu Islas Sorprendentes d'Europa. Descubre les en 79 viatges. T'has vist que...
3: Estem amb viatges.
2: Has vist que bé m'ha vingut, això? És del Xavier Martínez Iedo, de Naya Turing, de l'any passat. I, doncs, això, la guia no enganya. Proposa 79 viatges a illes europees, però que s'escapen una miqueta del circuit més evident. No va només de platges o vacances, sinó mira Europa des d'aquests marges, des de les illes atlàntiques, mediterrànies, bàltiques, i expliquen altres formes de vida, altres ritmes, altres geografies. Un llibre molt interessant. No sé si per anar allà al país o almenys per fullejar el llibre, que també està bé, eh?
3: També
2: està bé. Vinga, et toca.
3: Doncs una altra, de Senderos Clandestinos, de Ricardo Nani i José María Torres. Està publicat per Sua Edició H, Chimparletetan. Això és molt difícil, eh?
2: No, tu dale.
3: I bueno, és un llibre que recupera 20 camins d'Euskal Herria que han estat marcats per la història més secreta, no? Passos de frontera, rutes de fugida, contraband, són camins que, bueno, no mostren la muntanya no només com un espai natural, sinó com un escenari polític i humà. I cada ruta està enganxada a una història de por o de necessitat, de supervivència. O sigui, el que defineix aquest llibre és que planteja caminar com que és llegir el territori.
2: Pues està molt xulo. Sí. Doncs jo et porto una mica més difícil, eh? No sé si t'agrada, però descens de barrancs,
3: sí,
2: com ho veus?
3: Sí, m'agrada.
2: Ah, sí?
3: Sí.
2: En sèrio?
3: Vaig fer una vegada només.
2: Sí? Doncs bueno, si vols recuperar aquesta afició...
3: No, ja
2: afició,
3: crec que ja no.
2: No mai se sap, tu. Si vols recuperar aquesta afició, mira, porto un llibre que es diu Descens de barrancs, manual pràctic, de l'Eloi Vila Colomer, Joan Oliveres Domènech i Òscar Márquez Pérez de Quassatània, que és una de les grans editorials d'excursionisme d'aquí de casa. El llibre és del 2023 i és un manual sobre com fer aquests descens de barranc. Sobretot és un, clar, és un manual una miqueta més tècnic i et dona una miqueta d'eines per qui practica aquesta activitat. No vol dir que t'agafis el llibre i et tiris a fer ràpel per barrancs com si no hi hagués demà. No. Però almenys si és un tema que t'interessa i vols apropar aquesta modalitat d'escalada, doncs aquí la tens. És un llibre també molt, molt, molt interessant.
3: Molt bé.
2: Bueno, pues seguim.
3: Sí, mira, el següent que porto és Un mundo inmenso, explicaciones de lugares inexplicables. Està publicat per Ediciones Península, això va ser el 2022, i bueno, és un llibre que recull llocs extrems, estranys o aparentment inexplicables del planeta, no? Ciutats aïllades, territoris congelats, pobles marcats per fenòmens insòlits o això, no? I combina mapes, infografies amb divulgació molt, molt accessible. Seria un llibre de les que fan preguntar-se pues, com pot viure gent aquí, no? I per què existeix aquest lloc. No, és un llibre més de curiositat.
2: Uh-huh. Doncs perfecte, perquè aquest llibre em va molt bé.
3: Bueno, se m'ha oblidat dir-te que aquest llibre va sorgir primer com un canal de YouTube, el 2018, que estava dedicada a això, a la geografia i curiositats del planeta.
2: Està superbé. Pues com et deia, em va molt bé, perquè ara ja porto el bon rotllo amb la meva recomanació final d'aquest blog, que es diu 100 lugares que ver después de morir, una guia de viaje para el más allá, del Ken Jenkins, de Geoplaneta 2024. És un llibre divertit dins de la seva, del seu enfocament, eh? Ens construeix una guia falsa de viatges per més enllà, eh? El llibre pot recórrer 100 destinacions post-mortem, estretes de religió, de mites, de literatura, de cinema, de videojocs, de la cultura popular en general. I així, pues, si vols, no sé, anar a veure, jo què sé, l'infern, o anar a veure algun lloc d'aquests...
3: L'Atlàntida.
2: O els mites grecs amb el llac i amb els rius i tota la història aquesta que anàvem per
3: el
2: Caront i tot això, pues aquí ho tens. És una guia de viatge espectral que per Beetlejuice o algú d'aquest li aniria bé.
3: També.
2: I mai se sap si no la necessitaràs en algun moment.
3: La biblioteca.
2: Sí. No sé si després, quan vinguis al taulell, ens dona un xungo a buscar aquest llibre, però aquí el tenim també.
3: Molt bé.
2: Fantasmes del món. Feu-vos el carnet. Tenim llibres per vosaltres també. Genial. Doncs vinga, també tenim un llistat de música, especial per programa de la Viatgeteca, i portarem cançons sobre llocs, sobre viatjar, que trobareu a la pàgina web de la biblioteca, bibliotecadecaldes.cat. I us porto un clàssic de Dodós, Where the Streets Have No Name, que ens parla de com arribar a aquestes ciutats noves on no coneixes els noms.

0: Doncs aquí tenim els U2 amb What a Still Have On End, de Joshua Tree, un dels grans discos, amb The Edge, arrencant amb aquest fraseig de guitarra, després el van fer molt conegut. Crec jo, Joshua Tree, un dels dos discos grans del U2, amb l'Archon Baby, que va ser el següent. T'agrada U2?
1: Sí. Ei, el Bono no.
0: El Bono no. El Bono que se'n vagi de viatge. Doncs, si voleu agafar dos discos d'U2, aquest, el Joshua Tree, i el següent, que és Archon Baby, que també estava super, super bé. Vinga, doncs, vinga, seguim. Què portes? Doncs,
1: mira, sí, porto un llibre que, bueno, es diu A Oriente por el Norte. Va ser publicat el 1935 i ara tenim una nova edició publicada per Nordica Libros de 2025. De Anne Morrow Lindbergh, vale? Aquesta dona que va ser escriptora i aviadora, doncs, va narrar el viatge que va fer amb Charles Lindbergh el 1931 cap a Orient, no? Fins a Xina va arribar. I bueno, participa com a radiooperadora i copilota en aquest viatge, i en una època en què encara, doncs, l'aviació tenia més com d'exploració, no?
0: D'aventures, sí.
1: I bueno, el llibre va travessant geografies i cultures, però també és el relat d'una dona que observa, aprèn i escriu des d'un lloc més molt singular, no, dins l'aventura. I ja està.
0: Bueno, és un llibre interessant. Clar, és la dona a l'ombra d'una figura com el Charles Lindbergh, que se la fica en primer pla, que és també molt important. Jo porto un molt interessant, que són Les reines del mar, Memòries d'una vida aventurera, el Mauricio Wiesenthal. Ja n'havia fet un altre llibre de viatges sobre els Orient Express i tots els trens d'aquests que recorrien a Europa, i ara ho fa amb els transatlàntics. Doncs ell construeix les seves memòries atravessades pel mar, per aquests grans vaixells, els viatges, la literatura, aquests grans vaixells,

0: llibre de Sylvain Tesson i les il·lustracions són de Virgil Durell. Està publicat per Symbol Editors el 2025 i es va el Sylvain Tesson es va inspirar en la lectura del llibre La llarga caminada de Rabbits, no? per fer aquesta novel·la gràfica. I bueno, parteix del viatge que fa el Sylvain Tesson seguint l'itinerari d'aquesta fugida llegendària del Gulag, no? Al llarg de 8 mesos. I bueno, és com una crònica de viatge i també es pregunta sobre què vol dir escapar.
1: I escapar, que si ja m'ho he fet venir bé pel meu còmic, jo porto un dels grans autors francesos, que és el Pascal Rabater, amb La debacle, que precisament parla d'això, de fugir. La història ens situa durant el col·lapse de l'exèrcit francès durant la Segona Guerra Mundial. Hi ha la ruptura de la línia Maginot, que és una de de les fronteres, podríem dir, on l'exèrcit aguantava a l'abans nazi, i obliga una retirada caòtica sense cap heroisme i sense cap grandesa de l'exèrcit francès. Així és que és una història de tornada, d'escapar, un viatge a la inversa per escapar de les forces nazis i tornar cap a París i cap a l'interior de França. Ja us dic, una història molt interessant sobre la guerra, però sense cap èpica i cap heroisme.
0: Molt bé.
1: Doncs tinc gana,
0: ara canviem de... Sí, perquè canviem totalment de terç, no? I farem el viatge de les dietes d'Anna Sirvent i Freddy Mas. Està publicat per Bromera el 2025 i això proposa una resposta més divulgativa a la saturació de missatges sobre l'alimentació, salut i cos. És un recorregut en forma de viatge en tren amb estacions, no?, que representen les diferents fases del camí cap a una alimentació més conscient. I no es tracta de perseguir dietes miracles, sinó d'entendre millor la relació amb el menjar i les decisions, no?, que prenem al dia a dia. L'Anna Sirvent és dietista nutricionista i bueno, ha publicat aquest llibre, que en realitat és força interessant.
1: Sí, original, perquè, el plantejament, no?
0: Sí, perquè bueno, el viatge en tren i tal, i sobretot perquè estem molt sotmesos, no?, a la dictadura de la imatge.
1: Sí. Per no estar tan sotmesos, pues llegeix el meu llibre, que et porto jo ara, que és una editorial que a mi em té enamorat, que és Cinco Tintas, sí, que jo la poso per, o sigui, sobre els llibres de cuina em sembla de les millors que estan editant ara en Planeta Gastro, que em sembla que és el de Planeta, però és que fan una cosa tan bonica i tan tendra en aquest Mediterrània, que és Recetes de les abuelas del Mediterrània perfeccionados a lo largo de toda una vida. L'autora és Anastasia Miari, jo us dic, l'ha publicat Cinco Tintas aquest any, i és un llibre entre crònica i llibre de cuina, i ens explica en tot l'arc mediterrani, agafant diverses àvies, diverses nones, diverses iaies, expliquen la seva vida i recomanen receptes. I és aquest viatge tan tendre, tant per la memòria, tant per la tendresa de ser àvia i cuinar pels altres, que a mi em sembla un llibre meravellós de cuina, ja ho dic, jo superfan, faig l'onada cada cop que Cinco Tintas treu un llibre. O sigui que sóc super, super fan.
0: I a més és molt important, sí, recuperar totes les receptes, sí, de les àvies.
1: I tant, i tant.
0: Memòria històrica molta saviesa.
1: Exactament, pensar això, que la cuina no només és recepta, és història, és narrativa i és biografia. Sembla molt bé el que està fent Cinco Tintas. Vinga, una mica de cançons i portem a Talking Heads, que no l'hem portat gaire aquest any i em sembla un dels grans grups. Era una demanda que tenia el Ferran, porteu a Talking Heads i us porto una cançó que es diu Road to Nowhere.